0: estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La alineació perfecta del Punt a Punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: tècnics de so, capaços de transportar-te a un altre món, només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 6 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio d'avui, divendres, per fi divendres 2 d'octubre. Una jornada que ve marcada per aquesta tensa i frenètica votació en el Congrés dels Diputats, que finalment no ha convalidat els dos decrets lleis sobre vivenda. Però deixem la política i entrem ara en matèria econòmica, perquè en els pròxims minuts tornarem a posar la mirada en l'actualitat financera, en el mercat laboral i les claus per a mantindre a ratlla el pressupost de les nostres famílies i empreses. En el programa d'avui analitzarem la cara i la creu del mercat laboral de la Comunitat Valenciana. D'una banda, la Seguretat Social torna a batre rècords i supera els 2.300.000 afiliats. Però d'altra banda també, l'atur registra un augment per tercer mes consecutiu i es centra especialment en les dones i en els joves menors de 25 anys. Com s'expliquen aquestes xifres? Li ho preguntarem de seguida al secretari autonòmic d'Ocupació, Antonio Galvany. I si mirem la factura de la llum i la del gas, les notícies no són més tranquil·litzadores, perquè el rebut regulat de l'electricitat es dispara per damunt dels 100 euros en el mes de setembre. Això és un 28% més que l'any passat, espantat principalment pel conflicte a Hormuz i l'encariment del gas. Estem a les portes d'una nova tardor d'escalada energètica sense treva per a les nostres primes i també per a les nostres butxaques? De seguida ho veurem. Per a compensar esta pressió en la cistella de la compra, busquem opcions per a fer rendir els nostres estalvis. La guerra de la banca per captar els diners deixa avui opcions de dipòsit a un any que freguen ja el 3,20% d'interès sense assumir riscos. De seguida ho comentarem, totes aquestes opcions que són ben interessants. I ja en la segona part del programa abordarem el futur d'un sector en plena expansió a la nostra Comunitat Valenciana, i és el màrqueting digital i la seva estabilitat laboral. Per a fer-ho, ens acompanyarà un dels majors experts a tota Espanya, ell és Miguel Florido, que a més també ens presenta totes les claus del Congrés DSM València que se celebra demà mateix. Amb tots aquests temes, amb el repàs a l'actualitat internacional, amb José Navas al control tècnic, així comença Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I tot i que és divendres i ja li agradaria estar de cap de setmana, el tenim així a l'estudi, m'acompanya com sempre Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
3: Molt bona vesprada, efectivament, Javi. No has dit ninguna mentira. No. M'agradaria estar de cap de setmana, a però tots. Abans este repasset a l'actualitat econòmica i a les notícies que marquen la jornada d'avui.
1: Parlem de l'atur. La Comunitat Valenciana va tancar el mes de setembre amb un saldo positiu en l'afiliació a la Seguretat Social després de que augmentaren les persones que cotixen fins a superar els 2.300.000 treballadors actius i un creixement interanual del 4,5%. No obstant això, el comportament territorial sí que va ser desigual. Mentre la província de València va créixer en ocupació, Alacant i Castelló van patir retrocessos impulsats per la dinàmica estacional.
3: No obstant, l'atur registrat va pujar en 2.267 persones i encadena així 3 mesos consecutius a l'alça amb el registre més elevat en un mes de setembre des de l'any 2024. No obstant, tots els sectors productius, és a dir, serveis, indústria, construcció i agricultura, van reduir les seues llistes de desocupació. El fort repunt del col·lectiu sense ocupació anterior va arrossegar la xifra global, castigant amb duresa les dones i els joves menors de 25 anys.
1: Volem analitzar tot això i per això parlem amb el secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, Antonio Galvany. Antonio, bona vesprada.
4: Buenas tardes.
1: Antonio, la comunitat ha guanyat més de 8.800 afiliats en el mes de setembre, però la desocupació també puja, en este cas per tercer mes consecutiu. Quina valoració fa d'aquestes xifres?
4: Bueno, hay un dato muy positivo, que es que en estos momentos en comunidad ya tenemos a más de 2.300.000 personas trabajadas. Y todos estos datos hay que hacerlos con una lectura en la que seguro que tiene un componente específico el proceso de regularización que emprendió el gobierno de España. Es un proceso en el que, en principio, en el mes de abril, marzo, se registraron 167.000 solicitudes de regularización, y que lo que es cierto es que está teniendo un impacto en las cifras de paro. Pero me detengo en la cifra positiva. Ajá. La cifra positiva es que está creciendo la afiliación, que es el dato más importante. Ha crecido el paro, pero es evidente, si al final la decisión es el mes de abril, marzo, se registraron 167.000 solicitudes de regularización, y que lo que es cierto es que está teniendo un impacto en las cifras de paro. Pero me detengo en la cifra positiva. Ajá. La cifra positiva es que está creciendo la afiliación, que es el dato.

0: proceso que está impactando. Es decir, 167.000 personas no se incorporan al mercado de trabajo de manera automática. En muchos casos hay que hacerles un acompañamiento, hay que darles una formación. Es decir, por ejemplo, sector de la construcción. Para la construcción es necesario y absolutamente imprescindible que la persona tenga el módulo de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Eso son 20 horas, pero esas 20 horas las tienen que cumplir.
1: Claro.
0: Ese es el gap y la demanda que nosotros hemos hecho desde el principio del proceso de regularización al gobierno de España. Dotarnos de medios. Nosotros ya hemos hecho el perfilado de estas personas, ya sabemos a lo que se podrían dedicar, pero lo que necesitamos son los recursos necesarios para poderlos ajustar a la oferta de empleo que en estos momentos existe.
1: Ojalá, Bertant, arriben, se materialicen esos recursos que son tan, tan necesarios. Antonio Galván, secretari autonòmic d'Ocupació i director de Labora. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Gràcies, bona vesprada. Adeu.
2: I no deixem el món laboral perquè, segons ha anunciat el secretari d'Estat de Treball, este mes es començarà a abordar una nova pujada del salari mínim interprofessional i es preveu portar al Consell de Ministres l'aprovació del nou registre horari digital, una eina pensada per a controlar la jornada real i erradicar els abusos amb les hores extra no pagades.
1: Este nou control horari implantaria un sistema digital accessible a la Inspecció de Treball. El Ministeri ha polit el text final adaptant-se als criteris de l'Agència de Protecció de Dades i al Consell d'Estat, atorgant, a més, un paper més rellevant a la negociació col·lectiva. Amb esta reforma es busca garantir una major seguretat jurídica tant en xicotetes com en mitjanes empreses, com també per als empleats d'ací de la nostra comunitat.
2: A més, l'executiu treballa en un esborrany de reforma de l'acomiadament de la mà dels sindicats per adequar-lo a la Carta Social Europea. Esta cosa suposarà un canvi profund en el marc laboral. Paral·lelament, el dimarts es reprendrà eixa taula de diàleg social per a ultimar la transposició de la Directiva Europea sobre Transparència Retributiva. Un pas decisiu per a tallar d'arrel la bretxa salarial entre homes i dones en l'àmbit empresarial.

0: Fa només uns minuts estàvem comentant aquestes bones xifres d'ocupació i bé, gran part d'això es deu també a l'impuls del sector turístic i és que en aquest sentit, durant el mes d'agost, la Comunitat Valenciana va acollir a més de 1,6 milions de viatgers internacionals, la qual cosa representa un creixement de quasi el 10% en comparació al mateix mes de l'any anterior. Este volum de visites va generar una despesa turística de quasi 2.400 milions d'euros, segons reflecteixen les dades que ha oferit Willine.
1: En l'acumulat dels 8 primers mesos de l'any, l'autonomia va registrar un total de 9,39 milions de turistes estrangers experimentant un increment interanual de prop del 10%. Es tracta d'uns resultats que van posicionar a la regió com a la quarta destinació principal d'Espanya per als visitants internacionals durant el mes d'agost, consolidant així el seu atractiu turístic en el panorama nacional.
0: A nivell econòmic, la comunitat també va ocupar el quart lloc en despesa turística després d'elevar el desemborsament a quasi un 7% interanual. No obstant això, la despesa mitjana per turista va baixar un 2,4% fins al 1.423 euros amb una estada mitjana de quasi 10 dies, mentre que la despesa mitjana diària es va situar en 144 euros, mantenint-se com el més baix entre les principals comunitats de destí d'Espanya. Escoltem ara les notícies internacionals que ens apropa Lorena Alegre.
2: La taxa d'inflació interanual de la zona euro va pujar 6 dècimes al setembre fins a aconseguir el 3,8%, segons les dades preliminars publicades per Eurostat. Aquesta acceleració suposa el major encariment registrat a la regió des de setembre de 2023, impuls motivat principalment pel fort repunt en l'energia, que va escalar un 18,8% interanual enfront del 14,3% d'agost, juntament amb un encariment dels aliments frescos del 4%. El preu mundial dels aliments escala a màxims des de 2022, segons FAO. En concret, els preus van pujar al setembre un 1,5 mensual i quasi un 6% interanual fins als 136 punts. Malgrat aquest repunt, l'indicador roman un 15,1% per davall del màxim històric registrat al març del 2022. L'increment del novè mes va estar impulsat principalment per l'encariment dels cereals davant les complicacions logístiques en la zona del Mar Negre. Nike, el gegant estadounidenc de la roba i el calçat esportiu, ha avançat a un nou ajust de la plantilla, així com una reorganització geogràfica de la seva activitat, després de que el benefici net de la multinacional hagi disminuït un 2% entre juny i agost, mentre que les vendes van baixar un 4,3% interanual. Des de la companyia han advertit que a mesura que transformen el model de negoci, Nike reduirà gradualment la quantitat de llocs de treball.
3: Cadena de valor.
0: Tornem a la nostra economia i quan dic la nostra és la nostra, com a consumidors, a la nostra butxaca, perquè la factura de la llum es dispara en la Comunitat Valenciana i supera la barrera dels 100 euros, aconseguint una mitjana de 104,31 al mes de setembre per als usuaris de la tarifa regulada. I això és quasi un 30% més que l'any passat. Darrere d'esta pujada sostinguda des de maig està aquest bloqueig de l'estret d'Hormuz que encareix el gas que cremen plantes clau com la de Sagunt, contagiant el cost final al rebut pel sistema del mercat elèctric.
1: Així és, Javi, i la pressió no dona treva este octubre, més que en què també ha pujat i sa tarifa d'últim recurs del gas, i sa tarifa coneguda com tarifa TUR, entre un 17,6% per a les llars i arriba fins a una pujada de fins al 33% en les comunitats de veïns. Amb eixe preu majorista en màxims dels últims 4 anys i les indústries alertant de milionaris sobre costos, analitzem avui quin impacte real tindrà esta nova escalada energètica en l'economia quotidiana dels nostres oients i en el teixit productiu valencià.
0: I per a fer-ho, contem amb el redactor d'Economia de Levante, el Mercantil Valenciano, que precisament publica un anàlisi sobre això. Ramon Ferrando, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Ramon, si al setembre hem tingut una producció renovable alta, per què el preu de gas de plantes com la de Sagunt acaba arrossegant i encarint tota la tarifa elèctrica?
4: perquè, bueno, per com està muntat el mercat, que és el casament de preus, que, i perquè el problema és que s'estan casant els preus en la producció de gas, que és un 20% de la producció que hi ha, més o menys, de l'electricitat a Espanya. El gas ha pujat un fum, o sigui, ha passat de 40 euros en primavera a 80, i està en màxim. Això s'està traslladant al, pues al, a la factura. El megavatio hora està, o sea, el preu del mercat majorista en el pool està entre 143 euros el megavatio hora, que és molt, perquè normalment estan pagant 30, 40, 50 euros, estava pagant. Ara està a 143 i la conseqüència que té en la factura final del consumidor és de mitjana, segons la FACUA, de consumidors, en 4 euros més o menys.
1: I Ramon, si analitzem les pujades i mirem la tarifa Valle, esta és la que més puja, o sigui, puja quasi un 50%, puja un 48% respecte a l'any passat. Per tant, disculpa, continua tenint sentit fer coses tan normals com posar la llevadora a la nit o ja directament ese marge d'estalvi desapareix?
4: Pues encara sí, però l'important és saber per què puja per la nit el preu de la llum i puja perquè precisament és quan es produeix en gas. O sea, en les plantes que diu, la planta que vosaltres diu, estàs dient abans de Sagunt, és una planta que crema gas per a produir electricitat, de ciclo combinado. És una planta de Naturgy i és la que entra, esa energia és la que entra quan ja no tenim renovable, o sea, quan no hi ha renovable, pues que sobretot així és fotovoltaica, pues comença a entrar la del gas, que és la que està marcant el preu per la nit, i per això és aquesta pujada tan gran respecte a l'any passat. A fons està, bueno, sobretot en la crisi del Golfo.
0: No? Sí, clar.
4: La caiguda de lo que és l'arribada de gas del 20%, que aunque nosaltres no comprem allà gas, com els mercats estan interconnectats, pues estem competint en Xina, en Japó, en altres puestos que sí que compraven al Golfo, i això.
0: Clar, és el mateix producte, però a repartir, no?, entre més compradors.
4: Entre més. Clar, el problema serà ara en este hivern, saps?
0: Clar, això és una de les preguntes, no? Vull dir, amb la tarifa regulada que puja fins a un 17%, si parlem de la individual, quasi un 33%, si parlem de la veïnal en este mes d'octubre, clar, a quan poden ascendir les factures en les calefaccions de cara a este hivern?
4: Pues la factura en la calefacció, la pujada de gas, si tens calefacció, entre 10 i 27 euros més o menys al mes. I el que és, si només la gastes per a cuina i per a calentar l'aigua, pues entre 3 i 4 euros al mes. Esa és la factura del gas que tindrem.
1: I Ramon, davant dels 7.400 milions d'euros en sobrecostos que calcula el sector industrial pel conflicte del Golf, com afectarà aquesta pujada la competitivitat de sectors clau, com el cas nostre, com el ceràmic o el textil, així en la nostra comunitat?
4: Pues té un impacte directe molt gran, perquè el ceràmic, clar, tot ho sabem, no? Necessita el gas per al fons i el textil també per a fer agua, o sea, per vapor, que és com que és on la gasten, no? I té pues un impacte directe que lo van a passar mal.
0: Davant d'esta realitat, Ramon, deixant de banda una miqueta el món empresarial, que ahir nosaltres no podem entrar, però sí que podem mirar, no?, per les nostres finances personals, per la nostra butxaca, davant d'este rebut que va a continuar augmentant, de fet ja estarà fregant els nivells màxims que es van registrar en el 2022, és aconsellable, avui, a un usuari mitjà, eixir de la tarifa regulada i buscar refugi en les ofertes del mercat lliure, o aixina i tot encara és millor estar dins de l'atur?
4: Pues hi ha que mirar-lo bé i no prendre les decisions de forma impulsiva. A curt plaç és millor el mercat lliure, a llarg plaç el regulat, i sobretot ja que tindre en compte si eres família numerosa i tens una bonificació, perquè ahí tens que darte la regulada, si no perds, i això sí que és un forat molt gran. O sigui, prudència, o sea, no quan vinga un comercial la primera de canvi, canviar, no, hi ha que fer números, perquè si no la companyia te la pot clavar.
0: Prudència, per tant, comparar i ser ben, ben conscients de bueno, com està la, la situació en este sentit. També recordem que, per exemple, en ciutats com València existeix l'Oficina de l'Energia, que si necessitem informació, de segur que ens poden aconsellar. Ramon Ferrando, redactor d'Economia de Levante el Mercantil Valenciano, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Bon cap de setmana, adeu.
4: Adeu.
1: I davant aquest augment de preus, la guerra entre entitats financeres per captar l'estalvi dels ciutadans continua deixant bones notícies en forma de millors rendiments per als perfils més conservadors. Això permet accedir a dipòsits a un any sense necessitat d'assumir riscos ni lligar-se a productes creuats com la domiciliació de nòmines amb ofertes més competitives que oscil·len entre el 2,80 i el 3,20% TAE.
0: Al capdavant de les opcions més rendibles que trobem a dia d'avui en el mercat se situa esta setmana Banc Finantia, amb el seu dipòsit Visió a 12 mesos amb eixe 3,20% TAE, encara que això sí està enfocat a grans estalviadors, ja que requereixen una aportació mínima de 50.000 euros. I seguís molt de prop Volkswagen Bank, que ofereix un 3,15% TAE per a un termini idèntic, permetent, això sí, contractacions des dels 5.000 euros i incloent l'opció també de cancel·lar de forma anticipada amb una remuneració reduïda de l'1%.
1: I tanca el podi de les alternatives més atractives EBN Bank, amb el seu nou producte a un any al 3,10% TAE, accessible a partir dels 5.000 euros tant per a nous clients com per als ja existents. Aquestes propostes, protegides per respectius fons de garantia de depòsits europeus, amplien eixe ventall de possibilitats per als qui busquen rendibilitzar els seus excedents de liquiditat d'una manera segura.
0: I davant d'esta situació, l'altra alternativa que tenim per a fer front a la inflació és la inversió. L'actual curs financer sí que està marcat per la incertesa geopolítica, la inflació i la volatilitat, però els experts coincideixen que els xicotets estalviadors han de mantindre la calma i no intentar endevinar eixes pujades i baixades del mercat. La regla d'or de l'economia familiar és prioritzar sempre el mitjà i llarg termini amb una estratègia progressiva. De fet, les dades confirmen que perdre's només 10 millors dies de l'S&P 500 en 20 anys, 10 dies en 20 anys, reduïs els beneficis finals a més de la meitat.
1: I per a construir una cartera sòlida, és clau no reaccionar en pànic ni deixar-se portar per aquests resultats recents, adaptant les inversions a les necessitats personals i al perfil de risc de cadascun mitjançant l'anomenat test de l'insomni. En aquest sentit, la diversificació geogràfica i d'actius, és a dir, aquells combinant renda variable, renda fixa i fons indexats, resulta essencial per a reduir aquests riscos i capejar les caigudes temporals del mercat, evitant sempre caure en promeses irrealistes de rendibilitat.
0: A través de vehicles com els fons d'inversió, el xicotet estalviador valencià podeu transformar l'estalvi en inversió constant i beneficiar-se així de l'interès compost a llarg termini. Amb aportacions periòdiques i amb una rendibilitat mitjana històrica del 7%, xicotetes quantitats mensuals poden arribar a duplicar o triplicar el capital aportat en horitzons de 10 a 30 anys, sempre, això sí, que respecte la tolerància individual al risc i també sempre tinguent en compte la importància de la formació en matèria d'inversió.
3: Demà serà notícia.
0: És divendres, són les 4:33 minuts. De segur que molts de vosaltres ja teniu el cap en el cap de setmana, però de segur que l'agenda d'avui divendres encara ve carregada i la del cap de també. Pere Ferrer, bona vesprada.
5: Aixina és, eh? No s'esperàvem un final de setmana tan
0: intens, carregat, no? A nivell d'actualitat.
5: Mare meva, crisi habitacional, dades d'ocupació, d'atur, preu per al xicote consumidor, estalviadors, mare meva. Serà sí, perquè sí. També la setmana que ve arranca mogudeta, també.
0: També.
5: Mira, per una dada de curiositat. El mateix dia 5 d'octubre, dilluns, coincidís que és el Dia Mundial de l'Arquitectura i el Dia Internacional dels Inquilins. Podríem dir que són dos personatges claus en tot aquest tema.
0: En el context actual, no? Correcte, són dos figures claus.
5: I si vols, sumem una tercera. Resulta que també és el dia de l'educació financera, que crec que abordareu de manera més ampla.
0: Mira,
5: el dilluns.
0: El dilluns el tractarem el tema, però la veritat és que se composa tot d'un trencaclosques meravellós en el que cada peça encaixa a la perfecció i ajuda a l'altra, no? Des de l'educació financera, els inquilins i també els arquitectes.
5: Tot això, però és que pensen que l'economia no pot ser meravellosa. No?
0: Exacte, això és.
5: Així és. Bueno, anem un poquet, baixem el peu, però bueno, sí que n'hi ha agenda. Per exemple, encara el diumenge n'hi ha una acció interessant, també, que igual ahí podíem apuntar-se. Mm-hmm. És una acció de promoció turística de la Comunitat Valenciana a Mèxic, Districte Federal i a Monterrey.
0: Mira.
5: És una acció que comença el dia 4 i finalitza el 11. Jo crec que igual se podien haver plantejat un viatge de periodista.
0: Clar, podien convidar a la premsa especialitzada, no? Com és Cadena de Valor.
5: Jo crec que sí. Algo més terrenal, per exemple, el dilluns tindrem, per exemple, a la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngel Ramongin, que reunís també amb el gremi de forners i pastissers de València. I és que s'acosta aquest dia de la mocaura. I jo crec que n'hi ha una activitat intensa en el gremi, també. No?
0: Intensíssima, de fet. Mira, de cara al 9 d'octubre jo crec que seria un bon tema per a tractar.
5: Pues ja se ho anoteu.
0: Correcte.
5: Contactes en el gremi tenim.
0: Exacte.
5: I per a recordar aquest dia de l'educació financera, per exemple, n'hi hauran moltes activitats dilluns, però una d'elles, per exemple, l'entrega de premis de la primera edició del concurs d'educació financera que convoca la Universitat d'Alacant. Uh-huh. Això un poquet com a dada. Però si mirem en clau global, és que l'activitat també és intensa. Vaig a fer un recorregut aixina ràpid, perquè dilluns, per exemple, coneixerem l'índex PMI, però enfocat al sector serveis, pel que fa als Estats Units. Dimarts destacarà, per exemple, la publicació d'informació de vendes minoristes a l'Eurozona. Dimecres tindrem publicació d'actes del Comitè Federal del Mercat Obert, que depèn de la Reserva Federal estatunidenca. I dijous serà el dia per a saber un poquet també com va l'IPC, l'índex de preus al consumidor, en el cas de la Xina.
0: Uh-huh.
5: I per a tancar divendres, per últim, taxa d'atur a un país com el canadenc, Canadà. Tot això tindrem al llarg de la setmana, que
0: molt completa,
5: un poquet aprofundint en ell. Uh-huh. Sí. M'he quedat en el preu del barril de Brent i m'ha alegrat veure que arrencava en $102 i ara el tenim per baix del 100, està en 99. Jo, en això, jo ja, mira, ja arrenque el cap de setmana d'una altra manera.
0: En optimisme, sí. No?
5: Així no és.
0: Però no massa, que... no massa, Pere, perquè la setmana que ve ja sabem el que va passar.
5: Ja, bueno. Però bueno, no me lleves...
0: No te lleve la il·lusió, no te lleve la il·lusió.
5: No me lleve la il·lusió. L'IBEX també reflota una miqueta perquè arrencava en 9.050 punts i ara estava en 9.130, pujava un 0,70. I sí que el deber és que el que no dona treva és el preu del combustible. O sigui, podem trobar este cap de setmana ja la gasolina 95 al voltant de 1,80. El gasoil podem trobar des de 1,90 fins a que pugui fregar quasi el 2 euros, i això sí que és no deixa de ser una mala notícia, encara que estan aquestes ajudes del govern, però no sé si seran suficient un poquet per a generar un trencat en les butxaques dels consumidors.
0: En aquests preus és una miqueta complicat, la realitat és això. Pere Ferrer, ens quedem en la part més positiva que estàvem comentant, en aquesta millora de l'IBEX i del preu del barril del cru, per a poder disfrutar este cap de setmana. Moltes gràcies, Pere, parlem dilluns.
5: Vinga, bon cap de setmana.
0: Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem així en Cadena de Valor.
3: Cadena de Valor. Xavi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Memoria de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: La tauromàquia investeix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
9: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
8: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0.

Nosaltres anem a tancar així esta setmana de Cadena de Valor, una setmana, com hem comentat, que ha estat ben mogudeta pel que fa a l'actualitat econòmica i empresarial a nivell de la Comunitat Valenciana i també a nivell internacional. Tornem el dilluns a partir de les 4 de la vesprada amb més economia, amb més finances. Moltes gràcies i que tinguin molt bon cap de setmana. Adeu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
2: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
1: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
2: Per a assabentar-te de tot sense que te ho compten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, a les 3 i 4 de la vesprada. Punt Ràdio molt pendent del Congrés dels Diputats i este programa molt pendent de l'horatge i de les mobilitzacions. Si es produeix qualsevol novetat, per suposat entraran els companys informatius i vos contaran. I del que ens interessa com a sector que tenim. En general, la UIA, que per sort no va ser tan greu com s'esperava, i tinc que felicitar a tota la ciutadania perquè ho han dit tots, tots reaccionarem en responsabilitat, però bé, a nivell de sector primari, la UIA ha sigut benvinguda, ben rebuda. De fet, hi ha algun dany concret en cultius importants, alguns a punt d'iniciar el que és la collita, ara vos detallaré més, però en general prou bona. Respecte a mobilitzacions, de moment res. Ja sabeu que ahir n'hi ha implicades, moltes organitzacions, i estan negociant, xerrant, comentant, valorant. Sí que sé que a Toledo, per donar-vos una referència nacional, sí que tenen ja dia, concretament el dimarts 6 d'octubre, però de moment a aquestes hores, a les 3 de avui divendres, en Comunitat Valenciana i en la resta de comunitats continuen negociant. També ho duguem avui alguna previsió de collita, el dolent cas de la vareta Bombó, alguna de les coses que estan ocorreguent en comissions fora d'ací, en qüestions ja més polítiques, que justament estan intentant activar ferramentes per ajudar el sector arrosser, novetats en el mercat de la taronja, perquè estan d'aniversari i ja han anunciat algunes coses, i el dia i el lloc i tal. També tinc alguna qüestió, és que estic pensant el que vos compte en sumari, perquè és que avui tenim un fum de coses, i si no serà avui, serà el dilluns quan vos les compte, perquè és que d'empresa agroalimentària, a banda ja de, per exemple, un segell que volen ficar en marxa el Ministeri, notícies de novetats d'empreses, anuncis de la conselleria, en fi, que tenim deberes, moltíssimes coses que contar-vos avui. I anem a fer-ho pendents, insistim, de l'actualitat des del Congrés dels Diputats, perquè som a Punt Ràdio i volem que estigueu al dia de tot el que puga córrer o estiga correguent. Soc Sílvia Soria, Sílvia Labort en producció i Tono Escribano en la part tècnica.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.
0: Ava ha sigut la primera en enviar-me una valoració. Estima que, en general, la pluja d'estes últimes hores pues, ha sigut ben rebuda. Ha plogut el que nosaltres diguem bé, en coneixement. Ara bé, hi ha hagut pedra en alguns pobles. La part negativa són els danys causats justament per la pedra en Ribera Alta. A més, les pluges han provocat arrossegament de terres, desperfectes d'infraestructures agràries, com per exemple camins rurals, murs, séquies, sobretot en punts molt localitzats de València i Castelló. Ava estima que el que és pedra a pedra ha fet mal a unes 500 hectàrees de cultiu. Perdues han donat una xifra, insistint que és una xifra orientativa, 4 milions d'euros. Els municipis sí que s'han concretat els castigats per la pedra han sigut Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cote, Sumarcàrcer i Alberic. També hi ha hagut algo de danys a Xàtiva, ja sabeu, a la comarca de la Costera. Ens ha detallat un poc més el responsable tècnic de Ava Asatja, José Francisco Sales.
2: El temporal dels últims dies no ha tingut l'efecte negatiu que en principi s'esperava que podria ocórrer al sector agrari. En general, les pluges han sigut positives en el sector perquè en el cultiu d'interior va provocar una millora de la qualitat i, a més, eren zones que estaven molt castigades per la sequera, que és insuportant. I, per una altra banda, en regadiu també va ocorrir una millora de la qualitat dels productes agrícoles que estan ara en fase de recol·lecció. Ara bé, és de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la Costera de Xàtiva. El cultiu més afectat, perquè té una particularitat, i és que quan s'emmarca automàticament ja provoca un destrio, és el caqui, que ahir les afeccions en algunes parcel·les poden alcançar inclús el 100%. En cítrics també han sigut afectats, però en menor medida, i estem a l'espera que evolucionin les peritacions per veure com evoluciona el dany.
0: Ja mos contaran. De moment el que tenim claríssim, i anem a recordar-ho, és que ja són tres, tres vegades, tres, tercer temporal i greu el que pateix el caqui en la ribera, només en 3 mesos. Això després del colp de calor que va tindre un extrem en agost i la tempesta d'inici també d'este mes. Això són els tres que jo considero més destacables. Respecte al que comentes ara de cítrics, jo destacaria que ha sigut esta última pluja prou beneficiosa, especialment Clemenules, per a la Clemenules, en Castelló. Pel que fa a l'arròs, este tema és delicat, perquè encara queden més de 15%, diuen més o menys, el 15% de la producció per segar. I aquestes pluges pues, mantenen elevat el nivell d'aigua en les zones més fondes. I si continuem així els pròxims dies, pues, podríem tindre en perill la sega, la que queda pendent, i ese 15%. A més, se dificultarà, evidentment, la crema de la palla de l'arròs. Què fa l'arròs? Este tema és delicat, perquè encara queden més de 15%, diuen més o menys, el 15% de la producció per segar. I aquestes pluges pues, mantenen elevat el nivell d'aigua en les zones més fondes. I si continuem així els pròxims dies, pues, podríem tindre

0: mesures fiscals per als que estigueu afectats. L'organització també demana a Agrosegur que accelere les peritacions perquè els productors pues, pugueu collir la fruita i organitzar poc el vostre calendari i la vostra vida. Respecte als ramaders, per Castelló, insistim que sí que hi ha hagut danys, no vaig a ser tan optimista com per dir que no ha fet mal en cap puesto, sí que ha sigut en general benvinguda, beneïda, òbvia, perquè per alguns ramaders que havien d'assumir costos addicionals, sobretot per cubes d'aigua, etc., perquè hi havia, ja sabeu, sequera, i comprar inclús pinso per alimentar els animals, pues diuen que es podrien estalviar aquest cost de l'aigua. Olivera, que ara vos donaré la previsió ja específica de la nostra comunitat, perquè ahir coneguerem la nacional, en Olivera la pluja asseguren que també és molt ben rebuda perquè estaven patint i molt estrès hídric.
1: El altaveu del sector primari. En Apunt Ràdio, El Forcat.
0: I tenim dades, com vos comentava fa un moment, perquè ahir ja coneguerem que la previsió a escala nacional de producció leícola estarà en 1,6 milions de tones. Insistim que és previsió, això és un 23% més que l'any passat. Andalusia continua concentrant el 79% del total. Però com tenim el tema a la nostra comunitat? Previsió, 24.373 tones d'oli d'oliva. Aquesta xifra de previsió, d'ací en la nostra comunitat, també és algo més elevada. No molt, no tant, com en general que si 23. Així l'augment se calcula en 4,2%. Per províncies, Castelló registra el millor augment, el major, amb una previsió de 8.645 tones. Això és un 57,2% més, que és molt. Alacant, tot i continuar sent la principal productora en la comunitat en quantia, preveu 9.144 tones i l'augment és de 6,2. I a València la producció ahí baixaria, fins a 6.584. És un descendiment de 9,1, així que un per altre es compensa. Segons el Ministeri, la producció valenciana, per a que tinga una referència total, només és una quantia xicoteta. Som l'1,5% del total d'Espanya. I situem en un 32,6% per damunt de la mitjana de les últimes 6 campanyes. Així que, en general, augmentem producció, però València és la que decau un poquet, però compensada per Castelló, que continua liderant la quantia, Alacant, però insistim que Castelló lidera el que és la millora en quantia de producció leícola. I aprofundirem també perquè tinc intenció de parlar amb els productors de dàtil d'Elx perquè preveuen una producció d'entre 50 i 60 tones esta campanya, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. En este cas, la baixada s'atribueix a les condicions meteorològiques, amb una primavera i un estiu menys plujosos. Ara veurem si aquestes condicions climatològiques canvien, si aquestes últimes hores ha canviat algo. I bueno, estaré molt pendent de les varietats que pugen i augmenten. De moment, la xifra, perquè vos quedeu dat, la data és ixa, la data no, la dada, és dàtil d'Elx, 50-60 tones en esta campanya.
1: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria. El Forcat.

0: El projecte de recuperació de l'arròs Bombó a Pego ha patit un colp duríssim esta campanya. A veurem si no és l'últim. Ara parlarem amb qui més ens pot explicar què passa i què pot passar. I és que, segons les notícies que hem vist i que hem confirmat, les hectàrees cultivades al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, en esta varietat, es queden enguany sense segar. 0 quilos, ni uno. Una fatídica combinació entre un paràsit en la llavor de la sembra, ja sabeu, i la invasió incontrolable de males herbes, a banda el tema de me diuen la veritat. En fi, que jo vull que m'ho conte l'enginyer agrònom i arrosser Pelocolí, que va ser l'impulsor de la iniciativa, crec que ja per l'any 2014, i és Vicent Domínguez. Vicent, bona vesprada.
1: Hola, Sílvia, bona vesprada.
0: Com estàs? Lo primer, tu, personalment.
1: Bé, més tranquil, ja.
0: Més tranquil, perquè és que, clar, el colp és dur. A veure, jo ha dit sí. Que ha patit un colp definitiu, 0 quilos. És cert? No sé.

0: Segar res de Bombó?
1: No segarem res de guany de Bombó. Per a mi va ser també un fallo del meu, de la meva assat, no deixar almenys un roblet que es veguera millor, birbar-ho per a no perdre la llavor, perquè si no, ostres, que és començar de ser otro volto.
0: Ja. Yeah.
1: Però bé, estem un poc disgustats perquè el projecte el vam començar fa uns 14 anys,
0: sí.
1: Uns 14 o 12 anys, i clar, sempre anàvem a més, sempre anàvem fent més quilos, donant-ho a conèixer, la gent agradava, i un guany, pues,
0: mira,
1: el colp és dur perquè no seguem res.
0: No seguem ni uno, increïble. Són 40 no. Les hectàrees que n'hi han cultivades?
1: Sí, aproximadament. En Pego, teniu que saber que es cultiven unes 400 hectàrees i unes 40 pues, estan dedicades al Bombó, la resta pues, al Bombó.
0: Ja, però Boni, has comentat les condicions, però suposo que el maloratge, les plagues, mala llavor, hi haurà alguna cosa més darrere, no? Perquè jo crec que l'any passat també patireu prou.
1: L'any passat ja, sí, el problema principal que hem tingut ha sigut en la llavor de sembra. Sabeu que l'arròs, pues, estem obligats a comprar llavor certificada, que estiga neta de males herbes, que estiga neta de plagues i enfermetats, i ja mos va vindre, jo ja em vaig queixar a l'empresa subministradora i vaig ir malament, vaig ir regular.
0: Uh-huh.
1: I al no tindre llavor certificada, pues, vam intentar de la llavor de collita pues, este any sembrar i buscar una altra certificadora arreu d'Espanya, a veure si me'n podia algú fer la llavor certificada.
0: Sí, però claro. Vicent, això per tant no és el fi, no?, del Bombó. Esteu intentant solventar el tema o com està?
1: Jo, a mi m'agradaria, sí, que s'arreglara això, però clar, també estem, és el que et dic, estem un poc desil·lusionats perquè és un poc començar de zero. Jo, tota la gent, tota la clientela que havia fet, pues, tinc que dir que no en tenim enguany i veurem d'ací dos anys. I és una llàstima perquè és una varietat, és una varietat de qualitat, molt arraigada ací a la comarca de la Marina Alta, resistent a periculària, que estava massa comprovat.
0: Uh-huh.
1: Jo penso que ha faltat un poquet més de, no de subvencions, d'ajuda, de tindre almenys el llaurador...
0: deixar-vos fer,
1: certificada,
0: sí, facilitar-vos les coses.
1: Claro, és que si no és, perquè ara això són pèrdues que el grup pues, té que assumir i és difícil, clar.
0: Claro. O sea, que el tema dels preus a tu en guany però que
1: no, sí.
0: No t'afecta.
1: No, el tot l'assat, nosaltres cultivem unes 90 hectàrees, ens ha afectat 40 del
0: Bombó.
1: Del Bombó hem fet el rest de Bomba i un poquet de Campanar. ¿Vale?
0: Ah.
1: Les altres estan bé.
0: Ahí sí que patiu lo del preu, que sembla que... Estàs parlant, sí, del SAT Les Tanques, no?
1: La SAT Les Tanques és el nostre que aglutina unes 100 productors. Són 100... És que si em pego, tens que saber que és molt minifundista. Entonces, ens juntem per a fer parcel·les un poc més grans i mecanitzar-les.
0: Bueno, pues escolta, jo només que volia deixar testimoni, no sé si pots aprofitar el micròfon per a enviar un missatge d'ajuda, de solidaritat, d'esperança...
1: És que el mal ja està un poc fet, però, home, jo ens agradaria... És el que t'ha dit, és una varietat molt arraigada aquí, és pegolit, hem d'apostar per ella i per altres, no ens tanquem a altres.
0: Claro, claro.
1: Però clar, és una varietat que diferència, que la pots explicar al consumidor com ha de ser, podem utilitzar segells de qualitat, però clar, les administracions, jo no demane subvencions, demane almenys que tinguem la llavor certificada per a
0: poder cultivar, claro, si no, no fem
1: la base.
0: Res.
1: És que clar, després tinc que demanar la PAC, tens que presentar la factura de la llavor, té que tindre una germinació mínima, les plagues té que estar neta, pues tot això... És que clar, és que me demanen 2.000 hectàrees
0: per a poder
1: tindre això. I escolta, en Pego, si feren 200 hectàrees de Bombón, seria un èxit rotundo i total.
0: Ai, Déu
1: meu. I això no s'ha de perdre, és llàstima.
0: És una llàstima, és una llàstima.
1: Després venen arrossos de fora barats i ahir no podem competir.
0: no podem. I això estem, ahí està peleant-se el tema. Vicent, pues ha quedat claríssim el teu testimoni, molta sort en la resta de varietats, a veure si aconseguim tirar endavant i a veure si l'any que ve tenim bombó.
1: A veure, jo el mantindré informat. I per moltes favor. Gràcies per l'interès.
0: No, me faltaria més. Cuideu-vos molt. Adéu, adéu, adéu. Pues mireu, justament, ja que ha fet referència, acaba de veure, acaba d'entrar, que la secretària autonòmica de representació davant la Unió Europea, ja és Ruth Merino, ha parlat avui, ha demanat avui mesures durant una reunió del Comitè Europeu de Regions que s'ha celebrat a Toledo. Ho ha mirat a veure si trobava informació, perquè clar, no és de Comunitat Valenciana, però sí ens afecta. Perquè allí la Generalitat ha demanat reforçar la protecció del sector arrosser europeu. Estan reivindicant, segons el que estic veient, que així ten clar dice el Comitè Europeu, les nostres particularitats, i tant, com les que acaba de dir Vicent. Les propostes que volen incorporar en el dictamen sobre l'arròs es votaran, atenció, en desembre, així que estarem també pendents. Quines són? Pues lo de la salvaguarda davant d'importacions, les clàusules PIL, l'etiquetatge obligatori de l'origen i més ferramentes per a combatre les plagues. Així que estarem molt pendents perquè, a banda de tot això, està reclamant un tema que jo porto defensant 28 anys, i és el valor ambiental dels arrossals, jo i molta gent, no sóc l'única, que són fonamentals per a la biodiversitat, la regeneració i l'aigua, conservació dels hàbitats, etc. Així que a veure si s'aconseguís, en davant de situacions que les que acaba de contar-nos Vicent, és fonamental que en aquestes institucions com el Comitè Europeu de les Regions parlen clar del que passa així en l'arròs.
2: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.

0: I me'n vaig ara a Castelló, perquè començarà molt pront el mercat de la taronja. Si no estic mal informada, a meitat d'octubre ara confirmarem i el mercat aconsegueix així arribar a l'edició número 18. Estem d'una xifra bonica, la majoria d'edat. És haver un punt de trobada entre productors locals i consumidors. Així que com estem d'aniversari, jo crec que és el moment de saludar i de que mos conte les novetats el regidor d'Agricultura de Castelló. Ell és Gonzalo Romero, si és regidor, molt bona vesprada.
1: Silvia, bona vesprada, encantat de parlar amb tu.
0: Ai, quines ganes tenia de fer-ho en directe, en el sí, micròfon, en el forcat. Quantes vegades hem parlat del mercat de la taronja? 18 anys ja, eh?
1: 18 anys ja, mare meva. Som majors d'edat ja.
0: Ja som majors. Bueno, i dugueu alguna novetat? Teniu alguna sorpresa, homenatges, algo?
1: Bé, la veritat és que anem a començar el dia 18 d'octubre, vam tindre una assemblea esta setmana, allí se vota tot entre els participants del mercat, i se va acordar, pues, es començarà el 18 d'octubre. La fecha de finalització, pues, serà, diguem, a finals possiblement de maig, depèn també de l'exposició de fruta que tinguem, i bé, pues, s'ha acordat també, pues, bueno, el preu que tenim allí, pues, per al que és taronja, mandarina i demés, pues, enguany ho han fijat, com l'any passat i l'altre, en euro i mig, i després, pues, també el que són llimes, el que són pomelos i demés, pues, seran 2 euros, perquè així fiquem un preu únic, també per facilitar al comprador que vagi i sàpiga el que té a pagar. I la fruta, pues, bueno, com comentat moltes vegades, és una fruta de categoria de Castelló, com tota la de la Comunitat Valenciana, és la millor taronja del món, i la gent, pues, acudeix i s'emporta un producte, el que sempre diem, pues, que el dissabte està en l'arbre i el diumenge s'està menjant la taronja.
0: Ai, que bo. Tu te'n recordes quan va néixer? Mos pots contar l'anècdota? Per què va sorgir i com?
1: Sí, mira, jo, claro, l'anècdota, perquè a més la conté amb molta alegria, perquè el mercat de taronja, bueno, quan estava jo de consellar l'any 2009, ho portava pensant un temps i un dia en la cooperativa Càmara Agrícola, que feien el dia de Sant Miquel fent la seva missa. I en el carrer Major, en Castelló, en l'església de Sant Agustí, vaig comentar en Manolo Gramunt i en Pepe Ruiz, que eren el president i el secretari d'entonces de la Càmara Agrícola, la possibilitat de fer un mercat en el qual oferir la nostra taronja a la gent de Castelló i que vinguera de fora, una taronja del terme municipal de Castelló, i que fora recollida, com te diria, que fora acollida el dia d'abans i el diumenge vendre-la. Uh-huh. Es va aparèixer molt bé i vam començar a treballar en el projecte. Vam fer reunions amb entitats agràries de Castelló, en altra gent que va col·laborar, i bé, el dia 22 de novembre de l'any 2009, diumenge, vam començar, sí, però sí, va ser un dia mogut, per dir-ho d'alguna manera, perquè mos van quedar a les 9:30 del matí, mos van quedar sense gènere, ja.
0: Allò va ser un èxit, si va ser... Exacte.
1: Sí, va ser algo tremendo, i bueno, van tindre que buscar gènere, al final van trobar una cooperativa, i van passar el primer dia, i a partir d'ahí, pues, bueno, va ser un èxit, i s'han venut molts de quilos. Ja un any, com tu dies bé, Sònia, Silvia, l'any passat...
0: Soria
1: d'apellido, però...
0: Sí, sí, però bueno, m'encanta que me digues apellido. Sí, sí, saps que en el nostre sector això és rango, és rango.
1: Sí, és rango, disculpa, Silvia.
0: Dime.
1: Bé, pues, el fet és que enguany complim 18 anys i la idea que portem, bueno, s'està treballant ja en el tema, pues, el dia 21 de novembre, dissabte, farem una recepció en la Càmera Agrària de Castelló, en els Servicis Agraris Municipals, i allí, pues, vindran tots els participants, també vindran autoritats i també convidarem a entitats del sector agrícola de Castelló. Farem un brindis, lògicament, en cava valencià i en coca de taronja de Castelló, i el dia següent, pues, bé, la idea és plantar 3 nous tarongers en la plaça Fadrell de Castelló, que és on vam començar el mercat de la taronja, i vindran, pues, bueno, volen que vinguin autoritzats, lògicament, els fundadors del mercat de la taronja, que molt d'orgull, pues, puc dir que jo estic ahí, i lògicament també la principal, bueno, l'alcaldessa i la reina de festes de Castelló.
0: Claro, o sea, que això serà la festa, esa és la part de festiva,
1: festa, sí,
0: no? La
1: vindrà
0: part
1: també la fileta a cantar cançons tradicionals de Castelló, i, bueno, també farem algun reparto, bé de coca, taronja, o el que estimem i seria, i volem fer una festa bonica perquè, bueno, faran 18 anys, 18 temporades que hem començat i, lògicament, pues, estem molt contents.
0: Que guai. I ara, on se fa? Perquè estem parlant del dia 18, has anomenat la plaça Fadrell. On és exactament? Perquè crec que una vegada, no sé si la manteniu en diferents punts o és un únic punt. Com és la ubicació física del mercat?
1: La ubicació va més començar en el seu moment en la plaça Fadrell.
0: Sí.
1: El que passa és que, afortunadament, gràcies a Déu, han tingut molt d'èxit i teníem molts de venedors i moltes paretes. I entonces, pues, se va ficar al costat també en la plaça Naviolan, que està al costat mateix de Fadrell, i a part hem entrat també en la plaça Maria Agustina, i en la plaça de les Pintures de Gasulla. Estem entre
0: els punts
1: de Castelló, per tant, d'alguna manera aproximem el nostre producte a molta gent de Castelló, que potser, claro, si ho fiques en la plaça Federer, pues, Castelló és una ciutat gran, té 190.000 habitants, i lògicament pues, tens que intentar aprovar el màxim possible pues, el producte als consumidors. Tiene que sentir en les tres places funcionen molt bé.
0: I quants productors, més o menys, i quants quilos, per entendre el que és el volum, sí. Perquè has mencionat que el primer dia ens quedarem sense género, però sí. Ara quan, més o menys, no se pot saber.
1: Sí, pues mira, l'any passat van ser el que se va vendre en tota la temporada, 140.860 quilogramos.
0: Ah, pues.
1: Això és el que se va vendre l'any passat. I diguem, pues, bueno, normalment pues, tenim uns 15-20 productors que venen la seva taronja, però m'ha arribat a tindre 40 paraetes en un diumenge.
0: Molt bé.
1: És molt... I bueno, la condició és que siga taronja del terme municipal de Castelló.
0: Però no es dona temps ja en la inscripció, no? No dona temps, ja hauria d'estar...
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, dona temps encara que s'inscrigui algun agricultor?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Nosaltres, diguem, la gent inclús, perquè, claro, tenim que tindre en compte que els productors, pues, a millor ixen, pues, quatre fins de setmanes, no ixen tots, per tant, o quatre diumenges. Per tant, una persona, per exemple, que tinga una taronja tardana, que potser tinga que ixin en abril, pues, bueno, el mateix mes de març pot presentar la seva sol·licitud. En principi, la sol·licitud, hasta un mes abans de que s'acabi el mercat, pues, se pot presentar.
0: Ah, genial.
1: Però també agraïm que se presente quan antes, lògicament, perquè així pues, també podem nosaltres organitzar-nos d'alguna
0: manera. Claro, les ubicacions, els espais per ficar cadascú on toca.
1: Exactament.
0: No és arribar allí i ficar allí, sí. Saps? Hi haurà que organitzar-se. Sí. Gonzalo, tu t'imaginaves que arribaríem als 18 anys?
1: Jo tenia l'esperança i la il·lusió de que sí. El que passa és que a vegades parlava amb gent i em deia no, això és una bona iniciativa, però això dos o tres anys. I jo tenia l'esperança de que fos aixina. I la veritat és que està funcionant molt bé. L'altre dia a l'assemblea va vindre molta gent que estava interessada en el mercat i jo la il·lusió que tinc vamos, és que d'ací molts anys estigui també funcionant. Anem a veure què passa perquè aquestes coses no ho són mai, però la veritat és que penso que és una cosa que promociona la nostra taronja. També és un element turístic de la ciutat de Castelló perquè molta gent que ve pues, dissabte o diumenge, pues, aproxima el diumenge a les places on venem taronja i se la porten a Madrid, a Bilbao o a Barcelona i això està molt bé i també el pues, que te deia abans, pues, bueno, tot el que siga preservar el nostre cinturó verd ple de tarongers, pues, és una inversió boníssima i tenim l'esperança que dure molts anys i després treballarem perquè així no siga.
0: Bueno, estarem per tant en contacte i a veure si celebrem pront els 20, els 25, els 30 sí, i anirem comptant. Sí. El dia 18 que vagin a aquestes places, a partir de quina hora?
1: Pues des de les 9 del matí. Des de les 9 del matí ja inclús algunes parades estan antes, però bueno, de 9 a 2 això és l'hora, diguem, oficial i bueno, en les tres places que hem dit, pues ahí estarà el producte.
0: Molt bé. Gràcies, Gonzalo, de veres. M'alegre molt i felicitats.
1: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Cuida't.
1: Un abraç molt fort.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2.
0: Continuo escoltant el programa especialitzat en informació agroalimentària, pendents, això sí, de tot el que pugui ocórrer, i torno a insistir, si hi ha qualsevol novetat, estarem molt pendents, però a mi a nivell de nació, a nivell d'Espanya, a nivell de país, m'interessa contar-vos un par de coses, que no se m'obliden. Per una banda, la Comunitat Valenciana va rebre 131.247 euros per al Pla Renove de Maquinària Agrària 2026. Bé, són 130 i pico mil. Van a permetre finançar en concret l'adquisició de 19 unitats de maquinària agrícola. El conjunt d'Espanya, el programa està ja esgotat. O sigui que, de moment, el que podem fer són tres línies d'inversió i això és de nou casos, de sembradores de sembra directa, també n'hi ha alguna de resta de maquinària, també alguna d'equips de precisió. Ja vos contaré a veure si puc localitzar en concret quines 19 unitats de maquinària agrícola es tracta en guany i es poden beneficiar en la Comunitat Valenciana dice Pla Renove. I una altra qüestió que volia contar-vos en paciència és el Seguei Spain Agri Food Tech Nation. Vale, què és això? És una iniciativa que ha impulsat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estan darrere Ametic i també ICEX i la pròpia Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, va per a la cosa, i el que volen és identificar i donar visibilitat a empreses espanyoles en general, que puguen desenrotllar tecnologia i innovació dins el sector agroalimentari. En termes senzills, el que pretenen des del Ministeri és crear una marca de reconeixement de tecnologia agroalimentària espanyola i que tinga i estiga orientada especialment a la projecció internacional. Per això vos ho conte, perquè si esteu vinculats a alguna empresa agroalimentària al nostre territori, que en tenim de molt bones i molt importants, segur que vos interessa. Voleu escoltar el que va dir en la presentació esta mateixa setmana la directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del Ministeri? Ella és Isabel Bombal i va dir això.
5: Lo que queremos es que sea un sello muy práctico que constituya para vosotras, empresas, una vía de acceso a incentivos de tal manera que, ahora lo vamos a ver, os merezca la pena tener este sello, no por tener un sello más ni un elemento más reputacional, sino porque realmente os ayude desde el punto de vista empresarial. Un mensaje importante también es que este sello es un sello, un distintivo de calidad, gratuito y voluntario para las empresas, que tendrá que ser revisable cada cierto tiempo, como ahora a lo largo de esta hora os explicaremos, pero que no requiere ni de una acreditación ni de una certificación previa pagada. Por tanto, lo que hay que hacer es cumplir una serie de requisitos, conseguirlo, lógicamente, a partir de una solicitud, de una aplicación y de presentación de una serie de documentación, y una vez que se tengan acceso a esos incentivos de los que vamos a hablar. Nuestra idea, nuestro objetivo es que con todo este input podamos trabajar a Metic y nosotros para redondearlo y finalmente que el sello vea la luz antes de finales de 2026 y por tanto esté plenamente vigente con los incentivos aplicables a partir de 2027. Es decir, es algo que queremos que sea una realidad ya, en los próximos meses.
0: ¿Y para qué servís? Ya vos contaré cuando sea una realidad completa y tancada. Los objetivos que te esta iniciativa és, per una banda, reconeixement, o sigui, distinguir empreses espanyoles que tinguin solucions tecnològiques innovadores i madures, com acabo de comentar la pròpia Isabel. Credibilitat, facilitar clients, inversors, socis, com també ara ho escoltareu. Internacionalització, impulsar exportació de tecnologia espanyola, que falta mos fa, especialment l'aplicada a l'agricultura, ramaderia i alimentació. Visibilitat, que és enfortir la presència de les nostres empreses espanyoles dins de l'ecosistema agrifut. I després, atracció d'inversió. O sigui, jo crec que tots aixises vos interessen. I com pretenen aconseguir aquests objectius? També se ho ha explicat Isabel Bombal.
5: Estos incentivos para facilitar el acceso a mercados internacionales, pero como ejemplos pues puedo decir el que el sello sirva para poder formar parte de los stands de España en ferias internacionales de peso, en el ámbito tecnológico o en ferias agroalimentarias que ya estén dedicando una zona destinada a tecnologías de manera destacada, o una discriminación positiva para determinadas misiones directas o inversas de empresas AgriFoodTech, para conseguir determinados proyectos innovadores o en determinadas convocatorias de distintos departamentos ministeriales, o el acceso preferente a pruebas de tecnología, por ejemplo, en nuestro hub de innovación, en la Vega Innova. Esto va a promover la atracción de inversión en el sector agroalimentario, es decir, el tener el sello va a incrementar la confianza de inversores y de corporaciones globales para poder depositar su confianza y sus recursos en estas empresas.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

Bé, la Conselleria d'Agricultura, Uia, Ramaderia i Pesca ha rebut un total, continua parlant d'empreses, de 173 sol·licituds d'empreses de la Comunitat Valenciana per accedir a les ajudes dirigides a inversions. En què? Pues van concretament enfocades a transformació, comercialització i desenrotllament de productes agroalimentaris i que tenen per objectiu facilitar la modernització de les empreses i la millora de les vostres instal·lacions. També n'hi ha alguns enfocats a millorar el procediment productiu, el procés productiu. Bé, comptem, per tant, en enguany, dins de 673 sol·licituds, es destina la dotació pressupostària és de 28,5 milions d'euros. Ho va anunciar també esta setmana el director general d'Indústria i Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández, que ha explicat les mesures, ha dit que aquestes mesures, una a una, xifra a xifra, objectiu a objectiu, ho va comentar exactament dins de l'Assemblea General de l'Associació d'Indústries Càrniques de la Comunitat Valenciana. Bueno, allí se van abordar també les diferents línies de suport a la conselleria i a la indústria en el seu conjunt. Aquestes ajudes que s'emmarquen en el Pla Estratègic de PAC 2023-2027 van cofinançades també per el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, és a dir, que s'emmarquen dins del PEPAC i van cofinançades en el FEDER. Bé, contemplen dos línies d'actuació. Una va dirigida a inversions en objectius ambientals i s'ha de una dotació màxima de 5,5 milions d'euros. I l'altra va destinada a inversió productiva. Ahí n'hi ha 23 milions d'euros. Ernesto, el director Ernesto Fernández, va expressar la seva satisfacció perquè han tingut molt bona acollida amb aquestes ajudes. I 673 sol·licituds han suposat, per tant, un arranque, un inici, un projecte d'inversió molt destacat. Tinc que dir-vos que dins del conjunt de sol·licituds, que també hem demanat algun detall un poc més clar, 58 són en inversions en objectius ambientals. Ahí n'hi ha una inversió prevista d'algo més, quasi són 15, 14,84 milions d'euros. I 158 en inversions productives. Això representa algo més de 110 milions d'euros. Així que satisfacció en aquestes ajudes, en aquesta línia, i el meu compromís, torne a dir-ho, perquè sempre que dic algú complim, de parlar, en fer un especial en la indústria agroalimentària, que té moltes qüestions a tractar, molts reptes, també té una crisi diferent a la dels agricultors, però també les afronta i a mi sempre m'interessa. Així que avant, pronto parlarem d'indústria perquè vegeu que tenen ganes de fer projectes i inversions de futur.

I parlem d'empreses. Vàries criden, o vàries qüestions, criden especialment la meva atenció. Jo crec que heu llegit ja, segur, algo, però per si de cas, vos faig una repassada ràpida, no?, de les qüestions que han arribat estos últims dies vinculades a empreses de referència dins del sector agroalimentari en el seu conjunt. Per exemple, Mercadona ha desenvolupat Atenea. Heu escoltat ja parlar d'això? És una plataforma pròpia d'intel·ligència artificial. Està pensada per ajudar els seus equips tecnològics a desenrotllar, programar i organitzar de forma ràpida, això és la intel·ligència artificial, més eficient i asseguren que més qualitat. Més de 500 enginyers de la companyia ja utilitzen esta ferramenta. Atenea incorpora el que es coneix com a intel·ligència artificial agèntica. Jo no sabia el que era. No sols respon a preguntes o genera continguts, sinó que també pot executar determinades tasques de manera automàtica i autònoma. Això és el que ara està en el debat i tal. O sigui, aquest és el tipus d'intel·ligència artificial agèntica. Bé, la plataforma està adaptada als processos, les ferramentes i els estàndards que utilitza aquesta empresa i fusionen diferents agents especialitzats que poden assumir tasques concretes dins de lo que és el desenvolupament del programa. La companyia destaca que la IA no substitueix el criteri, és el primer que han dit els professionals, i que els enginyers continuen prenent les decisions tècniques fonamentals i que Atenea automatitza i accelera els treballs. El projecte preveu ara ampliar l'ús d'aquest agent a tot el cicle del desenvolupament del programa i permet treballar en models d'intel·ligència artificial de diferents fabricants. Així que, com a curiositat, Mercadona té la seva pròpia intel·ligència artificial, Atenea. Hi ha un grup també, un grup valencià, Gealimentària, que afronta el que ja està damunt, que és la campanya de Nadal. Que si no res, la tenim damunt, en sèrio, I estan llançant noves margarines professionals pensades sobretot per a pastisseria i brioxeria. Dins de la seva gamma d'artisans Bouquet, esta companyia està treballant en solucions específiques per a productes nadalencs, com el panetone, el tortell de Reis, etc. Ja vos contaré, però estan llançant productes nous i asseguren que de lo més cridaners. Per cert, que felicite a David Esteve, així obertament, perquè ha sigut el guanyador del concurs de la Moca Orà, és el que és de la pastisseria al forn en la carrer Burriana de València, de la Moca Orà, que no us oblideu que la pròxima setmana tots tenim que tindre la Moca Orà en casa. Parlarem d'aquest producte, parlarem d'aquesta tradició i, per suposat, en l'especial del 9 d'octubre donarem testimoni del que s'hi representa. Hi ha un apunt final. La empresa García Carrión, associada a Ilimpo, esta agrada a uns i a altres no tant, m'ha comentat que van a presentar en Fruit Attraction una nova col·laboració en la marca Limón d'Espanya i asseguren que identifica la llima produïda així, a Espanya. La principal novetat serà, per tant, les seues llimonades i torna a dir que la presenten com una aliança claríssima en esta entitat. Són ja les 3:44, 16 minuts per a les 4. Una xicoteta pausa i repassem alguna qüestió més perquè no s'oblidem que és divendres, que fem un tancament especial de programa i que també tenim l'agenda completa per a tots els gustos en la part gastronòmica i firal. Aixina que de seguida us contem més.

0: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat, Sílvia Soria.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, punt a punt en Apunt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, pilota valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
2: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
3: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
2: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Elda 96.2. Apunt Ràdio. Sílvia Soria.

0: primer cap de setmana d'octubre, i no és un mes qualsevol, en la ciutat de València ni en qualsevol rancó de la comunitat valenciana. En tenim per a tots els gustos. La veritat és que a mi m'encanta tancar la setmana fent-vos propostes forcateres. Recordeu que tenim el que és la fira del formatge artesà de Montanejos, que estiguen així, contem tots els detalls del certamen, que cada vegada en són més els productors de formatge que hi ha, que podeu anar i tindre un cap de setmana complet. De moment l'horatge no el suspèn, de moment, és el que m'han dit. I bueno, també tenim, jo que sé, des de la mostra de parcs naturals en el Mercat de Colona, són ciutat de València, els primers actes, que això ja vos ho conten també els companys en els magazines de vesprada i culturals vinculats al 9 d'octubre, un mercat medieval, això sempre té algun toc gastronòmic de producte que em sembla atractiu. Després està la part ja més institucional, en les jornades de portes obertes del Palau, el campament medieval al Parc Central. I bueno, ja si comencem a ficar-li sabor al tema, bueno, la Fira del Marisc, que ve de Marisc Galícia, que tots els anys passen per ací, i bueno, sempre és una meravella. Van a estar tot el mes, arranquen este cap de setmana, però van a estar, i parlarem amb ells també, perquè a mi m'encanta germanar cultura gastronòmica i de producte, la Fira i Festes de Gandia, que en la pluja també s'han vist afectats. Fimel en Meliana, això és molt nostre. I després, jo que sé, per exemple, la Fira del Vermut en Montserrat i un llarg, etcètera, d'alternatives i de possibilitats. Bueno, ja, què voleu que vos diga? De la part cultural, des de la sarsuela fins a recitals de bandes locals, concerts gratuïts, tot això, que no és forcater, però bueno, mos fa remoure també, no?, la part emocional. Igual que quan vegem un camp, una horta o un bon producte. I per als amants de la gastronomia, ja vàrem avançar ahir que Alicante Gastronòmica, perquè estiguem parlant en Sabor Origen, estiguem parlant en la directora del certamen, pues arrencava este matí. Tots pendents de què passaria, tal i qual, però és una fira, està tancada, no ha passat absolutament res, i gràcies a Déu la inauguració ha transcorregut perfectament com estava prevista. De fet, el president de la Generalitat ha sigut el que ha fet l'acte institucional d'obertura i ha ficat en valor, per això per a mi és una qüestió forcatera, la presència dels productes dins de l'oferta gastronòmica i el fet de que la gastronomia forma part de l'atractiu turístic de qualsevol espai, de qualsevol zona, de qualsevol territori, i en Alacant de forma especial. De fet, el president de la Generalitat ha donat una data, un enfoque, i ha explicat en un percentatge per què la gastronomia és econòmicament tan important per a províncies, territoris i espais com Comunitat Valenciana i molt específicament Alacant. Així que escolteu el president ficant en valor això, el turisme gastronòmic i darrere del turisme o argumentant el turisme gastronòmic alguns dels productes que tenen denominació d'origen, que són espai i identitat i que ajuden a mantindre població en molts racons alacantins.
1: El 30% del gasto que hace un turista en la Comunitat Valenciana lo hace en gastronomía, en nuestra tierra. Por lo tanto, demuestra la importancia que tiene el trabajo que hacen los profesionales que se dedican a todo lo que está relacionado con nuestros fantásticos productos que tenemos en la comunidad. Personas que se dedican a la vinicultura y que entre todos hacemos que esta tierra sea una de las tierras más prodigiosa a la hora de ofrecer productos tan fantásticos como puede ser la Granada de Albatera o de Elche o las brevas o en fin, las alcachofas, muchísimos productos que elaboramos en la comunidad y especialmente en la provincia de Alicante.
0: Bueno, i evidentment, la fira que vos ha mencionat Meliana no corregau massa perquè avui sí que s'ha ajornat, estava previst que foren 3 dies, el 2, 3 i 4, a la fi va ser dissabte 3, diumenge 4 en Meliana, i bueno, ja sabeu que és un dels principals atractius en l'agenda. On està ubicada? Està concretament en el carrer Rei en Jaume I, en l'Avinguda de la Constitució i l'Avinguda Santa Maria. Ahí se van a instal·lar un centenar de casetes i d'expositors. Ja sabeu que tenen importància dins de Meliana, és bàsica perquè és una fira agrícola, és una fira comercial i és una fira gastronòmica que des d'enguany celebra l'edició número 27. I quan són les 3:52, els companys informatius accedeixen al nostre estudi. Rubén, hola, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Sílvia.
0: Contamos quines són les novetats que arriben des de Madrid.
2: Finalment, com estava previst, els dos decrets sobre la vivenda han sigut derogats, no han sigut convalidats pel Congrés dels Diputats. El primer dels decrets, amb vots negatius, 178, i vots afirmatius, 172, amb cap abstenció. I el segon decret, que acabem de conèixer fa dos minuts, sí. Xavier García.
3: El segon decret té una votació diferent, 185 vots en contra, 165 a favor. La diferència és més gran perquè en el primer vot, en el primer decret han votat en contra PP, Vox i Junts, i en el segon han votat en contra també el PNB i Coalició Canària.
2: Uh-huh. Ampliarem tota la informació al voltant d'estos decrets i de l'escenari polític que s'obri després d'esta votació en el Congrés en uns minuts, en el butlletí de les 4 de la vesprada.
0: Molt bé, gràcies, companys. Última hora, per tant, la ràdio ja sabeu que és immediatesa i acaben d'entrar els companys Xavi i Rubén per a contar-vos el que està ocorregant tot el dia pendents del Congrés dels Diputats i, per suposat, d'ací 7 minuts vos ampliaran en testimonis, en reaccions i en més qüestions vinculades a la notícia del dia. I, bueno, nosaltres, per tant, tanquem i tanquem con totes les setmanes pendents d'un sector que la setmana que ve donarà ja segur calendari de protestes, una setmana en què espere a veure si l'oratge ens respecta i en els que hem tingut com a protagonistes debats a les Corts, hem tingut també reivindicacions concretes de faltes de pressupost, hem tingut un poc de tot i han sigut des de les veus. Recordeu, per tant, vos espere el dilluns a partir de les 3 i per tots ells cal consumir productes valencians perquè nosaltres, el millor, ho tenim a casa. Bon cap de setmana.
4: Pero hablar de justicia también exige mirar más allá de los tribunales y atender a quienes llevan demasiado tiempo reclamando un trato justo. Me refiero a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y a todas las mujeres y hombres que son identidad y esencia de nuestra economía, nuestro territorio y nuestra forma de entender la vida.

el que estem veient en aquests moments és que se fa patent la necessitat de millorar les infraestructures agràries, ja que és algo fonamental per a realitzar l'activitat de les persones llaboradores i ramaderes.

Cal consumir productes valencians, perquè ací el millor ho tenim a casa. El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Pum Ràdio sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Molt bona nit. Benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia o durant tota la vesprada. Ja sabeu que venim de contar-vos la victòria del Club Esportiu Eldense, també la de València Bàsquet en el punt a punt, i que ara teniu l'oportunitat també, a banda d'escoltar, d'opinar en este 90 minuts. Ja sabeu que teniu en les nostres xarxes socials, en els nostres canals, la pregunta per a enviar textos, que és, quin rol creus que tindran els canterans en Javier Aguirre. En X, en arroba 90 minuts, en Instagram, en 90 minuts ràdio, en TikTok, en arroba 90 minuts ràdio, ahí podeu enviar els vostres missatges, també podeu opinar sobre la resta del programa i de lo que vulgueu, també del cap de setmana en clau esportiva. La pregunta, la recorde, és quin rol creus que tindran els canterans amb Javier Aguirre. I és que, clar, en dinàmica de primer equip n'hi ha dos, tres xiquets, per què no dir-ho, que són el cas de David Otorbi, Aro Mayol i Aymar Blázquez, que han donat rendiment, que donarem bona imatge en Òscar Sánchez i que a la volta d'esta parada per seleccions anem a veure si compten en oportunitats o no en Javier Aguirre. D'això debatrem en temps de tertúlia, però abans recordem els resultats del dia d'avui, i és que en futbol no n'hi ha primera divisió, però sí n'hi ha hagut Lliga Hypermotion en la jornada 8, on l'Eldense ha guanyat 4-1 al Real Oviedo. Victòria importantíssima per als de Javi Calleja, que és la segona victòria en esta temporada per a l'equip que des d'ahir, i a falta de que el CSD doni l'okay, és propietat de Lionel Andrés Messi. En bàsquet, Eurolliga, tercera jornada, repassem els resultats. Besiktas 82, Barcelona 95, victòria per al Barça. Fenerbahçe 76, 66 Dubai, victòria per a Fenerbahçe. En el Bayern 84, Partizan 86, ajustada però victòria per a Partizan. Panathinaikos 90, 67, Maccabi Tel Aviv, victòria per als grecs. I el Baskonia 87, Olimpia Milano 76, victòria per a l'equip espanyol, i per suposat la victòria remuntant per part de València Bàsquet 92-105 davant el ASVEL Villerban. Les 11 i 7 minuts, estos són els marcadors, esta és la pregunta del dia. Avui és divendres 2 d'octubre de 2026, anem a fer una pausa i al tornar anem en els assumptes en este mes del dia.
1: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
2: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
1: Estás escoltando 90 minutos. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
0: No minuts, passen de les 11 de la nit. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
8: Pues bé, banyat, però bé.
0: Vols dir?
8: Te caiguem, mare de Déu.
0: Jo és que no he eixit d'ací en tota la vespre i no sé com està. Quan he arribat ací feia un poquet de sol.
8: Jo de 5 minuts abans de començar el programa me l'ha baixat a fumar un cigarret. Mare meva, la que caia. No n'hi ha sostre per a...
0: Ui, mare.
8: refugiar-se així que...
0: Bueno, està,
8: banyar, banyar.
0: No, no podem dir que ara no sí que han avisat, cal. Perquè han estat avisant durant aquests dies de que venien
8: pluges.
0: Però el que anem a fer, mira, són les 11 i 9 i en Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'oferim la roda de premsa de Javi Calleja. Ara de seguida anem a escoltar el tècnic de l'Eldense.
8: Que no és que parli molt baixet.
0: No, no, no. És que ens han avisat que estava apareguent per sala de premsa i ara de seguida anem a escoltar a Javi Calleja després de la victòria de l'Eldense 4-1 davant d'un Oviedo que...
8: Està un Oviedo cridat, de Calero.
0: Sí, que està cridat a estar a la part alta de la taula, però que avui s'han portat 4 de l'Eldense.
8: Sí, sí. La veritat és que sí. No era... sense favorit, però mira, ve per Calleja.
0: Mira, escoltem, ara sí.
9: Tiene mucho mérito, hay que darle valor. Estamos contentos, pero porque yo creo que nos merecíamos un resultado como el de hoy. No tanto me refiero al partido en general, sino que veníamos...

0: Piense que no ha transmitido lo que sí que ha transmitido en otros partidos, aunque hayan acabado con derrota, y luego en la segunda mitad ha habido un cambio, un giro totalmente de 360 grados.
1: Hemos ido creciendo durante el encuentro. Siempre pasa muchas veces que cuando más insistes en, oye, tenemos que salir al inicio del partido, muy concentrados, y además a ellos se les veía con esa energía, con esas ganas, y a los 20 segundos te marcan gol. Eso, pues, quieras o no, puede pesar un poco, pero el equipo ha mostrado muchísima personalidad, ha seguido creyendo en lo que hace, durante el partido ha ido cada vez jugando mejor, dominando más, teniendo más oportunidades, y al final, en la segunda parte, pues creo que también con la entrada de los jugadores que estaban en el banquillo, hemos dado un salto de calidad y hemos conseguido una gran victoria.
2: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
3: Les paraules de Javi Calleja, però la crònica ens la porta el nostre amic i company, que ens ha contat també els gols, els quatre gols de l'Eldense. Álvaro Molina, què tal, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, companys, què tal? Primera victòria en casa de l'Eldense, la segona en Lliga i la primera també des de que Calleja va arribar a dirigir l'equip. Havien sigut dos partits els que havia dirigit i els dos partits havien sigut derrota, i avui per fi s'estrena ja la primera victòria per a Calleja. En un partit que no s'havia posat bé, perquè en el segon 30, pràcticament en la primera jugada, Alberto Reina dins l'àrea ha fet eix 0-1. S'ha escoltat també eix run-run en la graderia perquè no arribaven les ocasions. Ha defensat molt bé en la primera part el conjunt de Julián Calero, i ja en la segona part ha sigut quan s'ha desatat absolutament tot. En aquesta primera jugada, aquest primer penal que ha comès Samu Rodríguez per aquesta mateixa l'àrea, l'ha transformat Roberto López. Minuts després, ha sigut un altre penal que ha transformat Fidel Chávez, el capità. 2-1 ha remuntat l'equip, i ja el tercer ha arribat després d'un contracolp espectacular del conjunt blaugrana, o la Barrieta ha finalitzat en una qualitat que té increïble en la cama esquerra. I per tancar ja la golejada, Rastrojo, que també havia sortit des de la banqueta i ha fet uns minuts espectaculars amb aquesta velocitat i potència que té este jugador, i ha posat el 4-1 en el marcador. Com diem, victòria importantíssima, és la primera en casa i són 3 punts que de moment li fan sortir d'aquestes posicions de descens. Victòria, com diem, en el nou Pepi Comat, en este Eldense 4, Oviedo 1.
3: Gràcies, Álvaro. Ens alegra esta victòria de l'Eldense, que ja era necessària. I anem a parlar també del València, i és per això que tenim a l'altre costat del fil telefònic el company del partit de la una. Germán Muñoz, què tal, com estàs? Bona nit.
5: Què tal, Salva? Bona nit.
3: Este matí, entrenament del València, i te pregunto per què heu donat la notícia sobre Danjuma, i també un poquet que ens contes com ha anat ixa última hora del València respecte a l'entrenament d'este matí.
5: Sí, Salva, pues mira, avui una bona notícia per una part i altra mala notícia en este cas. La mala notícia, comencem per la part negativa, ha sigut Arnau Danjuma, que com hem contat a les xarxes socials del partit de la una, n'hi ha un problema amb Arnau Danjuma, perquè el neerlandès no ha entrenat amb l'equip durant esta parada de seleccions. Són quasi 2 setmanes sense entrenar amb la resta dels companys, i el que podem contar també, la informació que tenim, Salva, és que es va retirar d'un entrenament, d'una sessió, per molèsties a inicis d'esta setmana passada, i no ha tornat a entrenar. De moment, el València, des del València es trasllada que està tractant-se dins de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, però no n'hi ha part mèdic, no sabem on és la zona on té la lesió Arnau Danjuma, però el que sí que podem confirmar és que Arnau Danjuma porta temps ja, setmanes, sense entrenar amb el grup i està lesionat. I ara te conte la bona notícia en este cas, que és que avui César Tàrrega sí que ha entrenat, ja ha fet tot l'entrenament, tota la sessió amb la resta dels seus companys. Ja varen contar també que tenia aquesta lesió, patia aquesta lesió als isquiotibials. Finalment, era una lesió d'uns 10 dies, no era res greu, i a poc, aquests últims dies, el jugador, el defensa, ja estava fent treball en solitari sobre la xespa,

0: i avui ja ha fet el primer entrenament amb la resta dels seus companys i, si tot va segons lo previst, César Tàrrega podrà estar front al Racing de Santander en el Sardinero.
1: Bueno, pues son, com tu dius, la part positiva i la part negativa de l'entrenament d'avui. La novetat ha estat Rinosuke Sato, no?
0: Sí, Rinosuke Sato també, que ha entrenat ja avui amb els seus companys després de tornar abans d'acabar aquests partits que té el Japó amb la seva selecció. Ha tornat abans per petició del tècnic mexicà Javier Aguirre, i Rinosuke Sato ja està a València i avui ja s'ha entrenat amb la resta dels companys. I bueno, podem parlar també, si vols, Salva, per a repassar un poc tot, de qui ha entrenat i qui no ha entrenat, per a fer el global, no sol de Dan Juma i de César Tàrrega, a més de Dan Juma, que no ha entrenat, i Tàrrega, que sí que ha sigut la part positiva i sí que ha entrenat, Diakabi, que continua entrenant-se amb el grup, este ja porta més temps entrenant-se amb la resta dels seus companys i també apunta a estar en la convocatòria ante frontal Racing. Copete i Fulquier són els que continuen treballant en la xespa, però en solitari. Continuen recuperant-se de les seues lesions i encara no estan entrenant amb el grup. Rioja continua fent treball específic perquè, com saps, Salva, té una ferida en el peu que li impedís jugar i participar i entrenar de manera normal, i ha de parar i ha de fer un treball específic per a poder tornar de la millor forma possible. Encara així, no, a mi i a la informació que tenim nosaltres és que no està descartat per a aquest partit front al Racing. Dependrà de la seva sensació, de la sensació que ell tinga en el peu. I per posar un poc més en context de com està la infermeria, en este cas del València, Sadik, que encara està lesionat i que no se l'espera fins a un mes de moment. Diego López, que avui hem conegut també que passarà altra vegada per quiròfan, va ser operat una tercera vegada ja, li van a fer una neteja en esa lesió que va patir en ese trencament en el genoll, i després també Sergi Canós, que també té ese trencament de genoll i que no s'espera que torne fins a l'any que ve, al igual que Diego López.
1: Bé, pues gràcies, Germán. Estem pendents durant el cap de setmana de lo que pugui passar en respecte al València, i ja el dilluns t'escoltem més el partit de la una. Un abraç, bona nit.
0: Un abraç, bona nit, chao, chao.
1: Al nostre company del partit de la una, si en esta casa, en Apunt Ràdio, i votem, Carlos, si te sembla bé, a l'Elx, perquè avui ha guanyat 3-2 davant el Mèxic Sub-20 en un amistós i en doblet per part de Ezequiel Ponce i un altre de Osorio. És un paró que en este cas l'Elx sí que li ha servit per a ficar a punt sobretot a Kevin Lomónaco, el central que va arribar última hora en el mercat i que s'espera que d'aquesta parada d'internacionals tornen tant Revivo de Israel com Lucas Cepeda del Xile. Si te sembla bé, escoltem a Ezequiel Ponce en esa valoració de la pretemporada. Escoltem a Ponce, a Ezequiel Ponce en esa valoració de la pretemporada en l'Elx.
2: Bueno, muy contento primero de haber pasado tiempo con los compañeros. Por ahí los últimos que fuimos llegando nos faltaba esta semana y nada, terminarlo así, de esta manera. Creo que hicimos un buen trabajo y bueno, ahora vuelve lo lindo y esperemos estar preparados para el Celta en casa. Sí, sin duda, venimos de momentos buenos, seguimos puliendo cosas, pero sí, con la idea que tenemos, con los compañeros, la unión que se ha creado en esta semana de pretemporada nos ha venido muy bien, tanto físicamente como personalmente, y la verdad que feliz de estar cerca y de volver a competir, de volver a sentir esas noches, de poder darle alegría a nuestra gente y poder mostrar los niveles que hemos mostrado fuera en Español, en casa.
1: Això respecte a l'Elx, ja baixem cap a la segona divisió, on està el Castelló, que jugarà el dilluns, però que avui n'hi ha hagut lío en el tema de les entrades del proper partit davant de l'Andorra. Ixa explicació, ixa última hora, ixa informació, ens la porta José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló parlem del malestar que hi ha en els aficionats després de posar-se ahir de vesprada a la venda les molt poquetes entrades que va oferir el Andorra al Castelló. Estem parlant del cap de setmana, no d'este, en el que el Castelló juga davant del Ceuta diumenge 6:30, sinó del següent, enmig del pont, on diumenge dia 11 el Castelló jugarà a les 2 de la vesprada davant de l'Andorra. Per aquest motiu, molts aficionats albinegres, com era d'esperar, s'havien programat ese viatge, fer el pont i, bueno, pues aprofitar el dia de diumenge per a veure el Castelló a Andorra. L'assumpte és que l'Andorra ha oferit molt poquetes entrades, 200, i ahir de vesprada a les 5 el club esportiu Castelló, mitjançant les xarxes socials, se comentava que en apenes 5 minuts havien venut les entrades que tenia a disposició dels aficionats albinegres. A partir d'ahir, bueno, pues molt de descontent, molt de malestar en gran part d'afició, perquè eren molts més, evidentment, és que tenien ja les reserves fetes hoteleres per al cap de setmana que ve. I, bueno, pues després de tot això, el Castelló ha fet un matís, ha precisat que d'aquestes 200 entrades, únicament 140 se van posar a la venda en general, perquè 60 estaven reservades per als membres de Aficiones Unides, que té ahí un acord amb la Lliga, i per aquesta via tenen entrades en cadascun dels partits assignades a 20 euros. Tot se complica perquè l'Andorra no vol oferir entrades ni posar entrades a la venda per a aficionats visitants en altres sectors del seu estadi per a aquest cap de setmana. Així que, bueno, pues ja dic, molt de cabreig en la gran part dels aficionats que s'havien muntat el viatge, que estaven pendents de l'entrada i que al final s'han donat compte que pràcticament només han pogut estar disponibles en 40, en la qual cosa pues serà molt poquets, per desgràcia, que puguen acompanyar al Castelló en aquest partit del pròxim dia 11 al País dels Pirineus.
1: Coses que no s'entenen. Gràcies. Igual, respecte a tot el tema de les entrades, d'aquesta manera de repartir, no?, les entrades en el futbol professional, que moltes vegades pues, sorprenen, no?, també als aficionats, que en este cas pues, havien preparat el viatge i no poden estar. Respecte a l'Hèrcules, baixem també una categoria, anem cap a la primera federació, en el grup 2. El Hèrcules juga demà a la 1 del migdia davant el Reial Jaén, i la prèvia és la porta del nostre company Gonzalo Blanes. Què tal? Com estàs? Bona nit.
4: Què tal? Salutacions, bona nit. Demà juga l'Hèrcules al Rico Pérez, repa al Real Jaén amb la intenció d'enllaçar 4 victòries consecutives. En cas de sumar els 3 punts, el conjunt alacantí avançarà a l'Andalús i es garantirà tancar la jornada en lloc de play-off d'ascens al futbol professional, que evidentment és l'objectiu del conjunt blanc i blau. Després de 3 victòries, tot són bones notícies per al conjunt de Beto Company, que recupera Oriol Sol de Vila, que per fi pot entrar a la llista de convocats. Ja estan també a disposició, tot i que no entraran a l'11, Obenc i Toril. En l'alineació, probablement hi haurà un canvi respecte a l'equip que va guanyar a l'Àguiles. Per a tindre un perfil més ofensiu, entrarà Antoñín per Medi Puig, acompanyant en l'atac a Àlex Jiménez. L'únic que no agrada del partit és l'horari, dissabte a la 1 del migdia, però tot i això, s'espera una bona resposta del públic i que, després de guanyar els 3 partits de forma consecutiva, tinguem demà un gran ambient al Rico Pérez. Viurem el partit al punt a punt en una setmana on també s'ha parlat molt en Alacant de la presentació de l'anteprojecte de la futura ciutat esportiva del conjunt Hèrcules.
1: Vale, more, aquestes imatges de la futura ciutat esportiva de l'Hèrcules. Gràcies, Gonzalo. Demà a la 1 del migdia el partit en directe en la sintonia de Apunt Ràdio, en el punt a punt, que començarà a les 12:05 del migdia. Són les 11:24 de la nit i anem a parlar també de bàsquet, perquè avui s'ha produït una remuntada a la heroica per part de València Bàsquet, per part de l'equip de Xavi Albert, i ja està escoltant-nos per a analitzar breument aquest partit. Nacho Rodilla, què tal, com estàs? Bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit.
1: Quant de temps,
5: Sí, un ratet, no?
1: Quina manera de competir, no? Este València Bàsquet, que sembla que deixava un poquet de dubtes en el començament de la temporada, però en Eurolliga 3-0,
5: Sí, i la demostració d'avui també crec que és un reflexe de lo que és este València Bàsquet, que té una capacitat bestial, no? Que té jugadors de molt de talent, que té instint, no? Que té instint per a tornar al partit, agafar-se i sentir-se, entre cometes, superior, no?, a Esbel, i voltejar un marcador que la primera part, la veritat, és que semblava que València Bàsquet no havia aparegut, no?, sobretot darrere defensivament, donava moltes facilitats, problemes en l'anàlisi del bloqueig directe, del pick and roll, poca responsabilitat en el 1 contra 1, també té castigament de fer mal en el rebot ofensiu, apareixis en la segona part i en res, en 3 o 4 minuts, ha tingut prou per a girar l'encontre. Bueno, demostra ese poderío, demostra saber estar també en moments importants, perquè ahir Mirotić crec que ha sigut una peça fonamental, i l'aportació de TJ Shorts en quant a direcció, en quant a gestió, crec que i s'adupla, han sigut dos jugadors letals per a Asbel, i bueno, sumes 3 victòries, semblava que la cosa generava dubtes en el començament, però en Eurolliga, pues, a base de victòries, es dona la tranquil·litat.
1: Te pregunto per el nom propi de Wui, que és Nikola Mirotić, que a més de portar el comandament de l'equip a nivell anotador, Wui s'ha convertit en el tercer màxim anotador de la història de la competició de l'Eurolliga, superant a Spanulis, necessitava 19 punts i n'ha fet 22.
5: Va sobrat en aquesta capacitat ofensiva, no? És un jugador que s'inventa les coses, és la veritat. És a dir, té la gràcia de cara a cistella, però després té pues, el saber estar d'un veterà, la intel·ligència també que demostra la pista, no? I quan les coses ja estaven per a pegar un colpet en el partit, per a girar-se de veritat, i València Bàsquet pues, agafa una rendeta en el marcador, ell te fa una acció, després a la següent se trau una falta des del triple. Ahí que Ires Pons el que s'excedia a la seva defensa i bueno, pues el mínim contacte i l'aprofitava per a traure eixa falta, s'ha anat al tir lliure, ha sumat el més 3 i a partir d'ahí bueno, pues ja estava tot un poquet en les nostres mans, però estàs davant d'un jugador bueno, pues que eixa anotació en l'Eurolliga demostra el tipus de jugadors i el nivell ja de jugador que tenim així a València Bàsquet i que és diferencial i que sap és momenteix, no? En el que necessita pegar un colpet al rival i apareix.
1: I el diumenge, Nacho, Saragossa. Un Saragossa que va començar la Lliga guanyant a la Laguna Tenerife de 1, però que, bueno, pues anem a veure què és el que passa, no? El diumenge és de veres que és fora de casa i anem a veure quina vessant o quina cara li vegem a València Bàsquet.
5: Sí, perquè al final esta Lliga CB també és supercompetitiva i bueno, i mira, Saragossa que trau la primera victòria en llavors, que en una acció final, no? En l'últim segon i, sí. I fent una acció per a girar el partit. Però bueno, arriben en confiança, arrenquen bé, després de tots els problemes de la temporada passada i patint fins al final Saragossa i València Bàsquet, que bueno, que ho vèrem l'altre dia en el Roig Arena, no? Que contra Lleida no va estar en la línia que tots esperàvem, que tropeces a la primera de canvi en casa, per tant, bueno, no és que estigues en una màxima obligació, però sí que per a ficar les coses en el seu lloc i tapar un poc aquesta derrota de la primera jornada, pues tens que pensar en el diumenge en sumar a Saragossa i ells arribaran que escudeix per la victòria seua, però també tu tens certa obligació i la necessitat de mostrar que eres l'actual campió de Lliga.
1: Pues Nacho, el diumenge s'escoltem, estarem així per a fer el partit junts, ixe partit a les 5 de l'esprada davant Saragossa. Un abraç, bona nit.
5: Vinga, adeu.
1: Nacho Rodella, analitzant la victòria de Wui davant el Asbel Vilherbán i també el que serà el diumenge el partit de Lliga davant el Saragossa. Demà, recordem, a les 6:30 també començarà Lliga femenina per a València Bàsquet. S'enfronten a les 6:30 de la vesprada davant Azul Marino Mallorca, un projecte ambiciós que ha invertit molts diners i que analitzava de la següent manera Javi Torralba.
6: Un recién ascendido, pero que no es eso el roster. Competitivo, muy equilibrado, muy bien pensado y que con solo una competición a la semana, creo que en la competición doméstica va a ser un rival durísimo. Vamos a ver si somos capaces de ser sólidas y consistentes para no regalar tiros al bloque de tiradoras.
1: Bé, doncs eren les paraules de Javi Torralba. Veurem quina és la imatge. Vam veure una molt bona imatge en la Supercopa d'Espanya en Torrejón de Ardoz, però ara comença el bo, comença la Lliga i el primer rival és un Azul Marino que s'ha reforçat de la millor manera en noms com el d'Alba Torrens. Prèvia també Espanya, que demà juga davant la República Txeca en esta parada de seleccions, 9:15, partit que els oferirem en la sintonia del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, i en novetats en la llista perquè Carlos Espí substitueix a Ferran Torres, el davanter de Tavernes de la Vall d'Hina, després del seu debut en la Sub-21, marcat 5 gols davant San Marino, fa el salt a l'absoluta per la lesió de Ferran Torres. El de Foios pateix unes molèsties al turmell. Escoltem a De La Fuente i a Cucurella en la prèvia.
7: A este nivel no hay ni partidos fáciles, os lo dirás luego Mar, si es que aquí hay que estar en la excelencia en cada partido, iba a decir cada domingo, cada partido, para estar en posibilidad de ganar todos los encuentros. Que es que mucha dificultad, mucha exigencia, hay que estar, perdón, insisto, en perfectas condiciones. Y mañana es un rival muy difícil que seguramente pueda ser trampa para los que no lo conocen, para nosotros no, porque estamos perfectamente preparados, ya hemos visto, y mañana vamos a repasar, dar el último repaso al equipo rival, pero somos conscientes del potencial que tenemos, nosotros no nos van a sorprender. Y sucederá para mucha gente que no tiene el conocimiento de este rival, que dirá, cuando les vean, dirán, pues es un rival que tiene muy buenos futbolistas.
8: A ver, si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo. No, pero a ver, por suerte es verdad que tengo, pues de los candidatos, todos son compañeros míos, y nada, que gane el que le toque, quien toque, pues voy a estar feliz, y bueno, al final eso se lo dejo a los que votan y ya está. Y seguramente al tener compañeros, pues algún regalito me va a caer por ayudarles a ganar.
1: Li preguntaven a Marc Cucurella per el Baló d'Or, el que també està nominat, però li preguntaven per Lamine i per Mbappé, dos dels principals candidats al Baló d'Or. Bueno, pues els dos són companys, un en el Real Madrid i l'altre en la selecció espanyola. 11:31, camí 32, fem una pausa i anem ja en temps de debat i de tertúlia.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
10: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
12: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
13: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
9: Estàs escoltant 90 minuts. La tertúlia.

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació. Des del Rico Pérez, Hércules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació. Pilota valenciana des del Trinquet Pelayo. El gran torneig de pretemporada de vòlei de València. El partit de València Bàsquet Femení a Mallorca. I conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia al

0: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
1: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: L'emoció no s'explica, es diu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
3: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
4: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
2: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
3: T'esperem. No ens faltes.
2: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. En cas de temporal de vent, reduïs la velocitat a límits de seguretat. Un colp de vent podria desviar-te de la trajectòria. Les motos i vehicles de grans dimensions també corren el perill de volcar davant una bufada de vent transversal. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonia.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts a un nou programa més de l'Hora de la Cultura. Mirem ja el cap de setmana, pendents també de l'horatge i amb una agenda carregada d'esdeveniments. Però abans, així estem nosaltres, per a passar una horeta. Una hora que vos assegurem va passar volant. L'anem a passar amb tots vosaltres. Ahir parlarem amb Jesús Vidal, Goya el millor actor revelació per Campeones en 2019, amb qui recordarem eixe discurs en la gala d'Es Goya en el que va reivindicar tres paraules que són essencials: inclusió, diversitat i visibilitat. Són conceptes que semblen bàsics, no? Semblen tres paraules que tots poden comprendre i que no haurien de necessitar major explicació. Com dèiem, haurien de ser principis elementals de qualsevol societat. Però és que la realitat és una altra. Les últimes dades que publicava l'Institut Nacional d'Estadística ens diuen que només el 28% de les persones amb discapacitat en edat laboral té una ocupació. Passa davant de quasi el 70% de les persones sense discapacitat. La diferència encara és més evident quan observem la participació en el mercat de treball, i és que la taxa d'activitat és del 35% entre aquelles persones que tenen discapacitat, mentre que la resta de la població arriba quasi al 80%. És a dir, estem parlant d'una distància de més de 40 punts. És una bretxa massa gran per a continuar repetint que la inclusió ja està aconseguida. Perquè una cosa és pronunciar la paraula inclusió i una altra molt distinta és practicar-la. És inclusió que una persona aparega puntualment en una pel·lícula, en una sèrie o damunt d'un escenari? O la inclusió real arriba quan pot treballar, crear, equivocar-se, tindre papers que no giren únicament al voltant de la seva discapacitat i formar part de qualsevol història amb absoluta normalitat? Quantes mirades continuen quedant fora de les pantalles, dels escenaris, de les empreses i, en definitiva, de la societat? Així, la cultura torna a tindre una responsabilitat enorme, perquè allò que no veiem difícilment arribem a comprendre-ho. I allò que mai no apareix davant dels nostres ulls pot acabar pareixent-nos inexistent. El cinema, el teatre, la literatura i la música no solucionen per si sols totes les desigualtats, però sí que és de veres que poden obrir espais, qüestionar prejudicis i permetre'ns mirar el món des de la vida d'una altra persona. La cultura també és això, no? Fer visible qui durant massa temps ha sigut invisible. I de visibilitat, de talent i de cultura va també el programa d'avui. Començarem amb música, i amb molt de ritme, això sí, perquè rebrem de Grubalubas, una formació valenciana nascuda al Cabanyal que barreja funk, soul, rhythm and blues, afrobeat i el so de Nova Orleans. Parlarem amb Amadeo III, Diego Mir i José Ángel Carrasco Carras sobre els orígens del grup, el concepte del grup, l'escena musical valenciana. I atenció, també preneu nota, anoteu en l'agenda el concert que oferiran este diumenge a partir de les 12 del migdia en la Rambleta, dins d'aquestes Ram Sessions. I acabarem parlant de teatre i de noves veus. Ens acompanyaran Maria Saez i Anna Dallo, guanyadores del Premi de Dramatúrgies Gae Russafa Escènica amb Santa. I també xerrarem un poquet amb Daniel Tormo, de Dalt del Més Amunt, espectacle guanyador del Premi Llavor i mereixedor també d'una menció especial. Dos muntatges que, des de llenguatges molt diferents, ens parlen de precarietat, habitatge, salut mental, soledat i d'aquelles contradiccions d'una generació que intenta construir el seu futur mentre el present no deixa de posar-li obstacles.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura. Au! Au! Suelta!

0: I així continuem. En l'hora de la cultura, ja sabeu, hem passat d'eixe grup, de grup a l'Uvas, i així, si està sonant Ximotevar, amb Brúixola de fons, sols pot indicar que anem a contar-vos un poquet els diversos plans que podeu fer este cap de setmana. I quan ens escolteu, ja hem entrat oficialment en dissabte, nosaltres encara no estem de cap de setmana, toca obrir l'agenda i buscar plans per aprofitar eixe primer cap de setmana d'octubre. Tenim propostes de barri, literatura, cinema, ciència i música dins i fora de València. Això sí, abans d'eixir de casa, convé consultar, sempre recordem, convé consultar aquests canals oficials de cada espai per si haguera algun canvi d'última hora.
1: Comencem dissabte al matí al barri de La Rayosa. De les 11 a les 3, el Mercat de la Valvanera acull la tercera edició de Valvanera Reviscola, una obra veïnal, una trobada veïnal autogestionada amb mercadet, artesania, tallers, demostracions, espais de conversa i diferents projectes culturals i socials. Una bona excusa per acostar-se al barri, conèixer iniciatives locals i recordar que la cultura també es construeix des de la proximitat. L'entrada és gratuïta.
0: I un poquet més tard, a les 12 del migdia, la llibreria La Rosa, situada al número 6 del carrer de la Murta de València, presenta la revista d'art i pensament La Sociocultural. En la trobada participaran la seva editora, Joeli Barrios, i la poeta i activista Hilda Pérez Rodríguez. Es tracta d'una proposta per a parlar de cultura, reflexió i creació contemporània en un ambient pròxim. Això sí, l'organització demana confirmar prèviament l'assistència mitjançant el formulari habitual.
1: Per a la vesprada ens desplacem fins a Torrent, on a les 7 se celebra la cloenda de la cinquena edició de Mirades Fest, la mostra internacional de cinema social i salut mental. La cita tindrà lloc a l'Auditori de Torrent i posarà el punt final a una edició amb 51 curtmetratges precedents de diferents països. Cinema per a parlar de salut mental, inclusió, drets socials i d'eixes realitats que massa vegades queden fora de la pantalla. L'entrada també és gratuïta.
0: I de Torrent tornem a València, perquè a les 2:15 a la Filmoteca es projecta L'Anacoreta, una pel·lícula... A les 2:15? No sé què estic dient. A les 9 menys quart es presenta L'Anacoreta, una pel·lícula dirigida per Juan Sterlitz en 1976 i escrita amb la participació de Rafael Azcona. La sessió forma part d'aquest cicle amb el que la Filmoteca celebra el centenari del naixement d'un dels guionistes fonamentals del cinema espanyol. Serà a l'edifici Rialto, ja ho sabeu, a la plaça de l'Ajuntament, i les entrades costen entre un euro i mig i 2,50 euros, així que no hi ha excusa per anar.
1: El dissabte cinematogràfic encara ens porta una altra proposta. A les 8:30 de la vesprada, l'Auditori del Mercat de Cullera acull la gala de cloenda del 15è Festival de Curtmetratges Caleidoscopi, una nit de lliurament de premis i projecció de les obres guanyadores d'un certamen que, a més, és qualificador per als Premis Goya i que s'ha convertit en un important aparador per al món del curtmetratge.
0: I acabem com ens agrada, amb música. Tornem per un moment al dissabte, perquè a les 9:30 de la nit la Rambleta rep el pianista i compositor irlandès Jamie Duffy, acompanyat per Juan Arenosa. Una proposta situada entre la música neoclàssica i les melodies més íntimes i emocionals. Aquestes melodies que pareixen demanar silenci, una llum baixeta i una escolta atenta. Les entrades parteixen dels 18 euros, més les despeses de gestió, i nosaltres aprofitem esta música Jamie Duffy, el seu Solas, per acomiadar l'agenda d'avui i deixar-vos en un poquet de música.

les despeses de gestió, i nosaltres aprofitem esta música Jamie Duffy, el seu Solas, per acomiadar l'agenda d'avui i deixar-nos en un poquet de música.

0: El primer de tot, vos demanen disculpes, perquè segur que amb esta cançó estàveu a punt de dormir, vos acabem de despertar, però val la pena, vos ho assegurem. De vegades, el teatre ens parla des d'un gran escenari. Altres, en canvi, només necessita una habitació, un matalàs, dos cossos o una cançó per a posar davant de nosaltres tot allò que preferiríem no mirar. Russafa Escènica va néixer precisament amb eixa voluntat, la de traure les arts escèniques dels espais convencionals, acostar-les al públic i permetre que les noves veus conten el present des dels llocs inesperats. La seva 16a edició, celebrada baix el lema Sagrada i Profana, ja tinguérem en el seu moment fa unes setmanes del seu director, ha reunit més de 5.600 persones i ha tornat a demostrar la vitalitat de la creació escènica valenciana. El desè premi de dramaturgies GAE Russafa Escènica ha sigut Per a Santa, una comèdia musical creada i dirigida i interpretada per Ana Dallo i Maria Sáez. És una comèdia musical inspirada en el llibre Instrucción de novicias i la peça compara aquests sacrificis de les santes barroques amb algunes exigències que continuen condicionant la vida contemporània. Estem parlant de dietes extremes, renúncies econòmiques, habitatges diminuts, insomni, soledat o problemes de salut mental. El premi permetrà a les creadores convertir la peça breu de 30 minuts en una obra d'almenys una hora amb l'assessorament del dramaturg i director Sergio Serrano, abans de presentar-ne una lectura dramatitzada a la Seu Valenciana de les GAE en 2027. I també, per la seva banda, Dalt del Més Amunt, de Misèria i Companyia, ha rebut el segon Premi Llavor i una menció especial del jurat del Premi de Dramaturgia. Nara Pérez i Daniel Tormo interpreten dos amics que, mentre intenten descobrir l'origen d'un possible brot de sarna, reconstrueixen les seues vides entre pisos provisionals, habitacions minúscules, precarietat, gentrificació i una necessitat de contacte que conviu amb la por i la vergonya. Per a parlar d'aquestes dues propostes i del futur que s'obri després dels reconeixements, ens acompanyen així a l'Estudi de l'Hora de la Cultura Maria Sáez i Ana Dallo, i per telèfon tenim a Daniel Tormo. Molt bona nit als tres i benvinguts i benvingudes a l'Hora de la Cultura.
1: Moltes gràcies.
2: Bona vesprada.
1: Ai, Dani.
0: En primer lloc, enhorabona als tres. Això el primer.
1: Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Com vau viure ese moment en què es va anunciar ese palmarès i què representa i què vos representa a vosaltres també ese reconeixement després de tot el procés que du crear obres com aquestes?
1: Dale, Dani, amor.
2: ¿Comence yo?
1: Sí, comença.
2: Res, per nosaltres va ser un plaer. La veritat que estem molt, molt, molt agraïts al festival. Agraïts a tots, també als grups d'observació dels pobles de Via Escènica, uh-huh. als programadors que van vindre, per suposat a les companyes, tots els vivers i en especial a Santa, que hem estat ahí colze a colze. Però per nosaltres el premi és xulo perquè és un reconeixement, en el nostre cas, el llavor de part dels programadors a un treball que hem estat fent durant tot l'estiu, que no saps mai on va parar en este món que és el teatre, que pot haver molt de curro, però després ja sabem que el que importen són els bolos i la continuïtat dels projectes, i que sempre és difícil. Així que esperem que este premi ens doni un poc d'impuls.
3: I per a vosaltres, què ha significat? Uf, cadascuna.
1: Ha sido súper intenso, la verdad. En nuestro caso hemos hecho una obra sobre salud mental, aparte de ser todo lo que has dicho, que por cierto es súper guay, como lo has dicho, sobre salud mental, y nos ha pasado mucho que el público que ha venido a vernos, teníamos un cuaderno donde podían dejar sus comentarios, y la intensidad ya no solo ha salido de nuestra parte, sino que el público nos dejaba unos comentarios súper bonitos diciéndonos que qué necesaria esta obra. Mucha gente, pues eso, lloraba y decíamos, bien, han conectado. No es que queramos que la gente llore, pero conectaban muy bien con esas emociones. Y, no sé, ha sido muy intenso y muy gratificante, la verdad.
4: Sí, como que hemos tenido ese respaldo del público y luego también del jurado con el premio, ¿no? Que siempre te da pues lo que...

0: I Lorena Alegre, toca ja plegar, no? Que ja va ser tard i ja arriba el cap de setmana.
1: Sí, que és molt tard i és divendres.
0: És divendres, toca ja arrencar el cap de setmana. Ja ho sabeu, fins així el programa d'avui. Un programa mirant ja cap a aquest cap de setmana i en el que hem parlat del teatre. Del teatre emergent com a eina reivindicativa, com a altaveu, que aquestes noves generacions saben fer-lo servir cada vegada més i cada vegada millor, hem de dir. També de música amb Esgrubalubas. Recordeu, Esgrubalubas, que estaran en la Rambleta este diumenge a partir de les 12 del migdia dins d'aquest cercle de Ram Sessions. Nosaltres, avui sí, s'acomiadem, se n'anem de cap de setmana, descansem un poquet, sols un poquet, i tornem dilluns, com sempre, ja ho sabeu, de 12:30 a 1:30 a la matinada. Teniu la vostra cita amb la cultura abans de dormir, així, en Apunt Ràdio. I mentrestant, ja ho sabeu, feu bondat o no, tampoc és precís.
2: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en Apunt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
3: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Comencem este primer cap de setmana del mes d'octubre amb molta música, amb molta il·lusió i sobretot amb ganes de compartir amb vosaltres tot allò que ens apassiona, la música i la nostra cultura. Octubre ja ha arribat i es nota l'ambient, ja fa oloreta a festa, cercaviles, a música al carrer i a celebració, perquè cada vegada tenim més a prop una de les dates més especials del nostre calendari, el dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Però avui, 3 d'octubre, tenim també una celebració molt especial, més enllà de les nostres fronteres que celebrar. Avui se celebra el Dia de la Unitat Alemanya, la Festa Nacional d'Alemanya, que commemora la reunificació del país l'any 1990. Després de dècades de divisió, la música, precisament, és una d'aquestes coses que es permeten conèixer altres pobles, altres músiques, altres cultures, altres tradicions, però també recorda tot allò que compartim. I parlant de música, Imma, bon dia. Quin és el sumari que tenim avui preparat?
4: Molt bon dia a tots. Pues mira, aleshores, ja s'acosta el gran dia de la nostra terra, el 9 d'octubre. I nosaltres continuarem fent el que més ens agrada, parlar de bandes, músics, concerts, compositors, instruments, festes i de tot allò que fan tan especial el món de la música de la nostra terra. Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui des de la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem així Elisabet Carrascosa, que és pedagoga, professora de saxo, doctora en música i que encapçala la candidatura Més Participació, Més Futur per a la Junta Directiva de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per al període 2026-2030. Després, continuarem amb l'ampla agenda musical, que com està a prop el 9 d'octubre, la tenim molt carregada de concerts i celebracions. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb el rebost de la banda. I avui anem a parlar de l'agrupació musical d'Ontinyent, que celebra el seu 30 aniversari. I acabarem parlant d'educació musical amb la pedagoga i trompetista Anna Bèrnia, que es parlarà d'un grau en música per a persones adultes a partir de 55 anys.
3: Imma, tenim un programa supercomplet i superxulo.
4: Completíssim.
3: Ja ho crec que sí. Així que ja ho sabeu. Pugeu el volum, que comencem fent banda.

Ara sí, anem amb el concert que hem preparat per avui. En esta ocasió tindrem l'oportunitat d'escoltar 6 obres, 6 propostes musicals molt diferents que es permetran gaudir una vegada més del talent i de la qualitat de les nostres bandes. Comencem el nostre concert d'avui amb un pasdoble molt especial. La primera peça que escoltarem és Agrupació Musical d'Ontinyent, un pasdoble del compositor Miguel Ángel Sarrió Nadal, una obra que porta el nom de la mateixa agrupació que avui ens acompanyarà després, en un rato, i que, sens dubte, és una magnífica manera de començar este concert. Un pasdoble que va ser sobretot un regal de l'autor a l'agrupació musical d'Ontinyent. De fet, va ser estrenada per la mateixa banda durant el primer concert de Santa Cecília, en què Miguel Ángel Sarrió Nadal exercia com a director titular. Però este pasdoble també va ser finalista l'any 1999 en el segon concurs nacional de composició Ciutat d'Albatera, una dada que posa en valor la qualitat i l'interès d'aquesta composició. Doncs anem a escoltar-lo ja, el pasdoble Agrupació Musical d'Ontinyent.

magnífica manera de començar el concert d'avui. Acabem d'escoltar el pasdoble agrupació musical d'Ontinyent. I continuem amb el nostre concert d'avui. Ara anem a escoltar una obra molt especial, sobretot per la seva vinculació amb la ciutat d'Ontinyent i amb les seues festes de moros i cristians. Es tracta de La porta de l'Àngel, un poema sinfònic per a banda compost per Saúl Gómez Soler l'any 2012. L'obra va ser escrita amb motiu d'una efemèride molt important, la celebració dels 150 anys de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. En esta composició, Saúl Gómez es proposa un viatge per la història i per la memòria d'Ontinyent. La música ens porta fins als temps en què la vila es preparava per defensar-se davant de qualsevol perill, amb les seues torres, les seues armes i aquella antiga milícia local. L'obra està estructurada al voltant de diferents moments. Comença amb la torre de l'Atxa, continua amb la marxa de la vila i arriba finalment a la porta de l'Àngel, que dona nom a tota la composició. I és precisament ací on apareix un dels missatges més bonics de l'obra: la importància de recordar d'on venim per saber qui som. La porta de l'Àngel es converteix així en un símbol de la memòria, de les arrels i de l'estima per la ciutat d'Ontinyent. Una obra que combina, per tant, història, festa, tradició i música, i que es convida a imaginar aquell Ontinyent d'altres temps a través dels sons de la banda. I ara sí, es deixem portar per aquest viatge musical i escoltem La porta de l'Àngel de Saúl Gómez Soler, interpretada per l'agrupació musical d'Ontinyent sota la batuta del mestre Enrique Alborch.

Magnífica interpretació de l'obra de La Porta de l'Àngel del compositor Saúl Gómez i interpretada per l'agrupació musical Don Tinyent. I continuem amb el nostre concert d'avui i ho fem de nou amb la mateixa formació, l'agrupació musical Don Tinyent, que després d'haver viatjat per la història i les arrels Don Tinyent amb La Porta de l'Àngel, ara canviem completament d'ambient i es traslladem fins al Japó de la mà del compositor Daisuke Shimizu. La tercera obra que escoltarem porta per títol Jasper. Però el títol de l'obra també té un significat molt especial. Jasper fa referència al jaspi, una pedra preciosa que, segons les tradicions i creences esotèriques, s'ha associat al coratge i a l'esperança, i també se li han atribuït propietats de protecció davant la malaltia. Així, el propi títol es suggereix una obra vinculada simbòlicament amb conceptes com la força, l'esperança i la protecció. Escoltem ja Jasper de Daisuke Shimizu, interpretada per l'agrupació musical Don Tinyent sota la batuta de David Payá Gea.

una vegada més hem escoltat una fantàstica interpretació de la banda sinfònica de l'agrupació musical d'Ontinyent. Acabem d'interpretar l'obra Jasper. Ara arriba el moment de tornar a la nostra música de moros i cristians. La quarta obra que escoltarem és la marxa mora Peña Cadell, del compositor Francisco Esteve Pastor. Marxa composta l'any 1976 i va ser dedicada a la filà Moros Grocs de Xixona. El títol fa referència a la Peña Cadiella, també anomenada Penacatel, nom històric de la serra del Benicadell i el conjunt de les fortificacions que allí es trobaven. Segons el Cantar del Mio Cid, l'any 1092, Rodrigo Díaz de Vivar va conquerir i refortificar aquest enclavament estratègic per tal d'assegurar els camins cap a València i Xàtiva. També hi ha referències sobre una revolta dalt al Zarac allà pels anys 1248-1258 contra la dominació de Jaume I, indicant alguns fonts que els cristians van derrotar aquell cabdill en la batalla de la Peña Cadiella. Marxa mora, que es va molt bé per començar a celebrar la festivitat del 9 d'octubre. Doncs escoltem ja la marxa mora Peña Cadell, interpretada per l'agrupació musical d'Ontinyent sota la batuta del mestre Álvaro Gómez.

Es que me encanta esta marcha moro que acaben de escoltar del mestre Francisco Esteve Pastor, Peña Cadell, un gran compositor. I acabem el concert d'avui amb una obra d'una clara vinculació amb la nostra història, Jaume I el Conqueridor, del compositor Juan Gonzalo Gómez de Val. El mateix títol ja ens situa davant d'una figura fonamental de la història del nostre territori, Jaume I, rei d'Aragó i protagonista de la conquesta de València al segle XIII. Jaume I, el Conqueridor, és un poema sinfònic on Juan Gonzalo Gómez de Val, i a través de la seva música, ens acosta a la figura del monarca i es permet imaginar diferents moments d'aquella època, amb una escriptura pensada per transmetre força, solemnitat i caràcter. I jo crec que va com anella el dia per anar fent actes per a celebrar ixe 9 d'octubre que serà el pròxim divendres. Doncs anem a escoltar ja esta peça, Jaume I el Conqueridor, interpretada per la Unió Musical de Llíria i dirigida pel mestre José Miguel Micó.

0: Gran poema sinfònic el que acabem d'escoltar. Jaume I el Conqueridor, del mestre Juan Gonzalo Gómez de Val. I fins ací el concert d'avui. Ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però no se'n va gent, que tornem de seguida, que comencen les entrevistes. Fins ara.
1: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari. El que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
2: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
1: El Forcat. Molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació, des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació, Pilota Valenciana des del Trinquet Pelayo, el gran torneig de pretemporada de vòlei de València, el partit de València Bàsquet Femení a Mallorca i conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia al Punt a Punt. L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
4: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
5: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
3: Cada vesprada, connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
4: T'esperem! No ens faltes.
3: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
0: I tornem a estar ací. Molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa en este primer cap de setmana del mes d'octubre. Octubre ja ha arribat i es nota l'ambient. Ja fa oloreta a festa, a cercaviles, a música al carrer i a celebració, perquè cada vegada tenim més a prop una de les dates més especials del nostre calendari. El 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Però avui estem a 3 d'octubre. I també celebrem una data especial, perquè avui celebra el Dia de la Unitat Alemanya, la Festa Nacional d'Alemanya, que commemora la reunificació del país l'any 1990, després de dècades de divisió. La música, precisament, és una d'aixes coses que es permeten conèixer altres pobles, altres cultures i altres tradicions, però també ens recorda tot allò que compartim. I parlant de música, perquè sempre estem parlant de música, clar, fent banda. Imma, explica als nostres oients, a partir d'ara, quines són les entrevistes que tindrem.
6: Molt bon dia a tots. Doncs, com he dit abans, ja s'acosta el gran dia de la nostra terra, el 9 d'octubre, i nosaltres continuarem fent el que menys ens agrada, parlar de bandes, músics, concerts, compositors, instruments, festes i de tot allò que fa tan especial el món de la música de la nostra terra.
0: Clar que sí.
6: Hem començat escoltant el concert d'avui des de la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara continuarem a la secció Avui en qui parlem. I ja tenim ací a Elisabet Carrascosa, que és pedagoga, professora de saxo, doctora en música i que encapçala la candidatura Més participació més futur per a la Junta Directiva de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per al període 2026-2030. Després, continuarem amb una ampla agenda musical que, com està a prop el 9 d'octubre, la tenim molt carregada de concerts i celebracions. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb el rebost de la banda i avui anem a parlar de l'agrupació musical d'Ontinyent, que celebra el seu 30 aniversari. I acabarem parlant d'educació musical amb la pedagoga i trompetista Anna Bèrnia, que es parlarà d'un grau en música per a persones adultes a partir de 55 anys.
0: Superbé, és a dir, que les persones que els interessa seguir estudiant música n'hi ha possibilitats.
6: Així que ja sabeu, si esteu avorrits en casa o tingueu hores lliures, estudiar música.
0: Correcte, així que... Sofia, puja el volum, que seguim així en Fent Banda.
1: Avui, amb qui parlem?

0: Avui, amb qui parlem? Avui vull presentar-vos una persona que ha decidit fer un pas endavant i posar la seva experiència i els seus coneixements i la seva passió per la música al servei de les nostres societats musicals. Ella és Elizabeth Carrascosa, candidata a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per al període 2026-2030, amb el projecte Federació de Societats Musicals Comunitat Valenciana, més participació, més futur. Per a parlar d'esta nova candidatura, Elizabeth està acompanyada per dos membres que formen part de la seva candidatura, que són José Vicente Sánchez, vicepresident artístic, i María José Mira, que seria la vicepresidenta educativa. Bon dia, els tres. Bon dia, Elizabeth.
1: Bon dia, Imma.
0: Bon dia, María José.
2: Bon dia.
0: Bon dia, i bon dia també a José. José Sánchez, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma. Molt
0: encantada bon dia, de parlar amb vosaltres i parlar d'aquest nou projecte que suposa que vos té super il·lusionats, perquè tot el que és nou, és a dir, este projecte, per exemple, sempre il·lusiona, i la veritat que m'alegra de saber d'esta nova candidatura. Però jo abans, si em permeteu, per a que els nostres oients sàpiguen un poquet més de la candidata, d'Elizabeth, vull dir unes cosetes d'ella. Ella és, Elizabeth Carrascosa, és doctora en Educació Musical per la Universitat Estatal de Campinas, al Brasil, i compta amb més de 15 anys d'experiència en educació musical. Ha estat de coordinadora pedagògica del projecte Guri de São Paulo, un dels grans projectes socioculturals d'Amèrica Llatina, i ha treballat en formació del professorat a Espanya, Brasil i als Estats Units. Però, a més de docent i investigadora, Elizabeth és músic, amb experiència en música de cambra, formacions sinfòniques i una extensa discografia. Actualment és professora de música en l'acció educativa exterior al Centre Espanyol del Ministeri d'Educació a París. I jo em faig la pregunta, Elizabeth, quan tu decideixes encapçalar esta candidatura, quan tu decideixes fer este canvi, perquè això és un canvi en la teua vida, perquè tu actualment treballes a París.
1: Sí, sí.
0: De música.
1: Com a mestra de música.
0: Com a mestra de música. I quan tu decideixes fer un canvi?
1: Bé, la meva trajectòria està marcada per diferents canvis. He sigut mestra de música, directora de centres públics. Fa 4 anys vaig començar a la Inspecció d'Educació i vaig començar després un període a l'estranger. I bueno, pense que fa 4 anys no era un moment estar ocupant un càrrec a l'Inspecció Educativa, de formar part de la federació.
0: Sí.
1: I ara que la Junta actual ha tingut ja un període de 8 anys per a desenvolupar el seu projecte, de nosaltres...
0: És el millor moment, diguem, en estos moments.
1: Exactament. I vist totes les necessitats que les societats musicals, els músics, els educadors i directors, compositors es manifesten, no?, de que tal vegada la federació ja no es representa, nosaltres tenim un projecte per a fer cohesió de tot el col·lectiu, i a part del projecte, del pla estratègic, tenim a la gent per a fer-lo possible. Els meus companys, que són 25.
0: Sí, que ara seguirem parlant d'això. Quan vas prendre la decisió? Doncs... Ja portaves temps ahir darrere?
1: Sí, la veritat que se m'havien plantejat, com te dic, fa molt de temps, no?, de formar part de la federació, col·laborar també ells amb diferents projectes del centre d'estudis, de formadora... Però també fa 8 anys estava de directora d'un centre públic de València dels més capdavanters, i aleshores aquest projecte per a mi era la prioritat.
0: Sí.
1: I com et dic, també pense que a les eleccions de 4 anys també pense que és just deixar a l'equip que estava en aquell moment poder desenvolupar un poc més. Clar. El seu projecte.
0: Ja ho crec que sí. Tu toques el saxo?
1: Exactament, soc saxofonista.
0: I... quan comences tu a estudiar música? Un poc la teua trajectòria. Quan comences? En quina societat musical? On?
1: Exactament. Doncs, bueno, vaig començar a estudiar música a 6 anys. Mhm. A la Societat Musical Turisense de Turís, jo soc de Turís, uh-huh. I bé, seguint un poc els passos dels meus germans, tinc una germana un poc més major que és flautista i també uh-huh. és professora de música, i després tinc tios en Bunyol també i en Alcàsser que són músics. Aleshores, pues, per a mi era com anar a escola, no? Com una cosa que era quasi obligatòria.
0: Sí.
1: I després, als 12 anys, vaig entrar a la banda de Turís de la mà de Paco Zacarés, que va ser el meu mestre del llenguatge musical, i als 4 anys següents pues, vaig integrar a formar part sí. de la Societat Musical Artística de Bunyol, que és la meva societat musical actualment.
0: Actualment.
1: I des de 1992.
0: Sí, diguem que tu, la teva trajectòria, la vessant que més has fet és d'educació musical, uh-huh. I aleshores, què t'aporta? Què t'aporten els xiquets i les xiquetes?
1: Val, jo penso que bé, vaig començar com a músic, després com a professora, no? Com a educadora musical, i després sí que vull comentar un poc la part d'investigadora, perquè va tot junt, no? L'educació sí. i la investigació en acció. Per a mi l'alumnat és el motiu, no? Perquè per a mi la música i l'educació musical és una passió, no és sols un treball, o no és, per a mi és la meva manera de vida. I els xiquets són un exemple de que cadascú tenim el nostre ritme, però que tots tenim dret a tindre una educació musical de qualitat, perquè tothom està equipat, preequipat per aprendre música. De fet, n'hi ha un percentatge molt xicotet de persones, un 1% de la població mundial, que seria rítmic o a músic, però tota la resta tenim les possibilitats,
0: sí.
1: i això no s'ha d'obviar i s'ha de considerar com a necessari potenciar, no?
0: Aleshores, Elisabet, educació, música, gestió i projecció internacional són 4 àmbits que tenen molt de pes en el projecte que presenteu.
1: Uh-huh.
0: Com creus que tota aquesta experiència que tu has acumulat al llarg de la teva carrera pot ajudar a construir esta nova etapa de la federació?
1: Doncs jo penso que me dona una visió molt completa, no?, de les necessitats de les societats musicals, perquè com deia també som músic i continuo formant part i col·laborant amb l'Escola de Música, la Banda Sinfònica i la Big Band,
0: uh-huh.
1: no? I la meva experiència m'ajuda a tindre aquesta mirada de la realitat artística i el treball que hi ha darrere de les nostres agrupacions. I com a docent i investigadora em permet conèixer les necessitats educatives i també la manera de com poder afrontar-les i millorar-les. En quant a gestió, com comentaves, he sigut gestora d'un dels projectes més grans d'Amèrica Latina, amb 40.000 alumnes, 200 centres educatius, i ahir coordinava una xarxa de col·laboració entre tots els centres amb materials compartits, una cohesió als diferents contextos, que penso que aquesta mirada un poc és la que falta a la xarxa de les nostres escoles de música, però això deixaré que ho comenti la meva companya.
0: Seguirem. Estaves comentant que formes part de la Big Band, de l'artística.
1: Exactament.
0: Que llàstima, no tinc això. No, justament no sé si va ser la setmana passada o l'altra, perquè a mi se me passen les setmanes molt, molt ràpides. Estàvem parlant així de la programació de l'artística de Bunyol.
1: Exactament.
0: I aleshores tinc el pas doble més emblemàtic uh-huh. de l'artística de Bunyol, com és el Teatro Monte Carlo. Este que escoltem.

0: L'hauràs tocat moltes vegades, no?
1: Moltíssimes, sí. M'emociona, la veritat, que de veres me costa no plorar.
0: Perquè,
1: bueno, Aurelio Pérez Perelló és un compositor molt volgut i el teatre és la insígnia de la societat
0: musical. I, de fet,
1: enguany
0: crec que li fan un homenatge i tot. Bé, seguim endavant. Ara sí, anem a la candidatura. El lema és més participació, més futur. Són quatre paraules, però darrere hi ha tot un programa. Què significa realment per a vosaltres este lema? Més participació, més futur.
1: Per a nosaltres més participació i més futur significa que les societats musicals han de tindre més veu i més capacitat de decisió dins de la federació. I això no és simplement fer més reunions o enviar més informació. Participar per a nosaltres significa poder proposar, debatre, decidir i sobretot veure que les decisions es tradueixen en uns resultats concrets. Aleshores, el nostre projecte es basaria en tres idees molt senzilles, que és escoltar, resoldre i projectar. Escoltar a les societats, que són les que coneixen millor la seva realitat, resoldre perquè la federació ha de donar resposta als problemes quotidians i projectar cap al futur perquè hem de preparar el moviment per als reptes educatius, culturals i socials per als pròxims anys. Estem al segle XXI, però la societat avança molt ràpida i la federació s'ha de posar al cap.
0: Cregueu que actualment les societats no formen tant de pes des de a l'hora de decisió?
1: El que ens traslladen, i nosaltres que som també membres de societats musicals, és que de vegades totes les aportacions no resolen, no arriben, s'intenta no donar veu a les propostes. I bueno, jo tinc un lema que era el que gastava quan estava de directora en l'escola pública, en Alcàsser, exactament, que és: no hi ha protesta sense proposta, no hi ha protesta sin proposta, que vol dir que si hi ha crítiques o propostes de millora, vale, també te donem la solució, i és coherent. Pense que jo estic sent coherent de, si veig coses que se poden millorar, implicar-me també i aportar tot el meu coneixement i el del meu equip per a posar-ho en marxa. No serveix soles fer propostes crítiques sense la proposta de millora i sense la implicació real.
0: Sí, perquè moltes vegades es posem a criticar,
1: exactament,
0: però realment no n'hi ha ninguna proposta. És a dir, tu deixeu de portar alguna proposta,
1: exactament,
0: no? Aleshores parleu d'una finestreta única d'atenció, d'assessorament jurídic, fiscal i laboral, d'una plataforma digital i de, jo què sé, i observar les societats musicals. Què és això de la finestreta única?
1: És l'observatori. Val, mira, la federació actualment ja té ferramentes d'acompanyament, d'assessorament fiscal i de... però no es tracta d'un servei integral on les societats musicals de vegades no troben contestació als seus problemes, o no tenim una visió, un pla estratègic general de quina és la situació, perquè són moltes societats musicals, molt diverses, en contextos molt, molt diversos, i no s'arriba a tot. Aleshores, aquest anàlisi estratègic de què necessita cadascú, què pot aportar i crear sinergies per a que el col·lectiu se cohesione i avance, no? Per primera vegada tenim a la candidatura membres de bandes grans, mitjanes i xicotetes, no?
0: I si és una problemàtica que... Bueno, no és una problemàtica perquè és el que tenim així en tota la xarxa de societats musicals. Hi ha societats musicals nombroses i n'hi ha que són més menudes. I la gran majoria d'elles són mitjanes i menudes.
1: Exactament.
0: Aleshores... suposa que heu pensat en tot això, en les diferències que n'hi ha d'una societat i una altra, perquè n'hi ha moltes societats menudes que tenen moltes mancances.
1: Exactament. Nosaltres, el lema de participació partix precisament de que les veus de les societats han d'estar representades, ells i en els consells comarcals, és on se coneix l'estat de cada comarca, són els primers que poden comunicar les seues necessitats i traslladar-les, i des de les sinergies que se poden crear entre cada comarca a nivell intercomarcal, aconseguir donar equitat, que no és el mateix per a tothom, sinó aconseguir que cadascú se desenvolupi en la mesura de les seves possibilitats i el seu context el millor possible.
0: Sí, perquè cadascú està en un lloc.
1: Per al teixit social, cultural i artístic, que són un valor inestimable.
0: Com ja esteu parlant de les comarques, actualment, un pes important és cada zona, cada comarca, el pes que té la federació en la comarca. N'hi ha un president de comarca, una presidenta de comarca. Aleshores, què voleu canviar des d'aquesta estructura que actualment està?
1: Sí.
0: O què voleu potenciar més que res? Des d'aquesta estructura, no? De les comarques, de la federació, sí, en qüestió de comarca.
1: Sí, exactament. El Consell Intercomarcal ja és un òrgan que existeix en la federació. Està format per els 30 presidents i presidentes comarcals, els 25 membres de la junta directiva i els 3 presidents provincials, que en alguns casos, en esta junta actual, se solapen alguns càrrecs. I, de fet, és l'òrgan màxim de la federació entre les assemblees, no? Per tant, pensem que no ha de ser únicament un espai on la junta informa als presidents comarcals, sinó que també ha de ser un espai de debat, de decisió, d'autocrítica i per avançar, no? Per exemple, en el cas recent de la reforma del reglament electoral, després dels canvis estatutaris, s'ha utilitzat el Consell Intercomarcal per aprovar inicialment la proposta i després se va aportar a l'Assemblea General per a que la confirmi i la ratifique.
0: És a dir, que però ja existís un Consell
1: Intercomarcal. Nosaltres el que volem és donar precisament aquest espai que siga més de debat i de decisió.
0: Del que té actualment, per exemple?
1: Sí, que és més informatiu. I les propostes no acaben d'arribar segons moltes societats musicals.
0: Sí. Més transparència, és a dir, més informació.
1: Exactament, més transparència, més contínuament. Nosaltres, sí, la nostra proposta és presentar els balanços contínuament, els indicadors d'impacte, d'avaluació de totes les actuacions que se fan, que estan planificades, quin impacte van a tindre i en relació a al seu pressupost, perquè les paraules són la base, no? Les idees són la base, però després això se transforma en quin percentatge pressupostari estàs donant a aquestes actuacions, i això és el que ens indica quina importància real estàs donant a aquestes actuacions en el pressupost i en la comunicació, els mitjans de comunicació.
0: Si seguim parlant, hi ha un tema que és dels més importants, que són les escoles, és a dir, el tema educatiu. Maria José crec que és l'encarregada. Actualment, en educació n'hi ha un avanç en formació de professorat, també existeix Erasmus, atenció a la diversitat, inclusió, responsable d'intel·ligència artificial, quina escola és la que vosaltres proposeu? Una escola del segle XXI, que digueu, no? Però quina és l'escola, quin és el model que vosaltres aneu a proposar, perquè sabeu que n'hi ha societats musicals menudes que tenen un pressupost més xicotet, i n'hi ha, clar, n'hi ha grans societats que el pressupost que tenen i tot el que es envolta és més fàcil estudiar. Com aneu a gestionar tot això? Maria José?
2: Bé, doncs, no m'agradaria dir o transmetre la idea de que les escoles de música actuals no estan en el segle XXI, perquè això no és així. Les escoles de música actuals ja estan en el segle XXI. Sí. I han fet totes un esforç extrahumà per poder adaptar-se a les noves als nous requeriments que exigeix la normativa educativa. Ja sabem que moltes les nostres escoles de música també rebem diners públics i, per tant, estem sotmeses a la normativa que requereix la Conselleria d'Educació, en aquest cas, o bé per part de Cultura. I, per tant, les escoles de música actuals ja han fet aquest esforç d'adaptació, de donar una resposta variada a totes les necessitats i a les diferents tipus d'alumnes que tenim en les escoles de música, que sabem que una de les nostres fortaleses és ser intergeneracional.
0: Sí.
2: fas una escola de música, és preciós trobar-te xiques de 3 anys amb persones de 50 que acaben de començar, gent que està consolidant aprenentatges. O sigui, és un punt no només educatiu, sinó que és un punt de trobament. Aleshores, el que sí que volem fer és un poc impulsar el que elles ja han començat. Eixa feina de ser capaces d'adaptar-se a contextos tan sumament canviants. A mi m'agrada molt aquests filòsofs que parlen de que vivim en una societat líquida. Sí. Vivim en una societat que se'ns va de les mans. Constantment necessitem donar una resposta distinta, diferent, adequada i adaptada. I això és el que sí que estan començant a fer les escoles de música. El que volem és nosaltres impulsar la innovació. Moltes vegades en els centres educatius acostumem, sigui a l'escola de música, sigui a un altre tipus de centre educatiu, acostumem a fer classe començant a fer classe a nosaltres perquè és la referència que tenim més propera.
0: Sí.
2: I ja sabem que la gran variabilitat de gent i de situacions que atenem en les escoles de música requereix de propostes imaginatives. Propostes
0: diferents perquè ja saps que no som igual. Una societat menuda, moltes vegades, i aquesta tecnologia, igual es falta. Igual.
2: Però pot ser, però per això moltes vegades una de les propostes que tenim nosaltres damunt la taula és enriquir aquest servei d'assessorament i de suport i recolzament. Jo soc d'una societat musical molt menuda.
0: Sí.
2: Soc molt conscient de quines són les limitacions pressupostàries i de personal que té una societat menuda. I moltes vegades les diferents escoles de música han funcionat un poc com escoles diferenciades, com regnes de taifes. Cadascú torna a inventar la roda i busca una estratègia. Per això necessitem una federació unida i que oferisca eines d'administració, de gestió, d'assessorament, que puguen adaptar-se a les distintes característiques de cada escola.
0: Ho has explicat molt bé, perquè realment en les societats musicals el que fan moltes és reinventar-se de la manera que siga per a donar eixes classes, per a tindre eixos educandos que nombrem, per a que continuï la societat musical. I el que fem és reinventar-se per a poder subsistir. I el que estàs dient tu és unir-se.
2: Exactament. Hem d'unir-se, hem d'intentar generar eines d'administració, eines de gestió, materials didàctics que siguin compartits, que puguen servir per a diferents societats musicals atenent a les característiques pròpies. Hem de tindre en compte que el moviment associatiu a valencià musical se sosté per les escoles de música.
0: Sí.
2: I també hem de posar en valor això, que ha estat sempre en valor, però...
0: Ha estat sempre en valor, però no està.
2: Exactament. Està, és a dir, tot el món tenim clar que som terra de músics, tot el món sabem per què es manté la terra de músics, però com que en els últims anys s'està diluint eixa presència, eixa veu forta, indicant, escolteu, aquest sistema està gràcies a aquestes escoles de música, que no són únicament centres educatius, que fem servei públic, perquè fem educació, fem un servei públic, que no se l'oblida ningú, que no ens confonguen empreses privades, fem un servei públic, i fem un servei social, de vertebració del territori.
0: Així és.
2: Això ha d'estar damunt de les taules de negociació, i així ho hem d'intentar fer veure a les nostres administracions.
0: Aleshores, Maria José, com ja heu parlat, d'aquest relleu generacional, perquè el que voleu és donar més participació a la gent jove, que crec que s'ha donat, perquè com molt bé tu has comentat, este món ara va molt ràpid, va tan ràpid en tecnologies i en tot, que sempre n'hi ha canvis, sempre tinguem que estar constantment fent canvi. Aleshores, vosaltres heu pensat en els joves, en els òrgans que estiguin presents, per exemple, en la vostra candidatura, hi ha gent més jove? Perquè comencem a formar part de candidatures. No estic dient que siguem personalment no el conec, però que ja estem passades d'edat, no? Però diguem que ja són gent ja passades de 40, 45, José cap a 50.
1: José
0: Va, 40 ja és jove.
1: És
0: a dir, penseu en tot això, integrar a la gent jove, perquè jo crec que s'ha d'integrar, perquè un punt important actual és que el món de la banda no es viu ara igual que quan jo vaig començar. És a dir, ixa cosa de pertenença, no?, a la societat musical és que ho farà que anirà perguent-se un poquetet. No sé, pregunto.
2: Però això ja, crec que ahí, Elisabet, en la introducció de les línies mestres de la candidatura fem molta incidència en el més participació. Nosaltres dins de la candidatura sí que tenim pensades distintes estructures de participació per assegurar-nos no només que participen les distintes tipologies de les societats musicals i les distintes tipologies d'escoles de música, sinó també les distints estrats generacionals.
0: Mm. Sí.
2: És clar que la música ara no es viu com es vivia quan jo era menuda, que era una nova música i no hi havia una altra alternativa en el poble.
0: Sí.
2: Ara la situació és molt més complexa. És molt més complexa i s'ha de poder integrar i també de tindre en compte una qüestió que és la conciliació en la vida familiar. També ha d'estar damunt de la taula quan es fa una planificació horària en les escoles de música.
0: Sí.
1: Jo per dir una coseta, la nostra candidatura jo penso que se caracteritza per aquesta joventut, no?
0: Sí.
1: Les persones més jovenetes de l'equip que formem, dels 25, tenen 22 anys, però m'agradaria que els convidare convidares a parlar amb tu perquè et quedaries al·lucinada de la preparació que tenen.
0: És important aquest relleu generacional. És molt important perquè crec que és el futur. És una opinió personal, sí. És el futur i aleshores han de tindre més veu per a que senquen ixa, a veure, com tu has dit en les escoles de música, que estan i no estan, les societats musicals també tinguen que saber tots en la terra, en la comunitat valenciana, que siguem grans diguem, empreses de crear músics i músics professionals.
1: Uh-huh.
0: És a dir, tinguem una gran empresa. En canvi, així sempre n'hi ha músics. Bueno, però anem a donar-li el valor que té això, que això té un valor molt gran.
1: Sí.
0: Molt gran. Igual en les escoles que... En les societats musicals,
1: En realitat, en relació als joves, que és un altre dels punts estratègics de del nostre programa, no? Crec que el primer que hem de deixar clar és que els joves no són únicament les persones que agafaran un dia el relleu, no? Ja formen part de les nostres societats, estan en les escoles, en les bandes, en les orquestres i en moltes activitats, no? Però hem de facilitar també que puguen participar en els òrgans de decisió i gestió,
0: claro.
1: I nosaltres hem apostat per això, tenim gent de 20, 30, de totes les dècades, no?
0: Mm-hmm.
1: I la mitjana d'edat, bueno, no vaig a donar detalls, però està en uns 45 anys. Mitjana dels 25.
0: Està
1: molt bé. Contem amb gent jove també, molt preparada.
0: I quina és aquesta nova categoria dels Premis UTERPE? Perquè ara venen els Premis UTERPE
1: i
0: llanceu una nova categoria. Els joves, participació dels joves en els òrgans de representació i una nova categoria, els Premis UTERPE. Seria per a eixos joves.
1: Sí, però vaig a deixar que algunes de les línies les desenvolupem posteriorment en algunes reunions i a l'assemblea pròpia perquè bueno, no volem desgranar tot el programa i saturar també a l'audiència.
0: Maria José, n'hi ha un pas doble que a mi m'ha encantat, que és este que anem a escoltar ara, Cañada en fiestas.
2: En fiesta.
1: Lo de... No, bueno, lo de...

0: Maria José, molt bonic, el pas doble.
1: Sí, sí, ja.
0: Jo no sé si tu estaves, jo vaig anar a fer un concert, ja fa molts anys, molts anys, a dirigir un concert. Estava, aleshores estava Miguel Ángel García Boscà, de director.
1: Doncs sí que estava.
0: Això ja fa anys, eh? De música festera, era.
1: Sí, però és que al final...
0: Sí, sí,
1: porta
0: sí,
1: molts
0: sí.
1: anys en la banda i la veritat és que ja no, no sé, portaré més de 30 anys. No, sí. He perdut, arriba un moment en què he perdut el compte.
0: És, ja
1: part, de, és
0: sí.
1: part de la vida.
0: És, sí, sí, sí. sí
1: del
0: sí,
1: sempre.
0: Sí. sí. Parlem un poquetet, perquè José està molt, molt callat, José Vicente està molt callat. Parlem de les unitats artístiques que té. Parlem de l'orquestra, parlem de la jove banda simfònica, de la banda de dones. És a dir, parlem un poquetet d'aixes unitats artístiques. Si penseu que hi ha que fer canvis, si penseu que... que s'ha de canviar algo, si estan bé, José.
2: Bueno, estava així escoltant-vos, la veritat que d'una manera molt, molt atenta.
0: Sí.
2: I, bueno, les unitats artístiques federals són les nostres ambaixadores, no només artísticament, no?, sinó institucionalment, perquè mostren clarament l'excel·lència que tenim en el nostre model, no?, de teixit associatiu. Mm-hmm. Puc donar molta fe d'això, perquè, bueno, vaig tindre l'honor de dirigir el primer concert de la Jove Orquestra Federal, en Alaquàs, i la veritat és que, bueno, la nostra idea sempre és consolidar i reforçar pues, tots els projectes que evidentment tenen un èxit evident com és aquest, no?
0: Sí.
2: I evidentment pues, la idea també és evolucionar el model, tant com està dient Maria José en les escoles, no? Com estava comentant ell, pues, a nivell més, més general a la federació, pues, bueno, per a fer-les encara més útils, per a fer-les encara més inclusives, per a fer-les encara, pues, si pot ser, pues, molt més participatives. La realitat és que no se tracta de canviar per canviar, ni molt menys, sinó tot el contrari, no? Si enriquir el seu funcionament, l'enfortir-les i el dotar-les de més recursos per a que, pues, bueno, puguen estar a l'abast de moltíssima o de moltíssim més músics, no?, arreu de del nostre territori. La veritat és que la intenció és que, bueno, siguin aquestes plataformes, no?, aquests laboratoris d'alt nivell, d'experiència formativa, pues, on els músics tenen o poden conèixer, no?, d'alguna manera la realitat més propera a lo que pot ser un bon professional, no?,
0: sí.
2: pues, treballant les mateixes dinàmiques, coneguent els repertoris, podem treballar en diferents directors, en diferents solistes, i d'alguna manera pues, l'ideal, no?, el poder ampliar pues, totes aquestes possibilitats de rotació, el que tinga pues, una major projecció tant dins com fora del nostre territori i bueno, tractar de que tinga la màxima activitat possible, no sols a través dels encontres sinfònics, no?, que
0: sí.
2: diguem que és la guinda del pastís per a mi, no?, i són importantíssims, no?, perquè és el moment en el que se treballa, el moment en el que poden haver este tipus d'activitats més potents, sinó tal vegada pues, a través també de diferents activitats que puguen estar programades d'una manera pues, més plurianual i que estiguin vinculades a les pròpies unitats, però bueno, per supostíssim és algo que n'hi ha que potenciar, que n'hi ha que cuidar i que n'hi ha que fer arribar, pues, com he comentat abans, al màxim nombre possible de músics i de compositors i de directors pues, bueno, que tenim arrel de tota la
0: comunitat. I José, ja que estàs parlant, jo ara vaig a fer una llança a favor de que n'hi haurà gent que igual no està conforme en la banda federal de dones, perquè les oportunitats de la banda federal de dones no són les mateixes que la jove banda federal, inclusive que l'orquestra. És a dir, que si n'hi ha una finalitat per a donar visibilitat a les dones, el tractament d'eixa banda no és el mateix que les altres. Pot fer-se de diferent manera, n'hi haurà gent que pensarà, jo crec que no s'ha de fer perquè el que tinguem que fer és, per això, que la banda federal de dones n'hi hagi un home alguna vegada dirigint-la perquè
2: totalment
0: vagin canviant,
2: vale?
0: Per exemple, jo estic dient idees, vale?
2: Sí.
0: Però sí que llance ja a vosaltres i a l'altra candidatura que realment no estem iguals. És a dir, n'hi ha moltes dones que van allí que sí, fan els encontres, és encontres d'assajos, però no tinguem... Igual a moltes dones les agradaria fer una setmana de tindre professorat tinc-la perquè vagin canviant, vale? Per exemple, jo estic dient idees, vale?
2: Sí.
0: Però sí que llance ja a vosaltres i a l'altra candidatura que realment no estem iguals. És a dir, hi ha moltes dones que van allí, que sí, fan els encontres d'assajos, però no tinc

0: o s'ha de tractar d'una altra manera, o jo què sé, ja que està, perquè l'objectiu és visibilitzar les dones des del món bandístic, no?
1: Totalment, no.
0: L'objectiu és això, que ja m'agradaria que estiguera tot igual, igualitari, ja m'agradaria a mi, però de moment és això.
1: No, l'objectiu té que ser això, i mai estic totalment alineat en el que estàs comentant, i la nostra intenció, per supost, mira, un dels nostres elements és l'escoltar per a construir. Aleshores, ens ve fantàstic, no només el teu comentari, no? Sinó els comentaris de tota la gent en la que ens reunim o tota la gent en la que ens fa plegar les seues idees. I jo estic totalment alineat en el que estàs comentant. Les unitats tenen que tindre les mateixes condicions. Jo, com a professional també d'això, per a mi és molt important el no fer per fer. És a dir, si creen les unitats artístiques, efectivament, no siga el que tu estàs comentant, no? Sí. A lo millor l'anar, fer uns assajos i el conservar. Aquestes dinàmiques ja les tenim dins de les nostres societats musicals. Tenim que anar un pas més enllà. Correcte. Tenim que anar un pas més enllà en un repertori més complex. Tenim que anar un pas més enllà en que siga aquesta setmana de treball intens, que puguen haver seccionals, que puguen haver mentories en professionals, que realment se puga parlar, que puguem intercanviar també les que són les necessitats, no? Del propi músic, de la pròpia músic, perquè moltes vegades ocorreix esta mancança, no? I jo ho veig a sovint, no? N'hi ha un buit ahí moltes vegades en les que, diguem, que d'una part i l'altra no acabem d'establir els ponts que realment necessitem, no? I que tinga, sí, sobretot que tinga significat, que si sí, se fa una activitat que tinga aquest objectiu, és a dir, no només el fet de, sinó el que tinga un trasfondo.
0: Que si no té aquest trasfons, que no siga complir en un concert, i mira, ja han complit en el concert del 8 de març, ja han complit en aquesta finalitat, no. Ja no n'hi ha res. No,
1: n'hi
0: ha que la idea, que igual, jo no ho sé si és igual la banda de dones o fer d'un altre format, o sí, jo no sé, però que el pes, la finalitat que té, és sí, la que tinguem que aconseguir que la gent entenga.
1: Efectivament. És una qüestió també de pedagogia i és una qüestió també de contar les coses, però sobretot de construir-les, no? I estic totalment d'acord amb tu. O sea, si se estaven comentant abans, i crec que és algo molt transversal en tot el projecte que presenta Elizabeth també, no? De que n'hi ha que articular i n'hi ha que donar significat i n'hi ha que saber en cada moment què és el que estem fent i per a què estem fent-ho, per a que tinga impacte ja no sols en l'exterior, que també és important, no? Sí. Al final és la visibilitat, sinó que tinga impacte i que s'interioritzi en els propis músics i que realment entenguin i vegin que aquest tipus de ferramentes, sí, de recursos serveixen per a algo més que per el que estem comentant, no? Perquè per a algo tan concret com pugui ser anar a fer assajos i concerts. Aleshores és important el escoltar aquest tipus de necessitat i a partir d'ahí el que tu estàs comentant, jo estic totalment alineat de dir, val, en tot el que ens està arribat, en tot el que nosaltres pensem, en tot el que nosaltres podem aportar, anem a donar-li forma, anem a implementar, sí, pues bueno, tota l'activitat que s'està realitzant. Al final això és molt flexible també. José ho diu a les escoles i jo dic també en la part interpretativa, no? En el moviment de bandístic, orquestal, també estem evolucionant molt i també ja n'hi ha molta flexibilitat a l'hora d'enfocar aquest tipus de projectes que no queden sols en l'acte artístic del concert, que és superimportant, per a mi sí, és la punta de l'iceberg. Sí. O sigui, la punta de l'iceberg és el concert, però
0: correcte,
1: de l'iceberg cap avall sí que n'hi ha que ser una solidesa important, saber on volem anar, saber què és el que volem fer, intentar plantejar-ho de la millor manera possible i sobretot que siguin aquestes eines i aquestes ferramentes que els músics, quan dic músics, me refereix a compositors, directors, creadors que estan dins del sí, teixit associatiu i que el propi teixit associatiu puga oferir aquests recursos que són superimportants i que no estan a l'abast de tot el món en el territori nacional ni a vegades en el territori internacional. Correcte. I que nosaltres tenim la sort de poder-ho mostrar i sobretot de poder-ho oferir, no?
0: I ja que parlem d'això, vosaltres parleu que n'hi ha un circuit de concerts, quilòmetre zero, un viver musical, una editorial, parleu de discografia pròpia, de programes de creació musical i d'internacionalització.
2: La discografia ja existeix, sí, però ara José t'explicarà...
0: Sí, com podeu aconseguir que el talent que tenim tant, que naix en les nostres societats, tinga més oportunitat per a créixer i donar-se'ls a conèixer? És a dir, perquè tot això les unitats artístiques també ho creen.
1: Per supost. Les unitats artístiques són un nucli molt important, però evidentment hi ha altres formes de desenvolupar este

0: tipus de qüestions. I jo una de les que crec molt importants és entendre també que l'excel·lència, bueno, el primer és un dret territorial i no un privilegi d'uns pocs, i que la trobem a tot arreu. El talent naix en cada comarca, i crec que la nostra responsabilitat és articular, no?, o crear un ecosistema pues que sigui el més complet possible, que li permeta créixer, en aquest cas, tant al músic com al compositor, com al director, a partir de la seva societat musical, a partir del seu territori, no? Jo crec que quan aquest talent i aquesta creació se detecta, torna a repetir, tenim molt, però sí que és important que, quan, el que estic comentant, no? Quan arriba aquest moment, el donar un pas més allà, sobretot per part de la federació, no? Tenim que tractar de tindre aquestes ferramentes i de posar-les a la disposició, en aquest cas, de tots aquests col·lectius per a que puguen desenvolupar-se, per a que puguen créixer, per a que puguen tindre plataformes on poder projectar, perquè al final la projecció d'ells és la nostra projecció. Al final, quan un músic està fent música arreu del món, està representant també a lo que són el nostre territori i el nostre model, no? Està mostrant el nostre model al món, en la que ja dic que jo, per lo menos en les meves experiències internacionals, la gent al·lucina, no?, de tot lo que tenim, i sí, de la gran quantitat de recursos i de músics que podem aportar, no? Però jo trobo que això és important, sí, i això es fa principalment, pense que construint oportunitats reals. Doncs, és el que estem parlant, no?
1: José, no es queda molts minutets ja. Vos convidaré un altre dia que acabeu el vostre
0: perfecte
1: programa, perquè és que això és així. Però vos llanço una pregunta als tres, uh-huh, vale? Personalment, què vos agradaria que aportara la federació a totes les societats musicals?
2: Sí, no sé si me permeteu que conteste ja abans, sí, equip. No hem parlat de la capacitat de representació.
1: Ni dels costos, ni dels pressupostos, ni res d'això.
2: Aleshores, per a mi, eixa presència institucional de reivindicació, sí, i d'estar present a les negociacions de tot el que ens afecta, ja siga el decret d'escoles de música, on la federació no va fer cap esmena ni cap aportació, i bueno, ara se va modificar en 2024-25 i pròximament hi serà una altra ordre de desenvolupament amb actualitzacions sobre el registre de les escoles de música per a facilitar la burocràcia,
1: sí,
2: però la federació no va estar ahí. Aleshores, en la llei de voluntariat no tenim un apartat específic que representa la nostra idiosincràsia. Uh-huh. Tot el tema dels convenis col·lectius, o sigui, per a mi el que jo m'agradaria deixar és eixa presència seriosa i reivindicativa i sòlida cap a les administracions per a que s'augmenti la finançació, sobretot, que sí, no s'ha augmentat en els últims 8 anys, s'ha quedat la mateixa, parla de Conselleria d'Educació en 11 milions, i bueno, vaig a deixar els meus companys contestar
1: ràpidament, que ja no n'hi ha temps, la veritat que no. Bueno, jo vull acabar. José Vicente, tu eres de la Societat Artístico-Musical de Picassent.
0: Sí.
1: Jo vaig buscar a veure si n'hi havia un pas doble, no l'he trobat, però sí que he trobat un altre que és representatiu de totes les societats, i crec que no n'hi ha ninguna societat musical que no l'hagi interpretat, del mestre Rafael Talents, Terci de Quites. Però com sé que s'han quedat moltes coses ahí en el tinter, i les eleccions crec que són l'últim cap de setmana de...
2: 24 d'octubre.
1: 24 d'octubre.
2: A Unil.
1: Tornarem a parlar.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies per estar ahí.
0: Gràcies. Moltíssimes gràcies, Imma.
1: Moltes gràcies.

0: L'agenda musical.
1: Mare meua, com ve de carregada l'agenda. Vaig a dir alguns dels concerts, però hi ha molts més. Comencem. Activitat comarcal. El 24 Encontre Comarcal d'Escoles de Música avui es celebra al poble de Siete Aguas. Quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals. Avui li toca el torn a la Bohème Quartet del Centre Instructiu Musical de Mislata. Serà avui a les 12 a l'Alqueria Júlia, Casa de la Música de València. I seguim amb més concerts. Concert Som Patrimoni per l'Associació Musical Ciutat de Benicarló avui a les 12 en la plaça Sant Bartomeu de Benicarló. I viatgem ara cap a Xàtiva. Concert d'intercanvis a carrers de l'orquestra de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva a les 12 al Saló d'Actes de La Primitiva Setavense. I ara viatgem cap a Riba-roja, concert simfònic dins del setè cicle bandístic. Ara sona Riba-roja per la Societat Unió Musical de Riba-roja. Avui a les 6:30 en l'Auditori Municipal de Riba-roja. I d'ahir ens n'anem a Canet d'en Berenguer. Concert també Som Patrimoni per la Societat Musical de Canet d'en Berenguer. Serà avui a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Canet d'en Berenguer. I seguim en estos concerts de Som Patrimoni per la Societat Artístico-Musical La Vall de Càrcel. Avui a les 9 de la nit al Centre Cultural Antonio Rodríguez Castellano de Càrcel. I seguim amb més concerts. Som Patrimoni també per la Societat Musical d'Alboraia, avui a les 9 a l'Auditori Municipal d'Alboraia. I d'ahir a Mislata. Cinema Concert es diu el concert per l'Orquestra Jove del CIM de Mislata, avui a les 7 de la vesprada al Centre Cultural Carmen Alborç de Mislata. I cap a la capital de Castelló, a Castelló de la Plana, Gastrobanda 2026. Resulta que aquests dies a la ciutat de Castelló, la banda municipal de Castelló està oferint uns concerts al voltant d'uns tardeos que es fan en diferents punts de Castelló. Avui a les 7 de la vesprada el concert és en la plaça Doctor Marañón a les 7 de la vesprada i el concert s'anomena Melodies de Cinema per la banda municipal de Castelló.

pas doble més bonic. Se titula Canyada en fiestes. I amb este pas doble donarem pas als nostres companys d'informatius. Però no se'n vagin, perquè tornem en uns minutets en el rebost de la banda. Us espero.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Este diumenge, des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei herba des de Betero. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
0: Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: El president Pedro Sánchez en reflexiona este cap de setmana per a decidir si avança o no les eleccions generals. I la data que sona amb força és el 29 de novembre i Sánchez hauria de dissoldre les Corts Generals dimarts que ve. La causa, el Congrés, que ha tombat els dos decrets de la vivenda que havia aprovat el Consell de Ministres amb els vots del PP, Vox i Junts per Catalunya que han votat en contra. Decrets amb què l'executiu central volia frenar els desnonaments i prorrogar els lloguers. De res van servir aquestes paraules d'ahir abans de les votacions del president Sánchez.
3: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno.
2: El líder del PP agafa el guant de Sánchez sobre el avanzamiento electoral, tot i que l'acusa d'electoralista Alberto Núñez Feijóo.
4: Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
2: Fons de l'esquerra creuen que les protestes al carrer són una finestra d'oportunitat per a mobilitzar el seu electorat. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
5: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
2: Més dubtes mostra el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
6: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia o emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
2: Al carrer, la pressió augmenta. El sindicat d'inquilines ha convocat per avui desenes de manifestacions a les principals ciutats d'Espanya, entre elles València, Castelló de la Plana i Alacant. Protesten per la gestió de la crisi de la vivenda i aquests dos decrets que ha tombat el Congrés. La marxa més multitudinària s'espera una vegada més a Madrid, mentre valoren la possibilitat de cridar a una vaga general. A Madrid avui es complís ja una setmana de l'acampada a la Puerta del Sol. Prop de 2.000 persones hi ha instal·lades a la plaça i també als carrers dels voltants. Després del no del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts a aquest paquet de mesures de l'habitatge, la indignació ha crescut i també el nombre d'assistents a la protesta. Alicia del Río és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
7: Se ha abierto un nuevo ciclo político. Si el gobierno progresista no era capaz de sacar un decreto de mínimos que, con el cual no hubiera ninguna Mari Carmen más, efectivamente este gobierno no tiene sentido.
2: De la resta de l'actualitat, Albacete, una dona de 102 anys, ha mort i 90 han sigut rescatades en una riuada al municipi de Madrigueras i ha caigut 142 litres per metre quadrat. La dona ha mort perquè l'aigua ha arribat a una altura superior al metre a l'interior de sa casa. A casa nostra, el Centre de Coordinació d'Emergències ha atès 240 incidències relacionades amb l'episodi de pluges que travessa la Comunitat Valenciana des de dijous. La majoria han sigut a la província de València, s'han retirat aigua de baixos i garatges i s'han hagut de netejar vies que havien quedat inundades. En estos moments hi ha avisos a tota la façana litoral del nostre territori per pluges. Són avisos taronja a la costa nord i del centre, on poden caure 60 litres per metre quadrat en una hora. Esta nit ha plogut amb força al Baix Maestrat. A la Salzadella s'han registrat més de 100 litres des de la mitjanit i a Santa Magdalena de Polpís més de 70. Ara està plovent amb força a la costa de Castelló en punts com ara Benicarló i Torreblanca. Mirem la previsió. Lluís Obiols, bon dia.
8: Bon dia. Una jornada més pendents dels ruixats i les tronades que afectaran especialment punts del litoral i prelitoral central i nord. De fet, atenció, durant les pròximes hores en comarques com la Safor, la Marina Alta, la Ribera, poden acumular-se importants quantitats de precipitació i a mesura que avanci el matí, les precipitacions acompanyades de tempesta s'estendran cap al litoral i prelitoral de Castelló. Entraran de mar cap a terra i descarregaran amb força. Ja de vesprada, les precipitacions remetran del nord, es faran més irregulars i aïllades, però de nou podrien activar-se algunes tempestes al sud del Golf de València i a les muntanyes del nord d'Alacant. Com veiem, per tant, la inestabilitat es concentra sobretot al litoral i prelitoral central i nord. Per contra, a les comarques del sud i a les més occidentals serà ja més difícil que ploga. Venim d'una nit molt suau, les màximes de 24 a 27 graus, la mar picada i demà encara situació complicada amb pluges a les comarques de Castelló.
2: Esports. Espanya juga a les 9 menys quart de la nit la tercera jornada de la fase de grups de la Nation League al Carlos Tartiere d'Oviedo amb la República Txeca. Futbol de segona. A nit, el nou Pepico Amat, el Dense 4, Oviedo 1. Primer triomf de l'etapa calleja que serveix per abandonar la zona de descens. De moment és tot. En els més notícies a les 10, en apuntmedia també puntes. Ara continua la tercera hora de Fem Banda.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
10: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capi Casal en colaboración con la Universitat de València.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. El rebost de la banda.

0: Avui, en el Rebost de la Banda, volem dedicar una secció a conèixer una formació molt especial, l'agrupació musical d'Ontinyent. L'agrupació musical d'Ontinyent és una banda d'Ontinyent que va néixer l'any 1996 amb la voluntat de contribuir al món de la música i a la cultura musical de la ciutat. Un any després, el 1997, va posar en marxa l'Escola de Música d'Ontinyent amb l'objectiu de fomentar la formació musical i donar continuïtat a les noves generacions de músics. La seva presentació publica que va arribar el 23 de novembre de 1997, durant les festes de Santa Cecília vam celebrar el primer concert al Teatre Etxegaray d'Ontinyent. Al llarg d'aquests anys ha estat dirigida per importants noms del món de la música i ha aconseguit diversos reconeixements, especialment en l'àmbit de la música de festera o de moros i cristians, com el primer premi de música festera de la ciutat de Villena l'any 2009. Una agrupació que al llarg de la seva trajectòria ha apostat per la música, la formació i la cultura, contribuint a mantindre ben viva la tradició bandística a la ciutat d'Ontinyent. Però per a parlar d'esta agrupació, jo tinc així casa plena. I quan jo dic casa plena és que està molt plena. Tinc a la taula a Rafa Pla Insa, que és fundador, expresident i músic de la banda. Bon dia, Rafa.
1: Bon dia, Aima.
0: També tinc a Sergio Pomar Laoz, que és expresident, director de l'Escola de Música i músic. Bon dia. També contem amb Carlos Ferri Reis, que és fundador i director de la Intocable de la Big Band i també és músic. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També tinc al director Álvaro Gómez. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tinc a Blas Rivera Francesc, que és vicepresident de l'agrupació i músic. Bon dia.
4: Bon dia, Aima.
0: Jo encantada que esteu així en este raconet que es fem banda per a parlar de la agrupació musical d'Ontinyent. I abans de començar anem a donar les felicitacions.

0: 30 anys. El temps passa molt ràpid. 30 anys, 1996, la primera vegada que vaig estar jo en el Conservatori d'Ontinyent va ser 1998. I vosaltres portàveu ja poc de temps. Com naix l'agrupació musical d'Ontinyent? Qui vol contestar? Com naix aquesta història del principi, aquests inicis?
1: Bueno, naix, nosaltres, els fundadors, formàvem part de la Unió Artística Musical, era la banda del poble, però érem tota una generació, estàvem molt a gust d'allí, però teníem altres inquietuds, no sempre de fer la mateixa música, sinó d'evolucionar un poc més la música, pues, cap a la música llatina, altres tipus de música. Mm-hmm. Entonces, pues, a partir d'ahir, aquestes inquietuds, érem un grup d'amics, poquet a poquet vam anar, pues, fem un grupet, fem una xarangueta, claro, però vam veure que això no tenia ningú recorregut. Entonces vam intentar tindre un poquet d'altura de mires i dir, pues anem a fer una banda, dins de la joventut i la inconsciència de lo que és fer una banda. Es van tirar al ruedo i la veritat que molt bé, però clar, molta il·lusió i molta faena. Però tota aquesta faena feta en il·lusió, pues no...
0: Quants éreu?
1: Pues al principi vam començar 20 o una cosa així, però el dir-se agrupació va ser perquè la idea no era agrupar músics d'altres bandes, d'altres, tots per fer el mateix tipus de música.
0: Sí.
1: I jo recordo molt de carinyo, el primer acte que vam fer va ser l'ofrena de flors en Ontinyent. Claro, la gent, la banda nova, mira, però si són tots xiquets, i l'altre n'hi ha quatre de fora, n'hi ha... No. Lo de sempre, recorde en cariño, sí. Vam tocar Eduardo Borràs i va ser molt bonico i molt emotiu.
0: I on assajàveu? I aixòs inicis, és a dir, que no n'hi ha un local, que no n'hi ha un lloc on començar a assajar...
1: Bueno, assajàvem on podíem. Primer en una nave en construcció, després en unes oficines d'una nave antiga que vam tindre que deixar-ho perquè estava mig caiguent. Claro, eren poqueta gent, però quan allò s'omplia, allò anava flectant. Sí. Després en el teatre parroquial, sí. En el saló d'actes de l'Institut d'Ontinyent. Al final vivien un poc de... una itinerància nòmada i de la caritat de les associacions que tenien a bé deixar-nos, fins que al final ja vam veure un local, es vam establir, van col·laborar tots els músics, ja no econòmicament, que bueno, sí. Com en totes les bandes, sinó fent faena. Allí el Formigol tiraven els músics dissabtes pel matí i molt bé, la veritat que molt xulo.
0: És a dir, però el vau financiar vosaltres?
1: Sí, el vam financiar, home, en ajuda del banc.
0: En ajuda, claro,
1: però, sempre n'hi ha. Però nosaltres vam estar anant a tocar de baix per deixar-ho pa fondo. Sí. Però lo
0: I que teniu el local.
1: Lo que sí, ahí tenim un local molt xulo.
0: I teniu el local. Com recordeu aixòs inicis? És a dir... entra nostàlgia, entra mare meua, perquè no sabríeu on anàveu a parar.
1: Pues jo recorde, Carlos estava també en principi molt de carinyo, perquè era molta unió, érem poquets, nosaltres érem més majors en 25-26 anys, clar, lo de baix eren 14-15 anys, entonces ahí es va crear...
0: Lo de baix eren 14-15 anys,
1: sí.
0: Perquè el pes d'una societat musical és l'escola. I vau pensar... En principi pensàveu ser una agrupació, una xaranga que tocara altres estils de música, però es vau donar compte de seguida que teniu que començar una escola de música, no?
2: Sí, des del principi. Una de les coses que nosaltres vam pensar des del primer moment era tindre l'escola i tindre altres formacions que tenim ara.
0: Clar, però això porta un procés que ara anirem parlant. I el dia, en l'any 97, feu el primer concert al Teatre Txegaray, on interpreteu este pas doble que vos el regala Miguel Ángel Sarrió.

0: Ell va ser el primer director que vau tindre?
1: No, el primer director va ser Francesc Tortosa, va estar poc de temps, ell no venia del món bandístic, però bueno, teníem molt bona relació amb ell i Paco va estar, doncs crec que va ser un any, després va ser Àngel Esteve, que al Collà, però també va estar un any, any i mig, claro, ell tenia moltes d'altres coses, i després ja va entrar Miguel, perquè amb Miguel nosaltres teníem relació amb Miguel, però Miguel era músic també de la Unió Artística Musical.
0: És d'on teníem.
1: Claro, i Miguel, la diferència d'edat, pues, per exemple, en mi són 2 anys i teníem molt bona relació d'amistat amb ell.
0: Sí, sí, sí, sí. I va fer aquest primer concert, que suposa que se'n recordareu prou.
1: Sí, Carlos va solejar també en aquest concert.
2: Bueno, en aquest primer concert vam intentar mostrar un poc el que nosaltres preteníem i el que crec que hem aconseguit, que era, vam fer una part més clàssica i també vam integrar ja una part de música més moderna. En la que, bueno,
0: digueu que durant tots aquests 30 anys aquesta il·lusió que vau començar no s'ha perdut i ha anat evolucionant, és a dir, que els objectius que teníeu pensats des del principi heu anat seguint-los.
1: Sí, jo crec que...
0: Sí, perquè està parlant, per exemple, està parlant de ho diu entre paraules, però està parlant de la Big Bang, que ara després l'escoltarem, no? De estils així.
2: Sí, vam ficar una primera part clàssica i ja vam integrar la primera vegada que ja vam fer una peça de jazz dins de la banda, que és un poc el que sempre des de primera hora era una de les inquietuds que tenien quan vam fer també nosaltres ja la formació.
0: Correcte, han passat molts directors. Jo vull recordar-ne un, perquè és molt amic meu i sé que va passar per allí, i és este pas doble que escoltem, l'autor d'aquest pas doble. Este es diu Vintage d'agrupació i és de Daniel, Juan Daniel Jover. També el vau tindre per allí. No sé quants anys va estar, però va estar per allí.
1: 3, 4 anys, crec que van ser, 4 anys.
0: I tots han aportat,
1: Moltíssim.
0: Actualment tenim així el director, que és Álvaro Gómez. Álvaro, des de quan estàs al capdavant?
3: Pues des de marzo del 22, si no m'equivoco. Febrero, marzo del 22.
0: De la banda gran, és a dir, el que nosaltres diguem la banda gran.
3: De la banda gran,
0: correcte. Sí. I coses, però la paraula és la banda gran.
3: La banda gran.
0: Però tu ja estaves abans en la juvenil.
3: No, jo la juvenil empecé 2-3 anys després de coger la banda grande.
0: I ara llevar les dos?
3: Y ahora no llevo las dos, ahora vuelvo a llevar solo una. En mi periodo en la banda juvenil pasó, hicimos el trabajo que teníamos que hacer y ahora está nuestro compañero Rafa Pardo ahí al pie del cañón.
0: Correcte. I des d'eixa banda que estan comentant així els músics, a l'actualitat, és a dir, quina és la plantilla que n'hi ha? Perquè ell està comentant que, per exemple, en eixe concert que vau fer de l'any 97, quants vau pujar a Yele Txegaray?
1: Pues pujarem 25 o 26.
2: Ara va dir 23.
0: Actualment, quina és la plantilla que n'hi ha?
3: Pues ahora mismo yo creo que estamos 118, pero te voy a decir más. En la banda juvenil yo creo que ya están entre los 70-80 músicos en la actualidad, lo cual es una brutalidad. Luego están, como decía Carlos, las dos Big Bang, que no es solo una, está la Big Bang grande y la junior, están los combos de la escuela, hay ¿cuántos alumnos hay en la escuela de música?
0: Sí, ahora hablaremos de eso.
3: O sea,
0: ahora,
3: una
0: es
3: barbaridad.
0: Decir, vosotros pensábamos en el CAP, los fundadores, de que la banda de la agrupación musical Don Tinyent sería, creixeria tant?
2: Home, tant no.
1: Tant, la veritat que no.
2: Som optimistes, però en general jo crec que és de veres que no nosaltres només, el món de la música ha pegat un esclafí prou gran, però és de veres que no esperàvem a ser tan nombrosos com som ara.
0: Una peça que vas dirigir, no sé si farà un any, és esta Marxa Mora, que a mi és una... que m'encanta, és que esta m'encanta molt. Peña Cadell, i crec que va ser l'any passat, possiblement.
3: Creo
0: escoltem
3: que sí.
0: La banda actualment.

0: És una de les marxes que podeu escoltar en el concert quan acaba el programa. Busqueu el podcast de Fent Banda del dia d'avui, 3 d'octubre, i la podreu escoltar completa. És de mestre Francisco Esteve, pastor. Hi ha molta relació, manteniu molta relació en els Moros i Cristians d'Ontinyent, perquè estan, suposo que seria del concert que es fa, crec que per febrer. Sí. Quina és les activitats que fas normalment durant tot l'any, la programació normal? Enguany és un any especial, no? Perquè són 30 anys. Però normalment, quina és la programació de concerts que fas durant l'any?
1: Pues normalment, que són seguros de tot l'any, està el concierto de mig any, que és molt important. Després hacemos un concierto de primavera, que solemos coger una temática de música valenciana en ese concierto de primavera. Después tenemos el estiu musical, que el estiu musical es un ciclo de conciertos que hace toda la agrupación en el pueblo ontinyent. Son 5 conciertos durante el mes de julio en diferentes barrios del pueblo. Uh-huh. El objetivo es llevar la música a los diferentes sitios del pueblo.
0: Sí.
1: Y luego, claro, ya nos metemos en fiestas de la zona, entonces hay que parar un poco la actividad de conciertos y sí que ya nos vamos al concierto de Santa Cecilia. Muy importante también después en Navidad la salida de acompañar a la cabalgata de los Reyes Magos, que también es un acto que creo que es muy importante.
0: Muy importante.
1: En Ontinyent.
0: Un dels protagonistes que ha fet que la banda creixca molt, perquè naix de l'escola, és Sergio, que és el director de l'escola.
2: Sí,
0: bueno. I organitzar, perquè actualment quant d'alumnat tens?
2: Pues la xifra exacta ara mateixa no te la podria dir perquè estem en període
0: de
2: matrícula.
0: Clar, perquè ara és matrícula i començament de curs.
2: Jo crec que enguany anem a tocar els 800 alumnes.
0: 800 alumnes?
2: Sí.
0: No vaig a dir-te els que tenim en el conservatori. Mira, ja no vaig a dir-lo.
2: És veritat, però... és veritat que no sols fem música en la nostra seu. O sea, anem a escoletes, anem a fer extraescolars a col·legis,
0: sí.
2: Treballem en el centre de malalts mentals d'Ontinyent, treballem en el centre de dia de l'Alzheimer d'Ontinyent, en AFAO. O sigui, que no sols ens centrem en els que passen per
0: l'escola que van allí.
2: Però 500 totes les setmanes passen segur.
0: 500 ja són, Organitzar això és molta feina.
2: Sí, la veritat que
0: molta
2: sí.
0: Feina. Molta feina. I aleshores... el projecte educatiu que teniu, jo he pegat una miradeta per ahir, i teniu totes les assignatures, diguem, totes les especialitats que té una banda, a banda teniu la corda, però també conteu, per exemple, a partir de quina edat poden matricular-se?
2: Pues a partir de 4 mesos poden matricular-se. Són classes que van acompanyats, evidentment, els xiquets en els pares. I és una activitat que pareix així quan ho dius una tonteria, però és molt gratificant per a les famílies, perquè fan una activitat molt xula en els seus fills, i bueno, és el primer inici o primer contacte que tenen la música, i els obri les portes a quan siguin 3-4 anys, pues seguir allí
0: fins a l'edat que siga.
2: Fins a l'edat
0: perquè
2: que
0: també
2: siga.
0: Tindeu escola d'adults més o menys, classe d'adults que, sí. Que molta gent comença a estudiar música més gran i després forma part de
2: sí, a veure, tenim classe d'adults i algo crec que és destacable que n'hi ha molt, en molts pocs llocs que n'hi ha, és que en el curs 2017, crec que va ser, vam iniciar una banda d'adults. O sigui, nosaltres, la banda juvenil que es coneix com a banda juvenil, sol estar joves. I tenim una banda juvenil que es diu la banda sènior d'alumnes adults. O sigui, que és com si tinguem dos bandes juvenils, però una de joves i una d'adults.
0: Però no mesclar, és a dir, perquè diguem juvenil i realment...
2: Clar. Nosaltres sempre hem pensat que tu que li dediques al món de l'educació, crec que no oferim les classes igual al públic adult que al públic jove. Aleshores vam pensar que perquè en una banda que és de formació, per què no separar-ho també?
0: En tanta cosa que teniu, quin claustre de professora teniu? Perquè si aneu també per fora al Seimer, pues quin claustre de professora?
2: Ara mateix són 25 professors.
0: 25 professors teniu allà, que sí. Ja són, sí. Per organitzar tota aquesta xarxa, no?
2: Sí.
0: I a banda també doneu modern.
2: També està la rama de modern, perquè a veure, al final si eres de l'agrupació, com hem dit els fundadors, des de que la idea de néixer la banda és un poc obrir aquesta rama i tenim pues, tota la rama de música moderna que a partir de tercer curs es complementa en combos de música moderna, tant de joves com d'adults, i també una mini big band que també tenim per anar obrint boca al projecte que va iniciar Carlos, que després...
0: Que ara parlarem de seguida, aixec. Parlarem, perquè abans vull parlar de més coses de vosaltres, perquè l'escola vostra està tot l'any treballant, arriba l'estiu i també esteu treballant en l'escola d'estiu. I n'hi ha algo que a mi em sorprèn, que és esto que sentirem ara. Ara escoltarem.

0: Hola a tots, nosaltres som Joel, Joana i Emma i Valentina, que no ha pogut vindre. I vos anem a presentar el segon Radio Campus.
1: Radio Campus, Escola de Música. Com naix esta iniciativa, no?, d'una ràdio, Radio Campus?
2: Pues bueno, naix perquè l'equip de professors que tenim mola molt.
1: Sí.
2: I bueno, quan vam decidir fer un campus d'estiu, al final el que vam pensar és fer coses que a nosaltres ens haguessin agradat fer i no podíem fer de xicotets, perquè tu ja saps que el conservatori és sota cavall i rei, i entonces pues aprofitem l'estiu per fer coses molt diferents, i el radiocampus pues, va néixer aixina d'una idea de, pues, podríem fer un radiocampus, i en la tonteria crec que ja porten 4 anys tots els dies de l'estiu fent un programa.
1: I ho presenten els xiquets i xiquetes?
2: Sí, ells es preparen el seu programa i cada dia són un grup diferent de xiquets. Pues poden portar música, portem a invitats a fer-los entrevistes, això ja s'organitza.
1: Sí. És molt xula aquesta iniciativa, la veritat, entrar en el món de la ràdio i donar-se a conèixer, perquè és important.
2: Sí, i com pengem el programa en YouTube, pues, la veritat és que els pares sempre tenen una interactuació i molt xula, i és molt guai.
1: I els xiquets aprenen molt, i les xiquetes aprenen molt, sobretot a parlar davant d'un micro, saber presentar-se. Està molt bé. Però seguiu fent més coses, perquè estan les audicions de final de curs, i entre aquestes audicions de final de curs, que estan les normals de l'instrument, que fa el concertet del xiquet i la xiqueta, però feu coses com aquesta.

0: Ara els nostres oients escoltareu a Pep Botifarra que canta, però darrere, en un moment donat, escoltareu a un gran cor de xiquets i xiquetes que acompanyen a Pep Botifarra. És a dir, és una audició de final de curs, però diferent.
1: Sí, bueno, és que és en la línia de lo que estan dient els fundadors. Crec que sempre busquem el punt diferent. Totes les audicions de fi de curs de fa ja un grapa d'anys no és la típica audició que pots escoltar en qualsevol lloc. O sigui, ha vingut Pep Botifarra, com estem escoltant, Dani Miquel, el grup Auxili, ara mateix no, el curs passat va vindre Ramoneig.
0: Sí.
1: I per als xiquets pensé que també és una il·lusió. És un repte al principi perquè, clar, ficar-te als xiquets a ensenyar-se lletres d'estes sí. és un poc complicat, però després és molt
0: és un poc però és enriquidor, molt perquè enriquidor. No es perden aquestes lletres, perquè actualment la joventut, per igual, aquestes coses... Sí. Jo estic a classe de vegades i em poso a cantar el tio Pep, bueno, en la zona de nosaltres no perquè es coneix, però a mi jo que sé una altra cançó que és tradicional
1: no saben lo que és
0: i no saben encara el que és, així que està molt bé, està molt bé. Bé, teniu moltes agrupacions, heu parlat que teniu la juvenil, que un xiquet entra a formar a partir de...
1: Quart d'elemental, ara mateix.
0: Quart d'elemental, que la dirigís actualment.
1: Rafa Pardo, que és professor de...
0: Abans d'eixa n'hi ha una d'iniciació?
1: Tenim combos.
0: Una bandeta
1: no,
0: o combos.
1: Com a banda no, tenim combos que fan música un poc més moderna, val? Sí. Però poden estar a partir de tercer.
0: Vale.
1: Realment com a banda és a partir de quart d'elemental.
0: També tenim una orquestra.
1: També tenim una orquestra.
0: Que la dirigís?
1: Rafa Navalón, que és d'Aialo.
0: Sí. Que en la zona de la Vall d'Albaida tindre una orquestra ja és important.
1: Bueno, simplement també era un poc per donar un poc d'eixida als alumnes que, sí. que tenim de cordo. I després pues
0: teniu la banda sènior.
1: Tenim la banda sènior, que és igual que la juvenil, però de adults.
0: Sí, i ara escoltem esta peça que vos fiquem.

0: Carlos.
1: Intocables Big Bang.
0: Intocables. Diguem que l'essència de la banda va néixer perquè volia tocar coses diferents, estils diferents. I naix esta Intocables Big Band. Com naix la Big Band?
1: Pues la Big Band naix d'això mateix. És de veres que jo vaig ser pues, un poc diguem, pioner, afortunat o el que siga. Que en aquell entonces era més difícil introduir-se en el món del jazz. Estava estudiant en València, vaig conèixer com quasi tots a la referència a latino. A partir d'ahí jo formé part d'una Big Band i entonces, clar, ja és l'oportunitat perfecta. I després d'això, quan ja torno jo al poble perquè vaig estar uns anys fora del poble per costos laborals, és quan ja parlem en Rafa i en tots i en Sergio, que ell també va formar part des del principi, i ja integrem també la Big Band dins de la... que vam pensar que era el moment ja oportú dins de la... havíem tingut, com ell parla, Xocotes Combos, primeres això, però això ja va ser quan ja una Big Band oficial ja forma part des de la mateixa societat també.
0: Quants músics la formen?
1: La Big Band sí que és com està establida, sí. Els músics i són 22, 23, 24. El que sí que té és que ha rodat molta gent, sempre tot la gent de l'agrupació que ha volgut participar dins de lo que són saxos, trompetes...
0: Sí, dins de l'estàndard.
1: De l'estàndard, això. Evidentment, ha participat i això hem registrat ja dos discs, este que estem sentint ara, que és sí. L'últim treball, que era Ferro, i un primer que era Enjoy Latin Jazz.
0: I quina és la programació que fas al llarg de l'any?
1: Pues participem sempre en... Bueno, encara no he dit el tema, que una de les coses que organitzem nosaltres, organitzem en estiu l'estiu musical, que, és, que sempre va estar, és on, diguem, les nostres formacions o algun artista invitat fem, i ahí participem, i després pues, enguany hem estat participant en concerts de la Diputació, en altres poblacions, intercanvis en altres això, hem pogut participar en el Festival de Jazz de València.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: perquè la veritat que és activa.
1: És activa i crec que és una bona Big Band.
0: Sí, estem sentint-la. Estem parlant de totes les agrupacions. No sé si se m'ha quedat alguna per ahir, no sé si tindreu Colla de Dolçaines, perquè per allí n'hi ha, però igual no pertany a la societat.
2: Un cor arià.
0: Un cor?
2: Un cor arià.
0: Ah, sí?
3: Sí. Sí, bueno, n'hi ha més que n'hi ha és que és com que fem una col·laboració amb el cor ària d'Ontinyent.
0: Sí.
3: Ells venen al nostre local i molts dels nostres alumnes participen ell, inclús la directora està fa molt poc, era professora de l'escola, i per lo que dius de Dolçaina, no hem arribat ahir perquè crec que seria clavar-se un poc en camisa d'onze vares, però sí que lo mateix que en el cor tenim alguna col·laboració amb alguna colla del poble que no tenen pròpia escola, però fem la col·laboració de l'ensenyança i després participen allí.
0: I ara ja toca parlar de la programació que teniu, que ja heu fet, esteu fent, per a celebrar estos 30 anys, perquè ja heu fet alguns que altres que actes. Encara no t'has sentit parlar.
4: No. Pues sí, la veritat és que ja hem fet uns quants actes, la major part, perquè després del mig any vam fer un concert a Madrid.
0: Sí. Vale?
4: Va ser un concert un poc també molt especial, i és que vam acudir allí, pues, vam sentir... Tot va començar este concert per una entrevista que volíem fer-li al nostre director.
0: Sí.
4: El nostre director bueno, té una enfermetat, sí, que pertenix a una associació, i volíem fer-li aquesta entrevista allà en Madrid per a un podcast. I després, pues, bueno, anem a tocar davant de músics secs, també.
0: Sí.
4: Entonces, pues, ixe concert, vam organitzar en seguida un viatge a Madrid, a un auditori, i la veritat és que va ser molt emocionant, molt... Mos va arribar. Va ser també molt familiar, va ser la gent del públic interactuava amb la banda, en els secs...
0: Álvaro, va anar la banda...
2: La banda grande, yo es una de esas cosas que se guardan siempre, para siempre en el recuerdo, porque surgió esta entrevista, que era para un podcast de televisión española junto con Carne Cruda, Y yo pedí la colaboración de algún músico para que viniera, pero queríamos hacer dos coches, tres coches. Y cuando pedimos la colaboración para esto, pues la sorpresa fue que al día siguiente de pedir la colaboración había 61 músicos apuntados. Entonces yo hablé con la asociación de Charcot Maritud, que es la enfermedad en cuestión, y ellos pues nos hicieron un aporte económico para poder pagar el transporte. Entonces fuimos a Madrid y el concierto fue maravilloso. De hecho, se me quedará para siempre en la memoria el que una señora del público levantó la mano a mitad del concierto, porque el público estaba colaborando, preguntando cosas, y levantó la mano y nos dijo que ella no quería intervenir para preguntar nada, que solo quería contarnos que había pasado un año muy difícil y que muchísimas gracias por haber ido a hacerle una mañana tan feliz con la música. Y eso es para siempre.
0: Para un músico eso es lo mejor que le puede pasar. Hacer feliz a la gente. I vosaltres, i se dia vau fer
4: però
0: feliç a molta
4: i
0: gent.
4: Però i se dia mos va calar molt, o sea, sí, la intervenció d'esta persona.
0: És que una de les finalitats és ixa, és a dir, a banda d'aprendre a tocar músic, té que aprendre, però la finalitat és que hecho, la gent gaudisca i que els alumnes gaudisquen, és ixa la finalitat.
2: Déjame que nombre a alguien que no està aquí i que debería de estar aquí, però por circunstàncies no ha estado, que és nuestro president, Pablo Lluch.
0: Sí, Pablo.
2: Porque ese día él no quería hablar, y para despedir al concierto subió allá arriba, también eso se me queda para siempre, y dijo que solo quería subir a decir que era muy difícil gestionar algo tan grande, que a veces hay muchas dificultades para gestionarlo, pero que solo por momentos como ese merecía la pena todo el trabajo que había por detrás.
0: Que bonic, que bonic.
4: I ese día pues después vam estar per Madrid, vam fer grup, vam fer banda, i la veritat és que se'n vam tornar tots en un bon sabor de boca.
0: I Blas, després d'eixe concert, què heu fet més o què teniu previst fer més?
4: Després vam fer pues una de les coses estrella, jo per desgràcia per faena no vaig poder anar, però va ser el desfile en Disney, Disney París. O sea, vam fer la desfilada i va ser pues, bueno, també una experiència per als que han anat, i ells, Álvaro que va estar i tots els que van anar, pues, poden dir que també va ser més fer grup encara si cap. En Madrid van fer, pues, en Disney també van ser més dies, van ser 5 dies, i va ser pues, també brutal, l'experiència brutal.
0: Això va ser aquest estiu, no?
4: Això en Pasqua.
0: En Pasqua?
4: Sí,
0: en Pasqua,
4: la setmana de Pasqua.
2: Y durante esa semana también quisimos hacer algo especial, que yo lo llevaba hablado con Sergio hacía un tiempo, que era traer a un maestro, un director...
0: bueno, esos chiques ya me van a comentar. Van a portar a un director, no recordé ahora quién era.
2: Profesor Thomas Carsten. Y aquello fue brutal. Fue brutal.
4: Profesor de Álvaro.
0: Sí,
2: claro,
0: sí,
2: él es mi maestro, para mí era una responsabilidad. De hecho, yo dije, yo no me subo a la tarima porque este hombre cuando me vea dirigir me va a crujir como hacía en clase, entonces yo no voy a subir ahí arriba. Pero que alguien con un bagaje musical del que tiene el maestro Thomas Carsten se suba a la tarima, que venía a dirigir la orquesta de la Radio de París y se vino a hacernos la masterclass a la banda, pues fue brutal y muy sorprendente para muchos de los músicos cuando se subió y se puso a dirigir. Sí, muy especial. También ese ha sido uno de los actos diferentes que ha habido este año.
4: Y esa masterclass, pues los alumnos encantados, pero es que la banda
0: va a respondre.
4: Y va a chuplar de él todo lo que va a poder y más. O sea, va a ser...
0: ¿Y ahora quin concert teniu preparat? N'hi ha algun acte o algun concert que teniu preparat per a celebrar aquests 30?
2: Tenemos los actos de Santa Cecilia, presentación de los músicos, el concierto de Santa Cecilia, que lo queremos hacer especial. O sea, el concierto de Santa Cecilia, a lo mejor me estoy excediendo en el comentario, pero más que un concierto, va a ser el intentar contar una historia. La música va a ser el hilo conductor, pero vamos a contar una historia maravillosa de 30 años. 30 años de un proyecto que se ha convertido en algo que yo que vengo de fuera me parece una joya brutal.
4: Diguem que no n'hi ha un concert específic de celebració, sinó que este any tot ha sigut un poc més especial, inclús en el concert de l'estiu musical, pues portar a Rubén Simeo, una figura com Rubén Simeo, a l'estiu musical allà on tinguem, pues també ha sigut tot molt especial. I el professor Carsten, i ara pues un concert... Pues, espectacular també.
0: Aleshores coincidiu tots que ixe concert
4: art específic de celebració, sinó sí. Que este any tot ha sigut un poc més especial, inclús en el concert de l'estiu musical, sí. Pues portarà Rubén Simeó, una figura com Rubén Simeó a l'estiu musical allà on tinguem, pues també ha sigut tot molt especial, i el professor Capten i

0: potencial és seguir complint i veure com un projecte d'uns amics, de 20 amics, ha crescut a un projecte de 120 persones. Veure que una escola xocoteta, que Sergio va ser dels primers alumnes, que no teníem mitjos ni teníem recursos, però teníem il·lusió, s'ha convertit en el que s'ha convertit.
1: Tu encara anaves a les classes uno darrere l'altre? Tu eres més jove, però no sé si tenies... És a dir, estava el mestre i passava
2: l'uno,
1: passava l'altre, passava l'altre.
2: Sí, sí. I jo recorde anar a fer classes de trompeta en Miguel Ángel Sarrió,
1: sí,
2: en un edifici xicotet, que al costat estava fotocopiadora, i,
1: sí, sí, sí,
2: i
1: sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Pues, jo, sincerament, jo estic superagraït que en aquell moment, des del 2010, estic allà al capdavant, m'oferiren portar l'escola de la teua banda,
1: sí,
2: i perquè al final pues no n'hi ha res millor que treballar en el que t'agrada i sempre en el recolzament de les juntes, dels fundadors i
1: quin és el repte més complicat que té actualment l'agrupació musical d'Ontinyent? És a dir, actualment, quin és el repte?
0: Jo què sé, jo crec que el repte és anar millorant, superant-se dia a dia. El repte, jo crec que s'ha complit, és tota la formació de nosaltres. Arribàvem, doncs, músics de carrer, músics amateurs, i veient com està professionalitzant-se la banda, Álvaro i Sergio, n'hi han ahí a lo millor 7 o 8 persones fent el superior, i veus que està professionalitzant-se molt.
1: És a dir, que ja n'hi ha gent que és professional.
0: I que el bo és que tornen a la banda, gent que estan estudiant, que venen i col·laboren.
1: És molt important, ixa... No s'ha de perdre mai
0: l'origen
1: de pertenença, no?, d'una societat musical, que pareix que com va molt la vida va molt ràpida i estan les grans tecnologies i està tot, ixa sensació de pertenença, és a dir, si això ho teniu encara, és importantíssim.
3: Per a nosaltres, quan vam fer l'agrupació, una de les coses que sempre va ser superimportant per a nosaltres i sempre vam pensar des del primer moment era com fer això, que la gent s'inquera identificar, i que passarà el que passarà, que saben que la gent evoluciona, estudia, que sempre, sí, estiguen on estiguen, tinguin aquest sentiment de pertenèixer a, sí, l'agrupació.
1: A l'agrupació, l'agrupació que ha anat a certaments, ha guanyat algun certament, i en algun certament ha interpretat esta peça,

0: No sé si era... Igual l'any... Soc molt despistada, eh? 2012, 2013. Sé que estava Enrique el Borg. I va guanyar certament. I va tocar La Porta de l'Àngel, que és de Saúl. De Saúl Gómez. Com anava aquesta experiència? No sé si heu anat més vegades.
1: Sí, hem anat, però a un certamen, este era el de Diputació. Hem anat a certaments de música festera. Este era el primer que vam anar de Diputació, en Enrique. Molt bé, un 10. Nosaltres van quedar segons. Això, vamos, per nosaltres era com si haguem guanyat la Champions. Perquè en totes les altres bandes que n'hi havia, nosaltres anàvem allí a partir...
0: Quina secció participàvem?
2: És que no... En segon secció. I recorde que La Porta de l'Àngel la vam estrenar, no, sí, per el 150 aniversari
0: del Morros i Cristians.
2: I li vam comentar a Saúl que ens agradaria portar-la al certamen i va fer una versió per a nosaltres, que és, bueno, la que ja n'hi ha, però la va allargar, va ficar trossets més complicats, però jo recorde com una de les millors experiències de la banda, crec. O sea, el estar ahí, la tensió...
0: Sí, és diferent, és diferent a millor que un certamen de Morros i Cristians, que també és la tensió i són bonics.
1: Són molt bonics, és l'atenció, però, claro, això és un altre àmbit, sí, que se n'hi és. Nosaltres sempre estem catalogades com a bandes de moros, bandes a la música, sí, festera. Sí, sí, claro, sí. Arribes a València, tu vas a participar i veus que un segon, quasi rosant el primer...
0: Ahir hi hauria un tema llarg per a parlar.
3: Això seria un altre programa.
0: I les creences, sí, que, sí, tenim, sí, en la zona nostra, no? Les creences que n'hi ha per ahir. Jo crec que vau participar, que l'experiència va ser bonica. No sé si tens en ment tornar a participar en algun projecte d'estos de certamen o no, perquè n'hi ha moltes societats musicals que diuen no, jo en este cercle de certames no.
4: És una gran pregunta. De hecho,

0: I entrem en l'última part del programa i en la secció Educació Musical. I per a mi és un plaer tornar a parlar amb Anna Maria Bèrnia, doctora, professora i investigadora de la Universitat Jaume I de Castelló. Doctora per la Universitat de Barcelona i amb una ampla trajectòria en l'àmbit de l'educació musical. Ha dedicat bona part de la seva carrera a investigar la relació entre la música, l'educació i la qualitat de vida. Però avui, amb ella, anem a parlar d'una titulació nova, un nou grau. SMAR, l'Escola Superior de Música del Rendiment, ha oferit, oferís, aquest curs un títol d'expert propi dirigit a persones adultes a partir de 55 anys. Una proposta que dona resposta a un buit existent en la formació musical específica per a aquest col·lectiu i que representa un pas molt important en el reconeixement de l'educació musical al llarg de tota la vida. I la tenim així. Anna, bon dia.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Jo encantada de parlar amb tu i que ens contes un poc com va sorgir que SMAR pensara, no?, oferir este grau, un grau de música que ara ens explicaràs, que oferís a persones majors de 55 anys.
1: Sí, bé, gràcies, Imma. Pues estic molt il·lusionada perquè, com tu saps, la meva tesi doctoral ja va anar dirigida a lo que és l'educació musical per a persones adultes. Era un buit que no està, encara no està coberta en Espanya. Tu saps que jo viatgé molt en congressos amunt i avall i vaig preguntant sempre per a copiar, per a adaptar al meu país. Sí, no he trobat res. I mirant també les universitats que tenen programes sèniors, totes les universitats ofereixen coses per a després de la jubilació o quan ja eres major, per a poder-te seguir formant, per la il·lusió. No hi ha res en música. I quan jo li vaig dir a la direcció d'ESMAR, i vosaltres esteu en la Comunitat Valenciana, la Comunitat Valenciana representa la part més important en quant al número de músics, ha de marcar, la Comunitat Valenciana ha de marcar el pas per a fer aquestes coses. I vosaltres, jo us dic, i vosaltres teniu que ser pioners en oferir aquest títol d'expert superior. És com si fora en la universitat per a majors, però adreçat exclusivament a la música, amb perfils diferents, que saps música, que no en saps, perquè té tanta diversitat d'assignatures, d'adaptar-se al ritme, que és el que fan les universitats per a persones majors, per a sèniors, per a persones adultes. És el que fan. Aleshores, és la resposta al buit, no només en Espanya, sinó en Europa. Estic molt contenta.
0: És a dir, que siguin pioners?
1: Que siguin pioners, que oferisquen això. Que donen resposta a aquest buit.
0: Clar que sí. I pots explicar un poc, perquè els oients, hi haurà gent que estan escoltant-nos i segurament que diuen, a partir de 55, quin és este grau? Com s'anomena este grau? Quines són les matèries que poden impartir? Com tu has dit, han de saber música, no han de saber música? Un poc, explica un poc el grau, de en què consisteix.
1: Mira, és un títol propi, és un títol d'expert superior d'estudis musicals, és un títol que expedirà ESMAR com a títol propi, però té la mateixa mirada que un grau de música, un grau superior de música, com si estigués a la universitat, en 38 crèdits, repartit en 2 dies intensius, però que són 2 vesprades, perquè, a veure, les persones adultes ja saps que no perdem el temps, el que volem és aprendre i punt, i ja està. Aleshores, són 4 cursos, que són assignatures, encara que siguin teòriques, la modalitat és totalment pràctica. Jo no sé música, puc aprendre un instrument? Sí. I puc posar-me, si sé música, me puc posar al costat dels estudiants d'ESMAR superiors en l'orquestra, en música de cambra, en música coral, clar, i estàs al mateix nivell aprenent, al teu nivell d'aprenentatge, al teu ritme d'aprenentatge, estàs aprenent música. Al final, què aconseguixes? Un títol que t'acredite que saps música, i saps música al teu nivell, saps música en les teues necessitats i al teu ritme d'aprenentatge. I això és el més important, perquè estàs donant resposta a persones que... És aquesta l'assignatura pendent, a lo millor, o altres que ja són músics i que volen continuar en un nivell superior.
0: Sí, perquè tu saps, que arriba un punt de la vida va portant-te, va guiant-te, i seguim tocant, jo no sé si tu el passa, Anna, jo seguís tocant, però diguem que a un altre rendiment, és a dir, no pots anar al rendiment tocant l'instrument, i aleshores això, si tens eixe cuque de dir m'agradaria tornar a fer el que feia, és a dir, aconseguir els objectius que quan eres jove tocaves en l'instrument, no? Allí és una nova oportunitat de poder aconseguir allò, no? Per exemple.
1: Sí. I és cobrir aquesta necessitat.
0: Correcte. I estaves dient, per exemple, que podem formar part de les formacions que té Esmar, de la banda o de l'orquestra. I, per exemple, tu saps que n'hi ha molta gent que ha estudiat música i que no ha tingut aquesta oportunitat de formar part d'una orquestra. Igual s'ha dedicat a l'educació i a altres feines, però té aquesta oportunitat. És a dir, els nostres oients poden anar aprenent i tenen la possibilitat de dir, uau, puc tocar, formar part d'una orquestra i tocar certes peces que potser no havia tingut mai oportunitat de tocar, que també sí. N'hi ha.
1: Imagina, tocar al costat de xavals en un nivell superior.
0: Jo que fan por, que fan por, eh? Clar. Es fiques al costat i dius, ai mare, ja veurem.
1: Sí, sí. Però imagina't que tu no has estudiat mai música i ara te pilla el cuquet i agarres esta formació de títol superior i comences en un instrument. Tu no podràs tocar el primer atril, ni el tercer a lo millor,
0: no.
1: Però sí que pots estar al costat d'ells aprenent.
0: Que bonic.
1: Això és la riquea de l'aprenentatge també intergeneracional.
0: Correcte, que és el que nosaltres hem tingut sempre. Des de que així en la nostra terra hi ha bandes, i aquesta interculturalitat o intergeneracional, ja m'ha liat. Intergeneracional, pues sí, és important, no? És sempre ho tinguem ahí i jo crec que té molt de benefici.
1: Ha canviat el rol. Sí, ha canviat el rol. Nosaltres anàvem, tu te'n recordes, quan anàvem a la banda i érem menudes.
0: Clar.
1: I apreníem de la gent i en experiència.
0: Sí, és veritat. És a dir, i ara, és a dir, és canviar un poc. I qui pot aportar este grau molts beneficis de formació musical a les persones adultes. És a dir, és importantíssim.
1: A més dels beneficis que ja sabem tots que té la música, el tema de la lateralitat, de prevenció, de demències, de memòria, de la part psicomotriu, molts beneficis cognitius i físics, a part dels aprenentatges de la música, que et connecta, que treballes en gent jove, que pots també fer concerts. És a dir, estàs... Eixa assignatura que un dia que tenies pendent, eixa oportunitat que es mereixen. Que jo dic, a veure, si totes les universitats ofereixen programes sènior, programes per a persones adultes, en tots els àmbits, per què en música no hi ha res? Això és injust. I ara, per fi, Esmar ho ha tret a la llum. Jo et dic que jo, quan me jubile, me vaig a matricular.
0: Jo estic pensant meu, imagina't. Quan ho vaig veure, perquè ho vaig llançar tu, i el vaig quedar de seguida, era per saber informació sobre este, que em pareix molt, molt, molt interessant. I poden trobar tota la informació si entren en Esmar, suposo que allà estarà tot explicat, no?
1: Sí. Cada curs és fonaments de musicals, per exemple, les assignatures, va per mòduls, se fan seminaris, se fan pràctiques, se parla d'estètica, tallers de pràctica vocal, la sociologia de la música, és a dir, no te pots avorrir en la vida d'este títol propi, no te pots avorrir, i a més molt pràctic. I al final, com tot en universitat, has de fer un treball de recerca, has de fer un treball teu propi. Imagina't, perquè és donar resposta a aquest buit. Imagina't l'important que és este títol superior, que a més és flexible, que a més és adaptat al ritme de cada persona.
0: Així que ja ho sabeu, els nostres oients, no tingueu por de començar a estudiar música, de començar a estudiar un instrument que n'hi haurà molta gent que li s'ha passat pel cap, però va deixant-ho segurament perquè té por de començar un instrument, de ficar-se al costat d'una persona més jove. És una oportunitat que tenen així en la Comunitat Valenciana, que està en Esmar, i que suposa que entrant a la pàgina web trobaran tota la informació i tota l'explicació per a poder accedir.
1: Sí. La pàgina web és molt amigable, que es diu, que és molt fàcil de trobar, i després tenen sempre un contacte, perquè l'ensenyament en Esmar és molt personalitzat. i és alces el telèfon i allí t'ho explicaran tot directament.
0: Doncs, sí, sí. Anna, moltes gràcies per aquesta informació. Estem en contacte perquè sé que feu uns seminaris ara en novembre d'educació que són molt interessants i espero que vingues així, no per telèfon, així, a l'estudi de Punt Ràdio.
1: Allí estaré, Imma, i enhorabona pel teu programa.
0: Moltes gràcies. Un beset ben fort. Ben fort, Anna. Vinga, adéu.

0: I fins ací el programa de Fem Banda d'avui dissabte. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest temps compartit, de la música i de totes les històries que ens uneixen. Esteu escoltant un pas doble molt emblemàtic de la nostra terra i de la nostra cultura musical, lo cant del valencià, del mestre Pedro Sosa, interpretat per l'agrupació musical d'Ontinyent. Una peça que forma part del nostre patrimoni musical i que, sens dubte, es representa com a valencians i valencianes. Però s'acaba el programa d'avui, però tornem demà. Així que no feu plans de bon matí, perquè vos esperem demà diumenge a partir de les 7 del matí amb més música, més protagonistes i moltes més coses per compartir. Així que fins demà. Així en Fem Banda.
1: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Acaba l'episodi de pluges que des de dijous ha agranat el nostre territori. L'AEMET rebaixa els avisos de taronja a groc fins a la mitjanit. Encara podrien caure 30 litres per metre quadrat en una hora. El Centre de Coordinació d'Emergències ha atès 240 incidències relacionades amb aquest episodi de pluges que ha travessat la Comunitat Valenciana. La majoria han sigut a la província de València. S'han retirat aigua de baixos, de garatges i s'han hagut de netejar vies que havien quedat inundades. Des de la mitjanit a la Salzadella s'han registrat més de 100 litres i a Santa Magdalena de Polpís més de 70. Ara mateix està plovent amb força a la costa de Castelló en punts com ara Peníscola i Benicarló. Mirem la previsió. Lluís Obiols, bon dia.
3: Fins a primera hora de la vesprada es mantindran les pluges que cauen especialment al Baix Maestrat i a la Plana Alta. Les precipitacions es van dirigint cap a Catalunya, per tant, encara ens queden unes hores de pluges que deixaran quantitats importants de precipitació. A la resta, matí amb núvols i clarianes, i a partir de migdia es registraran de nou algunes precipitacions, alguns ruixats irregulars, inconexos, que afectaran bàsicament zones interiors de les comarques centrals, també punts de la Plana Utiel-Requena, de la Serrania o del nord d'Alacant. Seran precipitacions poc importants. Val a dir que la previsió ha millorat respecte de la d'ahir perquè no s'espera tanta pluja. Les temperatures molt suaus, màximes de 24 a 26 graus. A la costa d'Alacant puntualment 28-29 graus. Per tant, ambient càlid i la mar encara un poc rebolicada, especialment al litoral sud. Pròxima nit i matinada, alguna precipitació al litoral i demà també millora respecte de dies anteriors. Això sí, continuarem amb núvols i amb risc de precipitacions, de tempestes, sobretot en zones interiors del nord.
2: El president Pedro Sánchez està reflexionant este cap de setmana per a decidir si avança o no les eleccions generals. La data que sona amb força és el 29 de novembre i Sánchez hauria, per tant, de dissoldre les Corts Generals dimarts que ve. El Congrés ha tombat els dos decrets de la vivenda que havia aprovat el Consell de Ministres amb els vots del PP, Vox i Junts per Catalunya. Decrets amb els quals l'executiu central volia frenar els desnonaments i també prorrogar els lloguers. L'eventual avanç electoral podria tindre una derivada valenciana, però, segons avança el diari Les Províncies, citant fonts de la Generalitat, el president Pérez Llorca descartaria, de moment, avançar les eleccions autonòmiques per a fer-les coincidir amb les generals. Segons el rotatiu, el Palau mantindria el seu full de ruta i s'esgotaria la legislatura amb eleccions en maig. Els líders valencians sí que han reaccionat a aquest eventual avançament de les generals per la crisi de la vivenda. Escoltem la líder del PSPB, la ministra Diana Morant, i el president Pérez Llorca.
4: Lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa la calle. Mi opinión es de tristeza absoluta porque hay gente que le va la vida con la votación de esta mañana y desde luego han demostrado PP, Vox y Junts que no tienen sentimientos.
5: Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados, como está el Partido Socialista en España, de resistir y aguantar a cualquier precio.
2: Al carrer la pressió augmenta. El sindicat d'inquilines ha convocat per avui desenes de manifestacions a les principals ciutats d'Espanya, entre elles València, Alacant i Castelló de la Plana. Protesten per la gestió de la crisi de la vivenda i aquests dos decrets que ha tombat el Congrés. La marxa més multitudinària s'espera una vegada més a Madrid. Avui es compleix allí una setmana de l'acampada en Puerta del Sol. Prop de 2.000 persones hi ha instal·lades. Després d'eixer no del Congrés amb els vots de la dreta al paquet de mesures de l'habitatge, la indignació ha crescut. Alicia del Río és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Se ha abierto un nuevo ciclo político. Si el gobierno progresista no era capaz de sacar un decreto de mínimos que, con el cual no hubiera ninguna Mari Carmen más, efectivamente este gobierno no tiene sentido.
2: En els esports, Espanya juga a les 9 menys quart de la nit la tercera jornada de la fase de grups de la National League al Carlos Tartiere d'Oviedo amb la República Txeca. El lloc del lesionat Ferran Torres l'ocupa un altre valencià, Carlos Espí, que estava en la sub-21, Luis de la Fuente.
7: Obviamente, cuidar la salud del futbolista, como siempre insisto una y otra vez, y además es que, insisto, como la práctica es esa, pues preferimos que haya un jugador que esté en perfectas condiciones para afrontar el partido de mañana y de dentro de 3 días.
2: Acabem amb l'Eurolliga, remuntada èpica del València Bàsquet a la pista de l'Asvel. En el segon quart estava perdent de 18, però va acabar guanyant 92-105. 3-3 i invicte en esta competició. De moment és tot. Tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
1: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
9: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
10: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en valencia.es/més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Apunt Ràdio. A Elx, 98.4.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 8 minuts d'este dissabte 3 d'octubre de 2026. Moment de saludar als nostres col·laboradors. Com estàs, Manuel Andrés Tarapicó?
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Un dissabte més. I avui plourà o què? Perquè no ho sé, perquè vosaltres què penseu?
0: Jo crec que si plou farem com en el Cabanyal.
1: La deixarem caure?
0: La deixarem caure, sí.
1: Ah, perfecte.
0: En el Cabanyal la deixen caure.
1: Sí, home.
0: No, què diu Pablo? Pablo Fernández.
2: Bé, pareix que el test va un poc millor. Mira, ara mateix ha vist un poc el test i hem passat de l'alerta taronja, sement groga, pareix que la cosa va millorant. Però que ha plogut bé, eh? Vull dir, en algunes zones ha plogut bé.
1: La meva
2: zona de la comarca de la Ribera esperàvem moltíssim, però ha plogut. I fresqueta, que
0: ha plogut,
2: de 9 graus este matí.
0: Ha plogut, però poc. Però pel poc que ha plogut prou.
1: Prou. Molt bé.
2: Molt bé.
1: Sí.
3: Molt bé. Bravo, Donís.
1: Molt bé. Hem començat molt bé el dissabte. La llengua la tens perfecta.
0: Sí. González, ¿cómo estás?
3: Bon dia, Donís. Aquí estamos, preparados y listos y dispuestos para arrancar un sábado más.
0: ¿Preso y dispuesto?
3: Lo que haga falta.
0: Pues sumar y comencem.

0: Tenim molts temes dels que parlar avui, començant per el Benidorm Fest. Pablo Fernández, que no veig així a nivell titulars, eh?
1: Titulars. Eurovisió Junior, anem a donar en primícia la cançó que representa Espanya.
0: Bueno.
1: Core Velo, anem a escoltar-la. I després anem a parlar d'un certamen OGAE, que anem a explicar què és un Eurovisió virtual. I, ojo, donarem datos, perquè Espanya en Tamaré ha participat. En este sí.
0: Tamaré. Molt bé, senyor. Tenim notícies també sobre si anem a Eurovisió...
1: De moment està tot prat. Ara està tot en A3. Políticament, que tenen que decidir els polítics, estan en A3 menesters.
0: Sí? Per què ho dius?
1: Pues perquè ara no és la prioritat. Ara no és la prioritat.
0: Ha passat algo?
1: No és la prioritat Eurovisió per al Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola.
0: No sé, me sorprens, Pablo.
1: Està tot parat. Està en el forn, eh? Està en el forn.
0: Bueno, reflexioneu al respecte. Parlem també de Pepe i Lucas, dentro i fuera, perquè estan en el Thalia el dia 10 d'octubre, o sigui, el pròxim dissabte, la setmana que ve. Parlarem d'ells també, en particular en Pepe Romeu. Tenim playlist per escoltar un dia de pluja. Jota González.
2: Doni, sí, lo tenemos preparado. Aparte, muy acorde, ¿no?, para esta semana.
0: Pero, a ver, per això, dic jo que per això l'han fet, no?
2: Por supuesto.
0: Molt bé.
2: No podíamos faltar.
3: Jo anava a dir, quina coincidència.
0: Molt bé, a veure si, depèn de què hagi ficat, a veure si se va a gravar la situació.
3: A veure com plou.
0: Bé, el sueño de Nirina també serà un tema que anem a tocar. Parlarem amb José Luis Guirao, president de la Fundació Agua de Coco. I parlem de cine i d'un clàssic, d'un clàssic atemporal i jo crec que per a sempre, no? Etern Tom Cruise,
3: una estrella. Sí, ahir se va estrenar la seva última pel·lícula, parlarem d'ella i també farem un repàs a la carrera d'una de les últimes estrelles de veritat de Hollywood, que és Tom Cruise.
0: És de veres, eh? Lo que són estrales
3: del
0: firmament de Hollywood. No en queden tants, eh?
3: No, però Tom Cruise és un clàssic per a moltes generacions i anem a parlar d'ella.
0: Per a sempre. Plat valencià del dia serà per a acabar i parlarem amb Carolina Aquilis del arròs en bledes i caragols, que així reporta el diari. Entrevista al tornar de l'informatiu a partir de les 11 en la nostra convidada especial del dia, que és Immaculada Traver, regina dels Xocs Florals de la ciutat i reina de València. Tindrem Salseo Viral, el Consell d'Experts, Museu Millennial i tot això per acabar a les 12 donant pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Comencem fora de cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Total, que en Eurovisió la cosa, ara mateix les polítiques centrals del país tiren per altre lloc, no?
1: Correcte, ho has dit molt ben definit. Ara no és una de les prioritats. És cert que també deixarem sobre la taula que anaven a pensar, reflexionar, veure...
0: Pues
1: què va fer?
0: Hi ha hagut moments que sí que era la prioritat.
1: No és el cas ara en el mes d'octubre.
0: Però ho dius per algo? Ha passat algo?
1: Ho dic per algo.
0: Alguna cosa, Pablo?
1: Alguna cosa.
0: Deixem una pinzelleta de què està passant.
1: Anem a reflexionar este cap de setmana, a veure què pot passar. Així que deixem l'Eurovisió, perquè no el sabem, donarem informació, eh?
0: Anem a reflexionar. En el Congrés l'altre dia...
1: L'altre dia en el Congrés...
0: La sessió de control
1: tirem o avant, Congrés? Tirem avant en el Congrés dels Diputats. El que s'ha barallat és l'opció o no de que n'hi hagin eleccions. És un tema que està sobre la taula. El president del govern va reflexionar davant ixos dos decrets sobre la vivenda, un primer decret...
0: Que no s'han aprovat.
1: Bueno, s'han derogat, perquè sí que és cert que els decrets es publicaren
0: sí.
1: I el que ha fet en este cas és derogar. Han durat 24-48 hores i allò que s'ha fet durant aquestes 24-48 hores referent a lloguer sí que s'aplica, però s'ha derogat, sabem tots, per ixos vots en contra de Junts, del Partit Popular i de Vox. I el que ha fet és que el president del govern ara reflexione què va a fer a partir d'ara, perquè sí que és cert que no té aquest recolzament polític estable. A part de que porta durant 4 anys sense una aprovació de pressupostos generals, cosa que té exigit també la Constitució.
0: Entre altres tantes coses.
1: Envoltant... Però que és un cap de setmana de reflexió. Sí que podem dir que si se convocaren eleccions, també s'ha donat la fecha. Seria el 29 de novembre, diumenge, en el cas de que es convoquen.
0: Anem a veure què passa, això ja serà a partir del dilluns, crec, no?
1: Claro, a partir del dilluns podrem saber algo. Ara, mai millor dit, anem a una secció, este és otro cantar.
0: Molt bé, per a tal informació que apuntàvem, seguim els informatius de Punt Ràdio i a Punt Televisió. I ara anem a Eurovisió, Benidorm Fest, Eurojúnior.
1: Correcte, anem, en este cas, en el Benidorm Fest, sabem que ja estan les candidatures presentades. Poc a poc aniran donant més informació, es celebra a final del mes de gener. I el que anem a parlar ara, que igual molta gent no el coneix, és del OGAE, el Second Chance Contest, el concurso de segunda oportunitat. És un concurs d'aquells que tenen una segona oportunitat en el Festival d'Eurovisió. És un event que es va fundar l'any 87 i cada estiu, després del Festival de la Cançó d'Eurovisió, cada membre pot enviar una cançó que no va aconseguir guanyar la selecció nacional del seu país en el Festival de l'any. Els membres de cada país el que fan és escollir una de les cançons no guanyadores i elegeixen una que represente a l'event. En este OGAE ha participat Espanya durant molts anys. El que passa que el que enviava a Espanya, òbviament, era el que quedava segon en el Benidorm Fest o una altra candidatura que era un poc a dit i presentava. En este cas, és la primera volta que Espanya participa en els guanyadors del Benidorm Fest, perquè recordem que Tamaré, la cançó, no anava al Festival d'Eurovisió, però sí que ha participat en el OGAE. Vols que te doni datos?
0: Per favor, a veure... Així tenim l'home que va predir que anava a ser el guanyador del Festival de Benidorm Fest.
1: No ho olvidarem mai.
2: El tiempo me ha dado la razón, por lo que veo, ¿no?
1: Parece que sí.
2: Tamaré.
0: Sempre seràs recordat com el visionari del Benidorm Fest.
2: Sí, senyor. Sí. Claro. Bueno, esperemos la próxima edición, a ver qué tal se
1: me da. De la loteria no, però del Benidorm Fest sí. Itàlia ha guanyat el OGAE. Com bé dic, cada país envia el que ha quedat. És un festival d'Eurovisió virtual de segundones, per dir-ho d'aquesta forma, és que han quedat segons. Itàlia ha guanyat el OGAE Second Chance amb la cançó Che Fastidio de, atenció al nom, Ditoneggia Piaggia, i com no tenim la cançó. Anem a escoltar un poc de la cançó guanyadora Itàlia en este festival OGAE virtual. Anem a escoltar-la. Con ojos de cielo.

0: Però bueno, esta no és la cançó.
1: No, no, no, però bueno, hem començat fort. Hem començat per lo bo.
0: I tan fort, com que s'ha
1: quedat començat, així. Hem començat per lo bo. El que acabem d'escoltar és la cançó que es representarà en Eurovisió Junior, que és Cuore Velo, el pròxim 24 d'octubre, en Malta, representat per el nostre representat que enguany ha eixit, com bé sabem, perquè en el Eurovisió Junior no n'hi ha un festival previ, sinó que ha sigut elegit, en este cas, per Radio Televisió Espanyola. I aquesta és la cançó que representarà Lucas Paulano, una cançó que es va presentar el passat dilluns, fa no res, acaba d'eixir del forn, i que el 24 d'octubre representarà a Espanya en el festival. Què vos pareix la cançó?
0: Ah, no està mal, eh?
1: Cuore Velo.
2: Bueno, a mi me gusta, eh?

0: 16 països participaran en este Eurovisió Junior, entre ells Espanya. I un dato més que anem a donar és que Espanya participa de 16 països en el lloc 16. Tancarà el Euro Junior, cosa que també diuen que és important perquè se queda molt, no?, en la ment i en l'oït dels televidents. I...
1: A veure, sí, el que passa és que també si t'has fet... Xua a favor i també té...
0: Pues mira, xua a favor, xua també a favor l'horari, perquè fins ara era diumenge de vespre i ara és dissabte a les 9 de la nit. Xua a favor, estàs sopant i estàs veient el festival.
1: I a quina hora acaba?
0: Pues acabarà, no és molt llarg, el Festival d'Eurovisió pot acabar sobre les 10 i mitja.
1: Euro Junior, no? Parlem,
0: el Euro Junior, disculpa, sí, no sol acabar molt tard. La cançó que hem escoltat parla de l'amor, dels records, com una part essencial de la vida. És una proposta que posa el foc en els moments i persones que sempre van a permanèixer en el nostre cor i que encara que passi el temps continuen acompanyant-nos. Com recordem, Lucas Paulano representa Espanya en l'Euro Junior 2026. Te vaig a donar datos de pòdiums de l'Euro Junior que no té res a veure en el Festival d'Eurovisió. Espanya ha quedat en el 2003 un tercer lloc, en el 2004 un primer, en el 2005 un segon, en el 2006 un quart.
1: A veure, estamos imagina't... que lo petamos, estamos no. Que lo petamos, eh?
2: Molt millor en Euro Junior que l'altre, eh?
1: No, és que no existeix aquest agrado compartiu. No
0: Radio Televisió Espanyola fa un paró del 2007 al 2018, no participem, tornem en el DNU.
1: Però no, per què no participarem?
0: No participarem per qüestions... Ah, sí, ells digueren, argumentaren que l'Euro Junior el que feia era fomentar els artistes a una edat molt temprana i competint en un concurs pues, que es podia afectar.
1: I ara
0: no s'afecta.
1: Ara ja no.
0: Han reflexionat.
1: Molt bé.
0: Han reflexionat.
1: Sí, senyor.
0: La segona tanda de participació del 2019 al 25, ojo, ojo, el pòdium. Tercer lloc, sext lloc, segon lloc, sext i quint. Menos el 2021, quedarem un 15. Estem parlant que la participació d'Espanya a l'Euro Junior estem en el 90% en el top 5.
2: Ah, wow. És una barbaritat.
0: Sí, he estat investigant apostes també de cara a Lucas Paulano i continuem en aquest top 5 i efectivament, que m'ho preveia un poc perquè Espanya ara pues, volen també fer-li un poc la rosqueta, no? De dir, bueno, no estem a veure si no participes en el Festival d'Eurovisió per l'Euro Junior. I en este cas podem rondar un segon lloc. Estarem molt pendent d'esta informació, òbviament. Donis, a veure què ens passa en el Euro Junior, que al fi i al cap és ixe partit de futbol que és el que ens reuneix als amants del festival. No tenim l'altra opció.
1: Però que, a veure, anar a... Hemos venido a jugar, bueno, vas i cantes, i a veure què passa, és una cosa, però quan vas i dius, és que tenim...
0: potencial.
1: I tenim opcions reals per estar-hi dalt. Com que es multiplica l'emoció, eh?
2: Ah, està molt bé.
0: I també l'organització del festival. Recordem que en l'any 2023 va quedar Espanya en l'Euro Junior el segon lloc i una diferència en el Festival d'Eurovisió és que Euro Junior no organitza el festival el que guanya a l'any següent. Se dona opció a algun país que vulgui organitzar i en el 2024 Espanya va acollir en Madrid el festival d'Euro Junior. És a dir, que nosaltres ja sabem de què va... com se xua en este terreny de xoc. El controlem més.
1: Ni tan mal.
0: I ara sí anem a OAE, perquè és molt curiós. En este festival, com hem dit, virtual de segundones, que en este cas Espanya ha anat en el guanyador del Benidorm Fest, que no ha anat...
2: Ah, la vitola que ha ficat també és guai, eh? Este festival de segundones. Virtual de segundones.
0: Virtual de segundones perquè...
1: Que s'entenguin les paraules. Ara anem
0: a explicar. Segundones perquè són aquells països que ha quedat segon el seu representant en la seva elecció interna.
2: Literalment és un segundones.
0: Segundones. Rigoberta Bandini anà representant a Espanya l'any de Chanel a OGAE i quedà en un merescut segon lloc.
3: Muy bien.
1: Bueno, a veure, de segons classificats de subcampions o de...
0: Segundones. Diuen segundones.
1: És que a voltes, no sé, me dona la sensació de que té una connotació pejorativa.
2: I qui arriba sempre el tercer és un tercerón?
3: De dos terceros no se habla.
2: I el quart, un quarterón.
0: I el quinto, levanta, estira de la manta. Qui ha guanyat el OGAE, com bé hem dit, Itàlia, amb Che Fastidio de Ditoneggia Piaccia. M'ha costat.
1: Sí. No, jo que estava pensant en el quintón, en el decimón, i dic, sí, són tot Pokémon.
2: El decimón, això t'hi va dir.
0: Ojo, que de... que de 22 països, Espanya ha quedat el 9 en este festival, eh?
1: De 22.
0: De 22, mi, el 9.
1: Mi tanta habla, bueno...
0: Con un poc bé, en tamar, eh? Però...
2: I si li apliques la equació de que tots són segon lloc i és el 9, pues 9 per el 18, no?
1: A veure, dir,
2: o això no...
1: Però preferim estar contents en, no? en el... Preferim estar contents en el... Sí. En el nové lloc.
0: El nové està molt bé, en Tamaré.
1: Bueno, no està mal per a lo que tenim últimament en Eurovisión.
0: Però bé.
1: Últimament no tenim res. Així no és que, bueno.
0: Mai sabrem com haguera quedat Tamaré en el Festival d'Eurovisió. Òbviament, és una incògnita per a sempre. Però jo crec que els nostres oients volen escoltar ixa Itàlia en Che Fastidio, guanyadora d'eixe festival de segundos puestos. Adelante.

0: hombre, a mí sí que me parece un fastidio, sí.
1: ¿Estamos en la rave o qué?
0: Som un poquito intenso, un poco maquinero para un dissabte del matí, ¿no?
2: A ver, sí, sí. Penseu que ella va a quedar tercera en el Festival de San Remo. Festival de San Remo, Ana Sal da Vinci, que va a ser la canción que va a representar a Italia en el Festival de Eurovisión, bueno, va a quedar en un Merescut. Top 5,
0: sí, pero
2: i en este cas és la tercera de San Remo que ha participat en la OAE guanyant el festival.
0: Quants
2: virtual.
0: Quants atacs epilèptics va haver en el festival?
2: Dos.
0: Perquè si les llums van conforme la música, molt electrònica. Mira, això
1: això pa despertar-te va de categoria.
0: Manolo, a mi este rotllo no me va.
1: Ah, vale.
0: Jo què sé, no sé. Sí. Espera algo més... Vaig a dir elaborat, encara que qui sigui un creador d'aquest tipus de música pot dir, com que això no està elaborat? Bueno, vale, a mi llámame tradicional o...
1: Que no t'agraden els ritmes, la combinació de ritmes en tempo i...
0: No m'agrada que no me den el temps a prestanyitxar.
2: Pues se vaig a donar punts, la distància és gran. Itàlia ha aconseguit en este certamen 318 punts, segons ha quedat Ucrània en 240 i Dinamarca tercera en 225. Espanya en 9 lloc, ha obtès 104 punts.
0: Ara entra el blues de cobertura de fondo i jo és que de veritat que és que això és una meravella en comparació.
1: En comparació.
0: Ostres, no dir, me digues. Clar. Podríem haver guanyat el festival. Sí, bueno, sí. On va ser el festival?
2: El festival va ser virtual. Es va celebrar, en este cas, va ser en... no, vull dir, va ser virtual. No sabem la sede. Va ser virtual.
1: Virtualment.
0: Virtual del tot, no?
2: El país, mira, directe diu, se trata del segundo país más exitoso en el certamen virtual. Y en el 2027 volverá a organizarse de forma virtual. No han dit el lloc, potser seria en casa de Donatella Pia o Piacente, no ho sabem. No
1: ah, sabe. Molt bé.
0: Bueno,
2: lo que sí m'agradaria acabar la secció, si te pareix, Donis, és escoltar ixe nou lloc en la OGAE, de la cançó de Toni Grox i Lucy Callis de Tamaré, que va ser la guanyadora del Benidorm Fest i que estarà en gener en el Benidorm Fest a donar el testic a qui guanye el Benidorm Fest 2027. Tamaré.

0: dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: Tenim una parella de creadors de contingut i humoristes gallecs que s'han convertit en un fenomen viral en les redes socials, especialment en TikTok i Instagram, on acumulen vora 2 milions de seguidors. Quasi res porta el diari, cavallers, eh? Què els pareix?
2: No,
1: ni tan mal, no?
2: Això és una barbaritat.
1: Ni tan mal. T'ho imagina per fer-li la ITV digital, eh?
2: No, no me dona.
1: La seva proposta còmica es caracteritza per un estil fresc, quotidià i desenfadat, molt inspirat en les seues vivències, anècdotes familiars i en la seva infància en una aldea de Galícia. Així hauria d'estar Fernando, eh?
3: Sí.
1: Una cosa pareguda. En acabant del seu èxit en l'entorn digital, han donat el vot als escenaris en un show en directe centrat en la complicitat del públic i les situacions absurdes del dia a dia. Està en el Teatre Thalia el pròxim dissabte 10 d'octubre a les 23 hores i ells són els senyors Pepe i Lucas. Què tal? Pepe Romeu, com estàs?
4: Bon dia, Donís, com estem?
1: Molt bon dia. Benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
4: Moltes gràcies per el vostre temps. Puc dir primer de tot que el meu valencià no és el millor que vaig escoltar, però faré el millor possible.
1: Mira, escolta-li. Mira, d'entrar t'anem a donar aquest aplaudiment.
3: Perquè, sí, senyor.
1: Perquè de veritat... De veritat que... que sent gallec, que facis l'esforç, parlar de valencià, vull dir, si m'hauré parlat en castellà, jo hauré facilitat la comunicació, evidentment, ¿vale? Perquè mos entenguem
4: sí,
1: el millor
4: possible. Però...
1: Sí, si en valencià estàs còmodo, jo ho estic més encara. Així és que moltíssimes gràcies. Pepe, arribes al Thalia, no? També, ja, jo crec que ja sí. T'has posat a l'audiència en la bolxaca.
4: Bueno, arribem, sí, com has dit, aquest 10 del dissabte i estem molt feliç perquè, bueno, la veritat és que estem a viure ara mateix a Galícia, però nosaltres hem nascut a Tarragona. Uh-huh. Hem estat a Tarragona fins als 9 anys i per això és que puc entendre tot el que dius, però sí que és veritat que quan tinc que parlar és una mica més difícil. Tenim molts amics a València i trato d'anar, pues, con el temps i millorar, perquè si no, clar... Això és perdre.
1: Has de vindre més, eh? Pepe, has de vindre
4: sí,
1: més.
4: Sí, no, m'agrada moltíssim. He descobert els fartons i estic... I
1: molt bé, sí. La lliçó 2 és la paella, eh? Ja, això, encara que l'haurà estat tan bé. Sí.
4: Me l'han fet, m'han dit que la tinc que menjar, l'original, la 100% original és aquesta que es fa amb la llenya, no? Amb el foc, no?
1: En llenya, sí. I té que ser en el caldero i en cullera de fusta.
4: Mare meva, sí, bueno, jo... Soc bo a l'hora de menjar-la, però per fer-la no...
2: Amigo.
1: Bueno, pues així en l'estudi tens a 4 que es passa el mateix que...
2: És correcte.
1: Que
4: sí? Bueno, la pròxima la fem allí a València, eh?
1: La pròxima mos la mengem en València. Ja veurem sí. Ja, qui la fa, però mos la mengem en València. Pepe, arribeu el dissabte 10 d'octubre a les 11 de la nit en el Teatre Thalia, un teatre emblemàtic, en un barri emblemàtic de la ciutat de València, del centre de València. I arribeu sí. Dentro i fora.
4: Sí, és una sort, és una sort molt gran. La veritat és que no, estem molt emocionats i jo crec que tenim una proposta, com has dit, que a la gent li agrada, perquè l'hem fet a altres llocs d'Espanya i el feedback és molt, molt bo. I si no ho supessi que és una bona obra, no ho diria, però jo crec que la gent té que viure i estarà, serà divertit per tothom, saps?
1: I entre Pepe i Lucas i Pepe, qui té la risa més fàcil en l'escenari? Perquè, clar, també vos fareu riure l'un a l'altre.
4: Buf! És que per mi el meu germà és la persona més graciosa del món. T'ho juro que és... Per mi el més difícil és tratar de fer el meu llavor sense riure tot el temps, perquè el Lucas és molt natural, saps? És d'aquesta gent que et fa riure sense motiu. És increïble.
1: En vostra casa sempre heu sigut aixina o en algun moment vostra mare va dir estos xiquets necessiten públic?
4: La nostra mare és la fan, sempre és la millor, està sempre darrere nostra i la veritat és que tenim una sort grandíssima amb ella. És com, això sí que és una comèdia, a casa, tots els dies, a totes hores.
1: Un aplaudiment per les mares, per favor.
3: Sí, sí senyor, bravo.
4: Sí. Xarau a les mares.
1: Pepe, vosaltres abordeu situacions quotidianes del dia a dia, etc. I en el Thalia és a lo que apunteu, no? A empatitzar d'aquesta manera en coses que li podrien passar a qualsevol.
4: Exacte, sí. Hem trobat que darrere de la nostra vida tot és comèdia i solament és que està una mica atent amb els ulls oberts i trobaràs moltíssimes raons per estar, per riure. I això és una mica la proposta que nosaltres hem creat. No n'hi ha molta dificultat ni tens que buscar molt lluny. Està tot davant de tu.
1: Pues tenim una cita. Anem a veure si realment està davant i, a més, ho podem veure, perquè a voltes els arbres no deixen veure el bosc, no? Això
4: sí.
1: Sol passar prou. Però anem a veure perquè tenim una cita en el Teatre Italia el pròxim dissabte 10 d'octubre a les 11 de la nit. Un poquet abans, per agarrar lloc i tal. Val,
4: sí,
1: Pepe?
4: Sí. Vale, moltíssimes gràcies. Amics.
1: Gràcies a vosaltres. Fort abraç i també a Lucas.
4: Una abraçada.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: estas, yo creo que esta canción también es una de esas, ¿cómo se dice? Reventapistes.
1: Sí, sí, hombre.
2: Jota.
1: Fíjese esta canción en una festa.
2: Enhorabona.
3: Gracias.
1: Molt bé. Un aplaudiment per a Jota, per l'amor de Déu.
0: Molt bé, no pareixies tu, ¿eh?
3: Lo he conseguido.
1: Día memorable.
0: De veritat, i pues, em pareu bé totes, ¿eh?
1: No, totes.
0: M'ha faltat la de que llueva la Virgen de la Cueva, però...
1: Bueno,
0: m'ha
2: faltat tampoc,
0: perquè això la 11, ¿no?
3: Estava la 11.
0: Bueno, seguim en port de cobertura perquè tenim El sueño de Nirina.
4: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: I és que mig centenar de les veus més joves i innocents de Madagascar arriben a Espanya per a fer de la solidaritat una òpera. Madrid, Granada i València seran els testics del sueño de Nirina, una xira que reunirà joves malgaches i espanyols. Grans professionals de la música. A més, és una producció de Fundación Agua de Coco i Òpera Sin Fronteras, que aborda a través de la música i la dansa qüestions com l'abandono escolar, el matrimoni infantil o la desigualtat de gènere, explotació i canvi climàtic. Parlem en José Luis Guirao, president de la Fundació Agua de Coco. Què tal, José Luis, com estàs?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotros.
0: Además, es una producción de Fundación Agua de Coco y Ópera Sin Fronteras, que aborda a través de la música y la danza cuestiones como el abandono escolar, el matrimonio infantil o la desigualdad de género, explotación y cambio climático. Parlem en José Luis Guirao, presidente de la Fundación.

0: no és lo habitual en les pel·lícules de Tom Cruise. Jo crec que això és un dels motius que ha creat controvèrsia.
1: Que esperes una cosa i trobes una altra.
0: I que vol ser, i això sí que coincidís en totes les crítiques, que vol ser un teléfono rojo. Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, una pel·lícula maravillosa de fa moltíssims anys, en Peter Sellers en estat de gràcia fent varios personatges en la mateixa, que era una sàtira d'eixa amenaça nuclear ni de la Guerra Freda, i que ara vol fer lo mateix d'alguna forma en les amenaces medioambientals, en les catàstrofes medioambientals, en el capitalisme desmesurat i tots estos ingredients, i bueno, que han fet una pel·lícula curiosa, val? Però no anem a parlar de Digger. Anem a parlar de Tom Cruise, i jo he volgut agarrar un grapat de pel·lícules de Tom Cruise per a parlar de la seva carrera. I vos assegure que fer això ha sigut Missió Impossible.

0: T'ha agradat?
1: Què ben portat?
0: En això ja estaria, eh?
1: Manolo, què ben portat?
2: Bona entrada, bona entrada.
1: Ara mateix podries acabar la secció i...
0: I ja estaria fet.
1: I no caps per la porta.
0: Escolta, i el tema és... Lalo Schifrin és l'original, però això és la versió de dos senyors que han començat ara en la música, Dan Clayton i Larry Mullen, de U2, que van fer este temazo, van fer esta interpretació del temazo de Lalo Schifrin per al Missió Impossible del 96 de Brian De Palma, la pel·li en la que va encetar la saga Tom Cruise. És el seu primer projecte personal, de la seva productora, la va fundar en el 92. Va renunciar a cobrar per avant els seus habituals 20 milions de dòlars, que cobrava poc el xic, a canvi d'un percentatge...
1: De bestreta, no?
0: De bestreta se va deixar els 20 milions, però després va cobrar més. Va fer més caixa, Va fer més caixa. La pel·lícula va ser un èxit i el total de Missió Impossible, de totes les seues parts i tal, entre el 96 i el 25, són uns números, bueno, lo normal, no? 4.700 milions de dòlars en taquilla, bueno, sobre un pressupost de 1.500 de totes les pel·lícules que va costar.
2: Calderilla.
0: 3.000 milions pa la saca, saps? Però bueno, abans de dur les ulleres i despenxar-se en els fils i introduir els codis i hackear ordinadors i tal, sabeu lo que portava Tom Cruise?
1: Què portava?
0: Uns calcetins. Sí, senyor, sí, senyor. Tangerine Dreams, un grup alemany de música diferent, com esteu sentint, de música alternativa, que va ficar-li la veu, la música, anava a dir, a Risky Business, una pel·lícula en la que Tom Cruise pues, va començar a destacar, ja destacava, però això va ser ja la punta de llança del seu inici estel·lar en el cine. I un detall, Cruise portava unes Ray-Ban Wayfarer en esta pel·lícula.
1: Clasicazo.
0: Sabeu que estes ulleres estaven a punt de descatalogar-se? Ell se les va ficar per la pel·lícula.
1: Gràcies, Tom, per rellançar-nos les ulleres. No?
0: I van pujar les vendes d'una forma espectacular.
2: Normal.
0: Pues veig.
2: Les ulleres de Tom Cruise.
0: Jo no sé si va ser per això, però 3 anys després...
1: No ho dubtes.
0: No, que te dic que no sé si va ser per això, però 3 anys després se va repetir lo mateix en un altre model d'ulleres.

0: Estes eren les abans eren les Wayfarer i estes són les Aviator.
1: Les Aviator, que són les de Pereta, no?
0: Exacte, les de Top Gun. Top Gun, ídolos de l'aire, com se va dir en Espanya, la pel·lícula més taquillera de l'any 1986, una icona brutal. Això és de lo que canvia la cultura d'una època i esta pel·lícula és culturalment un revulsiu. Un canvi, és una icona del cine d'acció.
2: I com enllacem els títols en les ulleres, eh? Quina forma més bona de poder enllaçar-les. Top Gun, les ulleres de Pera.
1: A veure, igual ja sí. En la història ja eren ulleres relacionades en el tema, no?
0: Jo crec que sí, igual les Aviator... A veure, este model de Ray-Ban se llama Aviator.
2: Correcte, sí. Però les com s'enllaça, no? Empresarialment per a poder... Pot tindre algun...
1: Igual ahí en el llançament de Top Gun, l'estratègia de marketing de Ray-Ban, en este cas, de dir-li, escolta, aviador, vine cap així.
2: Bonico.
0: Sabeu qui va anar cap així, cap a les òptiques? Els que van comprar-se les Aviator perquè va pujar en 7 mesos la venda un 40%.
1: Home, sabent l'anterior, quants diners cobraria Top Gun o la productora per fer aquesta publicitat?
0: Per la Ray-Ban.
1: Sí.
0: Pues no tenim la dada, però sí que és veritat que va pujar en esta i en l'altra en la venda d'ulleres Ray-Ban. En esta pel·lícula feia d'un aviador, Top Gun, Tom Cruise, perdó, Tom Gun. Iba feia Tom Cruise d'aviador, però després van vindre altres pel·lícules en les que també feia de militar, com per exemple la que li va reportar el seu prestigi internacional com a actor.

0: nacido el 4 de julio. Yo creo que es indiscutible que esta película del 89 de Oliver Stone, en la que Tom Cruise fea de Ron Kovic, un marine estadounidense que va a ser la seua pedra de toc dins de la seua carrera, va a supondre un avance y un després en lo que va a ser la seua trayectoria cinematográfica. Això és, ho vaig a dir, no pot faltar en esta secció, és música de John Williams. És música de John Williams, el solo de trompeta de Tim Morrison, primer trompeta dels Boston Pops Marines, i que, bueno, que va ser la pel·lícula d'una època, i uns anys després va tornar a ser marine, però en comptes d'en el front, en el xutxat. Algunos hombres buenos, de Rob Reiner. ¿Ordenó usted un código rojo? Yo crec que
1: és peliculón, peliculón.
0: És una de les seqüències més fonamentals de la història del cine dels anys 90, del segle XX, bueno, i de la història universal de, del cine. La pel·lícula d'Aaron Sorkin, el guió, la dirigís Rob Reiner, i que compartís cartell Tom Cruise, en Jack Nicholson i en Demi Moore. Uns anys després va fer un altre paper un poc més diferent. Mira lo que sona. She'll let you in her house if you come knocking late at night. El boss, Bruce Springsteen. No, no va fer de Bruce Springsteen. Secret Garden és Jerry Maguire.
1: Ensenya'm la pasta, no?
0: Ensenya'm la pasta. Show me the money. Si és que fa seqüències i escenes que passen a la memòria col·lectiva de les persones.
2: Yo dos segones me he dicho, Toni, tinc que dirte que me encanta la tua secció, senyor Zarapico, per el tema de les músiques i les melodies, que són tot en una pel·lícula.
0: Pues és que Secret Garden era una de les cançons fonamentals de Jerry Maguire. Gràcies, Pablo, per això. Passem a la següent pel·lícula, que és un poc més diferent que això. Mare meua, el tràiler de Eyes Wide Shut, quan va eixir en Nicole Kidman i Tom Cruise mig despullats, per no dir despullats completament.
1: Hombre, clar que sí. Però un altre peliculón. Estic pensant jo que estava mirant la llista, que mos queden dos que són molt curioses, sí. I crec que t'has deixat una molt interessant, que ara te la diré.
0: Ah, pues ara me la diràs. Ara me la diràs. És que ja t'he dit que és missió impossible fer un recull, un grapadet de pel·lícules de Tom Cruise. La pel·lícula més taquillera de Stanley Kubrick, que va morir abans de que isquera a les grans pantalles la cinta, una pel·lícula que va durar de rodar 400 dies. I de Stanley Kubrick passem a un altre dels grans. És Minority Report. Així n'hi ha una altra escena d'esses que passen a la memòria col·lectiva, sí, de la gent, i en la que mou les mans i passa pantalles.
1: Sí, uau.
0: Val? Spielberg le va demanar que fera eixos gestos com si dirigira una orquestra. Va fer lo de la pantalla, sí, que es mou i tot això. Una pel·lícula basada en un relat de Philip K. Dick, que a mi m'enxissa, a mi me pareix una de les millors pel·lícules de ciència-ficció dels primers 2000. I conclou, i anem a posar el punt final a la secció, que són Lady Gaga, sí, que són Lady Gaga.
1: Què anem a dir de Lady Gaga, no?
0: Clar. És la banda sonora de Top Gun Maverick, la segon part de Top Gun.
1: Peliculón, ojo.
0: Peliculón hiper taquillera, que va ser un autèntic prodigi en la taquilla, com són normalment, i dic normalment, fiquei l'accent, les pel·lícules de Tom Cruise. Donis, quina és la que tu trobaves?
1: Vanilla Sky.
0: Vanilla Sky, molt bé. Pues estigui a punt de ficar-la. Vanilla Sky en Penélope Cruz, basada en Abre los Ojos. Però clar, és que era molt difícil triar un grapaet de pel·lícules per a retractar la dimensió cinematogràfica d'un actor com Tom Cruise.
1: Crec que ha quedat molt clar. Gràcies, Manuel Andrés Zarapico.
0: Res.
1: A l'altre costat del fil telefònic, Carolina Quiris, en Casa Borràs, Pineda, València. Hola, Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Arròs en bledes i caragols, que es reporta el diari.
3: Sí, senyor. Mira, que és un plat molt emblemàtic i humilde, i sobretot és molt típic d'estos dies de pluja. ja que s'aprofita per agafar caragols, que dicen quan plou. O sea que...
1: Així és, no? Això de anem a fer caragols. De moment anem a fer una recepta, Carolina.
3: Sí, senyor. Pues, anem a començar pels ingredients, que porta bledes, carlota, creïlla, fesols, això és opcional, que no tot el món en posa, ceba, tomata, oli, sal, safrà, el piber roig, dolç, aigua i arròs. Les zones on és més típic, en Alacant, és en el Vinalopó Alt i sí. Mig, en Alacant Capital, en Orihuela, Marina Alta i Marina Baixa. En Castelló és típic també, en La Plana, en Almassora, Vila-real, el Maestrat, el que és Vinaròs, Benicarló, Peníscola, al Palància i en l'Alcatent. En València, en l'Horta Nord, en Pedanies del Sud, València Capital, Ribera Alta i Ribera Baixa. Aquestes són les zones on és més típic este tipus d'arròs.
1: Carolina, a més, caldoset, no? O melós, caldoset, melós.
3: A veure, a mi m'agrada melós, però bueno, caldoset també està molt bo. I ara aquí ja ha refrescat una miqueta.
1: Ja convida el temps a fer-ho, sí.
2: Carolina, sóc Pablo, què tal, com estem? Has dit Ribera Alta, efectivament, és un pla que se fa molt, i sóc parlant de caldoset, més meloset, correcte. Nosaltres sí, el fem, però és un poc la recepta que ha dit ella, i en la Ribera Alta el solen fer, molt bo. I bueno, per a aquesta època, època de... Pues, i per Tots Sants, també, en aquesta cada setmana de Tots Sants.
1: A veure quan convida, tant de este, tots els plats que dius, no, allà ho fem, però...
2: Vaig a obrir agenda.
1: De Forment ni un gra. Bueno, a veure què passa. Carolina Quilis, Casa Borràs Pineda, València, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més, Carolina.
3: Un beso molt fort. Adéu.
1: Amics de Fora de Cobertura, seguim, anem a buscar l'informatiu i, entre tant, bueno, a veure què actualitat tenim, social, en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Gràcies, Pablo. Gràcies, Manolo. Seguim.
2: Gràcies.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Arranca a esta hora una nova manifestació a València pel dret a la vivenda i en contra dels rendistes. El Sindicat de l'Habitatge, el de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de València es mobilitzen al carrer coincidint amb la celebració d'un congrés d'inversió immobiliària que es fa a la ciutat este matí. La marxa ix en estos moments des de la Porta de la Mar i acabarà al Palau de les Arts Reina Sofia, on es fa eixe congrés promogut per l'ex de Ciutadans, Albert Rivera. Seguint la manifestació està Sònia Silvestre endavant.
2: Bon dia, Jordi. Encara està acostant-se la gent que vol participar en esta manifestació convocada pel Sindicat d'Habitatge de València, el Sindicat de Llogateres de València, la Plataforma Entre Barris i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Una manifestació en què es nota també el regust amarg per aquesta votació d'ahir en contra de l'aprovació dels decrets que proposava el govern d'Espanya i que no van eixir endavant, que amenaça fins i tot en una vaga general a mitjans de novembre, fetes les consultes pertinents, diuen, però sí, no s'avança en unes lleis que protegisquen els llogaters front a aquesta escalada imparable dels preus i que acabarà en el Palau de les Arts Reina Sofia de València, on hi ha avui una cimera precisament del sector immobiliari per a assessorar en inversions en la pròxima dècada i que aquestes persones consideren que afavorís l'especulació en un mercat tan sensible i tan necessari per la supervivència com és el de la vivenda.
1: Gràcies, Sònia. Precisament acaba de parlar la portaveu del Sindicat d'Inquilines de València, Andrea Aleixos.
3: Ayer se tumbaron los dos decretos. Hay muchísima rabia en la calle. Sabíamos que era una propuesta de mínimos y ni eso se ha conseguido. Así que nosotras desde el Sindicato de Inquilinas de València llamamos a todas a unirse a la huelga general. Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo, centros educativos, que se hagan asambleas, que la gente se organice para que la huelga general sea a mitad de noviembre.
1: I tot mentre el president Pedro Sánchez està reflexionant este cap de setmana per si avança les eleccions generals al dia 28 de novembre. A Albacete, una dona de 102 anys ha mort i 90 han sigut rescatades en una riuada al municipi de Madrigueras. Han caigut allí 142 litres per metre quadrat. La dona ha mort perquè l'aigua ha arribat a una altura superior al metre a l'interior de sa casa. Així, la EMET ha rebaixat els avisos de taronja a groc fins a la mitjanit, però encara podrien caure 30 litres per metre quadrat en una hora. El Centre de Coordinació d'Emergències ha atès 270 incidències relacionades amb aquest episodi de pluges que ha travessat des de dijous la Comunitat Valenciana. Des de la mitjanit a la Salzadella s'han registrat més de 115 litres i a Santa Magdalena de Polpís més de 80. Ara està plovent tan força a la costa de Castelló en punts com Vinaròs i Benicarló. Mirem la previsió. Lluís Obiols, bon dia.
4: Fins a primera hora de la vesprada es mantindran les pluges que cauen especialment al Baix Maestrat i a la Plana Alta. Les precipitacions es van dirigint cap a Catalunya, per tant, encara ens queden unes hores de pluges que deixaran quantitats importants de precipitació. A la resta, matí amb núvols i clarianes, i a partir de migdia es registraran de nou algunes precipitacions, alguns ruixats irregulars, inconexos, que afectaran bàsicament zones interiors de les comarques centrals, també punts de la Plana Utiel-Requena, de la Serrania o del nord d'Alacant. Seran precipitacions poc importants. Val a dir que la previsió ha millorat respecte de la d'ahir perquè no s'espera tanta pluja. Les temperatures molt suaus, màximes de 24 a 26 graus. A la costa d'Alacant puntualment 28-29 graus, per tant, ambient càlid i la mar encara un poc rebolicada, especialment al litoral sud. Pròxima nit i matinada, alguna precipitació al litoral i demà també millora respecte de dies anteriors. Això sí, continuarem amb núvols i amb risc de precipitacions, de tempestes, sobretot en zones interiors del nord.
1: En els esports, Luis de la Fuente, que acaba de donar ja la llista de convocats per al partit d'esta mateixa nit amb la República Txeca, Raúl Pina.
5: La llista és de 23 futbolistes i un dels dos descarts és Carlos Espí, que a nit a última hora s'incorporava a la concentració d'Espanya a Oviedo. Per tant, el davanter de Tavernes de la Valldigna haurà d'esperar una altra oportunitat, que podria ser en el duel de dimarts a Croàcia, per a debutar amb l'absoluta. L'altre descart és Pau Cubarsí, que havia disputat els dos partits anteriors de la Nations League. I un últim apunt, però de motociclisme, el Gran Premi del Japó, carrera sprint per a Itamar Márquez per davant de Moreira i Jorge Martín. D'esta forma, la classificació s'estretix i Jorge Martín només li trau 7 punts a Márquez. I res, notícia de fa uns minuts, Gran Premi de Bahrein a Malàisia, al circuit de Sepang, ja tenim la graella per a este Gran Premi. Pole per a Verstappen, per davant de Hamilton, Alonso el 12 i Sainz el 13.
1: Gràcies, Raül. De moment és tot. Tenen més notícies a les 12 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
0: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
7: I tot l'equip de Fora de Cobertura, perquè així tinc a Manuel Andrés Tarapico.
8: Què tal? Ahí estem.
7: Pablo Fernández.
9: Hola, què tal?
7: I Jota González.
10: Muy buenas, aquí seguimos.
7: I Fora de Cobertura, estudi número 1 de Punt Ràdio, és vist de gala per a rebre a la convidada especial d'avui. Ella és la regina dels xocs florals de la ciutat i regne de València, a més de ser la cirujana de l'arte, entre altres moltes coses. Hem de dir que xuga en casa, perquè ha sigut col·laboradora d'esta casa, precisament, i que sentava, pues, xutet, jo crec que enfront d'on està ella ara, però bueno, ara mos ho contarà. Un fort aplaudiment per a Inmaculada Traver.
11: Bravo.
12: Gràcies. Bravo.
7: Com estàs, Inma?
12: Molt bé, moltes gràcies. Il·lusió, eh? Il·lusió d'estar així una altra volta a sentar, eh?
7: Quines són les teves sensacions?
12: Doncs pues m'estic sentint com jo crec que se sentien els meus convidats quan jo es portava així.
7: I això, penses que, vull dir, a tenor de lo que vius ara mateixa, penses que els feia sentir còmodos o que un poc de tensió no, també està bé?
12: Un poc de tensió està bé, sí, és precís.
7: Pues a veure, què passa? Perquè per així tenim el Consell d'Experts que vol també fer cosetes, els col·laboradors que te preguntaran pues, lo que te vulguin preguntar, i bé, la una qüestió és que tu m'ho estàs contant moltes coses, perquè ser regina dels xocs florals...
12: 138,
7: és...
12: 138 xocs florals.
7: Que no és que es van fer l'altre dia per primera volta, parlem de 1879, en els primers xocs florals que organitzava el Rosbenat de la ciutat i regne de València. Ha hagut alguns anys que per circumstàncies ja bé siguen polítiques o per guerres no s'han celebrat, però la bona qüestió és que ara, bueno, ara està la cosa aixina també, no? En el Teatre Principal.
12: Sí, tenim ahí...
7: El Teatre Principal és la seu històrica dels xocs florals de la ciutat i regne de València. Què passa? Que ara mateix està tancat perquè les condicions de l'infraestructura estan un poquet tocades.
12: Sí, es veu que sí, que està l'edifici en les condicions un poc deteriorades. Ja feia temps, no és una cosa d'avui ni d'ahir.
7: Tu no ho pots restaurar, això? O...
12: T'he de dir que fa 3 anys jo vaig anar a veure una obra i em vaig fer una foto que està a les meves redes socials, eh? I estic aixina mirant unes volutes de podor dient això se li hauria de pegar una miradeta, sí.
7: Bueno... Inmaculada Traver, a més, la podeu trobar en redes socials com la cirujana de l'arte.
12: Tal qual.
7: Restauradora, bueno, artista, perquè ella és artista. Però és una vida rodejada d'obres d'art.
12: Uau. Mira que he parlat en molts llocs del meu treball, de la meva feina, i mai ningú ho havia dit tan poètic com ho acabes de dir tu ara, Donís, de veritat.
7: Però creus que definís bé lo que tu fas?
12: Sí, sí. Jo sempre parlo de patrimoni valencià, que és el que jo intervinc al 100%.
7: Sí.
12: Si venen obres de les altres comunitats autònomes, també, benvingudes són. Però la veritat és que a dia d'avui, 100%, intervinc patrimoni valencià i sempre dic, rodejar de patrimoni valencià. Després vas per ahir pels pobles i dic, això és meu, saps? És com si fos una criatureta meua. Sí. Això ho feia jo. I això dona... Això és bonico. Sí.
7: Per exemple, de quina peça podem parlar que ara mateix puguem conèixer els que estem a la taula?
12: Mira, en breu, és un... un xicotet spoiler, però va inaugurar-se el museu, el centre d'interpretació del castell de Cervera, de Cervera del Maestre, a la província de Castelló, i ha intervingut totes les peces metàl·liques arqueològiques, que són xulíssimes, espectaculars, i són peces de cavalleria també moltes, uns medallons, bueno, monedes, o sigui, com un tresoret, o sigui, col·leccions de numismàtica de totes les cronologies, des de l'època romana, és a dir, tota la història que ha anat passant on està el castell, i tot allò que ha anat aixint, i la veritat és que jo crec que quedarà espectacular i es veurà en breu.
7: Això, un drapet en amoníaco i li pegues una fregada allà, no?
12: Una escopillaet. Allà fan
7: si estar no si no tens amoníaco, pues bueno.
12: I en la camisa, no? Aixina. Ah,
8: també, bueno. I el bao.
7: Que no falte el bao.
12: Exactament.
7: Bueno, restaurar una figura o una peça porta lo seu, no?
12: Sí, i n'hi ha moltes. Per exemple, preses d'ací de València que ha intervingut del tresor de la Catedral Metropolitana de València, que venien totes de Alfons el Magnànim i de Martí l'Humà, i que les toques i dius, ai senyor...
7: Entre les quals estava el Sant Càlix.
12: Correcte.
7: Ojo, cuidado aquí, eh?
12: El Sant Càlix, que més puc dir que l'he tingut a les mans.
7: Bravo. Bravo.
12: Sí, en una investigació que estem fent. No es pot dir res, encara estem en any jubilat del Sant Càlix.
7: No es pot dir... Ah, bueno, pues no,
12: és que no
7: tranquil·la.
12: Està publicat.
8: No fem espòlir.
12: No, quan... Ja me convidaràs una altra volta, ho és?
7: Com quan vulguis.
12: Quan està l'investigació.
7: Ah, sí, tens ta casa, però és que, a més...
12: Aportacions només.
7: Però que, és que, a més, te sentaves justet enfront d'on estàs sentada, no?
12: Sí.
7: A l'altra banda de la taula. Bueno, i contamos si estava teua.
12: Mira, va ser així de col·laboradora del programa, primer de al RAI, després van passar l'altra temporada amunt i avall, en Sergi Olcina, el grandíssim.
7: Hombre, clar, sí.
12: Sergi Olcina, i el que portava, com no, era una secció que es deia Patrimoni en Viu, en el que parlàvem de tots aquests temes relacionats en art, en cultura, en patrimoni nostre, valencians, d'ací, de tota la comunitat, i portàvem també, buscàvem un convidat que estigués relacionat si havien eixit unes peces a un jaciment, si s'havia inaugurat una exposició especial al museu, sempre coses que anaven un poc relacionades en la temporada que teníem, i es contaven, recordeu lo cau de la setmana dels ibers, i bueno, era divertit.
7: I mà, vosaltres som conscients de la riquesa del patrimoni cultural valencià?
12: Ai, és que saps què passa? Que s'han de fora sempre és més milagros.
9: Menxissa. Ixa expressió, menxissa.
12: I això passa, ho trobem també al nostre patrimoni, a les nostres tradicions. És com que les tenim tan vistes, estem tan acostumbrats a veure-ho,
8: que no
12: és com,
8: valorem,
12: això
8: no?
12: Està ahí...
8: Que no ho valorem,
12: clar,
8: com poc.
12: És com, això està ahí mil anys.
7: Clar, però ahí és on vaig, perquè la teva forma, el teu punt de vista, la teva perspectiva és diferent a la de qualsevol persona de veu, val?
12: Sí.
7: Per motius evidents. Per tant, tu que tens eixa formació i eixa capacitat de valorar el patrimoni cultural de la comunitat valenciana, el patrimoni històric, el patrimoni inclús arquitectònic, pots valorar el de comunitat valenciana i el d'una altra comunitat? No obviant res, no deixant res al descuit, no? Realment som conscients de lo que tenim així en comparació a lo que pensem que tenen altres?
12: La veritat és que tenim la sort de viure en un país en general, a nivell ja nacional, ja no parlo només dels valencians, en una riquea patrimonial, tant material com immaterial, brutal. A on vages, a qualsevol ciutat que vages d'Espanya trobes una grandíssima riquea patrimonial, però jo he de dir, hi ha que agranar cap a casa, xiquets, això és aixina, que els valencians som acaparaors i que tenim per metre quadrat més patrimoni material i material que en la majoria de puestos, per dir-ho.
7: Clar que sí, tu sí que eres patrimoni immaterial. Clar que sí. Sí, senyor.
10: Maravilloso.
7: Atenció, perquè s'està preparant el Consell d'Experts, eh? Estan, estan fent, jo crec que les crides pertinents per a que
12: molt bé.
7: Puguen, bueno, que te puguen preguntar lo que vull preguntar. Entretant, Immaculada Traver, regina dels xocs florals, una vida també molt pròxima a la cultura, la teua.
12: Efectivament, jo crec que és això també el que representa la dona que és elegida regina dels Jocs Florals, que és ixa abanderar les tradicions i la cultura valenciana, i també el patrimoni del que estem parlant és també un patrimoni immaterial molt ric, els Jocs Florals i la llengua valenciana i tot el que representa, i és això el que es pretén des d'aquesta figura de regina dels Jocs Florals.
7: Parlàvem la setmana passada de la figura de la retxina dels sacs florals i també de la forma en què estava lligat a les falleres majors de València. Arriba un moment en què la primera fallera major de València, allà per 1930 aproximadament, és la retxina dels sacs florals.
12: Sí. No?
7: I a partir d'ahí, pues, bueno, una figura més antiga, en més història, i que a nivell social tenia una repercussió antigament com la que puga tindre ara mateix a la fallera major de València, i que ara mateix està com a figura i representant màxima del certamen dels sacs florals, dels poetes, de la poesia valenciana, que crec que també està en una situació de... no és tan coneguda com deuria ser. En resum, a vegades també valorem més el que tenim fora que el que tenim en casa. Creus que estem parlant del mateix cas?
12: Pot ser, perquè hi ha un moment al segle XX que és, diguem, que les falles han agradat tant de protagonisme que es veu o es decidís que es crea una figura femenina que representa el món faller de manera exclusiva i no tota la cultura i tota la llengua valenciana com sí que fa la figura de la retxina de l'Orrat Penat, i és per això que es crea la figura exclusiva de la fallera major de València. Però sí que és veritat que això, diguem, que Domes representa el món de les falles i la retxina representa tot el que és la cultura, la llengua, les tradicions, i evidentment lligat a les tradicions estan les falles, per supost que sí, però com diu el títol, diu de València, ciutat de València i regne.
7: Ciutat i regne, sí. El certamen és Jocs Florals de la ciutat i regne de València.
12: Sí, que això poca gent ho sap, i sempre ho conte perquè em diuen, ai, perquè tu... Tal, perquè es creuen com sí que ha estat històricament relacionat amb la figura de... com de la fallera major, perquè era la que exercia com la representant de tot, és que històricament.
7: És que la reina fallera, que va ser d'on va néixer el títol de fallera major, va ser, en primera instància, va ser Pepita Samper, va ser la primera?
12: Sí, Pepita Samper.
7: La primera fallera major, me referís, la reina fallera?
9: Ara tinc un blanc perquè no me'n recordé. Pepita Samper sí que se té constància de ser la primera fallera major de València, però, clar, el títol és lo que no és...
7: Si era reina fallera o...
9: Sí, exacte.
7: Però si era regina de florals en aquell moment, va ser simultàniament.
12: Correcte.
7: Per tant, vull dir, per a que siguem conscients de la dimensió del càrrec honorífic que ostentes en aquest moment, Irma.
12: Sí, avui en dia pareix que estiga que siga un càrrec més desconegut que el de la fallera major, que diguem que a nivell d'impacte en medis i en... és més conegut que el
7: pot
12: de la...
7: Pot ser que hi hauria que publicar-ho més en les redes socials?
9: Sí, efectivament, jo crec que sí. Jo crec que és moment de parlar de redes socials i de publicar més coses en redes socials i de ser influencer.
12: Cal ser influencer.
7: Anem a fer-li la ITV digital i a parlar de salseo viral en Immaculada Traver.
9: Passem...
7: Regina de la 138a edició dels Jocs Florals de la ciutat tierrana de València.
9: Anem a fer la ITV digital. Estàs preparada?
12: Ai, estic preparada, però jo sóc millennial i sóc molt analògica.
9: Ai, és millennial.
7: És millennial,
9: Donís, és millennial.
7: Molt bé, bé.
9: Després no sap el que li ve damunt.
12: Ai, mare.
10: Fora de cobertura. Donís Salvador.
9: Comencem el salseo viral. Això és una ITV, un examen,
7: un repassito
9: que fem als nostres convidats, a les nostres convidades, si estan actualitzats al segle en el que vivim. I avui tenim a la...
7: Tu creus que ho estàs, Inma?
12: No, jo sóc de les antigors.
9: Ah, pues. De l'any de la picor.
12: Sí, de l'any de la picor.
9: De l'any de la picor.
12: Exacte.
9: Vale, pues...
7: Acaba de fardar de ser millennial per a deixar-nos a nosaltres un poquet aixina, un poquet... un salxarrere, diguem, dos o tres. I ara diu que és de l'antigor.
8: Bueno, és millennial ben documentada. Pot ser també.
9: Sí, sí.
8: Ben documentada.
7: Anem a veure què passa, que diuen les seves redes socials.
9: Pues mira, les seves redes socials diuen d'ella...
7: No te vas a escapar.
9: Lo primer, que és molt discreta en la seva vida perquè el seu Instagram principal és privat. siga que no, no se pot entrar, però la cirujana de l'arte és el seu handle, és el seu nom. Mater Artis també és un altre dels seus, de les seues reds, on publicita, on
7: quantes
9: se veuen les seues...
7: Quantes ne tens, Inma?
12: Ja està, ja.
9: Ja, ja està, ja està.
12: La professional no. I la personal.
7: Tres. Mater Artis?
9: No, Mater Artis i la cirujana de l'arte. La cirujana de l'arte és la personal, Mater Artis és la professional.
12: Però al final tot va parar a lo mateix.
9: Però tot va a la par.
7: Sí, clar, sí.
9: I en Mater Artis divulga les seues accions, les seues actuacions en diferents obres d'art de patrimoni, que és de lo que se basa molt de les seues publicacions en Instagram, lo qual denota que la seua vida professional és quasi el grosso, no?, de la seua vida personal. No m'equivoqui.
12: Sí, sí, sí, ara t'està escoltant la gent que me coneix i estan dient, és que no mos fa mai cas perquè d'homes és que treballar.
7: Bueno,
9: al final... Workaholic?
12: Workaholic.
7: Sí, sí. És una dona que viu roja d'història, d'art i de peces que han passat per les seues mans, que jo crec que entenc que te provoquen més ganes cada volta, més ganes i més ganes de començar en una altra història, en un altre objecte que conta una història sempre.
12: Sí, perquè la gràcia o lo bonico que té la meva feina, que això sí que m'agrada, és que no és repetitiva. Cada peça, cada projecte és diferent, és un món. Jo no sé, a voltes el que me ve i a mi me criden, jo sé el telèfon i dic uah, i estic parlant, tinc una que no, aquesta sí que no l'ha pogut, ja la veureu en les redes socials, i jo penso i dic espectacular, quines ganes tinc de fer este projecte.
7: Però vols dir perquè és una que coneixem tots, no? Que...
12: Sí, lo vas que encara no està...
8: No insistim.
12: Valenciana, de província de València, però no pudió. I clar, és que no t'avorrisses mai, que és... Això és el millor, perquè, clar, cada cosa...
9: Pues tenint en compte aquest tipus d'activitats i de publicacions que tens, sabries dir-me quina és la teua publicació o quin tipus de publicació en redes socials són les que tenen més repercussions, de les que més inputs?
12: Home, ara sí, des de que sou regionals de Regina. Evidentment.
9: Vale, a banda de les redes socials, quines són les tres aplicacions que més utilitzes?
12: Ui, mira, pues la que més utilitzo és Spotify. Perquè treballar sense música, jo quan estic al taller de restauració i estic en les obres, a mi és una escultura, i us parlo com si foren persones, això ho he de contar, que ho sabeu.
9: Això és de veres?
12: Queda fric, sí. I a més jo tinc ara una Santa Llúcia en la bandeja,
9: sí,
12: en els ullets.
9: Sí, ullets.
12: Que hagués sigut una Santa Àgueda, tindria... Sí, sí. Dos mamelletes, o sea,
9: sí.
8: Clarament.
12: Clar, la iconografia de Sants, clar. La geografia que es diu. I jo li parlo i dic, Llucieta, Llucia, què farem? Tal i qual. Però jo es parlo les peces, no? I sempre em fiquen música per a treballar.
9: Ah, molt bé.
12: Spotify és una d'elles.
9: I alguna aplicació més? Que...
12: Instagram és el que més gaste, jo crec.
9: Redes socials, no?
12: Sí, i Pinterest també m'agrada.
9: I quina has borrat del teu mòbil per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
12: Ai, no, això no ho ha fet mai. Vaig borrar X, bueno, Twitter o com es diga, no sí. Sé ni com se diu.
9: X.
12: X. I no l'ha tornat a ficar. Creu i ratlla, mai millor dit.
7: Encara no l'ha tornat a ficar.
9: Ximpon, encara no l'ha tornat a ficar. Ah. Quant de temps de pantalles passes al dia?
12: Ui, prou. Ui. Sí, sí. Jo quan arribo que me'n vaig del taller... És ti-ti-ti-ti al mòbil.
9: Ah, sí?
7: Vaig a actualitzar-me, no? Vaig a informar-me de què
12: està passant. Passat en el món. Claro, i dic, a veure què està passant en el món, que jo estic ahí en el meu, al segle XV, al segle I, abans de Crist, i de repente que torna al segle XXI, d'alguna manera.
9: Pues si costa. Si tornes al segle XXI, segur que tens notificacions. Quantes notificacions de mòbil tens sense llegir en este moment?
12: Uf, mails, mil, més de mil. Mails, de tot, o sea, de lo del mail és un desastre màxim. Però... Així tots els que m'estan escoltant, que m'estan pensant que no es conteste, confessió, de veritat.
7: Però com pots tindre més de 1000 mails per contestar?
12: Això és com funciona la meua ment de
8: TDAH. Ja s'ha convertit en mails històrics, eh?
12: Sí, és que, com a mi m'agrada lo de l'any de la picó.
8: Podríeu treballar-lo.
7: Si voleu comunicar-vos en ella, un telegrama o una carta.
9: Sí,
12: un colom.
9: Exacto, és com dient en el Juego de Tronos, manda un cuervo.
8: Una senyal de fum.
9: Send the Raven.
12: Sí, totalment. Sí.
9: Quants grups de WhatsApp tens actius?
12: Ui, saps què passa? Que jo sóc una dona que...
9: Més o manco,
12: Que està fica en moltes coses i enseguida i s'acostum tan espanyola de crear un grup de WhatsApp. I, mare meua, de repente és com... No ho sé, però tinc la majoria silenciats, vos he de dir.
9: Ah, bé, bueno.
7: Jo tinc grups silenciats.
9: Sí. Ah, sí. Però això no me fas cas quan te parle?
7: No, Manolo, parlen per el personal.
9: Ah, vale, pues també veritat. Privat,
12: correcte.
9: O toca'm, o toca'm. S'està perdent, això parlarem un dia, sí. Lo de que s'està perdent, lo de cridar per telèfon.
7: En la noteta de veu.
12: Clar. Ai, que malícia me dona a mi això.
9: Sí, te dona malícia la noteta
12: sí,
9: de veu?
12: Sí, molta.
9: Però tu eres d'àudio de WhatsApp de 5 segons o rollo WhatsApp? O sea, rollo no, podcast, no, no. Perdó. Podcast. Rollo podcast.
12: Podcast, no. Jo preferís, mireu, jo m'agrada escriure tota la botifarra que dic jo de text molt antes que enviar un àudio. Àudio ja té que ser perquè jo estic en algo en les mans treballant o en bisturís de la cirujana i no puc escriure.
7: Però tot això pots fer a la volta? Escoltar música, restaurar un això, la escopinyeta, el drapet i parlar tot això a la volta.
12: No, clar, per això jo quan estic treballant moltes voltes és que la gent després mira i dic, ai mare, una milona de whatsapps o de mails.
7: És una locura.
9: Sí. Eres de les que mira l'última hora de connexió quan estàs parlant
12: en
9: avui?
12: No ha mirat mai, no.
9: No, i fas trends? O sea, t'agrada fer lo de, mira, ara està de moda ficar-se una foto de quan era xicoteta o fer-me la foto dels 80, que dic jo que molts tenim ja la foto eixa que no fa falta que la passem.
12: Ai, això ho dia jo en la meva família, jo dic, fica l'original, no la falsa de la IA, que la tenim, el xandall de tàctil el tenim.
9: Ai, el xandall de tàctil, el xandall de tàctil, molt bé, estem parlant el mateix idioma.
12: És que això és patrimoni material.
7: No, això és material, això és material.
12: Material, però ja material. No sabem si queden restes físiques d'un xandall de tàctil, però ma mare igual...
7: No sabem si queden restes físiques.
9: Material que li acostaves una mistera, igual això...
12: Combustió espontània.
9: Exacte. Sí. I per últim, quina és l'última sèrie a la que t'has enganxat o quina tens a mitges?
12: Jo, no, és que no veig sèries, perquè jo quan arribo a casa, mire el mòbil, mire què ha passat al segle XXI...
7: Si no li dona temps,
12: ja,
7: home.
12: És que no, sí, és que... no. No me dona temps, ara fa moltíssim temps que no veig una sèrie. L'última que vaig veure va ser, que crec que l'estan fent en obert, L'amiga estupenda, que és italiana, de producció italiana. I això em va agradar, té prou temporades.
9: Jo no l'he vist, a mi no m'he vist.
7: No, la verdad que no la conocía. No.
9: Pero vamos, pero...
12: Sí.
9: No té temps,
12: que no,
7: s'ha inventat.
12: A dia d'avui en obert en televisió espanyola.
9: Escolta, no pot estar reparant el nostre patrimoni i veure sèries. Això?
7: Claro,
9: això és així.
12: Creia que anés a dir reparant el nostre senyor. Que
9: reparant el nostre senyor i ben sèries.
12: Correcte.
7: No, hauràs reparat més d'una imatge, no?
12: Ui, clar. Home, sí, moltes. Sí. Mira, acaba d'entregar d'Europesa, d'una parròquia d'Europesa, un Sant Miquel per la festivitat de Sant Miquel d'esta setmana. Per això jo li deia, Miguelín, quan entrava, jo dic, què farem en tu? Foc o fugirem? I jo fiqué algun story, t'he dit que me costa molt dir, vaig a publicitar un poc la faena, més que res, no? Ja, i aquestes persones que fan fotos del pla de menjar, d'estic dinant, estic això, perquè això no. Ja me tinc que obligar a fer fotos d'estic treballant en la zona, perquè la gent me diu, què tens ara, què estàs fent? Perquè es desperta
9: és
12: molta
9: molt
12: curiositat.
9: Curiós, clar, és que és molt curiós.
12: I sobretot, sobretot la gent que són, que això és molt important de la meva faena, que és que n'hi ha un impacte en la societat, perquè, per exemple, una peça d'una parròquia, pues estan els parroquians, està la gent del poble, és el seu patró, que li tenen una devoció molt especial. Llavors, quan tu te l'emportes de la seva església i es veuen ahí la repiseta buida, és com, ai, que ja no tenim a Sant Antoni, o el que siga, que li tenen molta devoció, i se pensen que te l'has endut a una cova ahí, a fer-li coses secretes, misterioses, que te l'endús trencat i torna
7: escolta, lustros. En el taller tindràs que tindré la temperatura sempre igual, no? Perquè,
12: sí,
7: clar, és que aquestes coses...
12: I tinc un medidor de temperatura i humitat relativa, sí, de constants, que me diu, és pico, clar. Sí, és com un hospital.
9: És com un hospital,
12: pues
9: eh?
12: És per això, la cirujana.
9: La cirujana de l'arte, sí.
7: Tenim alguna pregunta més de la revisió de la ITV? Ah,
9: no, l'ha passat...
7: L'ha passat prou bé, no?
9: Sí, prou bé, l'ha passat prou bé. Jo aplaudiria... L'ha passat prou bé.
7: Ha passat...
9: Té, segons lo de gases, la ITV, segons l'indicatiu de gases...
12: Les emissions.
9: Segons les emissions de la ITV... Té que veure alguna sèrie.
12: Ah!
9: Té que fer-se algo de streaming i relaxar.
7: Diu, no?
12: Tens raó, sí.
7: Diu la pantalla que ha de veure alguna sèrie.
9: Sí.
7: Bueno, bé, anem a veure. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura també vol ser partícip d'esta entrevista i està preparat ja. Ai. Està ja preparat. Estàs disposta a replegar el guant, Inma?
12: Vinga, va, Abel.
7: Sí?
12: És guant de làtex o de nitrilo.
7: De tàctil. Uai, de tàctil.
9: Ahí sí que està bé, eh?
12: Clar.
7: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inmaculada Traver.
11: Bon dia, Ima. Ser a Xina és com ser una princesa.
12: Ai, que bonica. Ai. Sí, és com ser una princesa, clar que sí. Més que princesa, és ser una regina, clar. Imagina't. I sempre anarem vestits en estratges de la indumentària tradicional valenciana, de, o sigui, que sí, sí.
9: I en un acord d'amor, que no hem parlat d'això, en un acord d'amor.
12: Que no d'honor, d'amor.
9: D'amor.
7: Sí. Anem per la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Travera.
13: Hola, Immaculada. Tu també tens un acord com la reina d'Anglaterra?
12: Sí.
7: Bueno, pues mira.
12: Quasi, quasi, com la reina d'Anglaterra. Millor, perquè és d'amor.
7: L'acord d'amor.
12: Sí, sí.
7: Que són sis dones que de designació teua, no? Són el teu acord de confiança, no?
12: Que són, pot ser amigues, família, i que jo les porto bàsicament darrere a totes les meves aventures que arrastres pobretes meus. Ara tenim així, ara tenim un acte, ara tenim ahir Sant Donís, tal, el sopar de Sant Donís, per cert. Mm-hmm. I clar, les porto... No vaig a dir una expressió de Castelló típica, però...
9: Sí, no, de Castelló i de València, i l'has pensat. Tots
12: l'han
9: pensat,
12: tu l'has en una sèquia.
9: En una sèquia
12: t'he de veure. Tu l'has pensat, sí, i tu també l'has pensat.
7: L'han pensat tots.
12: I és que ens escolten també l'han pensat.
7: Ahir va ser el TDU de Los Ratpenat, i va ser el sopar de Germanor, que encara que va ser... Sí, ahir va ser 2 d'octubre, no va ser 9.
12: No va ser 9.
7: Però el sopar es va fer ahir, sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Traver.
11: Hola, Inma, ¿te pesa molt la corona de la regina?
12: Oh. Ai, pues mira, jo sóc regina, però no porto corona.
7: Clar.
12: No em coronen, perquè...
7: Porta les pintes.
12: Clar, portem una pinta i tres agulles, perquè jo sóc regina de la valenciania, i això, aquesta corona és tan gran de portar que no se podria... Si fuera física, no es podria portar.
9: Acollo!
7: Bravo!
9: Bravo!
7: Bravo!
8: Mira,
7: que bonito, por favor. No, perquè és que és aixina, a més és aixina. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Travera.
11: Bon dia, Immaculada. Tu que eres la regina dels xocs florals, te diuen molt això de t'has clavat en un bon jardí?
12: Ui, tots els dies, el primer dia.
7: Tant de jardins eres tu, sí?
12: Sí, és que... Ui, sí. Ara, quan me'n vaig d'ací, m'agarraran tots, és que m'estan escoltant i diran almenys ho has dit en la ràdio públicament, ho has admitit. Que és clar, jo sí, jo eix d'un jardí i me fico una altra, tu que és el jardiner allò de restauradora.
7: Per exemple, l'últim jardí en el que s'ha clavat la regina.
12: Uf, ser regina ja és prou jardí.
7: És un bon jardí, és un bon jardí.
12: Un grandíssim jardí.
7: La veritat és que sí.
12: Ple de flors. A la batalla de flors, no sabia ni a una nava, és que és increïble, eh?
7: Escolta, és de veres, és que en tantes coses agarrar-te també la responsabilitat de ser regina dels xocs florals, cuidao.
12: Sí, el que passa és que a mi m'agrada tant les nostres tradicions i la nostra cultura, m'agrada tant que tindre l'oportunitat de ser l'ambaixadora de tot el que representa la nostra cultura i el nostre patrimoni. Uau, ja com a restauradora era com el...
7: Era pràcticament el que te faltava.
12: Clar, sí. Me pareixia especialment bonic.
7: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inmaculada Travert, regina dels xocs florals de la ciutat i reina de València i la cirujana de l'arte.
11: Hola, Inma. Tu creus que puc participar en els xocs florals? Oh, Inma. Del jardí la millor flor i del meu cor el tesor.
7: Bravo!
12: Uau! Uau, que bonico! Mira, sí, jo crec que sí, Donis, jo crec que ahí tenim potencial.
7: Ja, madera, eh?
12: Sí, a més, m'agrada molt perquè això vol dir que no se va extingir, els dos florals, que n'hi ha generacions que venen forts la joventut per a presentar les seves propostes poètiques, molt bé.
7: L'última volta que t'han dedicat un poema, quan t'ha sigut?
12: Ara mateix.
7: Sí, bueno. Llevant d'esta ocasió.
12: Home, pues la veritat és que al ser regina de Los Ratpenat... A Divendres de Dolors en dediquen poemes, també me'l dedicaran el dimarts que ve a la Demanà.
7: Sí, efectivament.
12: Sí, el meu poeta, que fa un poema, i els seus florals, o sigui, constantment. Això és una part de la corona de ser regina, que estiguen dedicant-te poemes.
7: Perquè fora d'això està en desús, no?, el declarar-se en un poema, no?
12: El modern, què diu?
9: En modern no pot ser, també, no sé, un poema.
7: No sé.
9: Escolta, tu no parles en vers?
7: Oh, bro, mi bro.
14: Quanto aura desprendes.
12: O com a...
9: Escolta, tu i jo tenim una època de l'any en la que pensem en vers, en la que només estem ben pareats en vers
7: i quartetes.
9: Podríem rimar-ho tot.
7: Totalment. El Museu Millennial, què diu al respecte?
12: Perquè
7: jo crec que el Consell d'Experts s'aporta molt bé, no?
9: Sí,
12: sí, sí, sí, sí, sí, molt, molt, sí, molt, molt, molt bé.
14: Maravilloso, sí senyor.
7: A veure, què diu el Museu Millennial en respecte a la poesia i altres coses?
9: Pues no sé, obrim les portes del Museu Millennial?
0: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.
9: Bueno, pues estem ja obrint les portes del Museu Millennial. És un Museu Millennial que avui fa la incorporació de dos assunts, de dos objectes, bueno, de dos coses, val? De dos... noves adquisicions en motiu de la visita d'Imma al programa. El primer de tot.
7: Dos noves adquisicions que podrien restaurar-se, necessitarien restauració?
9: Ella igual utilitzaria o que se pot aplicar a ella. ¿Mm? El primer igual l'ha utilitzat, però no per a restaurar res, que és el Paint. ¿Vos han recordado
12: del
9: Paint?
12: ¡Claro!
9: Wow. ¡El wow. Paint del Windows!
12: En los primeros pinitos ahí en un ordenador.
7: ¿Algún diseño ahí en el Paint?
12: Sí. Casetes y abrecha ahí, un gat, lo típico, vamos.
9: Pues pasen de la sala de restauración a la sala de pintura digital, on exhibimos un programa, pero en un pincel, el Microsoft Paint, el dibuixador que venía inclòs en el Windows. La data de naixement és novembre de 1985, en el primer Windows, el Windows 1.0. ¿Qui se'n recorda del Windows 1.0?
7: Jo t'ho dic que fins que arriba la IA, les meves capacitats dissenyadores es quedaran en el Paint.
9: Ah, pues ahí estem. Aquell Paint...
7: El meu nivell es queda ahí.
9: Aquell Paint tenia 24 ferramentes i només dibuixava en blanc i negres. O sea, en blancs i negres, no, només tenia...
7: Ah, no, això, no, perdona, jo estava molt més avançat, jo me quedé en el de color.
12: RGB, ja.
7: Sí.
9: Bueno, va néixer, naixia com una versió llicenciada d'un altre programa, que era el PC Paintbrush de la casa ZShop. És una curiositat per als amants de les dades, no?
7: El Paintbrush, home, clar.
9: El color no va arribar fins al Windows 3.0 en el 90. I guardar un dibuix del Paint en JPG no se va poder... fins al Windows 98. O sigui, és que estem parlant... Jo, fent la investigació per a este artefacte, me vaig donar compte que no som conscients de com han avançat les coses. Que jo me'n recorde quan guardava els JPGs fets en el Paint del Windows 98.
12: En un disc de 3.5.
9: Efectivament.
12: Jo veig que cabia un.
9: I que feia... Quan guardava, veure, perquè estava veure, escrivint.
7: Però en Windows 98... Ja... Bueno... Ja teníem CD ahí, no?
12: No, jo he guardat els treballs de l'institut, jo guardava en disquets de 3.5.
9: Sí.
12: I només t'acabia un document.
9: Ara, coses que haveu fet en el Paint, i si no, no teniu cor, ja sabeu, com sempre vos ho dic, perquè no haveu tingut infància ni joventut. Dibuixar en el ratolí en un puls que no donava ni per a furtar panderetes.
7: És veritat.
12: Això és el que vas a dir, que hi ha una cosa molt típica del Paint, eh?
9: I buscar el pot de pintura per omplir-lo tot, també.
12: I que se te'n vagi a tot.
9: I que se te'n vagi a tot.
12: Perquè no està tan clar.
9: Com ho sabia ella,
7: Sí, o pensar que vas a pintar tot i que te pinten només un píxel.
12: Un píxel, i ahí ampliant i...
7: De veritat,
9: eh? Sí. Lo del pot, jo crec que era... Jo és el més típic. Pense en el Paint i pense en l'icona del potet en el xorret.
12: En la goteta
9: caient.
12: Jo porto ulleres des del Paint d'intentar acertar la punteta del xorret en el píxel.
9: Bueno, la caiguda del Paint va sobrevindre el 23 de juliol del 2017, quan Microsoft va afegir el Paint a la llista de funcions que dura aquesta paraula. Obsoletes.
7: Oh. Microsoft no té cor.
9: Però
7: no té cor.
9: El sendemà, davant d'una onada de suport i nostàlgia, va rectificar i va anunciar que seguiria com a aplicació gratuïta en la botiga de Windows.
7: Bravo, bravo.
14: Sí, senyor. Bravo, Paint. Bravo.
9: En què queda cor? Per alguns, en què queda cor?
12: Hi havia una dona que feia quadres en el Paint, superelaborats. Això no sé després el que tinga que restaurar o si tindrà que anar píxel a píxel, eh?
9: Sí.
7: Però superelaborats?
12: Sí,
9: jo els he vist, sí. El que diu Imma, jo els he vist. Superelaborats en el Paint.
12: Com si foren un quadre a l'oli, una sí, cosa tremenda.
9: Tu fíjate les hores que te tens que tirar.
7: Si no podies ni mesclar colors.
9: Fer,
7: ni...
9: Bueno, pues mira lo que n'hi ha.
12: Abstracció post-pictòrica.
9: Claro, o píxel a píxel. Pintant píxel a píxel. Una yeah. cosa...
15: Bueno, Zarapico, te acordarás de este futbolista del Mundial que se hizo viral, ¿no?
9: Tim Paint.
15: Tim Paint.
9: Mare meua, de veritat, o sigui...
7: Tim Paint?
12: ¿En serio?
9: De verdad.
15: Era preciso esto.
9: Jota, tu amor sí, sí. por Tim Paint llega a cotas insospechadas.
15: Sí, sigamos mejor.
9: I passem a l'expressió Imma dins del Museu Millenian tenim artefactes que coneguem els que van viure una època gloriosa de la humanitat, com és la dels millennials, la generació X, els boomers, tot això, val? I paraules que utilitza la gent jove, que no som nosaltres, val? La generació Z i la Alfa, i que intentem traduir-la per a nosaltres. I com sabíem que venies avui de convidada, hem triat una expressió que es diu glow up.
12: Ah, glow up.
9: Glow up.
12: Això saps el que és? El que faig jo les obres?
9: Efectivament, efectivament. Però que la generació Z i la generació Alfa utilitza per a definir un tipus de cosa. Mira, primer, la data de naixement. Segon, el diccionari Merriam-Webster, el primer ús documentat de Glow Up és de cap a 2015, encara que ja sonava en una cançó en l'any 2013. Probablement és una mescla de Glow i de Grow Up. Creixer. Glow és lluir, Grow Up, creixer, en anglès.
7: Total, Glow Up, fes-ho molar.
9: Una transformació espectacular.
7: Que creixi la molació.
9: Per a millor.
12: La molació, no?
7: La molació.
9: Moles sí, mogolló. Sí, sí. Te creix el molòmetre.
12: La molamenta.
9: El molòmetre, la molamenta, te creix mogolló.
12: Amunt.
9: Val?
12: Molamenta, exacte. Amunt.
9: Quedar com nou, pegar un canvi de cara, xapa i pintura, pues lo que està fent.
12: Sí,
9: tots
12: els dies, tots els dies.
9: Vale. Bueno, se diu de coses i de persones. Però una advertència, és un elogi però no sembla del tot innocent. Segons Family Education, el portal Family Education, la paraula celebra el creixement personal però també pot supondre una pressió per a canviar i encaixar en els cànons actuals de molòmetro de la gent d'ara, no? Ara, si un fill te diu has fet un glow up innocent. Segons Family Education, el portal Family Education, la paraula celebra el creixement personal però també pot supondre una pressió per a canviar i encaixar en els cànons actuals de molòmetro de la gent.
7: De molometria.

0: seu dia a dia és un índex de glow up, un glow up pèmetre, no? No ho sé, m'estic fent un embolic en la paraula, però que glow up és tot.
1: Glow up.
0: Imma, tu glow up és tot.
1: A partir d'ara, quan fas publicacions a redes socials, diré glow up. Vaig a veure si aixina arriba a un target més juvenil.
0: Clar.
1: Sí. I no de...
2: Bueno,
1: de
2: l'any
1: de la picó.
0: I a més que ho fa en dissolvent. Hi ha altres que se fiquen en TikTok i ho fan en un filtre de TikTok i ella ho fa en dissolvent.
1: El meu és físic, és un glow up tangible, pues real.
0: Glow up és que te nixes. I tu les sobres d'art, les deixes que te nixes.
2: I és tot, pel Museu Millennial.
0: Sí.
2: Manon de Xaravico. De... Això de tot això de bro, de farmejar aura i tot això, com vas, Sima?
1: Jo fatal. L'altre dia vaig ficar farmeando aura en una peça que estava restaurant.
2: Olé.
1: Sí,
2: olé.
1: Sí, sí. Jo vaig voler deixar un poc el millennial, el ser millennial que soy, i dir, vaig a fer-me la moderna, però això dic, ara gastaré glow up també.
2: 2.000 likes d'un target entre 15 i 25 anys, no? No, 15-25 no, seria entre 10 i 20, no?
0: Sí, sí, sí, sí. No, a veure, els alfa crec que estan... és que això... Tinc que dir que, segons a qui li preguntes, te situa les generacions en
2: un... Nosaltres què seríem? Sí,
0: pues no. És que no ho sé, perquè podem ser generació X o millennials.
2: Perdona, no assumis no, que és la meva generació,
1: sap,
2: eh?
1: No, se sap. Des del 1980 és millennial.
0: És millennial, des del 80 és millennial.
1: Sí, hasta el 96, crec, però o
2: 97.
1: Però ho ha dit jo, tu ets millennial.
0: Però n'hi ha tres estudis, però no canteu victòria.
2: Perdona.
0: N'hi ha tres estudis que situen el començament dels millennial a final dels 70, i això és de veres.
2: Bueno, pues, o sea, pues en ese caso soy més millennial encara. No, si ja era millennial en els 80... Pues...
1: Super millennial.
0: Vale. I la generació X, a botes, és que s'està...
1: Tu eres generació X, Manu, no?
0: O sea, jo que... no, jo soc del 78, jo confesse. Jo soc del 78.
1: Estàs ahí.
2: No,
0: jo sóc perennial, que mantení l'altre dia.
1: Tardo X.
0: Perennial és el que no té una generació adjudicada perquè conviu molt bé en totes les generacions.
1: Ah, sí?
0: I se diu perennial. Així que jo sóc perennial.
2: És un millennial que li diuen Pere.
0: Pues va, això també.
2: Tenim rànquing en fora de cobertura?

0: Esta cançó, jo perquè som molt jove, però vosaltres l'haureu ballat molt, no?
1: Sí, i tu, i tu també.
2: Jo també la ballà, eh?
0: Sí, no, vosaltres que... Jo perquè encara no anava a ballar a aquests puestos, però... també la ballà molt, la ballà moltíssim, eh?
3: És un temazo.
0: Era reventapistes, sí, era reventapistes.
1: Sí, sí, sí.
3: És
1: sí, sí, sí.
3: Un recuerdo desbloqueado totalment, esta canción, eh?
0: Absolutament.
2: Això és quasi pel Museu Millenial,
1: sí, això sí.
3: Sí, sí, sí. En el número 2, una bastante más actual, de Lola, Índigo, La Reina.

0: Vosotros sois muy jóvenes, pero yo esta también la he bailado.
1: Por supuesto.
2: Bueno, anem bé, no, Inma? Com veus el rànquing?
3: Sí, sí, molt bé, molt bé. Estic que... Ara vos diré una cosa, veuré que plegue el number one.
2: El número 1, la tens que endevinar tu.
3: Sí.
2: Quina
3: sí?
2: Quina diries que és?
3: No, no ho sé.
2: Aixina, de com va el rànquing, què te falta per ahí?
3: A mi?
2: Sí.
3: La reina del pop, me falta.
2: De quién? Pop.
3: ¿Quién es la reina del pop? Pop. Qualsevol de la reina
2: Madonna.
3: Del pop.
2: Madonna.
0: Buah, anava a dir jo també Madonna. Podies dir Madonna o Lady Gaga, eh? Però bueno, crec que...
3: Home, pa mosatros...
0: Pa mosatros és Madonna.
3: És Madonna, és Madonna.
0: Madonna.
2: A veure, no ho has desencaminat, però... anem a veure si és o no és, val?
3: Vinga.
2: Te dono la primera pista. És una regina moderna.
3: Una regina moderna?
2: Te quadra en lo que... Sí, te quadra en...
3: No me quadra res.
2: En la reina del pop, no? Pista número 2. Els seguidors es debaten entre dos reines, la fundadora o la que la va substituir.
3: És que a mi jo me vaig a relats medievals en aquestes coses, no? No, no.
0: Però eixa és molt rellevant, eh? Sí. Eixa pista és molt rellevant.
2: Sí, sí. I més quan has començat parlant de la reina del pop.
3: Ah, sí.
2: Anem a la pista musical? La vols escoltar?
3: Clar.
2: Pista musical per a Immaculada Travella.
3: Ah, l'oreja de Manuel.
2: Ah, mira a veure si li posa ja l'estribillo on està,
4: ostres.
2: Home.
0: Això és de locos. O sea, la primera que ha dit pam i
3: que fort!
2: La reina del pop.
3: Fíjate, n'ha passat.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Sindicat de Llogateres de València fa una crida als sindicats dels centres de treball per a organitzar una vaga general a finals de novembre. És la petició que acaben de fer en la manifestació que es fa este matí a València amb el suport del Sindicat de l'Habitatge i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Pretenen mobilitzar els treballadors i treballadores de la Comunitat Valenciana perquè es puga convocar una vaga general a tot Espanya pel problema de l'accés a la vivenda. Andrea Aleixos és la portaveu del Sindicat d'Inquilines de València.
2: Ayer se tumbaron los dos decretos, hay muchísima rabia en la calle, sabíamos que era una propuesta de mínimos y ni eso se ha conseguido, así que nosotras desde el Sindicato de Inquilinas de Valencia llamamos a todas a unirse a la huelga general. Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo, centros educativos, que se hagan asambleas, que la gente se organice para que la huelga general sea a mitad de noviembre.
1: És una de les prop de 50 marxes convocades avui a tot Espanya. A esta hora arranca també la marxa a Castelló de la Plana. Ahí está Sonia González, endavant.
3: Malgrat l'amenaça de pluja, desenes de persones han vingut fins a la plaça Maria Agustina de Castelló, on comença en estos moments la manifestació pel dret a la vivenda que recorrerà el centre de la capital de la Plana. Amb el lema pel dret a l'habitatge fora especuladors i rendistes, el missatge és molt clar. Els manifestants reivindiquen un habitatge digne i que la vivenda deixi de ser un bé per especular. I és que a Castelló, a la província de Castelló, el preu pel metre quadrat ha pujat quasi un 12% en l'últim any per a la vivenda de compra i per a la de lloguer la pujada ha sigut d'un 9,5%.
1: I tot mentre el president Sánchez està reflexionant este cap de setmana per si avança les eleccions generals el dia 28 de novembre. Ahir, el Congrés rebutjava amb els vots del PP, Vox i Junts els dos decrets de l'habitatge. José Luis González és el portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
4: Para mostrar con contundencia nuestra oposición radical no solo a la agresión del capital que arruina proyectos de vida sociales, sino también a la sumisión de diferentes aparatos del Estado, como el aparato político, como habéis visto, jurídico, mediático y también represivo.
1: L'eventual avançament electoral podria tindre una derivada valenciana, però, segons avança el diari Las Provincias, citant fonts de la Generalitat, el president Juanfran Pérez Llorca descartaria, de moment, avançar les eleccions autonòmiques per a fer-les coincidir amb les generals. Segons el diari, el portaveu, el Palau, mantindria el seu full de ruta i s'esgotaria així la legislatura valenciana. Eleccions, per tant, al mes de maig. Els líders valencians sí que han reaccionat a este eventual avançament de les generals per la crisi de la vivenda de Sánchez. Escoltem la líder del PSPB, la ministra Diana Morant, i després el president Pérez Llorca.
5: Lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa la calle. Mi opinión es de tristeza absoluta porque hay gente que le va la vida con la votación de esta mañana y desde luego han demostrado PP, Vox y Junts que no tienen sentimientos.
6: Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados como está el Partido Socialista en España de resistir y aguantar a cualquier precio.
1: Continua plovent amb força a la costa de la província de Castelló en punts com ara Vinaròs i Benicarló. En les últimes 24 hores han caigut 254 litres per metre quadrat a Santa Magdalena de Polpís. Allí està la nostra companya, al Baix Maestrat, Lídia Vicente, endavant.
7: Bon dia, sí, a la comarca del Baix Maestrat, al nord de la província de Castelló, la pluja ha sigut protagonista esta passada nit. Concretament, a la Salzadella s'han acumulat fins a 107 litres per metre quadrat. La situació continua este dissabte amb la EMET mantenint l'avís groc al litoral de Castelló per ruissats forts, tempestes i possible granís. En alguns punts es poden superar els 30 litres per metre quadrat en només una hora. De moment, toca estar pendents de l'evolució de les precipitacions i extremar la precaució sobretot en zones baixes i barrancs.
1: Gràcies, Lídia. El Centre de Coordinació d'Emergències informa que ha atès 270 incidències relacionades amb aquest episodi de pluges que ha travessat des de dijous la Comunitat Valenciana i que sembla que ja ens diu adeu. En els esports d'ací a menys d'una hora, l'Hèrcules busca en Raúl Pina la quarta victòria consecutiva.
8: Sí, parlem de primera ref, primera federació, duel al Rico Pérez per al conjunt terculà que rep un rival directe en lluita per l'ascens a segona, el Reial Jaén. Beto Company apunta una de les claus que cal tindre present.
9: No ens podem permetre tenir un rival instal·lat al nostre camp durant molt de temps.
8: Canviem de valor. El València Bàsquet femení comença avui a les 6 de la vesprada la defensa del títol de Lliga a Terres Balears amb l'azul marino Palma. Javi Torralba analitza així el rival.
10: Un roster extraordinàriamente extenso, competitivo, muy equilibrado, muy bien pensado y que con solo una competición a la semana creo que en la competición doméstica va a ser un rival durísimo.
8: Acabem en primera FEB i també a Ses Illes, però en este cas a Menorca. El Lucentum busca el 2-2 per a donar continuïtat al que va fer el Pedro Ferrandiz contra Fuenlabrada.
1: De moment és tot. Tenen més notícies en el descans d'eixe partit, l'Hèrcules Reial Jaén. Uns minuts abans de les 2, un partit que poden seguir en directe en el Punt a Punt, que comença ara.
0: A Punt Ràdio, notícies.
11: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
0: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7.
12: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
13: Què tal? Molt bon dia. Com estan? Benvinguts al Punt a Punt. Això és a Punt Ràdio i anem a acompanyar-los fins les 12 i mitja de la nit amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Focus d'atenció importants per a quasi ja en el Rico Pérez. Horari inusual per a la primera federació. Juga l'Hèrcules a casa, ho fa davant del Jaén. El partit començarà a la 1 de la vesprada. Més endavant estarem molt pendents del poliesportiu. Es presenta, per exemple, el Leleman Conqueridor i ho farà en no moles en el seu pavelló amb un quadrangular espectacular que viurà en la jornada d'avui les seues semifinals. Pendents de la jornada en segona, en tercera federació, tenim l'inici de la Lliga Femenina Endesa, primera jornada per a el València Bàsquet Femení, que jugarà en Mallorca davant del conjunt del Azul Marino. Pendents també del handbol femení, perquè el Morvedre juga en la jornada d'avui davant de l'Oviedo i, per suposat, tancarem la jornada amb el partit que es disputa el Carlos Tartiere d'Oviedo i que va enfrontar a la selecció d'Espanya davant de la República Txeca. Així que tot l'esport valencià, com cada cap de setmana, si en el Punt a Punt de Punt Ràdio, que mira cap a Alacant en el José Rico Pérez. A l'una de la vesprada, en 51 minuts, comença l'Hèrcules a buscar el que és la seua consolidació en la part alta de la taula de la classificació d'esta primera federació, buscant el que ja és un somni, que és tornar al futbol professional. Estadi José Rico Pérez. Gonzalo Blanes, molt bon dia.
14: Què tal? Salutacions, Punt a Punt, Luis. Bon dia. En este horari que, com bé has definit, és inusual, que no agrada ni als aficionats ni tampoc al club, però és el que toca. I avui, a la una del migdia, comença a rodar la pilota en un encontre en el que l'Hèrcules vol trobar la quarta victòria consecutiva, el 12-12, i a més, la victòria de avui, Luis, té premi. Com el Jaén està en zona de playoff, l'Hèrcules sap que si guanya, passe el que passe la resta de la jornada, per primera vegada esta temporada tancarà una jornada en zona de playoff d'ascens al futbol professional, que evidentment té que ser el lloc i l'objectiu del conjunt alacantí. El club ha fet una promoció d'entrades a 5 euros per als abonats per animar un poc a l'afició en la prèvia d'este partit, sobretot per a veure si la gent s'acopla a l'horari. I ja tenim, Luis, les alineacions per part del Real Jaén i de l'Hèrcules. El conjunt andalús, recordem que acaba de lograr l'ascens, però que ha fet un gran inici de competició i que està fins i tot per davant, un punt per davant de l'Hèrcules, de Beto Compain. A més, a la banqueta del Jaén, Manolo Herrero, que va ser tècnic de l'Hèrcules i que va estar molt a prop precisament de l'ascens al futbol professional, però va caure en una eliminatòria prou polèmica davant el Cádiz. Este és l'11 del conjunt andaluz del Jaén. En la porta, Jaime Morillas. Defensa per a Álvarez, Jaume Pol, Pérez, i en la banda dreta, Serrano. En el mig del camp, Lozano, acompanyat en la construcció per Caballero i completant la línia de 3, Adri, en la davantera, la banda dreta és per a Castillo, la banda esquerra per a Moja i, atenció a la referència, Peque Polo. Eixe és l'11 del conjunt visitant. I esta és l'alineació de l'Hèrcules, que és la mateixa de l'últim partit com a local, però un canvi respecte a l'encontre que va guanyar a l'Àguilas. Es queda a la banqueta Medi Puig i entra recuperat de les seues dolences Antoñín, és a dir, dos davanters, un perfil més ofensiu per a jugar al Rico Pérez. En la porta, com sempre, Sandro Blasic, defensa de 4, de dreta a esquerra, per a Samu Vázquez, Yago Cantero, Rentero i Javi Jiménez. En el doble pivot, en la destrucció Fidalgo i en la construcció Manu Rico, banda la esquerra per a Víctor Narro, la dreta per a Andy Escudero, mitja punta Alex Jiménez, l'autor del gol en l'últim partit, torna a l'11 Antoñín. Tot disposat, comencen a eixir els porters a calfar. L'àrbitre encarregat de xurar el partit és Joaquim Béjar. D'ací a 50 minuts arranca el Rico Pérez, el partit entre l'Hèrcules i el Jaén.
13: Pendents este cap de setmana de la penúltima jornada de la Nations League. Clara Alcover, com estàs?
15: Bon dia, molt bé, perquè com així ja el sol estic bé.
13: Clar,
15: pensava que anava a ser un cap de setmana molt trist.
13: Burjassot una miqueta de sol que ja feia falta. Anem a repassar quin és el calendari, quins són també els marcadors dels partits disputats en esta Lliga de Nacions.
15: Anem a començar per la Lliga A, el grup 1, en esta jornada 3, on ja tenim dos resultats, el Bèlgica 3, Turquia 0 i el França 1, Itàlia 1.
13: Amb estos marcadors és líder França amb 7 punts, 6 per a Bèlgica, 4 a Itàlia, tanca Turquia amb 0.
15: En la Copa de UEFA Nations League, en la Lliga A, el grup segon, també tindrem jornada demà diumenge a partir de la vesprada nit, podríem dir, amb el Grècia-Alemanya i el Països Baixos-Sèrbia.
13: Este grup està encapçalat per Grècia, per amb 7 punts, 5 per a els Països Baixos, 4 per a Alemanya, encara per puntuar, 0 punts per a Sèrbia.
15: I anem a votar fins al grup 3, en esta jornada 3 de la UEFA Nations League, on avui dissabte es jugarà a partir de les 6 el Croàcia-Anglaterra i a partir de les 9 menys quart el Espanya-República Txeca, partit de la jornada.
13: És el partit que oferirem així en el punt a punt. Recorden que ahir era convocat Carlos Espí en la jornada d'avui, l'ha deixat fora de la convocatòria el tècnic espanyol. Espanya lidera el grup, 2 partits, 2 victòries, 6 punts, 3 per Anglaterra i Croàcia, 0 punts per a la República Txeca.
15: I el grup 4, demà diumenge, es disputarà la jornada 4 a partir de les 9 menys quart amb el partit entre Portugal i el Noruega i a partir de les 9 menys quart també el Gales-Dinamarca.
13: Amb tot el rememori en Portugal després de la marxa de Cristiano Ronaldo de la seua selecció. Portugal, tot això, és superlíder en este grup 4 de la Lliga A amb 9 punts pels 3 que acumulen Dinamarca, Noruega i País de Gales.
15: I en la Lliga B, al grup 1, tenim partits esta vesprada nit a partir de les 9 menys quart, el Macedònia-Escòcia i el Suïssa-Eslovènia en la jornada 3.
13: En este grup, el líder és Suïssa, amb 6 punts, 4 per Eslovènia, 1 Escòcia, 0 Macedònia. Recorden que en esta Lliga B es busca l'ascens cap a la Lliga A.
15: i en la Lliga B al grup 2. També tenim resultats de la nit de divendres en la jornada 3, l'Hongria 1, Geòrgia 0 i l'Ucrània 0, Irlanda del Nord 3.
13: En este grup és líder Irlanda del Nord amb 7 punts, 4 unitats per a Ucraïna i Hongria, mentre que tanca la selecció de Geòrgia amb només un punt.
15: I parlem del grup 3 en esta Lliga B de la UEFA Nations League, on demà diumenge es disputarà la jornada 4 amb el partit a partir de les 6 entre Kosovo i Àustria i a les 9 menos quart Irlanda-Israel.
13: En este grup el líder Àustria amb 7 punts pels 4 de Kosovo i Irlanda, tanca amb només un punt Israel.
15: I en la Lliga B al grup 4 també tenim resultats de a nit en la jornada 3, on Bosnia-Herzegovina va perdre davant Suècia 0-1 i Polònia 5, Romania 0.
13: És la golejada de la jornada, la derrota de Romania, que és quart amb 0 punts. El líder és Suècia, que té 9, de per mig Bosnia i Polònia amb 4 punts.
15: I ara anem a parlar del grup 1 de la Lliga C d'esta UEFA Nations League, on avui dissabte tindrem dos partits en la jornada 3, a partir de les 6 el Bielorússia-San Marino i a partir de les 3 del migdia al Finlàndia-Albània.
13: En este grup 1 de la Lliga C, Albània és líder amb 6 punts, 4 té Finlàndia, 1 punt per a Bielorússia, com era normal, Quer San Marino, 0 punts.
15: I en la Lliga C al grup 2 també s'ha disputat ja la jornada 3 amb els resultats Xipre 2, Armènia 0 i Letònia 1, Montenegro 2.
13: En este grup encapçala Montenegro amb 9 punts, 3 per a Armènia amb 4, Xipre, 1 punt tancant Letònia.
15: Parlem del grup 3 d'esta Lliga C amb els resultats del divendres de la jornada 3, Islas Feroe 1, Eslovàquia 1 i la victòria de Moldàvia en el Kazajistán 1, Moldàvia 2.
13: Moldàvia amb esta victòria que suma 4 punts i es col·loca segon per davant de Islas Feroe i de Kazajistán. El líder d'este grup, líder clar, és Eslovàquia amb 7 punts.
15: I continuem amb el grup 4 en la Lliga C de la UEFA Nations League amb els partits que es disputaran esta vesprada nit a partir de les 6 de la vesprada en la jornada 3, Estònia-Luxemburgo i Islàndia-Bulgària.
13: Grup encapçalat per Islàndia amb 4 punts, 3 té Luxemburg, Estònia 2 partits, 2 empats, 2 punts, tanca amb només un punt Bulgària.
15: I votem fins a la Lliga D del grup 1 de la UEFA Nations League, on tenim partit demà diumenge, la jornada 4, a partir de les 6 de la vespre, amb un Malta-Andorra.
13: Este partit és ja per als molts, molts amants del futbol. 4 punts per a Malta, 2 per a Gibraltar, 1 per a Andorra.
15: I seguim també amb la Lliga D al grup segon, en el partit que es disputarà demà en la jornada 4 a partir de les 3 del migdia entre l'Azerbaiyán i el Lituània.
13: No direm que este és el partit de la jornada, no. Este Azerbaiyán-Lituània. Lituània lidera amb 4 punts, 2 per a la selecció d'Azerbaiyán i tanca amb un Liechtenstein. Ja mirem a l'horitzó i ja veiem com tenim ja, sí, clara, el retorn de la Lliga, de la Primera Divisió.
15: Què tal tu el cap de setmana sense Lliga, de Primera Divisió?
13: Millor impossible. Millor impossible.
15: Hem de dir que tot el món està tranquil, no? Que agarra forces, sí, i a veure, sí, com ve de cara al següent, perquè tornarà la Lliga a Primera Divisió en la jornada 8, el proper divendres 9 d'octubre, amb el partit entre el Màlaga i l'Espanyol a partir de les 9, i continuarà la jornada 8 de la Lliga el dissabte 10 d'octubre a partir de les 2 del migdia amb el partit Rayo Vallecano-Atlètic de Bilbao, i continuarà per la vesprada a les 4 i quart amb l'Alavés Atlètic de Madrid, 6 i mitja Barcelona-Getafe, 9 Real Madrid-Villarreal, un autèntic partidàs també, i ja continuarà la jornada el diumenge a partir de les 2 amb el Elche Celta de Vigo, Real Societat Deportivo a les 4 i quart i a les 6 i mitja Betis-Osasuna per la nit, Racing de Santander-València a partir de les 9 i tancarà la jornada el proper dilluns el Llevant a casa davant el Sevilla a partir de les 9.
13: En segona divisió, un marcador de la jornada d'ahir amb clara victòria de l'equip alacantí.
15: Una victòria increïble que ningú pensàvem que anava a passar. Ahir es va disputar l'Eldense 4 Real Oviedo 1 amb ixe fotoàs de Messi mirant l'Eldense.
13: Mirant la tablet ahir en el partit
15: mate.
13: L'Eldense.
15: Sí. Ens va agradar molt, però continua avui la jornada a partir de migdia, a partir de les 2 amb el partit Albacete-Eibar. També demà encetarà la jornada a partir de les 4 i quart l'Almeria-Burgos, 6 i mitja Sabadell-Andorra i Càdiz-Leganés, i continuarà el diumenge a partir de les 2 amb la Reial Societat B Granada, a les 4 i quart Sporting de Gijón Celta B, 6 i mitja, dos partits més, Las Palmas Valladolid i Castelló Ceuta, i a les 9 el Girona Mallorca tancarà la jornada el proper dilluns a partir de les 8 i mitja el Córdoba Tenerife.
13: La classificació en segona divisió encapçalada per el Club Esportiu Castelló, com diu José Luis Gual, líder en solitari per quarta jornada consecutiva. 19 punts per al Castelló, 18 per a l'Eibar, 15 per a l'Almeria, amb 14 punts el Burgos és quart. La quinta plaça compartida per Girona i Mallorca, amb 13 pels 12 del Sabadell. L'Oviedo, després de la derrota d'ahir, queda amb 11 punts, igualat amb Tenerife i Leganés. Plaça 11 per a les Palmas, 10 punts com l'Sporting, amb 8 Granada, Real Societat B, Celta Fortuna, Valladolid, i s'afegís l'Eldense a este grup després de la seva victòria a nit, amb 6 punts Andorra i Córdoba, que cau a descens per acompanyar Cádiz i Ceuta, que tenen 4 punts, i l'Albacete, que és quart amb una única unitat. Ahir, l'Eldense, golejada 4-1 al descans, perdia 0-1. A la fi, victòria per 4-1, primer triomf d'un Javi Calleja que estava feliç en la sala de premsa del nou Pepico Amat.
16: El partido, te quería preguntar, pues, ¿cómo está el equipo tras esta goleada al Oviedo? Porque ha sido primera victoria en casa y además con goleada.
17: Estamos felices, muy contentos. Ha sido una victoria muy importante para nosotros contra un grandísimo rival, y darle la vuelta a un partido así, pues, tiene mucho mérito, hay que darle valor. Estamos contentos, pero porque yo creo que nos merecíamos un resultado como el de hoy. No tanto me refiero al partido en general, sino que veníamos en muy buena dinámica, muy buen juego, y no habíamos conseguido refrendarlo con resultados. Entonces hoy creo que acompaña un poco, seguimos la misma línea y encima hemos ganado.
16: Y ya metiéndonos un poco en la valoración del encuentro, quería que analizaras un poco el partido, porque en la primera parte quizá hemos visto a un Eldense que no ha transmitido lo que sí que ha transmitido en otros partidos, aunque hayan acabado con derrota, y luego en la segunda mitad ha habido un cambio, un giro totalmente de 360 grados.
17: Hemos ido creciendo durante el encuentro. Siempre pasa muchas veces que cuando más insistes en, oye, tenemos que salir al inicio del partido muy concentrados, y además a ellos se les veía con esa energía, con esas ganas, y a los 20 segundos te marcan gol. Eso, pues, quieras o no, puede pesar un poco, pero el equipo ha mostrado muchísima personalidad, ha seguido creyendo en lo que hace, durante el partido ha ido cada vez jugando mejor, dominando más, teniendo más oportunidades. Y al final, la segunda parte, pues creo que también con la entrada de los jugadores que estaban en el banquillo, hemos dado un salto de calidad y hemos conseguido una gran victoria.
18: Hola Javi, estoy aquí. Miguel Ángel Monera para Onda Cero Elche. Me subo a la felicitación de la compañera porque es la primera victoria de Javi Calleja como entrenador del Eldense y la primera victoria del Eldense en casa este año. El Eldense ha sufrido aquí la visita del Cádiz, del Mallorca y del Oviedo, y no ha perdido contra ninguno, y hoy que parecía que llevábamos semanas diciendo que faltaba gol, se ha remontado a un recién descendido con 4 goles en, no sé si media hora aproximadamente, en 40 minutos más o menos. ¿Cómo se puede leer eso de cara al aficionado, que hoy yo creo que, siendo viernes, se va con una sonrisa todo el fin de semana?
17: Bueno, primero, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues fútbol, es que es difícil muchas veces de explicar, pero cuanto mejor juegas, más fácil es que conseguir buenos resultados. Entonces, lo jodido sería dejar de creer y dejar de hacer lo que nos va bien. Hemos hecho muchas cosas positivas durante estos encuentros y hemos tenido muchas ocasiones, hemos dominado, yo creo que hemos llevado siempre la iniciativa, hemos sido, para mí, superiores a los rivales que nos hemos enfrentado y no habíamos conseguido ganar. El equipo hoy se encuentra con un gol a los 20 segundos y sigue creyendo, sigue trabajando, sigue insistiendo en lo que sabe hacer, y al final, más logras llevar el partido a lo que tú sabes y a lo que te interesa, más cerca se está de conseguir los goles, la victoria y la continuidad en todo lo que llevamos haciendo. Está claro que, bueno, otros partidos no hemos sido efectivos. En este, yo creo que a base de insistencia han llegado también los penaltis. Hemos volcado mucho en campo contrario, hemos tenido el balón, hemos sido valientes, y después hemos sabido también jugar con el marcador, aprovechando muy bien las contras, las transiciones, para hacer mucho daño.
16: Javi, preguntarte por Roberto López, porque ha sido sustituido a los 20 minutos. ¿Cómo se encuentra y si puede ser una baja de larga duración?
17: Pues como no todos son alegrías, eso a mí me da mucha rabia cuando hay lesiones, sea de quien sea, de un equipo, de otro, es lo peor. Y se ha salido el partido porque dice que había notado un pinchacillo, con lo cual tenemos que valorarlo y esperemos que no sea para mucho tiempo.
18: La última por mi parte, hemos visto hoy de titular a Iker Recio siendo central de lateral zurdo y también en la segunda, bueno, hemos visto que se sustituye en la segunda parte, no sé qué te ha parecido también esos minutos y qué has visto en el descanso para hacer dos cambios en el entretiempo. Y luego también quería preguntarte una valoración en general de los que han entrado desde el banquillo, porque ha marcado Labarrieta, ha marcado Rastrojo y creo que ha asistido Bustillo, si no recuerdo mal, así que ha sido un partido también redondo para ellos.
17: Pues, a ver, empezando por Recio, lo que buscábamos en este inicio de encuentro es tener un lateral más bajo, en este caso un central, para darle amplitud con Waldo y montar una línea de tres contra los dos delanteros suyos para tener superioridad en ese inicio y una salida más clara. Creo que, bueno, ellos han apretado en rombo y con lo cual la segunda parte, bueno, nos hacía falta ese inicio de juego. Hemos metido un poco a laterales más bajos, naturales, que nos han dado, yo creo que, mucho dinamismo en el juego, en este caso, en el caso de Larios. Y luego la entrada de los del banquillo, llevamos haciendo cambios durante todos estos encuentros, entran unos, otros, todos trabajan, que para mí es una alegría y un orgullo verles el día a día, y demuestran el compromiso, la complicidad que tienen con todo, y han entendido muy bien lo que requería el partido, han estado muy acertados y han sido decisivos.
19: ¿Algo más? Muy bien, pues estaremos con el míster. Gracias.
17: Pues muchas gracias.
14: Pues esa es la BU del feliz Javi Calleja, que va a sumar la segua primera victoria como entrenador del Deportivo Eldense, segundo triunfo en la temporada del equipo de Lionel Messi, que es del descens amb este fenomenal triunfo davant d'un dels aspirants a la sense primera divisió, com és el Reial Oviedo. Les 12 del migdia i 26 minuts, el compte enrere ens diu que en 34 va començar el Rico Pérez el partit entre Hércules i Jaén. Què veus des de la cabina de Punt Ràdio en el Rico Pérez, Gonzalo?
20: Pues que poc a poc va arribant el públic, l'horari és tan complicat, Luis, que jo crec que avui va ser el típic dia que 10 minuts abans de l'inici del partit encara no hi haurà molt de públic, però segur que poc a poc arribaran. I en l'últim moment tindrem una molt bona presència de públic, perquè, insistim, l'Hércules va fer una promoció. Cada abonat tenia l'opció, fins ahir, de comprar 4 localitats a 5 euros. Jo crec que això pot funcionar, tot i que, evidentment, Luis, també hi ha molts pares que ens han comentat que els seus fills estan jugant partit d'escoles, partit de alevins, i evidentment no poden estar en dos jocs al mateix temps. El dissabte pel matí és dissabte de futbol escolar, de futbol dels xiquets, i desafortunadament la federació ha decidit posar este horari per al partit de l'Hércules davant el Reial Jaén. Així que tenim aquesta incògnita, de moment, damunt del terreny de joc només els porters Sandro Blasic i Carlos Abad, que és el suplent del conjunt alacantí, també han eixit els porters del Reial Jaén, i també hem vist que han eixit empleats del club a saludar a Manolo Herrero, insistint, tècnic, que va estar així, va deixar una molt bona imatge, i que avui torna al que va ser el seu equip, però com a tècnic visitant. En este moment, Luis, eixen a calfar els jugadors del Jaén, encara no han aparegut els de l'Hércules. Estem a 33 minuts de que arranqui el partit en el Rico Pérez d'una nova jornada de Primera Federació.
14: En esta primera federació, Clara Alcover, on ja tenim un marcador definitiu.
15: I és el Real Madrid B3, Atlètic de Madrid 2, i avui la jornada continua a partir de la 1 amb el partit entre l'Hércules i el Real Jaén, i ja per la vesprada, a partir de les 7:15, Alcorcón Torremolinos, Cartagena Àguiles, Sant Andreu Antequera, i ja demà diumenge a partir de les 12 del migdia, Real Murcia Nàstic Villarreal B a Ibiza, i a les 2:15, horaris un poc estranys,
14: sí.
15: Huesca Europa, 7:15 Algeciras Rayo Majadahonda, i tancarà la jornada a les 9 el Zaragoza Teruel.
14: El derbi Zaragoza Teruel mai no s'ha jugat en categoria, el duel entre estes dos capitals de província aragonesos. El líder d'este grup 2 de Primera Federació és el filial del Villarreal, l'equip de David Albelda, 13 punts, 12 per al Real Saragossa, que és segon, amb 10 el Real Jaén, el rival de l'Hércules en esta matinal, que té 10, quarta plaça, compartida per Alcorcón, Real Murcia i Hércules d'Alacant amb 9, és 7è l'Atleti de Madrid B amb 8, com l'Antequera, 9è lloc per al Nàstic de Tarragona, 7 punts com el Sant Andreu, amb 6 Eivissa i Huesca.
13: 8 punts per a el filial del Real Madrid B després de la seva victòria de nit. El Cartagena i l'Àguilas tenen 5 punts, lloc 16 i ja zona de descens per a Rayo Majadahonda, Algeciras i Europa amb 4 punts, 2 per a Teruel, que és el penúltim, i tanca amb només un punt el Juventud Torremolinos. Mirem cap a segona federació, grup 3. Estos són els horaris.
15: Sí, perquè la jornada arrencarà avui a partir de les 4 de la vespre amb el Castelló Lorca Deportiva. Continuarà 4 i quart Ilicitano UCAM Múrcia i ja demà per el matí, a partir de les 11 del matí, serà el torn del Deportivo Mineral Anuncia, el València Mestalla Penya Deportiva 11 i mitja, 12 menos quart per al castellonense Reial Múrcia B, 12 per a l'Atlètic Baleares Poblense, també per a l'Intercity Yeclano i Mallorca B Alcoyano, i tancarà la jornada per la vesprada amb l'únic partit de la segona federació en el grup tercer, que es jugarà demà de vesprada a partir de les 6, Orihuela Cieza.
13: El líder és la Nucía, que té 12 punts. Segona plaça compartida per Castelló B i Castellonense, tots dos amb 9 punts. Quart és Intercity amb 8. Quin lloc compartit per Alcoyano, Yeclano i Orihuela, que tenen 7. Amb 6 punts, 8è, l'UCAM Múrcia. 5 punts per a Cieza, Llorca, Deportiva Minera i Mallorca B. Lloc 13 per a l'Elx i Licità amb 4 punts. Tenen 3, Poblense i Múrcia B. Amb 2 punts, l'Atlètic Balears, tancant la classificació amb només un punt, València Mestalla i Penya Deportiva. Panell d'horaris, grup 6, tercera federació.
15: Arrencarà esta vesprada a partir de les 4 amb el Soneja Espanyol de Sant Vicent, 5 de la vesprada per al partit Roda Torrevieja i també per a l'Hèrcules B, el Dense B, Acero Torrellano. I ja per a demà, diumenge, a partir de les 4, reprendrem la jornada amb el Llevant B Crevillent, a les 5, Valldoixó Atzeneta, 6 per a l'Ontinyent 1931 Villarreal C i per a l'Atlètic Saguntino Utiel, i tancarà la jornada el partit entre el Bunyol i el Torrent, també a les 6 de la vesprada.
13: És líder de tercera divisió el Valldoixó, que porta 10 punts pels 9 del Villarreal C i els 8 del Eldense B. Són els 3 primers classificats. La quarta plaça compartida per Torrent i Atlético Levante, que en tenen 7. 6 punts per a Crevillent, Ontinyent 1931 i Torrevieja. Lloc 9 per al filial de l'Hèrcules, l'Acero, el Roda i el Bunyol, tots ells amb 5 punts. 4, lloc 13 per Atlético Saguntino i Soneja. 3 punts per a Geneta. Les 3 places de descens són per a Utiel, també amb 3 punts. 2 per a l'Espanyol de Sant Vicent i amb 0 punts tanca el Torrellano. Mirem cap a la Copa del Rei, perquè es disputa entre avui i demà la última ronda prèvia. Els guanyadors d'aquestes eliminatòries jugaran la propera ronda davant d'equips de primera divisió. Els partits són estos per avui a les 5 i mitja. Baztán Atlético Calatayud. L'equip visitant va guanyar 2-0 en l'anada. Eliminatòries quasi resoltes per avui a les 6, Ceuta 6 de juny, Lebrijana. El conjunt de Lebrija va guanyar 5-0 en l'anada. També per avui a les 6 de la vesprada, Tedeón Anaitasuna. L'equip navarrés va guanyar 5-0 l'anada, i per demà a les 12, Atlético Merilla davant del Pinatar. Els murcians obtingueren la victòria en l'anada per 8-0. Eliminatòries per a resoldre demà a la 1, Unión Guimar Sporting Hortaleza, 1-0 en la nada. Noja Ribadesella, 1-0 en la nada. També eliminatòria resolta per a demà a les 4 de la vesprada, Prat Sant Rafel, l'equip català va guanyar 5-1 en la nada. San José Auriense amb 0-2 en el primer partit. Alcázar Tayuela, 2-1 per a l'Alcázar, demà a les 5 i mitja. I el nostre gran partit demà 6 de la vesprada, en Tavernes, 1-1 en l'anada, Tavernes Maracena. Mirem cap al futbol femení, perquè ja ha començat la jornada 6 del campionat.
15: I justament ara acaba de marcar en un dels dos partits que està en xoc un gol. Concretament, el Sevilla femení acaba de fer el primer per a encetar eixe marcador davant el Badalona Women al minut 34, i també està en xoc en el mateix minut, al minut 34, l'Espanyol davant de l'Alavés femení. La jornada continuarà avui a partir de les 4 de la vesprada amb el partit Deportivo de la Coruña Atlètic de Madrid femení, a les 6 Madrid Club de Futbol Atlètic Athletic Club de Bilbao femení i també demà diumenge a partir de les 12 dos nous partits, el Costa de Tenerife davant el Logroño, el Granada Eibar i per la vesprada dos partits, el Barcelona femení davant el Real Madrid, derbi femení a partir de les 5 de la vesprada i tancarà esta jornada 6 de la Lliga EFA, el València femení davant de la Real Societat a partir de les 7 i mitja.
13: Sense sorpreses en la classificació, Futbol Club Barcelona 5 partits, 5 victòries, 21 gols a favor, només 2 en contra, 15 punts, líder en solitari el Barça. Segon, el Real Madrid amb 13 punts pels 12 del Madrid Club de Futbol Femení. Quarta plaça per Athletic Club i Eibar, tots dos tenen 10 punts pels 7 del Badalona. Amb 6 punts, Logroño, Atlético de Madrid, Sevilla, Granada i Alavés. Lloc 12 per a Espanyol, Deportivo de la Coruña i Costa ADG Tenerife. En zona de descens, 2 punts per a la Real Societat, tancant 5 partits, 5 derrotes, el València Cuer, 0 punts en la taula de la classificació. Continuem amb futbol femení, Primera Federació.
15: I en xoc al minut 6 està el primer dels partits d'esta jornada 4, l'Atlètic Club B femení 0, Osasuna femení 0 i la resta de la jornada continuarà esta desplada a partir de les 4 amb el Real Madrid B femení Cacereño, el Alba Fundación Tenerife, que ja serà el partit que en set esta jornada 4 en el matí del diumenge, també a la mateixa hora a les 11 el Barcelona B davant el Alama, a les 12 també l'Atlètic de Madrid B davant del Llevant femení i també el Real Unió, Real Societat B. Tancarà la jornada 4 d'esta primera federació femenina el partit entre l'Extremadura i el Villarreal femení.
13: La Lama és líder, 3 partits, 3 victòries com el filial de l'Atleti de Madrid, però els equips valencians estan ben classificats. El Llevant tercer amb 6 punts, quinta plaça per a Villarreal amb 5 punts com Osasuna i Athletic Club de Bilbao. El filial de l'Atlètic ocupa la sisena plaça de la classificació. Eurolliga, la jornada 3 ja és història. Ahir es van completar, ja tenim el panell de marcadors sencer.
15: El Apoel Tel Aviv 102, Real Madrid 98. No sé si vaig a pronunciar
13: Estrella
15: este
13: Roja.
15: Bé.
13: Estrella Roja és més senzill.
15: Estrella Roja 77, Anadolu Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94, París 82, Salgiris 78, Besiktas 82, Barça Bàsquet 95, Fenerbahçe 76, Dubai 66, Lyon 92, València Bàsquet 105, partit que varem poder disfrutar així al punt a punt a nit. També va continuar la jornada amb el Bayern 84, Partizan 86, Panathinaikos 90, Maccabi Tel Aviv 67 i per últim el Baskonia 87, Olimpia Milano 76.
13: Amb aquests marcadors, quàdruple empat al capdavant de la classificació. Panathinaikos, Fenerbahçe, Partizan i València Bàsquet, els quatre equips que tenen 3 victòries en 3 partits. El cuer de la Eurolliga és el Real Madrid. Així que el València per dalt, el Real Madrid per baix de per mig, el Barça amb 2 victòries i 1 derrota i Baskonia amb un triomf per 2 derrotes. Ahir València Bàsquet va guanyar el seu encontre de manera brillant en Lyon, remuntant 16 punts de desavantatge que tenia en el primer quart i així ho analitzava el seu tècnic Xavi Albert.
2: Yes, I feel right now like I finished to play like 2 games in 1 game. First half, a lot of difficulties, especially in defense, to control every situation.
13: Bueno, sentim tan baixet que és impossible sentir a Xavi Albert, el tècnic de València Bàsquet.
15: Content,
13: feliç,
15: amb la victòria.
13: Clar que sí, radiant després del 3-3 en l'Eurolliga per al conjunt taronja, però que tindran que llevar-se el vestit d'Eurolliga per a col·locar-se el de Lliga ACB, perquè a les 6 de la vesprada comença esta segona jornada del bàsquet professional espanyol.
15: I la començava amb el partit entre el Joventut i l'Andorra, després a les 7 i mitja, Unicaja Canàries, a les 9 de la nit el Manresa Breogán i ja demà diumenge arrencarà la jornada a partir de les 12 amb el partit entre Força Lleida i Burgos, el Leima Coruña Bilbao Bàsquet i a les 12 i mitja Obradoiro Real Madrid, també per la vesprada a partir de les 5 el Saragossa València Bàsquet, a les 6 Baskonia Bàsquet Girona i tancarà la jornada de diumenge a les 7 el Múrcia Barça.
13: En esta Lliga CB liderat després de la primera jornada, un partit, una victòria per a Barça, Bilbao, Girona, Breogán, Lleida, Obradorio, Real Madrid, Baskonia i Saragossa, un partit i una derrota per a Burgos, Canàries, Unicaja, València Bàsquet, Andorra, Joventut, Múrcia, Manresa i Leima Coruña. Pendents també de la primera federació, on tenim el nostre Lucentu Malacan.
15: I on ja tenim resultats, el Caja 87, Baloncesto 81, Palmer Basket Mallorca 72, Tizona 92, Albacete Basket 104 i el Palencia 70, Córdoba Club de Baloncesto 67, i per avui a partir de les 5 i mitja, el Oviedo Granada a les 6 i mitja, Fuenlabrada Canària, Zamora Estudiantes a les 7 i mitja, el Menorca Fundació Alacant a les 7 i mitja, i demà diumenge a partir de les 12, dos partits. Un, el de Bahía San Agustín, Grupo Alega Cantabria, i per la vesprada a les 6 tancarà esta jornada el Sant Sebastián Guipúzcoa davant l'Ourense.
13: Així que estarem pendents, 7 i mitja de la vesprada del partit entre el Menorca i el Aquelia Alacant, el Lucentum, que és quinta en la classificació després de la victòria aconseguida en la primera jornada del campionat. I avui es posa de llarg, avui comença la Lliga de Bàsquet Femení.
15: Així és, i comença a partir de les 5 de la vesprada amb el partit entre el Leganés i el Jairis. A les 6 de la vesprada serà el torn de l'Avenida davant el Cedis Bàsquet. Demà, ja a partir de les 6, l'Estudiantes Girona i el Fundació Club Baloncesto davant del València Bàsquet avui a partir de les 6 i mitja. I demà diumenge serà el torn del Celta Baloncesto davant el Guernica, l'Encino davant Ibaeta, Casademont Saragossa Estepona a partir de les 12 i quart este diumenge, i tancarà la jornada a les 6 de la vesprada el partit entre el Baxi Ferrol i el Araski.
13: Estos són els horaris d'esta primera jornada. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio, 20 minuts per a la una, 20 per a que comence el primer partit de la jornada, el nostre Hèrcules Jaén. Abans, la Lliga acaba de fer oficials els horaris de la jornada del 1 de novembre i col·loca per a divendres el primer partit de la jornada, el partit del Villarreal, el Villarreal Espanyol de Barcelona, divendres a les 9 de la nit en l'estadi de la Ceràmica. Horari sorprenent per al Levante Atleti de Madrid. 2 de la vesprada, dissabte 2 de la vesprada, es jugarà el Levante davant de l'Atleti de Madrid, el dissabte 31. El partit i l'altre partit, el duel, el derbi entre Elx i València, diumenge 1 de novembre a les 6 i mitja de la vesprada en el Martín de Valero. Així que estos són els tres horaris dels equips de la comunitat en primera divisió. Villarreal Espanyol, divendres 30 a les 9 de la nit. El Levante Atleti de Madrid, dissabte 31, 2 de la vesprada. I el Elx València es jugarà diumenge 1 de novembre a les 6 i mitja. Acaba de fer-los públics la Lliga en les seues xarxes socials. 10 minuts per a les 13 hores. Ahí ja ara, Hèrcules Jaén, dos dels aspirants a l'ascens a segona divisió en el Rico Pérez. Calfen els dos equips, Gonzalo.
20: Sí, ja estan calfant els dos equips. Poc a poc va arribant el públic. L'Hèrcules, que insistim, va mantindre la base de l'11 perquè juga el mateix equip que li guanyarà el Torremolinos, però recordem que en Àguilas no va estar Antoñín per un problema físic. Avui sí, Antoñín torna a l'alineació titular i es queda Medi Puig a la banqueta. És l'únic canvi que hi ha al conjunt de Beto Company. També calfen ja el calfant els dos equips. Poc a poc va arribant el públic. L'Hèrcules, que insistim, va mantindre la base de l'11 perquè juga el mateix equip que li guanyarà el Torremolinos, però recordem que en Àguilas no va estar Antoñín per un problema físic. Avui sí, Antoñín torna a l'alineació titular i es queda Medi Puig.

0: Salutacions, Lluís, bon dia.
1: Bon dia, estem davant de, més enllà de l'atípic horari de jugar a la una, que és una frivolitat que jo no sé com es pot permetre esta competició, però més enllà d'això, pues, ha reaccionat l'Hèrcules i ha dit, bueno, pues, entrades a 5 euros totes les que vulguin, no?
0: Sí, efectivament, jo no sé si dir-te bon dia o bona vesprada després del 12 del migdia, però bueno, un dissabte, no? Que és un dissabte, i pues, jo no ho havia viscut mai, no? Fa 52 anys que té aquest estadi, ja jo he vingut en totes les temporades i mai he jugat un dissabte a la una del migdia, i jo crec que en la vinya, que també vaig tocar, tampoc vaig jugar a això. No? És incòmode, a més, sobretot perquè a aquestes hores, com dius, és que està el comerç obert. Ara mateix molts herculans que venen de fora o de fora de la província aparquen el seu cotxe en un solar que està aquí al costat en el carrer Teulada, que ara mateix està ocupat pel Mercadillo. És a dir, tot són incomoditats i anem a veure quina afluència de públic venen a ve a este partit avui, col·locat, com dic, a eixa hora, que no es pot entendre, no? A més, entre dos equips aspirants, conforme comentaves tu, i dos equips capital de província, no? Són coses de la federació o del qui siga el que posa els horaris d'estos partits.
1: Sí, més enllà d'això... Què esperem, avui, d'este Hèrcules Haen?
0: Pues sí, portem tres victòries consecutives. Recordem que després de perdre els dos primers partits contra l'Atlètic madrileny i contra l'Europa, pues es va guanyar al Torremolinos, es va guanyar a l'Àguila la setmana passada, es va guanyar abans també a l'Europa, en casa de l'Europa. Són tres partits consecutius i jo el que espero és sumar la quarta, no? Però ojo, com dia Gonzalo, estem davant d'un bon equip que sols ha perdut un encontre, un altre equip aspirant també a canviar de categoria l'any que ve, i el que sí que es veu, hi ha pràcticament un 11 totalment definit per part de Beto Company, no? El mig centre està clar ja de l'Hèrcules, que el té en Manu Rico i Àlex Fidalgo. I bueno, ja torna, perquè no va poder jugar la passada setmana, Antoñín torna a ser el nou de referència, i estem a l'espera de que Solde, que és el jugador franquícia d'este club, d'aquest equip, pues es recupera totalment per a saber quin lloc se li busca també això inicial. No?
1: Bé, enfront un Haen que és aspirant també a l'ascens.
0: Sí, bon equip. Mm-hmm. A més, com deia Gonzalo, està entrenat per un vell conegut, Manolo Herrero, que va estar diverses temporades, dues temporades en l'Hèrcules, que va estar a punt de muntar, si no haver assegut, va haver patit aquell atrac en el Ramón de Carranza d'entonces, contra el Cádiz en aquesta promoció d'ascens. Va ser un any en la que l'Hèrcules va mereixer ja abandonar la categoria, pues, en diverses circumstàncies no ho van permetre, però és un tècnic que a mi sempre m'ha agradat i des de luego els seus equips saben jugar, juguen bé, li agrada el futbol ben fet i ben estructurat. I bueno, jo crec que estem davant d'un partit interessant de dos equips que volen i saben jugar al futbol.
1: Com es veu el terreny de joc, Gonzalo, des de la cabina de punt?
2: No, està bé, s'està cuidant. Recordem que l'equip ara està entrenat en foc calent. Per cert, parlant del terreny de joc, Lluís, esta setmana la notícia en Alacant, segons la presentació de l'anteprojecte de la ciutat esportiva de l'Hèrcules, una necessitat del club, que han passat anys i l'equip és sempre, també la Pedrera ha tingut que jugar així, enfront del Rico Pérez en la ciutat esportiva, que és municipal, i per fi l'Hèrcules pareix que té molt clar que hi ha que fer la construcció d'una ciutat esportiva, que en una primera fase vol que s'enceti en un any, i que estaríem parlant, Lluís, si se fa realitat, que jo espero que sí, d'una ciutat esportiva espectacular, en 8 camps de futbol, i en la intenció de que siga el joc d'entrenament de l'equip i el joc on jugue també tots els equips de la Pedrera i també el femení, que l'Hèrcules no té perquè no té instal·lacions, i en el moment que tinguem la ciutat esportiva també tindríem equip femení. Així que en aquest aspecte sí que hi ha que dir que avui l'estadi Rico Pérez no hi ha cap excusa per anar a jugar al futbol, perquè està en bones condicions i estem ja veient com estan calfant els jugadors i no hi ha cap problema. Ahir va ploure i molt en Alacant, però el drenatge sí és espectacular, així que està nuvolat, fins i tot poden dir que s'agraeix el tema de que esté nuvolat, perquè així s'està molt més a gust a l'estadi. Jo crec que estan les condicions idònies, Lluís, per a que avui siga un bon partit de futbol entre l'Hèrcules i el Haen.
1: Aplicarem els 10.000 espectadors avui o no?
2: Jo el dubte és per l'horari, si ja, no te diria que sí, sí. Ara estic veient els vomitoris completament plens de gent que està entrant, però és de veres que les grades encara la sensació és d'una entrada fluixa, però jo espero que sí, jo espero que en aquesta promoció

0: les tres victòries i les ganes, l'horari no siga tan important i que sí que tinguem els 10.000 aficionats avui al Rico Pérez. Aquesta data oficial ens la donarà el club sempre en el descans del partit.
1: Dotze minuts per a que comenci el partit al Rico Pérez, una ullada que tenim en viu a aquestes hores de la vesprada, Clara.
2: En la Lliga F arribem al temps de descans en el partit entre l'Espanyol 0 i l'Alavés femení 0 i a punt d'arribar també al descans en el 45-3, el Sevilla femení 1, Badalona 0 i en primera federació femenina al minut 19, Atlètic Club de Bilbao B 0, Osasuna femení 2.
1: Repassa el poliesportiu, comencem per la Lliga, assoma al jornada 4, dos partits es van disputar en la jornada d'ahir.
2: El Frigoríficos Morrazo 36, Valladolid 40 i el Caserío Ciudad Real 35, Ademar 33. Per avui, a partir de les 5:30, dos partits, el Barcelona Orneo Alacant i el Granollers Ciudad Encantada, i a les 6 de la vesprada el Nava Proin Sevilla. També a les 7 el Torrelavega Villa de Aranda. I a les 8 el Ciudad de Logroño Puerto de Sagunto, i a les 8:30 tancarà esta jornada 4 de la Lliga Asobal el partit entre el Bidasoa Irún i el Puente Genil.
1: Tampoc hi ha sorpreses en esta Lliga Asobal, on el Bidasoa i Irún en este moment junt a Granollers tenen 3 partits i 3 victòries. El Valladolid és líder, 4 partits, 4 victòries, però és que el Barça només ha jugat 2 partits i 2 victòries. Els equips valencians Fertiberia Puerto Sagunt, 9a posició amb 2 punts, mentre que el Orneo Eón Alacant ocupa el lloc 12 també amb 2 punts. Divisió d'honor plata. Estos són els horaris dels partits.
2: En esta jornada 4 que es disputa íntegra durant esta vesprada, arrancarà a les 6 de la vesprada amb el partit entre el Cisne i el Contazara Zaragoza. Continuarà a les 6:30 amb 2 partits, el Base Oviedo davant el Dolmenes i el Guadalajara Agustinos de Alacant. A les 7 de la vesprada serà el torn del Burgos davant el Benidorm, 7:30 Huesca Anaitasuna, 7:30 també per al Coruña Amenábar, i a les 8 de la vesprada tancarà esta jornada 4 de la Divisió d'Honor Plata de handbol 2 partits més, el Barcelona davant el Sinfín i el Eivissa davant el Zamora.
1: En esta categoria de plata del handbol masculí espanyol, líder Anaitasuna junta Huesca amb 6 punts, però atenció al Benidorm, que és tercer amb 5 punts. Agustinos Alacant és penúltim a una única unitat. Divisió d'honor femenina, preparats per a viure la jornada 4.
2: I serà també íntegra disputada durant esta vesprada. Arrencarà a les 4:30 amb el partit entre l'Sporting de La Rioja i el Pozuelo de Calatrava. 5:30 serà el torn del Elx davant el Granollers. A les 6 de la vesprada, 2 partits, el Veravera davant l'Elda i el Betionac davant el Porriño. I a les 7 de la vesprada, el Màlaga Rocasa. I a les 7:30 tancarà la jornada un dels nostres, el Morvedre davant l'Oviedo.
1: De moment, el liderat d'esta categoria femenina espera el Atlético Guardés, 4 partits i 4 victòries, 8 punts, amb 6 Veravera i Elda, que és tercer en la classificació, el de prestigio, quart lloc per al Elx, amb 4 punts com el Porriño, mentre que el Morvedre ocupa el lloc 12, el avantpenúltim, amb 2 punts en la taula de la classificació.
2: En futbol sala també anem a repassar esta primera divisió, l'apertura, l'inici de la competició amb dos resultats que ja s'han certificat, el Palma Futsal 4, Peñíscola 3 i el Santa Coloma 1, Sala 1, i per al que resta de jornada, avui a partir de la 1 tindrem el Córdoba Jaén i a les 4:30 el Manzanares davant el Cartagena, 6:30 per al Inter el Pozo Murcia i a les 8:30 tancarà la jornada de dissabte el Oparrulo davant del Valdepeñas. Demà diumenge a partir de les 12:30 el Noia Barcelona i tancarà esta jornada a les 4:30 el Ejido Chota.
1: El futbol sala, agafant els vicis del futbol, no hi ha 2 partits que es juguen alhora un darrere l'altre. Nou líder, Palma Futsal, després de la victòria en la jornada d'ahir front el Peníscola, 12 punts per a Palma, amb 10 el Barça, 9 punts per a Jaén, part alta el Peníscola, 4 punts, ocupa el lloc 12 de la taula de la classificació. Segona divisió del futsal.
2: Es jugarà la jornada 3 avui a partir de la 1 amb el partit Avanza Jaén davant del Barcelona B, serà per la vespre el torn del Ibiza Burela a partir de les 5, també a les 5 el Leganés Sala 5 Martorell, 6:30 per a l'Alcila Sevilla Family davant del Mataró, i després a les 7 el Colo Colo Saragossa, que m'encanta dir el nom, sí, davant del Melistar, i a les 7 i mitja tancarà la jornada dissabte el Jerez davant del Pozo Murcia. La jornada 3 es tancarà demà a partir de les 11 i mitja demà diumenge amb el partit Ciudad de Móstoles Ceuti.
1: En esta segona divisió del futbol sala espanyol, el liderat compartit per Ciudad de Móstoles, el Zambú Pinatar, el Burela i el Mataró, tots ells amb 5 punts, mentre que el Family Caixa Alzira és 8è amb 3 punts. En tenis, esta matinada en Japó ha jugat i ha guanyat Carlos Alcaraz, ha superat Arnaldi 7-6 i 6-1. Qui no ha pogut progressar en Pequín, en Xina, ha estat Paula Badosa, que ha caigut 7-6 i 7-5 davant d'Ostapenko. Mirem cap a l'hoquei en la divisió d'honor masculina, el conjunt valencià, que juga a partir de les 3.
2: Efectivament, a partir de les 3 tindrem el partit entre la Terrassa Hoquei davant el Carpesa, i continuarà també la jornada a partir de les 4 amb el Sardinero Hoquei Club davant del Tenis, i ja demà diumenge a partir de les 12:45 Unió Deportiva Taburiente davant del Club Egara, 12:30 per a l'Atlètic Terrassa Hockey Club davant del Futbol Club Barcelona, i tancarà esta jornada de diumenge el Sanse Complutense davant del Júnior.
1: Veurem què fa en esta jornada el Carpesa, que no ho tindrà senzill en la canxa del Terrassa. El Carpesa, que amb 3 punts en la classificació ocupa el lloc 9. En la divisió d'honor femenina, el conjunt del València Hockey Club jugarà demà.
2: I a part de jugar demà, anem a repassar també un poquetet quins són els altres encontres. Jugarà l'Unió Deportiva Taburiente davant del Polo, l'Atlètic Terrassa Hockey Club davant el Júnior, Sanse Complutense davant el Reial Club de Campo Villa de Madrid, Club Egara davant el Sardinero, Tenis davant el Terrassa Hockey, i el Tor per a les nostres serà en casa el València Club de Hockey, que rebrà la Reial Societat demà diumenge a les 12.
1: El recent ascendit equip femení de València, que ocupa la 7a posició amb 3 punts i que rem el cuer la Real Societat, que està amb 0 punts en la taula de la classificació. Mirem cap al rugbi, perquè vivim la segona jornada de la Divisió d'Honor.
2: Una segona jornada on tenim representants valencians també. Repassem, si vols, que a partir de demà s'iniciarà esta jornada 2 a partir de la 1 amb el partit Recoleta Salut Caja Rural Burgos Aparejador, és un nom gigante,
1: sí.
2: Davant del Sicilius Alcobendas Rugby. Demà també a les 12:30 serà el torn del Complutense Cisneros davant el Quesos Entre Pinares. 12 per al diumenge, per al matí del diumenge, d'un dels nostres representants, el Huesitos La Vila Rugby Club, que rep a l'Unió Esportiva Sant Boiana, i a les 12 també serà el torn del Ampo Ordizia davant el Pozuelo Rugby. I per a tancar esta jornada viurem el partit entre el Vulcanizados Álvarez El Salvador davant l'Inversus Liceu Francès.
1: Així que demà a les 12 el partit entre el Huesitos La Vila i el Sant Boiana, el conjunt valencià, que ocupa la penúltima plaça de la classificació amb 0 punts. Mirem cap a la Divisió d'Honor Elit. Estos són els partits dels valencians.
2: Avui, a partir de les 4 de la vesprada, els contarem el Club Rugby Sant Cugat davant el València, i demà diumenge a partir de les 12 del matí serà el torn de l'altre dels representants, l'Abella rep a la Torre Aldei Guernica Rugby Taldea.
1: El Taldea, que visitarà el poliesportiu de 4 carreres per ajudar davant de les Abelles. Els equips valencians, 6è és el València Rugby Club amb un punt, 0 punts per a les Abelles. Anem tancant el poliesportiu perquè estan ja a punt d'eixir el Rico Pérez, l'Hércules i el Jaén. Mirem cap a la primera divisió femenina de waterpolo.
2: Així és, perquè en la primera divisió femenina de waterpolo, esta vesprada a partir de les 3:30 tenim el partit on el waterpolo Túria visita la piscina del Barcelona.
1: Això serà en el grup A, mentre que en el grup B
2: també tenim esta primera jornada a partir de la 1:15 d'este dissabte, on el club waterpolo Elche Manolet rep al Dos Hermanes.
1: En voleibol estarem molt pendents del trofeu Ciutat de València. A les 4:15 la presentació de l'equip i quins dos partits per a jugar-se en nou moles esta vesprada. A les 5:30 Conqueridor, el Leleman Conqueridor València davant del Cisneros, i a les 8 el Guaguas Canari, que jugarà davant del equip de Benidorm. Demà a les 5 el tercer i quart lloc, i a les 7:30 la final. En este món del vòlei, que té l'inici en la Superliga masculina, en el grup A l'Illa Grau rep el Mallorca, mentre que en el grup B Els equips valencians tindran estos partits: Lleida davant del Family Cash, Xàtiva, tenim el duel entre Almoradí i el Paternaliceo, el Gemavi Vinaròs rebrà l'Almeria i l'Elche rebrà el Cratebo. En la Superliga Femenina 2, el Benidorm jugarà davant del Rosario i el Paternaliceo s'anarà per a jugar davant del Torrelavega. Tanquem el repàs al poliesportiu de la jornada parlant de tenis taula, perquè en la jornada d'ahir l'Alacant va perdre en el debut en el campionat davant del Olot per 2-4, que en el Gran Premi de Bahrein hem tingut pole position per a Verstappen, segona posició per a Hamilton, tercer Antonelli, Alonso ha estat 12, Carlos Sainz 13, i que en MotoGP hem viscut el sprint en Motegi. Sí.
2: I Marc Márquez apreta molt el Mundial a Motegi, perquè el de Ducati ha guanyat l'esprint del Gran Premi del Chapó després d'un matí en què Jorge Martín havia aconseguit la pole amb rècord del circuit per davant de Márquez i Pedro Acosta, i en l'esprint Márquez ha dominat i s'ha endut la victòria. Diego Moreira ha acabat segon i Jorge Martín tercer, després de ser sancionat amb una posició per xafar la zona verda en l'última volta. Així que atenció al Mundial, Martín continua el líder, Marc Márquez ja està només a 7 punts i demà toca matinejar per a tots els amants de les motos. Moto 3 a les 4 del matí, Moto 2 a les 5 i quart, i la gran cita del MotoGP a partir de les 6 del matí amb Jorge Martín Márquez i Acosta en la primera fila d'eixida.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a punt.
5: Xava, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
6: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfon.
4: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: I el Rico Pérez, tot està preparat, tot disposat per arrencar el partit. Ja estan els protagonistes damunt del terreny de joc. Recordem que l'Hércules juga en Blasic en la porta. Samu Vázquez, Yago Cantero, Rentero i Javi Jiménez. Fidalgo i Manu Rico en el doble pivot. Víctor Narro i Andy Escudero en les bandes. Huidos davanter, Sales Jiménez en la mitja punta i Antoñín com a referència. Continua entrant públic el Rico Pérez. Hi ha ganes de futbol, hi ha ganes de victòria. Si l'Hércules suma els 3 punts, per fi estarà on té que estar, entre 100 primers en zona de playoff, en una divisió, esta primera, Ref, grup 1 i grup 2, on el millor equip i el que millor està jugant al futbol és el filial del Villarreal, l'altre equip de la comunitat de David Albelda. Arranca el partit, ja roda la pilota en el Rico Pérez. Ha posat el baló en moviment el Jaén. Ja estem veient, per tant, la evolució del partit en un Jaén que tanca en defensa de 4, però que en el pivot sempre, si és necessari, va situar entre els dos centrals i a bon ambient. En principi, Toni, encara està entrant públic i ara el sol sí que és protagonista, el Rico Pérez.
7: Sí, però tal com vegem els vomitoris, jo sí que és de veres que podem alcançar la xifra de 10.000, encara que tenim que jugar en este horari tan estrany, no? Però bueno, com acabes de dir, són 3 victòries consecutives, la gent ha tornat a animar-se, la gent ha tornat a creure en l'equip i si no toquem més de 10.000 estarem a punt.
0: La pilota ara ha tingut una errada en una centrada a un jugador del Jaén i està en els dominis de Sandro Blasi, que toca en curt, obri per al central, per a Rentero, que se'n va cap a la banda dreta. El llançament de Rentero en llarg, que està buscant a Andy Escudero, a veure si pot trobar aquest valor dividit, que finalment queda de nou en el cap de Rentero, que tocarà per aquesta pilota, se'n va allà fora, però l'àrbit ha xulat falta. Joaquín Béjar és l'àrbit encarregat de xular este partit entre l'Hércules i el Jaén. Estem al Rico Pérez, Primera Federació, en el punta a punta, Punt Ràdio, un dissabte al migdia. Espere que per a contar la victòria del conjunt de Beto Company, que ja està de peu i donant indicacions. La pilota per a Yago Cantero, que no es confie, toca en curt, banda esquerra per a Javi Jiménez. Guanya metres Javi Jiménez, tocant per a el centre del camp, Fidalgo. De nou la pilota per a Víctor Narro, 22 a l'esquena. Ara fa la diagonal i obri per a Rentero. El central guanya metres, atravessa Giri a medular i obri a banda dreta, on apareix Samu Vázquez, el lateral més incisiu. El centre de Samu, la pilota a l'àrea, es passeja d'un costat a l'altre, de lateral a lateral. Arriba Javi Jiménez, també en perfil ofensiu, buscant ahí l'opció Javi Jiménez del córner. Finalment, la pilota serà en treta de porta. Però ahir hem vist ja, Toni, una de les claus del partit, no? Que Samu i que Javi Jiménez siguin laterals, que obrin el camp i siguin ofensius.
7: Sí, no, estem davant d'un Hércules ofensiu, no? Sols hi ha que veure també la línia de 4, que està per davant, Sarro per l'esquerra, Andy Escudero per la dreta, està com a referència atacant Antoñín, però no oblidem que també Àlex Jiménez és un futbolista amb moltíssima vocació ofensiva, que fins ara, inclús la setmana passada, va estar jugant de fals nou, no? Ser nou més retrasat, i que, bueno, va donar els seus fruits, perquè va ser el que va marcar el gol de la victòria després de fallar un penal que va voler tirar a l'Opanenca, no?
0: Està jugant l'Hércules ara, és Manu Rico, que s'ha vingut a la banda dreta per a construir en Andy Escudero. També Javi Jiménez té, com comenta Toni, moltíssima mobilitat. Apareix per la dreta, apareix per l'esquerra. La pilota per a Yago Cantero, per al central que acompanya a Rentero. Obrim banda esquerra per a Javi Jiménez, Víctor Narro. De moment el domini, el control, la possessió és de l'Hércules. Això sí, sense cap opció de gol. Estem en el 3 de la primera. A veure si arriba la primera oportunitat. En la banda dreta està Samu, que encara que té verticalitat. Ara el canvi de joc és total per a Víctor Narro. Li molestava el sol. Era controlat ahí la pilota al 22. Víctor Narro volia fer el slalom, però no pot. És Fidalgo el que li diu que tinga tranquil·litat. El valor de nou per a el central. La pilota la vol el davanter centre Antoñín, i és Fidalgo el que controlarà el mig del camp, en un balón el que l'Hércules vol percutir per banda esquerra, Víctor Narro. I de moment el que estic veient, Toni, imagina que també és perquè acaba de començar el partit, és el Jaén molt ficat en el seu camp, defensiu.
7: Però està apretant-lo l'Hércules, És l'Hércules el que l'ha ficat en la seva parcel·la, perquè així té moltíssima vocació ofensiva, tal i com va passar la setmana passada. Ja vam veure també quines eren els primers menús de l'Hércules, d'atossigar moltíssim al rival, de no deixar-lo, de tapar-li l'eixida. I bueno, és el que està fent ara mateixa, també posant en pràctica, no? Ahí hi ha un home prou interessant, atenció.
0: La pilota que la pot guanyar el Jaén en un baló que és la primera contra del conjunt andaluz, però està més ràpid Rentero. I això, Toni, que havia encetat la jugada perdent i la carrera, però després ha aparegut i ha estat espectacular Rentero, perquè no ha hagut ni opció de penal ni res d'això.
7: No era fora joc, a més, No era fora joc, que havia eixit el jugador del Jaén ben habilitat. L'ha deixat córrer el jutge de línia i està molt bé, cuidado.
0: Atenció, perquè de nou el Jaén està en l'àrea de l'Hércules, que dos vegades ha arribat amb massa tranquil·litat. Hi ha que estar més atents, perquè té en Polo i també en un altre jugador important com Adri Paz davanter-se, que tenen gol, Per tant, hi ha que estar molt atents. I per supost Nacho Castillo, que ha fet 5 gols en el que porta de temporada. Valor de Víctor Narro. Així era el Rico Pérez, l'Hércules porta 2 gols i és 2 de este hombre que toca la pilota ara del lateral dret, de Samu Vázquez. No es vol habitual, volent també gols de davanters. Ahí està buscant la pilota el conjunt de l'Hércules. Àlex Jiménez en mitja punta, Antoñín com a referència. La pilota per a Javi Jiménez. Beto Company de peu, també Manolo Herrero, un tècnic molt actiu, en el braç alçat, donant indicacions al seu equip, que ara està en defensa de 5. En el control de l'Hércules, però que dos vegades que ha eixit a la contra ha demostrat que té molta verticalitat. En eixe 14, Peque Polo com a referència. Passada de Rentero per Andy, ha guanyat la esquena a la defensa. Obre a la dreta per a Samu Vázquez, no, preferís endarrerir l'acció. Valor per a que estigui al mig del camp Manu, l'opció era bona, la intenció també. I ara és Fidalgo el que recupera Bona la recuperació ofensiva de l'Hèrcules. Aplaudís la grada, Víctor Narro. La pilota per a Antoñín, que està ahí pegat a línia de cal. El baló de nou per a l'Hèrcules, a veure si pot arribar la centrada. I se baló, l'ha rebanyat el central del Jaén. I l'Hèrcules, que això sí, està pressionant molt bé després de perdre la pilota.
1: Pressió altíssima, les... altíssima la pressió de l'Hèrcules.
0: És el que li demana a Beto Company, que no va eixir bé el dia del Múrcia, però que a poc a poc està millorant. I el que vol el tècnic és que quan desperga la pilota ser molt actius en aquesta pressió. El problema, òbviament, és que aquesta pressió te fa tan bé que si no la fas bé, en la contra, te poden agafar en ventatge en el mig del camp. La pilota és d'Adri Paz. De moment estem en el minut 6 de joc de la primera part. És el Jaén el que vol ara eixir per banda esquerra. Està pressionant Samu Vázquez. El Jaén toca, controla el mig del camp. És Antonio Caballero per a Polo. Polo obre banda esquerra. Està ara tocant bé el conjunt andaluz. És Nacho Castillo, el golejador. La pilota en banda esquerra de nou per al Jaén. Ahí está Samu Vázquez, la ayuda defensiva de Andy Escudero. El público continúa entrante al estadi. Y a bon ambient, la pilota per a Sandro Blasic. Y la afició, Toni, que també ha vingut de Jaén. En el fons hi ha un... jo crec que al voltant de 200, no? Aficionats del Jaén que s'han vingut també, sí, a veure el partit.
7: En el formatget, no? Que diuen, no? Efectivament, però hi ha molt bon ambient. Jo crec que sí, ja fins ara ja podem dir que estem tocant els 10.000 espectadors. És el que passa sempre en este club. Si l'equip respon, si l'equip encadena diverses victòries consecutives, l'afició s'il·lusiona i l'afició ve al camp, no? I si avui les coses deixen bé, pues la setmana pròxima que tornem a jugar en l'estadi Rico Pérez, que tinc entès és el dia 12,
0: sí, el dilluns,
7: pues tindrem encara millor entrada, no? Bueno, pues per ara també a mi està agradant Meller, pues, no? Aquesta pressió alta. Una pressió alta, a més, que l'agrada agraeix, no? Atenció.
0: Valor per a Víctor Narro, que guanya metres, no hi ha fora de lloc, almenys l'auxiliar no l'ha indicat. Víctor Narro aguanta, toca per Àlex, Àlex dins de l'àrea, que pena. Valor per a Javi Jiménez, Javi Jiménez mal, perquè ha volgut ahir enllaçar, però li ha pegat a contrapeu i la pilota directament per al porter Jaime Morilla.
7: Estava Escudero al costat, no l'ha vist Javi Jiménez, s'ha avançat a buscar el hueco, el forat i tal, però ahir no havia cap, però sí que tenia millor situat al costat a Escudero.
0: Estem així, el Rico Pérez, el minut 8 de joc de la primera part. De moment en el resultat inicial continua l'empat a 0 entre l'Hèrcules i el Jaén.
2: I en l'esport en directe tenim novetats perquè hi ha gol en el partit entre el Sevilla i el Badalona. Empat al minut 51 les xiques de Badalona. Resultat Sevilla 1, Badalona 1. I també està en joc a la Lliga EFA altre partit al minut 55. Espanyol 0, Alavés femení 0. I hem de parlar també de la Fórmula 1 perquè ha tornat a ruixir a Sepang 9 anys després, on el circuit de Malàsia acull este cap de setmana el Gran Premi de Bahrein, traslladat des de Sakhir i recuperat ara en esta setzena cita del Mundial. I avui Max Verstappen ha demanat de principi a fi en la classificació, ha sigut el millor temps en Q1, Q2 i Q3 i ha sigut la primera pole de la temporada, ha deixat a Lewis Hamilton a quasi 3 dècimes, mentre que Hadjar ha sigut tercer, encara que una sanció de 5 posicions el farà eixir 8è. I en quant als nostres, Fernando Alonso serà 12, Carlos Sainz 13 i Antonelli puja al tercer lloc de la graella per davant de Leclerc, Norris i Piastri. Hem de recordar que demà la gran cita serà a partir de les 9 del matí a la peninsular espanyola, a 1.056 voltes a Sepang per davant.
8: Punt a punt. Esport en estat pur.
0: El Rico Pérez, el Hèrcules està tractant ara de tindre el control del partit en l'inici davant d'un Jaén que és perillós, l'aixida a la contra.
1: Obri el teu micro, Gonzalo.
0: Hi ha que estar molt atents, ara sí, no?
1: Sí, ara sí.
0: El sol, que no se veu, sincerament, eh?
2: És el... que dices que seria pitjor si estigués ploguent, eh?
0: Sí, és de veres que ahir en Alacant va caure una pluja al voltant de les 7 de la vesprada, que jo pensava, menys mal que no és horari de partit, perquè no sé si s'haguera jugat, però ara lluís el sol, eh? I ara sí poden dir, Toni, que ja l'afició de l'Hèrcules li dona el mateix que siga dissabte a la 1 del migdia, molt bon ambient a les grades, eh?
7: Sí, jo tenia els dudes, encara que, bueno, sempre que anem en bona ratxa, pues l'afició respon com dia abans, però sí que és de veres que un dia, un dissabte a migdia, en el comerç obert, hi ha molts comerciants, com sabem, a Alacant, que encara estan fent faena, i que són els que també són fixes en l'estadi Rico Pérez, no? Bueno, pues una buena noticia, ¿no? Voy a poner atención, no.
0: Manu Rico ahí volía, ya sabe, pero no la hicimos.
7: Lo que comentaba abans, en el moment que l'equip respon, l'afició està ahí, ¿no?
0: Eso es molt bon ambient, a més si hi ha ganes de futbol. Esta ciutat té ganes de que isca per fi una temporada bona. A veure si és en este projecte, en Beto Company. Impressiona Antoñi, impressiona Alex Jiménez. Esa pressió avançada de l'Hércules guanya Manu Rico. Està bé l'equip ahí en la construcció, però ara Manu Rico se precipita. Igual quan recupera la pilota, Toni, no hi ha que anar tan ràpid, no? Perquè hem vist ja dos o tres vegades que s'han precipitat per eixir massa ràpid.
7: Sí, sí, efectivament, no? Però bueno, sí que fa falta un poquet controlar un poquet més. Està fent-se molt bé la pressió, com dic, dalt, perquè no està deixant-se, no deixen pensar, a més, al rival, però sí que fa falta calmar un poquet més i buscar diguem que esforats o buscar les bandes per a fer mal a un equip que ja han dit que està ben armat i que defensivament és prou bo, no?
0: Està ara el Jaén tocant, en criteri, en el mig del camp, el canvi de joc, ara pareix que té ventatge Javi Jiménez, en un poc de complicacions, toca per a Iago Cantero, la pilota per a Víctor Narro, controla entre tres, però toca en criteri per a Manu Rico, i a falta clara. I a falta clara, a més ha arribat molt tard el jugador del Jaén, l'àrbitre diu que no val, havia llançat ràpid Manu Rico perquè hi ha que posar la pilota en el joc on s'havia fet la infracció. Minut 12 de la primera part, al Rico Pérez, primera federació, de moment 0-0, ara un poc de vent, que també apareix a l'estadi, que està controlant l'Hércules, Manu Rico té a Fidalgo en la dreta, i ahí toca per a Fidalgo, s'ha fet Àlex Fidalgo en el joc del pivot, obrint a banda dreta, on sempre apareix Samu i espera Andy Escudero. La jugada és molt bona, se'n va de un, se'n va de dos, li ha faltat camp. Ha fet molt bé el primer slalom, però després li ha faltat camp.
7: Li ha faltat camp, sí, efectivament, no? Ho havia fet bé, entra molt bé sempre Samu per la banda dreta, és un jugador molt tècnic, és un jugador amb molta energia, a més amb molta força, és potent. Ese lateral dret té un amo i senyor que és ell, no hi ha cap discussió en l'esquema, però i ara se li ha anat el baló quan estava en una bona posició, estava en una molt bona posició. No ha pitat falta?
0: Era falta de Manu Rico, que ha agafat el jugador del Jaén, i l'àrbitre
7: sí,
0: ha interpretat.
7: Sí, però davant d'ell?
0: Que no.
7: A mi m'ha estranyat,
0: No, no, per a mi era falta clara, però ahí l'àrbitre, no sé si ha deixat la llei de l'avantatge erròniament i finalment no ha xiulat la falta. El Jaén, que no renuncia, a eixir de darrere, l'equip de Manolo Herrero sempre juga així, Toni. Està pressionant l'Hércules i el Jaén, de moment, no ha fet ni un saque llarg en tot el partit. Està sempre tocant en curt,
7: Sí, sí, sí. No, està. Ara mateix és l'Hércules el que és amo i senyor del partit, és el que està... el que té la pilota, el que té la possessió, el que té el domini, el que té les, que posa més idees, encara que falta ajustar alguna cosa més, no?
0: El baló ara no està bé, Sandro, en el peu, que és la seva millor qualitat, li ha pegat molt llarg, el baló se'n va directament per dreta de banda. L'únic que li falta al partit és que l'Hércules arribi a generar opcions de gol, que el transforme el seu futbol en opcions, que és possiblement el dèficit més clar que té l'equip de Beto Company, que fa tot bé, però li costa molt quan arriba a l'àrea rival. La pilota per al Jaén, per Adri Paz, que és el jugador que porta la batuta en el conjunt de Manolo Herrero. Per a la parella de central formada per Jaume Pol i Àlex Pérez. És Jaume el que toca per a Àlex. La pressió és de l'Hércules en el mig del camp, per ara el Jaén, que no està guanyant metres, però que sí que està tocant per a tindre un poc més de possessió. Manu Rico, treballa molt Manu Rico en el mig del camp, acompanyat per Àlex Fidalgo. Ara el Jaén ha trobat un poc de passadís per la banda dreta, la de Samu Vázquez, tocant en curt per el centre. Atenció perquè demana l'altra banda, Moja, el baló finalment el talla bé Javi Jiménez, i ahí està Víctor Narro, tampoc va xular esta falta.
7: No.
0: L'àrbitre està deixant jugar, baló per a Moja, té per tant el Jaén. Jaume Pol, en curt, tocant per a José Álvarez, i ara ve el Jaén, que toca, això sí, sense verticalitat, però en qualitat. Pilota de nou per al conjunt andalús, que ara sí, vol percutir per banda esquerra. El retail és bo, la passada cap arrere, la centrada al punt de penal, no arriba Javi Jiménez, més mal que el remate ha estat erràtic, i el tir de Peque Polo s'ha anat fora, però és de veres, Toni, que quan el Jaén toca en el mig del camp té criteri,
7: Sí, sí, té criteri, sap tocar, sap buscar també forats, ara hem vist també com en seguia, havia un espai lliure i ahir ha anat el baló perquè bueno, s'ha vist bé, s'alcen el cap i ja ho han dit, és un molt bon equip, amb les idees clares. i a l'Hércules va costar-li molt doblegar-lo, no? Però també és de veres que l'Hércules ha començat, jo crec que en bones traces, anem a veure si finalment es culmina, no?
0: Ara de nou Sandro Blasi, que ha estat un poc ahí precipitant-se en la treta de porta i no li agrada, Beto li ha dit, així no. Beto també és un tècnic que li agrada que el seu equip isca tocant de darrere i sí. No en eixa passada llarga, que és un recurs, però només un recurs per al conjunt alacantí. La pilota que la té Moja, pegata a línia de cal, no hi ha falta, pilota de Javi Jiménez. El Hércules 6 ara en velocitat, atenció perquè no ha pogut ahí Manu Rico enllaçar. Falta això, l'última assistència, sí. L'última passada damunt en perduda, pilota en mal joc perquè ja contra del Jaén. Bé, Rentero, està tallant tot Rentero, però després en el retail no ha estat tan bé, però la sort fa que la pilota arribi a Blasi. Però està ràpid, Rentero.
7: Sí, sí, està molt bé. El veig més ràpid que mai, a més. Sí, sí. Des de luego li ha guanyat sempre totes les partides a Peque Polo, cada vegada que han tingut que jugar en un contra un. Ha estat molt més ràpid, traient-li en pocs metros molt espai. No?
0: El partit de moment que té molt de futbol, però no té opcions de gol. Estem al Rico Pérez ja en el minut 17 de joc de la primera part. De moment, Hércules 0, Jaén 0.
2: I tenim novetats en els partits que tenim en xoc en la Lliga F. Marca el segon el Sevilla per a remuntar el partit. Minut 60, Sevilla 2, Badalona 1. I marca el tercer també el Osasuna femení en la primera federació femenina. Al minut 45, Atlètic Club de Bilbao B0, Osasuna femení 3.
8: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
0: Y continuem en el Rico Pérez, en la sensació de que al partit li falten opcions. Atenció, perquè el Jaén buscava ara un llançament des de sa casa, però l'ha sigut mal. Esta acció, si teis bé, és espectacular. Si no, pues queda en els xulers del públic. Ha sigut Òscar Lozano el que volia sorprendre a Blasic des del seu camp, però la pilota l'ha sigut molt mal. Baló per a Rentero. A veure si l'Hércules és capaç de construir, perquè Toni, de moment, opcions de gol no han tingut.
7: Ni una, ni en un lloc, ni en un altre, no? És de veres, com et dies, crec que li falta l'últim passe, l'última sessió, a l'Hércules per a poder fer-li mal. Està controlant, està jugant, a més, pràcticament en la parcel·la del Jaén, però li falta, diguem que, afinar molt en els últims metres, no?
0: S'havia vingut ara Àlex Jiménez a la construcció, entrarint un poc la seva posició. De nou l'Hércules, més per banda dreta que per banda esquerra, eh? De moment està més actiu Samu que Javi Jiménez i més actiu també Andy Escudero que Víctor Narro. I ahí està per la dreta la centrada al punt de penal, el remat que no arriba. Demanaven de tot, remanen penal, però no. Jo crec, sincerament, que ha estat un poc forçada l'acció per part d'Antoñín. Estic mirant a la banqueta.
7: Ni el propi Antoñín reclama que visionen aquesta jugada,
0: res,
7: no?
0: No hi ha res.
1: Bueno, l'Hércules juga bé, l'Hércules domina, xuts a porta 0, xuts fora 0, corners forçats 0. Vull dir, tot està bé, però a la fi cal ser una miqueta més perillós, ja, no?
7: Hi ha que afinar un poc més, i ha que en els últims metres estar més precís, sobretot, no? Tu pots estar dominant tot el rato, però si no tires a porto, si després no busques el forat, pues està clar que no vas a fer res, no? Hi ha que fer més coses. Està bé com ha entrat, està bé aquesta dosi d'ambició. Atenció.
0: El baló per Antoñín, el baló directament al porter. L'agrada, jo crec també, Toni, que està animant perquè vol això, no? Vol que l'equip siga un poc més ambiciós en atac.
7: Que afinar més en els últims metres, no? Però crear aquestes ocasions, bé siga per les bandes, bé siga en joc interior, però crear alguna més de perill.
1: Després que la tires fora, que te la para el porter, però vaja, acabar jugades, és que no ha acabat ni una, en 20 minuts.
7: No.
0: Buscar també, a lo millor, que algun jugador del mig del camp, Andy Escudero, que té un dispar espectacular, no? Intentar, efectivament, sé que li falta, però li falta sempre, el dèficit. Sí. En la banqueta està Toril, que jo crec que va ser un jugador important si es situa bé físicament, i el que ha comentat Toni, Solde, que per a mi és el jugador que precisament dona això, l'última opció. La presència de Solde i de Toril és important, Toni, este equip.
7: Tens un bon fons d'armari, això està clar, i ahir en l'Hércules en això té avantatge, però bueno, fins ara en esta primera part és domini sense pegada,
0: Baló que té el Jaén, que vol ara jugar per banda. La defensa de l'Hércules basculant. per a tractar de no deixar cap risquici per al conjunt de Manolo Herrero, que ara està fins i tot fora de l'àrea tècnica, més tranquil, i s'ha sentat Beto Company, que diuen que quan es senta és per a parlar en el segon, per a veure què s'està fent mal per a corregir. Pilota per al porter, que de moment és un espectador, Jaime Morillas, tocant en criteri a més cap a la banda esquerra, on està Jaume Pol. La pressió bona de Andy Escudero, a veure si pot furtar aquesta pilota, almenys el que obliga al Jaén és a de nou encetar la jugada des de la parella de centrals.
1: Els dos equips estan en moltíssimes precaucions defensives, no volen caixar cap dels dos, i es nota, que els seus migcentres no apareixen en atac, vaja, ni somniant-ho.
0: Sí, el cas de el Jaén pot ser més raonable, no?, perquè està jugant fora, i el Rico Pérez, en el Hércules sí que hi ha que ser un poc més ambiciós. De fet, ahí està el conjunt andaluz tocant, però buscant, jo crec que, adormilar un poc el partit.
1: Sí, perquè... defensar-se en pilota, no?
0: Correcte, és el que està fent, perquè la sensació és que no guanya metres, algun xiulit en el públic, perquè la gent el que vol, òbviament, és que el partit siga més animat. Mira, ara que havien furtat la pilota i tenia emoció de contra, xiula l'àrbit, una falta prèvia en el mig del camp a favor del Jaén, i el jugador del conjunt andalús s'ha quedat damunt de terra, és Adri Paz. Pareix que s'ha fet mal en l'acció, està Manu Herrero mirant, però no, Adri Paz se va situar ja de nou damunt del terreny de joc. A baló parat també, Toni, és molt important estar atents, perquè és on més l'any passat va patir el conjunt de Beto Company.
7: Sí, ara el Jaén s'ha salpicat un poquet amb aquesta pressió que tenia, el que estava fent de l'Hércules d'alt, ha començat a tocar, és de veres que també en ambició, des de logo no se'n passa, ni molt menys, però bueno, ja que tenen molt de cuidado, perquè en qualsevol jugada aïllada ja han vist que saben ficar el valor, saben buscar el forat, saben buscar el hueco, i bueno, són futbolistes que tenen nivell, sobretot en la part de dalt, no?
0: Després el tècnic dirà això de madurar el partit, però millor sí. Que es trenque, millor que es trenque el partit necessita una opció, una ocasió de gol clara, i si és un gol de Hércules millor, òbviament, per animar-se un poc. Atenció, perquè el Jaén ha llançat la falta en curt. La pilota per a Moja, que està pegat a línia de cal, tocant ahí en el Jaén en moltíssima qualitat, però sense verticalitat, perquè era una falta en la frontal de l'àrea i acaba pràcticament en el seu camp. A veure si furta ara Manu Rico. Falta Manu Rico, molt clara. El àrbitre no xiula una,
7: Falta clara.
0: Era una obstrucció clara. Recupera Manu Rico la pilota de Samu Vázquez, tocant a Isamu. Ahí el àrbitre deixa sempre continuar. Baló per al Jaén. Atenció, perquè està en la frontal de l'àrea, la passada és bona, crec que és fora de lloc, és gol, però fora de lloc. És gol, però fora de lloc. Molt clar,
7: Sí.
0: Jo crec que no és necessari ni revisar, o que imagine que revisarà, però estava en fora de lloc. I jo crec que el propi jugador del Jaén ni ha festejat el gol perquè ho sabia, és el dorsal 22, i estava en posició antirreglamentària molt clara.
1: Cal tirar línies, però en principi la sensació que dona és que sí és fora de lloc.
0: Oscar Lozano és el que remata bé, no ha pogut fer res el porter, i estan ara revisant l'acció, perquè sempre recordem, en Primera Federació, si hi ha gol, sí. Es revisa.
1: No, zero dubtes.
0: No.
1: Fora de joc, claríssim, sí.
0: Espere que el quart àrbit no es faci perdre molt de temps.
1: No cal, en una rep és prou, o sigui, ja tindria que estar jugant-se, sí.
0: Sí, pues ja està, sí, correcte. El quart àrbit ha dit que és fora de lloc i que no hi ha cap problema. Valor, per tant, per a l'Hércules, però bé, ha sigut la primera vista, Toni, del conjunt visitant.
7: Sí.
0: El valor serà per a Sandro Blasic, que li va pegar en cama dreta, en força, perquè tot l'equip de l'Hércules se'n va al cap del Jaén. Ahí va el llançament de Blasic, a veure si guanyem un valor dividit. Paquito, que és Andy Escudero, el fill de Paquito, pilota treta de banda. Serà per tant per a l'Hércules, que sí que ha guanyat metres. Si fora rugby, hem guanyat molt de metres. Baló per a Manu Rico. Ara Manu Rico, tot el que hem guanyat, cap arrere. Per a Rentero, per a Iago Cantero. És la parella de centrals de l'Hércules. Ahí, poc mal, li anem a fer al rival. Baló per a Manu Rico. Manu Rico tocant per a Andy. Andy per a Rentero. La pilota arriba ara Àlex Fidalgo, l'est del Cartagena. Un de les cares noves de l'Hércules 2026-27. Baló per a Víctor Narro, que té que aparèixer més, per la banda esquerra. És un jugador que té capacitat. I a més, Obeng està ja demanant pas, recuperat de la lesió. Javi Jiménez, ara sí, la pilota per a Víctor Narro. A veure si pot ahí tindre l'oportunitat de controlar el baló, però res, perquè damunt era fora de lloc.
7: Era fora de joc, sí.
1: Així que el valor serà de nou per al Jaén. Estem en el 25 de la primera meitat, Hércules 0, Jaén 0. Actualitzem marcadors del matí.
2: Així és, perquè tenim en xoc diversos partits en la Lliga Femenina. No s'ha manejat ningú de resultats des de que ho hem comentat. En la Lliga F, el partit que està disputant-se entre l'Espanyol i l'Alavés continua el 0-0 al marcador al minut 72, i al minut 69 continua guanyant el Sevilla 2-1 davant de la Badalona. I en la Primera Federació Femenina tenim un partit al descans, l'Atlètic Club B de Bilbao 0, Osasuna Femení 3.
1: Recorden que a més de l'Hércules, l'altre equip que està jugant ara mateixa és el Club Waterpolo Elx Manolet, que juga davant del Dos Hermanes en contra de la Primera Divisió Femenina de Waterpolo.
2: I anem a fer també un apunt sobre atletisme, perquè València s'ha quedat sense una de les grans estrelles de l'atletisme mundial, és Mondo Duplantis, que no competirà a l'Europeu de Pista Coberta que se celebrarà al Velòdrom Lluís Puig el pròxim mes de març. El rei de la perxa, el plusmarquista mundial i campió olímpic, ha decidit parar i renunciar a tota la temporada indoor per a descansar i preparar els pròxims reptes a l'aire lliure, així que una baixa de luxe per a l'Europeu de València. No veurem volar a Duplantis al Lluís Puig.
1: És una llàstima, però l'Europeu el tindrem així. Tornem al futbol en viu, tornem al Rico Pérez, a Punt Ràdio, sempre al costat del Hércules, que empata a 0 davant del Jaén.
0: Atacava el Jaén, centra a l'àrea, el rebuig que acaba en un baló bombellat cap a la banda esquerra, de nou possessió per al conjunt andalús. Samu Vázquez la guanya i la perd, les dos coses en la mateixa acció, la pressió de Samu, la pressió d'Andy, el baló per al Jaén, que està ja en la frontal de l'àrea. La última assistència ha estat ahí molt atent Manu Rico tallant, ara Fidalgo de cap, però li està costant ara a l'Hércules tindre la possessió. Ara falta, crec que és la primera que xula a favor de l'Hércules, falta a favor del conjunt alacantí.
1: Però el partit ha canviat, eh? Ara ja el domini ja no és de l'Hércules.
7: No, ja no, ho ha perdut, l'ha perdut i a més ha baixat, eh? Ha deixat la bromera, ja no està tan alegre com estava, encara que no feia mal, doncs estava, tenia un futbol alegre, estava jugant en la parcel·la, estava dominant dalt, estava pressionant, doncs no, s'ha estirat el... Atenció.
0: La falta clara ara li ha agafat Moja a Javi Jiménez al límit de la groga.
7: Sí, s'ha estirat el Jaén i a més està ocupant més camp i millor, no? Té que espavilar de nou l'Hércules perquè li està ara mateix, el Jaén està més fresc i més a gust en el camp que l'Hércules.
0: En la lectura que va fer Beto en la prèvia va dir textualment: no podem deixar a l'equip de Manolo Herrero que tinga la possessió, i és el que està passant. Està passant el que no volia el tècnic de l'Hércules. Està el partit ara més per al Jaén que per a l'Hércules. Andy Escudero per a Samu Vázquez. Samu Vázquez se'n va de un, és l'únic que en el 1 contra 1 guanya els dols. La pilota de Manu Rico per a Yago Cantero. Yago Cantero obri banda esquerra, ahí està Víctor Narro, li dobla Javi Jiménez, la centrada de Víctor Narro, el remat, la pilota a l'hermàs del porter, però bé, al més hem arribat a l'àrea. La centrada bona, el remat Blanet, fàcil, no?, per al porter Jaime Morillas.
7: És l'especialitat de Narro, no? Aquests centres així creuats i tal, sí que toca molt bé el baló per ahir. La setmana passada el gol, a més d'Àlex, va arribar en un centre d'una assistència extraordinària de Narro per la banda. I així no és com l'Hércules es pot fer mal, no? És un futbolista que ja sabem que Narro, que quan li dones el valor finalment és incisiu i busca en seguida posar el valor en la zona calenta, no?
1: Ha tingut molta sort així el Jaén, perquè la cabotada era boníssima, però ha fregat en el peu del defensor del Jaén i la jugada ha anat directament pilota a les mans del porter.
0: Era un baló molt més envenenat. Atenció, parlant de Bené, ara la pilota cap arrere de Sandro Lassi, que ha tingut que anar ràpid perquè estava un poc ahí curt la passada de Rentero. Hi ha que estar atents, una errada avui en este partit pot ser clau perquè el partit està molt igualat. Atenció, perquè de nou el Jaén vol entrar per el centre, atentíssim Sandro Lassi, ara amb el peu, i la gent que té ganes, l'afició de l'Hércules, que vol que el seu equip comence a pressionar com a l'inici. Estos partits d'horari com el de avui, a vegades passa que la primera part està un poc lenta, no estan els jugadors en la sensació de futbol. Se'n va de banda i és el públic el que pot canviar un poc el ritme del partit. Baló per a Manu Rico. Manu Rico, però ara no té cap jugador desmarcat, toca en curt la pilota per a que de nou siga Àlex Jiménez, Manu Rico i cap arrere. Yago Cantero, Sandro Blasic, el porter que tranquil li diu que encetem de nou l'acció. Està jugant l'Hércules en el minut 30 ja, de la primera part, que poques coses han passat a les àrees. Baló per a Yago Cantero. Un gol anul·lat claríssim al Jaén per fora de joc i un remat que finalment ha acabat en les mans del porter Jaime. Sandro Blasic per el centre. Atenció perquè ahí la pressió cap arrere i falta. Li està dient a l'àrbit que tarda molt en xular la falta i li han pegat ahí dos o tres vegades a el jugador de l'Hèrcules. La pilota de nou per a el conjunt alacantí. A veure si recupera un poc la vibració i la serenitat en el joc. Manu Rico, Yago Cantero. Tocant per Àlex, s'adornava ahir, era Antoñín, perdó, i la pilota finalment és per al Jaén. No acaba l'Hèrcules de fer una jugada bona. De nou la pilota per a Fidalgo. Rentero, és de veres també, Toni, que el Jaén està molt ben situat damunt del terreny de joc i pressionant, eh? Sí.
7: Bona recuperació ara mateix també de la tal esquerra de Javi, que és un futbolista que està treballant moltíssim, eh? Cuidao.
0: Sí, era una opció per a l'Hèrcules d'atac i targeta groga Javi Jiménez perquè després de perdre la pilota ha tingut que fer la típica falta tàctica que podem nomenar i és la groga per a Javi Jiménez, la primera del partit, que és clara, no protesta, però clar, ahir era una acció, Toni, que si la passada de l'Hèrcules era bona es plantava en soles davant del porter i hem passat del joc ofensiu a regalar una contra i una groga de Javi Jiménez.
1: Però una miqueta innecessària, no? Era un 5-2 el que tenia l'Hèrcules en defensa. Està clar que els jugadors, moltes voltes són els entrenadors els que els obliguen, no?, a fer aquestes faltes tàctiques en el mig del camp, però, en fi, jo crec que està viable esta groga.
0: Sí, igual és perquè com havia perdut la pilota l'Hèrcules per corregir ràpid, no? Sí. Després de perdre, però sí, no era necessari. Sobretot perquè ha sigut una falta tan clara que la groga ja la portava l'àrbitre en la mà. Està tocant el Jaén i passen els minuts, eh? Estem ja en el 32 de la primera part. Havia encetat l'Hèrcules en pressió i ara està en precipitació. Baló llarg del Jaén, Samu Vázquez, corregint perfectament la situació per al porter, per a Sandro Blasic, que té personalitat, tocant per a Javi Jiménez, l'únic avís groga, de cap per a Víctor Narro, baló difícil, Antoñín per a Narro, de nou Antoñín, a veure què pot inventar, treta de banda, però està bé ahí. Antoñín li agrada molt, Toni, vindre així a la banda esquerra, moltes vegades.
7: S'està encarregant més el joc per l'esquerra, buscant a Narro. Sí. Narro fins ara és el que ha posat més agua. Això és el que no es pot.
0: Sí, ara una errada no forçada, com es diu en tenis, no. de Yago. I ha que dir que Andy Escudero no és banda. I per això l'Hércules perd molt la banda dreta. I ahí està Oben. I està demanant pas, perquè està el xic en un bon moment físic després de recuperar-se de la lesió. Jo crec que veurem avui a Oben al llarg del partit. I és un jugador diferent dels que té l'Hércules ara damunt del terreny de joc perquè té 1 contra 1. La pilota la...
7: Vaig escoltar l'altre dia l'entrenador que deia que anava com un avió.
0: Sí, com un avió, sí. Ah, bueno, sí, i el secretari tècnic l'altre dia també deia està per a ser titular. Estan ja pressionant un poc per a... Sí, no oblidem que Oben se va pagar el traspàs per ell, que no és habitual en primera federació, 100.000 euros. Era jugador del Cádiz, estava cedit a l'Algeciras i va apostar l'Hércules molt per Isaac Oben. No està perquè ha estat lesionat des de la pretemporada, però jo crec que va camí de ser un dels titulars. Treta de banda, ahí va Javi Jiménez en llar, com li agrada la pilota al punt de penal, el baló que el guanya l'Hèrcules, però ja falta, havia hecho la falta prèvia a l'àrbit. Esta acció de la treta de banda de Javi Jiménez genera molta discussió perquè mai acaba en gol i la opció ara ha anat directament a l'àrea, però l'àrbit així sí que ha vist la falta i el baló serà per al Jaén, que tampoc té molta pressa en posar. Jo crec que de moment, Toni, si preguntem als tècnics, està més content Manolo Herrero que Beto del que està passant en la primera part.
7: Perquè parlaves de la catapulta de Javi Jiménez, ja es practicava la temporada passada. Cada vegada que hi ha una treta de banda, va Javi Jiménez, perquè és un home que té moltíssima potència en els braços, i es fa la... busca l'àrea enseguida, la catapulta, però és de veres que des de la temporada passada i esta, el que portem d'esta, pues, ja són grapa de voltes, és que han intentat deixar acció i mai ha donat fruits.
0: No ha acabat mai en gol, perquè jo crec que també el rival sap quan té la pilota Javi Jiménez que va on va, i jo crec que en el futbol hi ha que sorprendre, i si el rival sap el que vas a fer és molt complicat. De nou per banda dreta, se deixa la pelota darrere Samu, que volia fer el 1 contra 1, pressiona Andy Escudero, pressiona el propi Samu, però el Jaén és intel·ligent i quan veu la pressió el que fa és tocar al jugador que està desmarcat. Està jugant bé l'equip de Manolo Herrero. La pilota que cau en el mig del camp en falta, es para el joc al Rico Pérez, Estem ja en el minut 35 de la primera part, punta a punta, punt ràdio, empat a 0 entre l'Hèrcules i el Jaén.
2: I tenim més novetats en els partits que tenim en joc en la Lliga F. Empata el Badalona el partit davant el Sevilla, minut 78, 2-2 al marcador. A l'altre partit, minut 82, sense novetats, Espanyol 0, a l'Alavés femení 0. I en primera federació, al temps de descans, Atlètic Club de Bilbao 0, Osasuna femení 3. I hem de contar també perquè demà diumenge, si tenen previst moure's per València, la ciutat tindrà una doble cita amb el running i hi haurà talls de trànsit i canvis en el transport públic. La primera serà la setze volta a peu de les Falles. És l'última prova del circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València. Començarà a les 9 del matí amb uns 5 quilòmetres des del Marquès de Sotelo fins a la plaça de l'Ajuntament amb més de 1.500 participants i el recorregut passarà entre altres punts per el carrer de Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueria, plaça de Tetuán, Porta de la Mar, carrer de la Pau i també per el carrer de Sant Vicent. I així, la informació important per als conductors perquè Marquès de Sotelo estarà tallada des de les 6 del matí d'avui dissabte. Durant la prova també hi haurà desviaments a Bailén, Quevedo i Petxina i restriccions d'estacionament des de les 10 de la nit d'avui dissabte fins a les 12 del matí de demà en alguns punts de la plaça de l'Ajuntament i també a Roger de Lòria. També afectarà a la MT perquè se suprimirà temporalment la línia C1 i es modificaran els recorreguts de 32 línies més durant el matí i pràcticament al mateix temps, a les 10 del matí, Campanar també entrarà en la primera volta a peu cultural i solidària amb un recorregut circular de 3,6 quilòmetres que eixirà del carrer de la Mare de Déu de Campanar i que recorrerà el nucli històric del barri i, per tant, hem d'estar també atents a la zona, a les restriccions que hi haurà en quant als cotxes. Així que doble cita per a les carreres populars demà a València i, sobretot, precaució i planificació si han de circular pel centre o per Campanar durant el matí d'este diumenge.
8: Punt a punt.
0: Ha tingut el Jaén la primera opció clara del partit, eh? Un remat de Nacho que ha parat Blasi, córner per al conjunt andalús que de nou està atacant, la pilota dins de l'àrea, és el pitjor moment de l'Hèrcules i ara tampoc pot eixir a la contra, serà treta de banda, però ahí Toni, Nacho Castillo ha rematat de cap i menys mal que Sandro Blasi, que estava perfecte en la col·locació.
7: És la primera gran ocasió, bona ocasió de que es veu en este partit, no? Ha sigut el Jaén, que per a mi ara està millor que l'Hèrcules. Està més tranquil, més sossegat, les idees més clares, i ara poc a poc ha agarrat un valor que ha anat treballant-lo i per la banda dreta fins a crear aquesta ocasió que haurà pogut acabar.
0: Ja poden dir que el Jaén és un rival perillós i rocós i que hi haurà que treballar si volem guanyar este partit. Víctor Narro, a veure què ha passat, però ha passat que l'últim en tocar és Víctor Narro. Evidentment l'afició de l'Hèrcules ha vist el contrari, però l'àrbit diu que en el retruc l'últim és Narro i no és córner, és treta de porta per al Jaén. No acaba tampoc d'eixir aquesta acció i l'àrbit que li està dient als jugadors de l'Hèrcules que hi ha dos balons.
1: Jo crec que quan la toca Narro ja està fora del cap.
0: Sí, no?
1: Sí, per a mi és córner.
0: Aquí el que passa és que no tenim la revisió està del córner.
1: Sí.
0: Però el públic pensava el mateix, eh? Tot l'estadi ha demanat córner, però l'àrbit ha dit
1: que retruca en Narro, però jo crec que quan la toca ja està fora. No he tingut repetició, eh?
0: El baló així finalment serà per al Jaén, però esta vegada Luis l'ha regalat. Se l'ha donat a l'Hèrcules, que torna de nou a la construcció des de darrere. El partit sempre està en SX tocant darrere, però sense verticalitat. Ahí està. Baló per a Sandro, per al porter Rentero. Ara el Jaén s'està animant a pressionar. Rentero fa el que no li agrada a Beto, la passada llarga que la per Paquito, que és Andy Escudero. Baló que està pressionant ahí el conjunt alacantí, però la pressió ja no és, eh? Ara és el Jaén el que toca en tranquil·litat per al seu porter, per a Jaime. L'Hèrcules ben situat, ben plantat, però sense construcció ara. Baló llarg, a veure Iago Cantero, sí, molt bé Iago Cantero. Pilota per a Manu Rico, vinga, aquesta pot ser bona. Baló de Fidalgo, té que tocar, obri banda esquerra. La pilota per al conjunt alacantí que guanya metres. Està Jaime Jiménez ahí pegat a línia de cal. La centrada de Javi Jiménez, la pilota a l'àrea, rebutja la defensa. De nou construït l'Hèrcules. Iago Cantero, ese baló, crec que bombellat és molt complicat, però va controlar de nou, la perta ahí el conjunt alacantí. La pressió de Javi Jiménez, bona. Manu Rico, ja que tirarà porta. Baló per a Fidalgo. Fidalgo per a Samu, Samu per a Andy Escudero, Andy Escudero per a Rentero. I així va l'Hércules, construint i construint. Valor de nou Fidalgo.
1: Un clàssic diria que les defenses imposen els davanters.
0: Però totalment, eh? És que de moment, Toni, la sensació és que estem junt de la porta.
7: És que no passes de la línia de tres quarts, eh? Pots jugar en la seva parcel·la, però eres incapaç de fer alguna cosa més allà de la línia de tres quarts.
0: Valor de... A veure, Víctor Narro, si pot fer... Pues no, toca darrere per a Manu. L'Hércules jo crec que ara té por a perdre la pilota perquè estava patint,
1: sí,
0: i està apostant per una jugada llarga.
1: Necessita algun jugador per dins que trenqui línies, perquè si no, tot per fora va ser molt complicat.
0: Sí, perquè ahí Samu vol fer l'eslàlon una, dos, tres vegades, però primer que no l'eix i després que tampoc té un rematador clar l'Hércules a l'àrea. Rentero, falta. Mira, a veure si ha valor parat. Trenquem un poc esta dinàmica. Falta lateral a favor de l'Hércules. Minut 41. En una acció molt semblant va arribar un dels gols al camp de l'Europa.
1: Rentero, el millor de l'Hércules.
7: O sigui, sense cap, estava pensant el mateix. Sí. Sense cap de dubte. Sense cap de, el més segur, no? Sí, sí. En tot.
1: Poderío total.
0: La falta és molt lateral. Lateral a favor de l'Hércules. Minut 41. En una acció molt semblant va arribar un dels gols al camp de l'Europa.
1: Rentero, el millor de l'Hércules.
7: O sigui, sense cap, estava pensant el mateix. Sí. Sense cap de dubte. Sense cap de, el més segur, no? Sí, sí.

0: gran per a deixar en fora de lloc els jugadors de l'Hèrcules. També atents a l'assistent. A veure, perquè li va pegar en cama dreta. La centrada al punt de penal molt curta, massa curta. Való que recupera de nou. Ha sigut Àlex el que li ha pegat, no li ha pegat bé. Ara l'Hèrcules vol entrar per el centre. Víctor Narro, Víctor Narro, la pilota per a Rentero, que ara juga de davanter, demanava penal. Cau Rentero. A veure què passa, eh?
1: No, sí, demana sí. Rentero demana la que visió en el...
0: Sí, el que passa és que és de veres que li han pegat, però crec que va ser molt complicat que això... Ara Luis ens ajudarà en la tele.
2: No. Vaja, sense repetició, la imatge tal qual. Jo crec que ho busca més Rentero que el penal que pot fer el defensor del Jaén.
0: Està el Hèrcules veient l'acció, pues demanen.
1: Sí, Luis.
0: Rentero li diu a l'arbi que és penal i l'arbi li diu que no protesten. I Javi Jiménez també li protesta perquè li han fet una falta i demanava groga. Mira, saps què passa, Luis? Que aprofiten per a fer pausa d'hidratació improvisada.
2: Ja, però en el 43, en fi.
0: Sí, ja no és necessari, no?
2: Sí.
0: Pues va l'àrbit, a veure... Tienen que ser clars. Ha sigut Rentero el que li ha dit a l'entrenador que penal. I per això demana la revisió. Però clar, pedre una revisió en el 43 de la primera... És complicada l'acció.
3: Té que estar molt segur.
0: Clar, Rentero, evidentment, ha notat el gol, però clar, hi ha que veure si és un gol fortuit o si de veres li han fet penal. Jo, Luis, tinc que ser sincer, des d'ací no m'ha semblat.
2: Sense repetició, per a mi no és penal, però hi ha un peu que s'alça per part del defensor del Jaén, que anem a veure si contacta o no en el central de l'Hèrcules.
0: Rentero està fent aquest gest, ara, al seu tècnic, que ha alçat el peu. És que el que li està dient això a Beto, li diu, l'he demanat perquè alça el peu i me'n pega.
2: I me toca, sí.
0: Sí, sí, i està fent aquesta... Pues bé, primer moment clau d'un partit avorrit.
2: A veure, en esta repetició, per a mi no espera.
0: L'àrbitre està veient, imagina que demanarà l'angle correcte per a veure l'acció.
2: Sí, la càmera que hi ha al costat de la porteria del Jaén... La pilota està dividida, van les dos cames a per la pilota, a veure qui aplega primer.
0: L'àrbit diu que res. Pues l'àrbit diu que res.
2: No.
0: Saps que, Luis, i ho sabem ja de l'experiència, com ell no ha vist penal,
2: clar,
0: té que ser claríssim. Clar. Té que anar al bar i dir, és claríssim.
2: El que diu Rentero és, els dos jugadors s'alcen el peu, el primer en tocar la pilota és Rentero i després el jugador del Jaén, que també va per la pilota, toca la cama de Rentero. Per baix, però no. Per a mi això no és penal.
0: No, l'àrbit ja t'he dit que per a rectificar una decisió seua té que ser molt clar,
2: sí.
0: I este no era molt clar. Pues es queden res, eh? Falta a favor de l'Hèrcules, això sí, en la que li havien fet a Javi Jiménez. Baló que va cap a l'àrea i finalment la recupera el Jaén, que en el joc aeri està guanyant totes. Dos minuts d'afegit, Luis. Dos i anem camí del descans. Arribarem al 47 en un primer temps en el que han passat molt poques coses. Baló per a l'Hèrcules. A veure si en la recta final almenys generem una opció. Baló de Yago Cantero, Fidalgo, Cantero. Ahí l'Hèrcules ve. Fins així toca en tranquil·litat. El problema és quan hi ha que guanyar metres. Així, que ja han perdut la pilota. Víctor Narro, que va fer falta a favor del Jaén. Està costant moltíssim superar les llines de pressió del Jaén. Moltíssim. Falta que jo crec que al ritme que va el Jaén a posar la pilota en moviment va ser la última jugada de la primera part. En el punt a punt de Punt Radio, en este Hèrcules 0, Jaén 0. Joaquín Béjar, que és l'arbi, li diu al Jaén que vinga, que estem en l'últim minut. La falta la va situar Jaime Morillas, el porter, li pega cama dreta. Baló llarg, la pressió de Rentero és bona. El baló és per a Narro, s'embolica un poc, Javi Jiménez no vol complicacions. I sa pilota dividida. Atenció perquè la rada del Jaén ara en defensa la pot aprofitar l'Hèrcules. La jugada pot ser bona perquè està descol·locat el rival. A veure si arriba almenys a línia de fons, però no. S'ha fet ahir, Àlex, un embolic total i acabarà en treta de banda. No aprofita l'Hèrcules tampoc les errades,
1: No.
0: No acaba d'estar
1: aquí. No té llums en la part ja quan avança metres, quan dic arriba a aquesta línia de tres quarts, ahir se li apaguen els llums.
0: Li va venir dindre bé el descans a l'Hèrcules, i possiblement algun canvi, que és necessari. Cada vegada bufa el vent amb més força. Ahí va Javi Jiménez, la catapulta, la pilota al

0: de penal. Eixe baló cau Rentero de nou, no passa absolutament res i serà per al Jaén, entreta de banda, no, l'evita el conjunt andalús i res, camí de vestidors, decepcionant primer temps, algun xiulit, però la gent està en ganes i té la intenció de continuar alentant, tot i que la primera part no ha deixat pràcticament res. Jugadors camí de vestidors, Enrico Pérez, Hércules 0, Jaén 0.
1: Tàcticament correctíssima, eh? La primera part per part dels dos equips. Els dos entrenadors deuen d'estar satisfets de veure com els dos equips estaven ben plantats, com els jugadors han superat molts duels. Ara eres espectador, vols veure espectacle dins del camp i de sota Toni Cabot ben poc.
2: No hi ha llums, no? En la part calenta, en la part que es decideixen les coses, en futbol no han vist els llums necessàries per a poder fer algo, per a poder fer mal al rival, no? Sol és una ocasió en tota esta primera part i ha sigut del Jaén, que, bueno, que ha desbaratat el porter Blàcic, i res més. Sí que és de veres, jo també estic d'acord, tàcticament impecable, dos equips ben molt ben posats en el terreny de joc, molt ben estructurats, però a l'hora de fer mal, a l'hora de buscar el joc interior, a l'hora de buscar les bandes per a poder fer mal en la part calenta, com dic, no han vist absolutament res, no?
1: Així que el descans en Alacant, empat a 0 entre l'Hércules i el Jaén, esperem que el conjunt alacantí puga aconseguir la victòria en esta segona meitat, Clara.
3: I tenim actualitat també en Primera Federació Femenina, perquè l'Osasuna ha marcat el sext gol, minut 58, Atlètic Club B femení 0, Osasuna 6, i els altres dos partits de futbol femení que estan en joc a la Lliga F, al minut 90 més 5, a punt d'acabar, Espanyol 0, a la Alavés 0, i al minut 92 també deixa temps de descompte, Sevilla 2, Badalona 2.
1: En un instant actualitzarem estos marcadors definitius de la jornada, 10 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Una ullada a com es troba l'actualitat informativa amb Jordi Cabeza. Molt bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia, companys. En dissabte de manifestacions pel dret a la vivenda i moments, atenció, de molta tensió en la marxa de València. Este que ara mateix van escoltar és el so que ens arriba des del Palau de les Arts fa apenes uns minuts. Escolten. Hi ha hagut càrregues policials perquè els manifestants han arribat al recinte, al Palau de les Arts, on se celebra un congrés immobiliari que està promogut per l'ex de Ciutadans, Albert Rivera. I desenes de manifestants han trencat el cordó policial per a poder entrar dins. Anem a buscar l'última hora. Sònia Silvestre, endavant.
5: Jordi, bona vesprada. La manifestació s'està dissolent perquè la policia, després de fer tirs a l'aire, ha llançat gasos lacrimògens. Són els primers que ens hem vist afectats, ens hem hagut d'allunyar tant el càmera. Bueno, jo el càmera ara mateix no el trobe, però vos explique cronològicament. La manifestació s'iniciava en Porta de la Mar, acabava en el Palau de les Arts. La Policia Nacional havia blindat aquest espai, però els manifestants han tombat les tanques, han entrat al Palau i fins i tot han pujat a un dels primers pisos, com hem pogut gravar des de fora. La situació ha anat acumulant tensió i al punt que, com vos diem, fa escassos minuts la policia ha llançat gasos lacrimògens i ens hem hagut d'allunyar.
4: Gràcies, Sònia. Per ixa última hora, una manifestació que arrencava a les 11 del matí a la Porta de la Mar, a València, i on el Sindicat d'Inquilines de València ha demanat convocar una vaga general a mitjans de novembre. Andrea Aleixos n'és la portaveu.
6: Ayer se tumbaron los dos decretos, hay muchísima rabia en la calle, sabíamos que era una propuesta de mínimos y ni eso se ha conseguido, así que nosotras desde el Sindicato de Inquilinas de Valencia llamamos a todas a unirse a la huelga general. Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo, centros educativos, que se hagan asambleas, que la gente se organice para que la huelga general sea a mitad de noviembre.
4: La de València és una de les 45 marxes per la vivenda convocades avui a tot Espanya. A Castelló de la Plana la manifestació s'ha fet a les 12 del migdia. Sònia González.
7: El crit de gent sense casa, casa sense gent, o no és un negoci, és un dret, entre d'altres lemes. La manifestació en favor de la vivenda digna ha recorregut este migdia els carrers del centre de Castelló de la Plana. Porta com a lema el dret a l'habitatge per especuladors i rendistes. I els manifestants portaven les claus del pis i les cases a les mans i les feien sonar com a protesta. Reclamen que l'habitatge deixi de ser un bé per especular. A tall d'exemple, la província de Castelló, l'últim any, el preu del metre quadrat ha pujat vora un 12% en la vivenda comprada i un 9,5% en la de lloguer, segons dades d'un portal immobiliari. També els manifestants han mostrat la seva indignació per la derogació dels dos decrets sobre vivenda i no descarten les mobilitzacions perquè els preus, asseguren, no paren d'augmentar.
8: El que són els sindicats i alternatius sí que estem ja treballant en el que seria la convocatòria de vaga general. Que esperem que sigui part d'aquest cicle de mobilització.
4: I a Alacant la manifestació es farà esta vesprada a les 6. Mentrestant, a Madrid, la Puerta del Sol, epicentre de la reivindicació, continua congregant persones protestant per una vivenda digna. Susana Fuster, Madrid.
9: Bon dia, a hores d'ara la manifestació pel dret a una vivenda digna i a favor d'una vaga general continua. De fet, cap a les 12 del migdia han eixit quatre columnes des dels quatre punts cardinals de la ciutat i està previst que puguen confluir d'ací aproximadament mitja hora a la plaça de Cibeles. Portem pancartes de vaga general i hem escoltat com canten consignes, entre altres com fora el rendisme. El cert és que n'hi ha moltíssima indignació, molt de malestar al carrer i molts d'estos manifestants formen part del col·lectiu que acampa des de fa una setmana a la Puerta del Sol i que ens diuen que no pensen moure's d'ahir. La portaveu del sindicat de llogateres, Valeria Arracu, ha reiterat que ahir es va posar de manifest que tenim un Parlament segrestat pels rendistes i allunyat de la realitat als carrers. I ha llançat un avís. Mane qui mane no van a tolerar que no s'acabe amb el problema de la vivenda.
10: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general.
11: A una huelga general. No puede ser que la gente trabajemos para engordar las arcas de los rentistas.
12: Acumular fuerzas y demostrar que solamente una gestión pública del suelo puede resolver el problema de la vivienda.
13: Los decretos eran...
4: I mentrestant, en el vessant polític, el president Pedro Sánchez, que està reflexionant este cap de setmana per a decidir si avança o no les eleccions generals. La data que sona seria el 29 de novembre i Sánchez, per tant, hauria de dissoldre les Corts Generals dimarts que ve. Així, a casa nostra, els populars valencians han assegurat que Sánchez només li queda una eixida a convocar aquestes eleccions. Nando Pastor és el portaveu del PP a les Corts.
14: Que deje paso a un gobierno que de verdad se implique en solucionar las cuestiones importantes que afectan a esta tierra, como es el agua, como es la financiación, como es la reconstrucción, como es la bajada de impuestos, como son tantas y tantas cosas donde él lo único que ha hecho es poner trabas, obstáculos e impedimentos para que las políticas del PPCV, del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, sean más fructíferas, si cabe, con la ayuda del gobierno.
4: I per la seva banda, el PSPB demana un ple extraordinari i urgent sobre vivenda. Asseguren que el PP de Llorca s'ha posat al costat, diuen, del fons voltor. José Muñoz és el síndic socialista.
15: Queremos escuchar los argumentos ya a favor y en contra y los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios en relación con esta crisis habitacional que estamos viviendo. Desde el Partido Socialista somos claros. Exigiremos que se aplique la ley estatal de vivienda, que se limite el precio del alquiler. Exigiremos también que se eviten, que se prohíban los desahucios de personas vulnerables y exigiremos también que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana.
4: Afegim una veu més que acabem de replegar des de Galícia. El president del PP acaba d'insistir a reclamar al president del govern d'Espanya que convoque eleccions ja. Alberto Núñez Feijóo.
16: Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo. España tiene derecho a decidir. Ya.
4: Política a banda. Continúa plovent amb força a la costa de la província de Castelló en punts com Vinaròs i Benicarló. Són els últims efectes de l'episodi de pluges que des de dijous agrana la Comunitat Valenciana. A Santa Magdalena de Polpís està Lídia Vicente endavant.
17: Bon dia. Sí, a la comarca del Baix Maestrat, al nord de la província de Castelló, la pluja ha sigut protagonista esta passada nit. Concretament, a la Salzadella s'han acumulat fins a 107 litres per metre quadrat. La situació continua este dissabte amb la EMET mantenint l'avís groc al litoral de Castelló per ruissats forts, tempestes i possible granís. En alguns punts es poden superar els 30 litres per metre quadrat en només una hora. De moment, toca estar pendents de l'evolució de les precipitacions i extremar la precaució sobretot en zones baixes i barrancs.
4: I mirem al cel amb la previsió de Lluís Obiols.
1: Bona vesprada, encara tenim algunes pluges al Baix Maestrat, però a poc s'aniran retirant, es concentraran durant les pròximes hores i sobretot demà a Catalunya. Per tant, nosaltres tindrem ja una vesprada prou més tranquil·la, això sí, amb núvols que creixeran a l'interior i risc de ruixats i alguna tronada, especialment zones interiors de la província de València. Esta pròxima nit i matinada el que tindrem és de nou molts núvols al litoral, ruixats que es formaran justament davant de la costa, que puntualment podrien tocar zones del Golf de València. És una probabilitat baixa, però existeix. I demà ens alçarem amb sol, amb moltes boires, amb molta humitat. Demà de vesprada, de nou ruixats i tronades en zones interiors, bàsicament interior de València, interior de Castelló. Les temperatures, tot i les precipitacions, continuen elevades. De fet, demà tenen tendència a pujar un poquet més en zones del sud. Ens aproximarem als 30 graus. I de cara a la pròxima setmana, encara certa inestabilitat, sobretot dilluns i dimarts, amb tempestes que afectarien bàsicament l'interior.
4: De moment és tot. Més informació en apuntmedia.es. Ara continua el Punt a Punt amb Lluís Urruti endavant.
1: Gràcies, Jordi. Al voltant de les 5 tornarem a fer un nou repàs a l'actualitat. En 15 segons estarem en les 2 de la vesprada, moment en el que començarà la jornada de dissabte en segona divisió, Clara.
3: Així és, perquè just en un minut arranca la jornada de dissabte en segona divisió amb l'Albacete-Eibar, un partit amb necessitats ben diferents. L'Eibar arriba a segon amb 18 punts, només un per darrere del líder, i el Castelló, mentre que l'Albacete és ara mateix el quart de la categoria, amb només un punt. Una jornada avui que, de fet, va començar ahir amb molt bones notícies per a un dels nostres. L'Eldense va golejar 4-1 al Oviedo, tres punts molt importants per al conjunt d'Elda, que amb un partit més se situa amb 8 punts i agafa aire en eixa zona baixa. I després d'eixer Albacete-Eibar, de les dues tindrem més futbol esta vesprada. A les 4 i quart serà el torn de l'Almeria-Burgos, un duel directe entre els dos equips de la zona alta. A les 6 i mitja, dos partits més, el Cádiz-Leganés i el Sabadell-Andorra, i la jornada continuarà demà diumenge a partir de les 2 amb el partit entre la Reial Societat B i el Granada. A les 4 i quart, Sporting-Celta-Fortuna, i molta atenció perquè a les 6 i mitja entra en escena el líder, el Castelló, davant del Ceuta a Castalia, i a la mateixa hora en Las Palmas Valladolid. Tancarà el diumenge a les 9 el partit entre el Girona i el Mallorca, i ja el dilluns tancarà tota la jornada a les 8 i mitja el Córdoba Tenerife.
1: Aixina de feliç estava Waldo Rubio després de la victòria d'ahir del Eldense.
18: Te ha ido contando poco a poco en estos partidos contigo, pero en esta ocasión ha salido como titular.
19: Hola, buena.
20: Muy contento por la victoria, que al final es lo que todos queríamos, lo que importa. Y después pues me he sentido muy bien, ¿verdad? Llevaba un mes, cosa así, que tuve una rotura del sóleo. Y la verdad que me he sentido muy bien. Hemos estado trabajando esta semana todo el tema físico y contento por volver a una titularidad y sobre todo por la victoria del equipo.
18: Preguntarte también cómo ha sentado esta victoria en el vestuario, sobre todo porque llevabais dos derrotas y además estas dos derrotas desde que había llegado el nuevo míster.
20: Bueno, la verdad que es un equipo joven, pero no...
1: Este no és tenia. Waldo, el jugador de l'Eldense, feliç i radiant. Anotem els primers marcadors definitius en esta jornada de dissabte de matí, Clara.
3: Així és, perquè en la Lliga F ha acabat el partit entre l'Espanyol i l'Alavés amb victòria in extremis de les catalanes 1-0, i també en l'altre partit que està en xoc, he de dir que van al minut 14 del temps de descompte, o sigui, estan en el 90-14, i que està seguint un final de partit frenètic, perquè el Sevilla ha marcat el tercer i acte seguit el Badalona ha tornat a empatar, així que ara mateix estan al minut 90-14 i van 3-3 al marcador. I en primera federació femenina, el partit que tenim en xoc, l'Atlètic Club de Bilbao B davant l'Osasuna, seguís al minut 78 i 0-6 a favor de les Roixetes.
1: Important la victòria de l'Espanyol, 1-0 davant de l'Alavés. En un instant confirmarem el marcador final d'este fins ara empat en 3 entre el Sevilla i el Badalona. 2:00 PM, 3 minuts, tornem al Rico Pérez i sense jugadors per a la segona meitat. En canvis o sense canvis, Gonzalo Blanes?
0: Sense canvis. Havien tingut ahir un moment perquè estava calfant Benamet i s'ha anat a la banqueta, ha entrat al vestidor. Jo pensava que era per canvi, però no, de moment no. Així que sense canvis ja està Luis damunt del terreny de joc. Els jugadors de l'Hércules i del Jaén, no hi ha cap canvi ni en uns ni en altres. Arranca la segona part, que espere siga un poc més atractiva de cara al gol que la primera.
1: Acaba de començar en el Belmonte, Albacete 0, Eibar 0.
0: I així la pilota la té Rentero, tocant per a Javi, que la deixa molt curta per Andy Escudero. Baló que va a guanyar, espere, Cantero, perquè té avantatge, i toca per a Sandro Blasic, que aguanta massa. Toca en curt, però fa patir alguns, perquè és molt tranquil, Sandro. Baló que Fidalgo li regala a Rentero, que guanya metres, pilota en profunditat, mal, perquè ha tallat amb moltíssima facilitat David Serrano. La pressió és d'Àlex, la recuperació del Jaén. Adri Paz, se'n va el sol del Rico Pérez, a veure si també s'arriba així el partit. Baló que té el conjunt de Manolo Herrero, que està fent un bon en contra de futbol. Va Antoñín a la pressió, arriba tard. Va també Víctor Narro, tampoc. La pilota la té el Jaén construint, però igual que la primera part, no ha canviat res. Tocant en curt i tenint la possessió, Jaime Pol. El baló per a Adri Paz. Adri Paz de nou per a Jaime Pol. Tocant en curt en el mig del camp, Antonio Caballero. El Jaén toca i toca i el Hércules corre darrere. Però clar, així és complicat. Ni el Jaén guanya metres, però això sí, el que guanya és molta tranquil·litat en el control del baló. De nou, el conjunt andalús en el seu camp, eh? No ha passat tot este tram, està tocant en el seu camp. I el públic es desespera un poc, Toni, perquè, clar, així pot passar tot el partit.
2: És que l'Hércules encara no ha tocat el baló, no? Portem un minut i quasi un minut. Atenció.
0: I és que damunt, en la pressió que ha fet l'Hércules, el que ha dograt el Jaén és la contra. Falta? Fora de lloc. Menys mal, perquè crec que era falta de Samu, però abans és l'acció del fora de lloc.
2: Ha començat el partit conforme ha acabat la primera part, en les idees més clares del Jaén, i un Hércules és que el veu inofensiu, no? Algo tindrà que fer, no esperar uns minuts, però jo crec que tindrà que manejar un poquet el que és l'equip i buscar aquests homes en verticalitat que estan, a més, en la banqueta. Sense anar més lluny, ja han dit que Obeng és un dels futbolistes a tindre en compte, possiblement el futbolista més vertical que té. No sé fins a quants minuts pot utilitzar a Solde, que si està en la banqueta, imagina que ja podrà jugar 15 o 20 minuts. I bueno, que ens queda també la bassa de Toril, no?
0: A veure esta de l'Hércules, entrada a l'àrea, les mans del porter. Igual no hi ha que esperar tant per a fer canvis.
2: No té per què.
0: No està prohibit fer canvis al descans.
3: I tenim un gol molt matiner, perquè al minut 3 ha adelantat Rubén González. Així que minut 3, Albacete 1, Eibar 0.
0: El que no tenim així, gols. Ja estan calfant, eh? Estic veient ahí a Medi Puig, a Benamet, a Obeng, a Toril i a Fran Sol. Tots de perfil ofensiu. Llevant a Solde, que encara no està, estan tots de perfil ofensiu calfant. Falta a favor de l'Hércules. Què li passa a l'àrbit? Se'n va cap al...
2: Crec que no té spray.
0: Sí, correcte, no té spray per a marcar. La falta és bona, eh? No crec, Toni, per a un llançament directe de Andy.
2: No.
0: Però
2: no,
0: sí per a... per a trobar, no? El remat de cap per el camí.
2: Sí, és buscar el remat des de l'àrea.
0: Tanca de dos, formada per Òscar Lozano i Peque Polo, i Andy, que està dialogant ahí en Antoñín. La falta lateral. A veure què inventa l'Hèrcules. A veure si a baló parat desatasquem un partit atascadíssim. Li va pegar Andy. Alça el braç dret. La pilota de Andy, no sé què buscava, però ha anat a la tanca, que només era de dos. No és res avui, eh? No està tampoc molt inspirat, Andy, en el partit d'avui, eh?
2: No, no. Pot ser un dels primers canvis, eh? Perquè en tota la primera part no ha estat res acertat i, bueno, és un futbolista de banda que és ahí on pot entrar Obeng, que ja ho han dit, no? L'entrenador està molt content en el rendiment d'Obeng, que és un futbolista, com dic, molt vertical. I és el futbolista ara que li pot fer molt de faena, molta faena.
1: La idea no era mala, eh? Ha buscat el xut directe a gol. De fet, s'ha obert la tanca de dos. Ha tingut sort en Jaén, perquè la pilota ha tocat en un jugador, ha tocat en l'altre i ha quedat morta en els peus dels jugadors de la tanca. Però no era mala idea,
2: eh? Molt llunt, quizá.
1: Sí.
0: Buscava sorprendre, però bé, tenim córner. De nou a baló parat.
1: És el primer en tot el partit a favor de l'Hèrcules.
0: Correcte. Ha costat, eh? Arribar... Sí. A un córner, l'ha forçat Javi Jiménez. Li va pegar Andy. A baló parat sempre és Andy. I de nou alça el braç. Ahí va, la pilota de Andy. La pilota al punt de penal, es passeja. No ha pogut rematar ningú. No passa absolutament res. Eixe baló té que guanyar-lo Fidalgo, no. Pilota de nou, res. Eixe, més que un llançament, ha sigut evitar la contra. I directament ha enviat Víctor Narro la pilota per línia de fons. Tampoc a baló parat. Arriba... El remat que esperem de l'Hèrcules. I el Jaén que torna a eixir tocant en curt. Baló que ara sí recuperava l'Hèrcules, però recupera, però no es queda en la pilota. Rentero, el millor, tocant de cap. La pilota dividida. Eixe baló té que ser per a Samu. Sí, eixe baló té que ser per a Samu. Samu Vázquez, finalment sí, li ha costat, eh? Baló sí, per a Rentero.
2: Efectivament, que estava ahí el jugador Lozano, no?
0: Sí.
2: El que estava ahí
0: i atent. I el baló ha potat envenenat.
2: Amagat.
0: Eh? Ha estat bé Samu Vázquez, que no ha caigut en la trampa. Treta de porta per a l'Hèrcules.
1: En futbol femení conclou el partit en la Ciutat Esportiva del Sevilla.
3: I conclou amb 3-3 en el marcador. Sevilla 3, Badalona 3. I també l'altre partit que s'ha disputat este matí, Espanyol femení 1, a la vez 0.
1: D'esta manera l'Espanyol guanya fins a 6 places en la classificació. Es col·loca amb 8 punts, 7 per a Badalona i Sevilla, que igualen en la sexta plaça de la taula d'esta Lliga F. En segona divisió, sense novetats, continua la victòria de l'Albacete 1-0 davant l'Eibar. I en el Rico Pérez, inici de la segona meitat, a Gonzalo Brenes continua 0-0.
0: I guanyant balons dividit Rentero, que s'ha fet mal, el que li faltava. Rentero ahí, no, que no s'enfade Rentero tant, perquè diu que li han pegat un colze. Està enfadat, eh? Rentero, en el jugador del Jaén, l'àrbitre ha xulat la falta i li diu que tranquil·litat. Rentero ha vist que el jugador rival no ha estat bé en aquesta acció i ara l'àrbit li demana calma i és falta a favor de l'Hèrcules.
2: Ja ha ficat el colze, crec.
0: Ell estava demanant això i s'ha fet mal, eh? Però l'àrbit finalment l'ha deixat només en falta sense targeta. Este és un bou i es recupera ja Rentero. Pues de nou a baló parat. És l'únic que està passant en la segona part diferent a la primera, que hi ha alguna acció a baló parat per a l'Hèrcules.
2: Molt destemplat el partit, eh?
0: Sí.
2: Ha baixat
0: molt, molta
2: intensitat.
0: El partit està molt,
2: com l'horari,
0: eh? Sí. De fet, l'Hèrcules no ens ha donat ni l'assistència oficial que sempre en el descans comunica. Avui, de moment, no. Falta lateral. La pilota a l'àrea. Està pot ser bona. A veure la centrada. El centre xuc que se'n va fora. Per damunt del travesser.
2: Mira, Luis, no?
0: Sí, hi ha que parlar per a 10.120 els aficionats. Més de 10.000 espectadors un dissabte
1: parlar,
0: a la una. Sí,
1: sí, ho hem superat.
0: Més de 10.000 un dissabte a la una del migdia. Jo t'he dit que si avui guanyem, que està costant molt,
1: sí,
0: el dia del Sant Andreu, que és dilluns 6:15 i és festiu, estem en 14.000. Però clar, per això avui ha que llançar la quarta victòria i s'està complicant.
1: Andy Escudero és un bon futbolista, molt bo, eh?
0: Sí.
1: Però si veu que les coses no li ixen, té que començar a pensar que són 11, eh?
2: Sí, perquè és que, a més, està, efectivament, està en plan egoista, sí.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí. Jo, és de veres que... I en diverses accions ja s'ha vist, no? No sé, si no espavila, jo crec que pot ser el primer canvi, no? Però ja ha dit, jo crec que està molt content i molt satisfet també en el rendiment d'Obeng, que no l'ha ficat perquè Andy tampoc estava fent mal els últims partits. Recordem que l'Hèrcules ve de guanyar 3 partits consecutius i això vol dir, pues, que hi ha que fer pocs canvis. També Medi Puig es una...
0: Atención al córner del Jaén, la pilota la rebucha la defensa, el balón es queda dins de l'àrea i a perill el llançament, de nou tapona la defensa, però torna de nou acció ofensiva al Jaén i de nou rebutja la defensa de l'Hércules tres vegades i tres vegades que la pilota se l'han donat de nou al Jaén, Toni.
2: Sí, sí, però l'Hércules necessita fer altra cosa, no? Necessita canviar el guió, perquè estem en el mateix guió com han acabat, no? I està més fresc i més en les idees un poc més clares el Jaén, sense ser res de l'altre món tampoc ara, no? Però el partit és de veure que està diluït.
1: Jo tinc també a Beto Company, que no vulgui desmuntar l'equip, està molt ben col·locat, el Jaén no fa perill i, en fi, fa falta ser molt valent, no? Per a fer el que demana Toni.
0: Sí, sobretot jo crec que el problema que té l'Hércules, i ens l'hem parlat molt, és que li costa moltíssim generar opcions de gol, i això és el que hi ha que trobar des de la banqueta. Andy, que torna a perdre la pilota, pegat a línia de cal, serà treta de banda per al Jaén. És que passen molt poques coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I el estem ja al 9 de la segona.
2: No està passant res.
0: Sí. No l'inici ha sigut de 10 minutets d'intensitat i poc més. La pilota la té el Jaén, que jo crec que s'està jugant al ritme que vol Manolo Herrero.
1: Això és. Jo estic d'acord en que el Jaén està controlant, no dominant, controlant el partit des del principi.
0: Valor que perd l'Hércules, error de Fidalgo. Atenció que l'acció és perillosa del Jaén. El públic està demanant-li a l'equip un poc més, algun xiulit. Ataca el Jaén, la centrada que va arribar al punt de penal. El remat, i esa pilota no ha entrat perquè no ha entrat.
2: Atenció.
0: I a veure què diu l'àrbit, que no sé què està dient l'àrbit, sincerament, eh? Ara m'he perdut. Ah, ha passat alguna cosa a la grada, eh? Ha passat alguna cosa a la grada perquè va la Creu Roja i para en el joc.
1: Sí, sí.
0: Estava la gent xiulant, però no era per el joc.
2: Ah, la grada nord.
0: Estava xiulant perquè demanaven...
2: Algo li ha passat algun espectador en la grada aficionat, nord.
0: Sí, i a més li està dient... Mira,
2: estan dient
0: que corga, la imatge.
2: Estan dient que corga, perquè sí, sí. Parece que és un...
0: Andy li ha llevat a la Creu Roja
2: la mochila
0: per aportar-la el corrent, eh?
2: Sí, sí.
0: I pràcticament salta la grada Andy, perquè estaven demanant en urgència i se'n van a un dels vomitoris, on crec que hi ha un aficionat que li ha passat alguna cosa, i ara sí, arriben les assistents. Ha sigut una imatge molt curiosa, eh? Andy ha sigut el que ha anat corrent, eh?
1: Sí.
0: Pues el joc parat, la ovació del públic al futbolista.
1: Semblava que el que portava era un desfibrilador, eh?
0: Sí, sí.
2: S'ha ficat hasta dalt per portar el desfibrilador, sí. Sí, sí. Ara està tornant Andy al terreny de joc.
0: Li estan aplaudint perquè és que Andy s'ha pujat a la grada, eh?
2: S'ha anat directament a per la motxilla.
0: Sí, sí, i ha anat a la grada.
2: Del membre de la Creu Roja per a
0: portar-la. El membre de la Creu Roja, que anava
2: molt lento.
0: Espauet, i Andy ha dit, no pot ser. El que passa és que
1: és un metge, un el que siga, no és un atleta, eh?
0: Clar, correcte.
1: No fa falta que faça els 100 metres per a ser un metge.
0: Ara el que estan és atenent en el vomitori i l'àrbit va a parlar en el delegat per a veure si se pot tornar al partit o no, eh? De moment està parat el joc.
1: A veure què fem.
0: Està l'àrbit parlant en el responsable de seguretat de l'Hércules i li està dient que si se pot reanudar el partit o no, i ja t'he dit que el que està passant no es podem veure perquè és en un vomitori, no?
1: Sí.
0: Un vomitori.
1: Ja que... sabeu que la tele no enfoca, eh?
0: Sí, no, pues así ya te di que la gent sí que és de veres es que la gent s'ha donat ràpid i li ha dit a... i Andy també, des del terreny de joc, i ahí en ese vomitori estan a... espere que siga un slide, eh? I que...
1: Sí, això esperem, eh?
0: Que és el més important, sense cap de dubte. Però, de moment, tot el món molt pendent d'aquest lloc i esperant a veure si es pot o no reanudar el partit. Un membre de la Creu Roja que està tornant de nou al terreny de lloc i l'altre que, de moment, s'ha quedat ahí al vomitori. El lloc, òbviament, parat al Rico Pérez. Mm-hmm. Ara veurem l'afegit. L'àrbit diu que ja sí, se pot reanudar.
1: Sí,
0: és bona notícia.
1: Sí.
0: Se reanuda el partit.
1: En córner, favor del Jaén.
0: En córner per al Jaén, en curte, des de la dreta, atenció, oh, perquè jugada molt perillosa, el baló a l'àrea, segona opció claríssima del Jaén, que menys mal que el davanter no ha rematat bé, perquè era opció clara de gol, Toni.
2: Gires un poc més la planta del peu i el baló va dins. Sí, sí. A l'Hércules li falten idees, li falta claritat, perquè no acaba de passar allà del centre del camp. El Jaén està més posat i, des de luego, hi ha que reaccionar ja, no? Perquè si no, en aquest... En aquestes maneres vas acabar patint moltíssim.
1: D'errada és terrible, eh? Sí. Era un gol fet, per part del Jaén.
0: Pareix que ha rebutjat,
2: No ha posat bé el peu.
1: Sí. Ha xutat fatal. Sí. Estava dins l'àrea menuda,
0: No, i a més, han trobat massa ràpid la línia de fons per a la centrada. La centrada era de gol. El remat, per cert, és de Peque Polo, que és el davanter, que no era un defensa que estiguera ahí. S'ha salvat l'Hércules,
1: Sí, total. Aquestes dues opcions, Hércules salvat. Així que, per això te deia, no? Que jo entenc a Beto Company de que no vulga desfer l'estructura que té l'Hércules fins ara i que li porta este 0-0, minut 60, però és que hi ha mitja hora per davant i hi ha molt de talent en la banqueta de l'Hércules.
0: Quidra a Medi Puig, però no sé si per entrar o per a que isca un altre jugador a Calfar. Veurem. Pilota que té l'Hércules.
2: Fran Sol sabia llevar la...
0: Sí, sí. Fran Sol també ha anat corrent a la banqueta, però li han dit que no. Fran Sol quasi estava voluntari per
2: atenció,
0: entrar.
2: Atenció, atenció.
0: Vinga, pilota per a l'Hércules dins de l'àrea. Esta pot ser penal. Penalta a favor de l'Hércules. Penalta a favor de l'Hércules. I a veure, perquè ja ara tindrem, Luis, la revisió. És del porter, El porter Aixit.
1: No hi ha dubtes. Claríssim.
0: Penal a favor de l'Hércules.
1: Poden revisar el que vulguin, però el penal és claríssim.
0: I ara veurem que el tira,
2: Narro s'ha fet en el baló.
0: Pot entrar...
2: El que no pot tan feo és Àlex.
0: El del Panenka no, per favor.
2: N'ha fallat dos. Un en pretemporada i l'últim.
0: Mira, Andy Escudero va tirar el penal. Mira, el que no estava bé en el partit va ser el que llança el penal, Andy Escudero.
1: Es queixava el Jaén d'una mà d'un jugador de l'Hércules en la recuperació del baló. Però l'àrbitre estava explicant-los que havia tocat en el muscle i que això no és mal.
0: Pues mira, està precisament revisió, Luis. Però estan dient això.
1: La demana del Jaén per la mà, sí.
0: Correcte. Era un jugador del Jaén que ha vingut totalment embollit dient-li a la banqueta: tens que demanar la revisió, però jo crec que per la mà. Així que va l'àrbitre. Recordem que l'Hércules ja ha perdut una revisió. Així és difícil, que un partit tinga ritme. Entre els parons, les revisions... I després l'incident, que crec que ha quedat en res, perquè he escoltat aplaudiments en la zona de l'aficionat, que és el més important.
2: Per cert, han canviat de llançador, Crec que és Samu, no?
0: No, però Samu jo crec que té la pilota per a que Andy no es posi nerviós. Ah. És la meva sensació. La pilota la té Samu ara, en la mà. Però jo crec que...
1: Però no te fies, Qui té la pilota, qui va llançar, no te fies.
0: Bueno, està l'àrbitre ara en la revisió, que serà llarga, perquè clar, és una revisió complicada, igual... No sé si li van a posar directament la jugada del penal.
1: En la jugada del penal no hi ha dubtes. El tema és en la recuperació de pilota per a l'Hércules.
0: Pues el joc parat, l'afegit va ser llarg, Ja dic que a les 3 no acaba el partit.
1: No.
0: Estem en el 16 de la segona part, recordem, punt a punt, 0-0, l'Hércules...
1: Que haja demanat taula per a dinar en Alacant. Que cride, que aplega i quart.
0: Molt, perquè he estat observant en el descans i el 90% ha apostat per dinar a les 3,
1: Sí,
0: no he vist molta gent en el bocata típic. A les 2 sí, quan el partit és a les 2 sí que la gent en el descans aprofita, però avui jo crec que la gent se'n va a les 3. Què diu l'àrbitre? Penal a favor de l'Hércules.
1: No hi ha dubtes. Vinga.
0: A veure qui el tira. La pilota la té Samu en la mà. Samu jo crec que està esperant el que vagi a llançar. Narro mira de reull. Pues... Igual la tira Samu, I s'ha enganyat a tots. Va, Andy.
2: Andy.
1: No, que enganyen.
0: Andy. Vinga, Andy, marca. Que el partit està per a no errar.
2: El fill de Paquito Escudero.
0: Un penal t'ha llançat a l'Hércules esta temporada. Recordem, el va errar Àlex Jiménez. Ara li toca a Andy. El llançador de l'equip, per cert, està a la banqueta. És Fran Sol, que l'any passat va fer 100% en 6 penals. Andy. El porter és Jaime. Ahí va Andy. Li va pegar en cama esquerra. El llançament, la parada del porter. L'ha parat el porter en el peu. Dos penals, dos errades. Ha llançat per el centre. El porter s'ha tirat, però ha estat espectacular en el peu i ha parat en el peu. I ara Rentero cabrejat de nou.
2: Poquetes lluç que tenim.
0: En Pol, sí.
2: I penals, no n'acertem ni uno.
0: Segon penal que erra l'Hércules en la Lliga. I Andy li està demanant alguna cosa a l'assistent. Imagine que el porter s'ha avançat. I dins de tota esta desfeta, Luis, va entrar Medi Puig.
1: Bueno, anem a veure si cal repetir o no el penal. El que sí que tenim que dir és que està tenint molta sort el Jaén, eh? Ara, en el peu, quan ja es vencia cap a un costat, ara el penal està llançat fatal, eh?
2: Sí, molt mal.
1: Fatal.
2: Molt mal.
1: La trau quasi en el genoll. Quines coses tens que contar, Clara?
3: Que tenim hora europeu amb accent valencià, on l'alacantí Héctor Álvarez, amb només 19 anys, ha proclamat campió d'Europa sub-23 en ruta a Eslovènia, i on el d'Alfàs del Pi ha atacat a 35 quilòmetres de meta, l'han neutralitzat, però ha tornat a arrencar en el tram final per entrar en solitari. Ha sigut una exhibició d'una de les grans promeses del nostre ciclisme. Héctor Álvarez, nou campió d'Europa sub-23, i des d'ací, des del punt a punt, li volem donar l'enhorabona.
1: Albacete, segona divisió, continua la victòria local del quart de la competició. Albacete 1, Eibar 0. Tornem al Rico Pérez, perquè torna a errar un penal l'Hércules, i això continua 0-0, Gonzalo Blanes.
0: Sempre és inoportú errar un penal, però sí, en un partit com el d'avui, encara un poc més. Entra Medi Puig, se'n va Manu Rico. M'ha sorprès, Toni, perquè Manu Rico és quasi intocable, però igual avui no estava especialment
2: desertat. No estava fi, no, no, efectivament. No és el Manu Rico que vam veure la setmana passada, sense anar més lluny, no? En el que va estar prou bé. Coneixem bé a Medi Puig, és un home que sí que busca forats, és un home que veu molt bé el joc interior, és un futbol... possiblement un dels futbolistes més tècnics que té l'Hércules, sobretot en el centre del camp. I bueno, a mi em pareix oportú també esta entrada, este canvi, no?
0: Estic veient Andy desesperat demanant la pilota, sí, que ganes té ara Andy de solucionar esta desfeta. Centre a l'àrea, córner, vinga. És de veres que en la segona part, poc a poc, el Jaén crec que està donant el típic pas en darrere perquè li pareix molt bo el punt. I això és el que té que aprofitar l'Hércules, que el Jaén poc a poc doni un pas endarrere, sempre sense confiances, per a una possible contra.
1: El Jaén ha tingut dos en l'inici de la segona part, sí, i jo crec que ha esgotat ja totes les seues bales.
0: Ha dit, ara ja, a sí, que no ens marquen. I després del penal, jo crec que encara ha donat un pas més endarrere. Bandi li va pegar en el córner. A veure si ha valor parat. Llançament d'Andy, molt tancat. No, és un regal per al porter. És un regal per al porter i, a més, li dona l'opció de la contra. Baló llarg. Atenció, perquè està Javi Jiménez. Hi ha que estar molt atents a esa pilota. La talla i la guanya l'Hércules.
1: La lògica te diu que quan un tio falla un penal no pot llançar la següent jugada a pilota parada.
0: Sí, perquè...
1: tens que canviar de llançador.
0: El problema és que aquí tot el tira... Mira, esta és bona. Víctor Narro! La sentada de Narro, pues córner de nou. No,
2: córner no.
0: Li ha tocat a Narro. Ja ha passat dos vegades que Narro s'entra, li pega el defensa i li torna a pegar
2: no
0: a Narro.
2: No està just fit tampoc Narro, eh?
0: Mira, ara els canvis són del rival. Va entrar el dorsal 9, que és Siveiro. Se'n va Polo. I va entrar també el Deneu, que és Moja Keita, que és un jugador molt ràpid. I el que se'n va és el dorsal 22, que és Òscar Lozano.
2: Keita. El València tenia un Keita en els 70,
0: eh? Este xic és el típic como ven, Keita, que té velocitat. El que busca ara, òbviament, Manolo Herrero, és sorprendre en velocitat a la contra. I de moment l'Hércules, que no me recordem, ha fet un canvi. Ha entrat Medi Puig per Manu Rico. Ha errat un penal anti-Escudero. I estem ja en el 67-0-0 en un primer temps... molt roïn, i un segon temps en el que ja estan passant més coses. Baló per al Hércules, per al de sempre, Rentero. Antoñín, no. És que arriba al baló dividit en poques opcions de guanyar-ho.
2: Dos penals i dos penals fallats.
0: Sí.
2: Dos més.
0: I Fran Sol, l'any passat, que va tirar el 6 i va marcar tots.
2: Que sí.
0: Crec que en el pròxim, si hi ha penal, que entre Fran Sol, per favor. Que sí, és un segur.
1: Però vaja, complicat serà, que li julen dos penals en el...
0: en el mateix partit.
1: Bueno, a ell li passarà el Dense, no? Perquè no li pot passar avui a l'Hércules.
0: De moment, atenció, ara el que tenim és el Jaén, una opció clara, menys mal que s'ha deixat la pilota darrere, el que acaba d'entrar, Moja Keita, tan ràpid que no ha controlat el baló. Andy Escudero fa el retail, la passada en llarg, que ese baló és dividit, el vol guanyar Antoñín, crec que és falta, però no passa res perquè la pilota és del Jaén. Bandi a pressionar, treta de banda.
1: Estem a 22 minuts de la fi del partit. Hèrcules 0, Jaén 0.
3: I en primera federació femenina ja hem arribat a la final del partit en esta jornada 4 entre l'Atlètic Club de Bilbao B0 i l'Osasuna femení 6. Recordem que en quant a les nostres representants jugaran demà diumenge a les 12 del matí Atlètic de Madrid B davant el Llevant i també a domicili jugarà el Villarreal femení davant l'Extremadura.
1: En esta categoria primera federació femenina on el Llevant és tercer i el Villarreal és quin. Punt a punt a punt ràdio, les 2 de la vesprada i 27 minuts acompanyant a l'Hèrcules en estes acaballes del partit perquè necessita buscar esta quarta, seria la quinta victòria consecutiva.
0: La quarta. I el dia del Sant Andreu, la quinta. Ese és el registre que volem, però avui s'està complicant.
1: El dia del Sant Andreu el partit és a les 3 de la matinada, no?
0: No, és dilluns, més mal
1: dilluns,
0: que festiu.
1: Sí. Dilluns a les 6.
0: 6 i quart.
1: I el viurem així en el punt a punt, no?
0: Per supost que
1: clar
0: sí.
1: Clar que sí, home. Tots els partits de l'Hèrcules.
0: El 12 d'octubre, que és festiu, que algú quan va a veure dilluns, com dilluns? No, és perquè és festiu.
1: És festiu, home. Ese és bon horari, eh?
0: Sí, és bon horari.
1: Un dia de festa, 6 i quart de la vesprada, és un bon horari.
0: Segur que ese dia... insistim, si guanya avui l'Hèrcules, l'entrada serà espectacular, la gent té ganes, però s'està tancant molt.
1: Cal guanyar avui, sí que
0: sí. Sí, cal guanyar perquè si no la gent comença a dir, clar, és que li falta gol a l'equip, que és evident. Baló per a l'Hèrcules, ahí està, lluitant en el mig del camp, la pilota per a Medi Puig, tocant en curt, pot ser bona, no, perquè la deixem darrere, Fidalgo té
2: cobrir.
0: No,
2: per favor.
0: Se l'ha donat mal, Andy.
2: T'has que assegurar molt més ahí.
0: Estem perdent balons sense necessitat, no? Per precipitació. Valor que el Jaén té una capacitat per eixir de darrere de la pressió, que això sí que està molt ben treballat per part de Manolo Herrero, i esgota el rival perquè l'Hércules va però mai furta la pilota. Jaume Pol, 25 ja de la segona part, 0-0. Valor per al Jaén, que no és que renuncia a l'atac, però en tranquil·litat. Valor per al porter Jaime Morillas. Jaime obre a la banda, aún controla en tranquilidad Nacho Castillo, rodellat de contraris, treta de banda. Partit està per a tindre en cert, que és el que no tenim.
1: Ah, per a prendre la decisió, eh? Jo crec que este sí que és moment, falten 20 minuts, 0-0, en prendre la decisió, no? Vull dir, traca els davanters o no?
0: Ahí está el calfant, Toni.
2: Estava mirant precisament el calfament, a veure si algú estava ja apretant en els... en estos moments, però pareix ser que per ara no es maneja res. No.
0: Pues està per a fer canvis, eh?
1: Sí.
0: Jugada de Narro, la centrada de Narro, la pilota a l'àrea, no pot rematar ningú.
2: No, per favor.
0: El baló dins de l'àrea, el remat, tapona la defensa, té sort el Jaén, eh?
2: El Escudero l'ha tingut.
0: El llançament final que se'n va a córner.
2: L'ha tingut, Andy.
0: Ha sigut una opció molt clara de l'Hércules, sí. I l'ha taponat un defensa una altra vegada.
2: L'ha tingut tant d'Escudero, perquè el millor valor més sa,
0: sí,
2: per a
0: ficar-lo
2: dins,
0: era...
2: li ha caigut a Escudero en la part de la cama esquerra.
0: Era con l'acció, sí, és córner, sí, era con l'acció de la setmana passada, no? Que Alex falla el penal i després marca el gol. Córner per a l'Hércules, però està segur clara, eh?
1: Sí, sí.
0: I de nou taponant la defensa del Jaén, que està salvant el porter. Mira, ara va Narro en el córner. El llançament de Narro, la pelota al punt de penal, Rentero! Eixe balón salva el defensa i fora! No pot ser! Demanen penal! El àrbit diu que no. Una altra vegada el defensa salva el gol. I està dient Rentero que són mans, està mirant la banqueta de l'Hércules, però crec que no van a reclamar la revisió. Una altra ocasió de l'Hércules...
1: No me queda una, a l'Hércules.
0: Sí, per això no, si no està clar no van a demanar, però és que de nou un defensa, Luis, és el que salva el gol.
1: Sí, sí. La cabotada era boníssima.
0: Sí, Rentero.
1: Pues mira, pot ser penal, eh? Pot ser, perquè jo crec que té el braç una miqueta obert, el braç dret, la cabotada pica en terra.
0: Pues mira, jo crec que no la demanen, Luis, perquè ja han demanat una.
1: És que saps què passa? Que estava girant-se i... voluntari, des de luego, no és.
0: Finalment res, han decidit sí. Que continua el partit. A veure esta acció de Samu. Se'n va de un, se'n va de dos, se'n va de tres.
2: No, tens ahí a Escudero. No.
0: Sí, Andy estava sobres, o sea, i Samu s'ha emborratxat de valor. Falta regalada per el àrbit, perquè no és falta, de Iago Cantero. I tenim canvis. Toril i Oben són ofensius, eh? Ara sí. Doble canvi en el Hércules. Entra Toril.
2: Escudero se'n va.
0: I se'n va Andy. Aplaudir per el públic.
2: I Antoñín per...
0: I Antoñín. Pues lleva a Andy i Antoñín, que poden dir que són dos també de perfil ofensiu. Entra Oben, jugador de banda, i entra Toril, que és un davanter, més davanter centre.
1: Bueno, tampoc, tampoc són massa ofensius els canvis,
0: no,
1: eh?
0: No. Jugador per jugador.
1: Això és, sí.
0: Oxigen, però no més. Entra en el Jaén, Body,
2: pues
0: i
2: sí.
0: L'altre jugador és Diego. Doble canvi al Jaén, que ja porta 4.
2: Jo haver vist millor traure a Narro que Andy. Andy estava més actiu ara, després d'haver fallat. No?
0: Sí, i estava en ganes.
2: Estava,
0: no?
2: Estava molt...
0: Enrabietat. A veure, ara Oben a on es situa. Crec que la banda dreta, la de Andy, efectivament. I Narro continua a l'esquerra. Centre del Jaén, opció clara fora. Pues ara ha perdonat el Jaén. És de veres que en la segona part sí que hi ha opcions, eh? De uns i d'altres. El tir era molt clar i s'ha anat per damunt del travesser.
2: Sí.
0: Ja podem dir que els dos equips, clar, la més clara és la del penal, i l'Hércules ha tingut alguna, pot ser més que el Jaén, però els dos equips han tingut opcions en la segona part, Toni.
2: Sí, no, sí que és de veres que l'Hércules estava més alegre ara, després d'haver fallat el penal, estava molt més actiu, per això dia, estava veient gent a Andy, a més amb moltes ganes i a més en realitat, era un, no sé si, des del qual que veig més inactiu és a... és a Víctor Navarro, no?
1: En segona divisió s'aplega la mitja hora de partit en el Belmonte, continua victòria local Albacete 1, Eibar 0.
0: Així també estem en la mitja hora, però de la segona part hi haurà afegit llarg 0-0 entre Hércules i Jaén. Baló per a... qui? Pues per a l'Hércules, diu l'àrbit. Entreta de banda, eh? A veure si Oben troba el camí, que té molta velocitat. Medi Puig, Rentero, Javi Jiménez. Baló per a Víctor Narro, li dobla Javi Jiménez. Víctor Narro no el veu o preferís jugar ell per el centre. Medi Puig, el canvi cap a Oben. El control d'Oben que en el cap. Isaac, set a l'esquena. Pilota per a Rentero. Rentero per a Fidalgo. Fidalgo per a Rentero. Rentero per a Iago Cantero. Està obert Javi Jiménez a banda, però Iago Cantero no el veu clar. El veu tan poc clar que toca per al porter. Això desespera un poc a la grada. Sandro Blasic para el joc i a veure què fa. Toca bé, té criteri. Vinga, aquesta pot ser bona. La pilota per a Samu, que se'n va de un, que se'n va de dos, que entra a l'àrea i la para el porter en el peu. Quina parada. Quina parada de Jaime. No vol entrar la
2: molt
0: pilota.
2: Molt bona incursió de Samu, eh?
0: Molt bé, Samu, sí. Volia el seu tercer gol.
1: És el Pichichi, no?
0: Sí, sí, dos gols. Correcte. L'únic que ha marcat dos gols, Samu, el lateral dret. Ahí va, la centrada de Samu, la pilota al área, el remat, fora. Está ara l'Hércules treballant el partit.
1: Sí, ara se ho mereix ja.
0: El valor de Samu l'ha salvat en molt de criteri Jaime, que ha aguantat bé. Però és que en l'opció anterior que Andy ha tingut la possibilitat de marcar, també la pilota ha acabat en córrer en una molt bona estirada de Jaime. El porter del Jaén comença a ser protagonista. Així tots els porters són bons.
1: Ah, inclús Blasic, eh?
0: Sí, Blasic, el que més. Pilota llarga que va a guanyar el Jaén, que recuperarà Fidalgo, Medi Puig, ahora ahí en el centre del camp. Ara jo estic veient al Jaén en dubtes. Pilota per a Oben. Medi. El argelí toca en banda per a Samu. Samu per a Medi Puig. Este en curt per a Rentero. Rentero per a Cantero. Javi Jiménez.
1: El Jaén ja només defen.
0: Sí, sí. El que pasa es que en alguna conta te puedo sorprender, pero sí, ahora ya es el Hércules. Fidalgo, no se anima al tir. Medi Puig per el centre. Oben que està desesperat. Ahí, rep la pilota. Vinga, encara, que tens capacitat. Ahí va Oben, que en el 1 contra 1. A prop de l'àrea. No el veu clar. Medi Puig, la centrada de Medi, al segon pal.
2: Oh.
0: No, no pot fer res, Narro. Que no sé si volia el dubte entre controlar o centrar, ni una ni l'altra. Treta de banda per al Jaén.
2: Sí, ha volgut centrar de primeres, però no, l'ha errat.
0: 33 de la segona. L'Hércules ha fet dos finestres i tres canvis. Per tant, encara pot fer dos canvis més. Al Jaén li resta un. Recupera molt ràpid Medi Puig. que té que jugar este equip. El llançament de Medi Puig, esa pilota dividida, la guanya el Jaén. La pressió és bona de l'Hèrcules. Torna a ser ara el Jaén un equip en capacitat per aixir de darrere tocant. Això el fa molt bé el conjunt de Manolo Herrero. Bona recuperació de Narro. Aplaudís el públic. Ahí està Narro. Àlex Jiménez està en banda. Continua Narro. Falta clara. Falta clara. Ara Àlex Jiménez, a l'entrar Toril, té més mobilitat perquè Toril és un davanter més davanter centre, podem dir. I és Àlex Jiménez el que ara està basculant un poc a la banda esquerra per ajudar a Narro. No està Andy, així que no serà ell a partir d'ara el que llance les accions a valor parat. Quan no marques, que ràpid que va el temps. 34 sí. De la segona. Resten 11.
1: Hèrcules 0, Jaén 0.
0: Si haguera marcat l'Hèrcules seria el contrari. Seria llarguíssim el que resta. A veure si passa. Medi Puig és el que li va pegar a la falta. També té qualitat en la cama. A veure per què. Ara ja 4 de l'Hèrcules en fora de lloc. Hi ha que donar un pas cap arrere, si no el gol no valdrà. Pilota de Medi. La pilota és mala. Directament a la defensa del Jaén. I ara Medi, que no es complica perquè està pressionant. Bé. Toca per a que torne de nou l'Hèrcules a construir. Pilota per al porter que juga en Speus B. Sandro Blasic, que tampoc es passe. Baló llarg de Sandro Blasic, que havia guanyat metres. Està buscant ahí Toril, el baló dividit. A veure, Toril pressiona, diu córner. I què diu l'auxiliar? Treta de porta. Jo crec que sí havia rosat en el jugador del Jaén. Però l'àrbit i l'auxiliar diuen que no.
1: Se li han escapat dos, tres córners al, sí, a l'Hèrcules per això, eh? Per...
0: Sí, dos de Narro que han correcte. I este jo crec que sí era córner, però bé. L'àrbit diu que no i l'auxiliar també de veres que estava bé situat, l'haurà vist.
1: No és casual l'àrbitre, no.
0: No, no.
1: No ho és, no.
0: Deixa jugar, no xiula moltes faltes, però no, no, casual.
1: No, però hi ha àrbitres en aquesta categoria que veiem, sí, sí, tot per a l'equip de casa. Era córner, eh?
0: És que jo crec que sí que Toril, de fet, es para perquè tenia clar que era córner.
1: Li toca ahí a Pol en la zona abdominal i hauria d'haver sigut córner.
0: Pues la pilota espera al Jaén.
1: Però està d'esquenes a l'àrbitre, clar.
0: Sí, era acció de l'auxiliar, està sí, clar. Però l'auxiliar ha dit que no. Eixa pilota se n'anirà treta de banda per a l'Hèrcules. A veure, Samu Vázquez. Per a que isca la pilota des dels centrals. Cantero i Rentero. Este per a Javi Jiménez. Javi Jiménez tocant en curt per a Fidalgo. Àlex Fidalgo. Que toca per a Medi Puig, que sempre li dona eixida a l'equip. Baló en banda per a Oben. Isaac, no el veu clar de moment, no ha fet cap opció. De fet, el slalom l'ha fet Samu Vázquez. Jugada de l'Hèrcules, molt complicada. Oh. Falta clara, eh? Diu que va a baló Jaume Pol. Si vas a baló, però te portes també el jugador per davant, eh?
2: Tot per davant, sí.
1: Així només ataca l'Hèrcules.
0: Sí, sí. Ara falta tindre encert i un poc de sort, perquè ja quan arribes al 81 fa falta un poc de fortuna. Isaac Oben. Ve Víctor Narro i li va pegar Narro. La tanca es situa ahí en la posició adequada. I anem a veure, perquè de nou a Valopa. En la segona part hi ha moltes faltes a favor de l'Hèrcules en este perfil. Laterals no han aprofitat cap. Alça el braç, sempre un braç. Víctor Narro. Val, mare meva, en curt cap arrere. Jo esto no el tinc clar. Eixe baló anirà directament a treta de banda. No, fora de lloc.
2: Té rematadors, no sé per què fas esta
0: no jugada. Se pot tirar pillor una falta.
2: Té rematadors,
0: eh? Clar, Víctor Narro no sé
2: tota
0: què volia.
2: Tota la gent dalt.
0: Tens una falta lateral no, i no toques la pilota per al central.
2: No ho entenc.
0: En fi, al públic tampoc li ha agradat, eh?
1: No esteu en el futbol modern.
0: Ja, correcte. La pizarra, ¿no? Y que sí, el técnico se senta y se posa al segón. Sí. El otro día medía Juliano, sí, eso de que el segundo, Arsenio, se le posaba el segón de PU y él sentaba en un segón. Pero ve, es una altra lliga. Baló de Oben. Dividit en el mig del camp, el guanya el Jaén. Pot ser perillós, ¿eh? Porque ahora hizo la contra, el conjunto andaluz. Pero ahí está, como siempre, Medi primer y Rentero después.
2: Rentero es el mejor jugador que tiene el Hércules.
0: Víctor Narro, no es fuera de joc. Controla. A veure què inventa. La centrada no és bona perquè és per al defensa.
2: Era fora
0: i
2: de
0: fora de lloc.
2: Sí, era fora
0: Toril
2: de lloc.
0: Viu en fora de lloc. Sí, és un problema. És un davanter tan posicional que té que estar més atent. Recordem que Toril l'any passat va marcar 4 gols en 3 partits i després es va lesionar. I tots estan esperant a ese Toril. Però clar, el problema és que Toril no ha jugat cap en pretemporada perquè la lesió no el deixa entrenar
2: i solde,
0: al 100%.
2: I solde.
0: Pues és una magnífica notícia.
1: 7 minuts per a la fi. 0-0 en el Rico Pérez.
0: Recordé, Luis, que Solde va eixir davant el Múrcia i es va lesionar. I que eix d'una lesió d'un any. I per tant, hi ha que anar en tranquil·litat en Solde.
1: Pues això, 7 minuts està bé.
0: Sí, per això li va donar poc a poc per a que vagi entrant. Baló de l'Hércules, Medi Puig, se'n va de un, de dos, de tres. Vinga, Narro. Narro per a Medi, la jugada pot ser bona. Medi espera, centra, però aquesta centrada l'ha eixit molt curta. I fora de lloc, una altra vegada, l'auxiliar també està en ganes. A veure, perquè és doble canvi, entra també Fran Sol.
2: Sol també.
1: Era clar el fora de joc.
2: Se'n va Narro.
0: Sí, no? Se'n va
2: i Àlex.
0: Àlex Jiménez. I entra Fran Sol. Este canvi podem dir que és davanter per davanter. I se'n va Víctor Narro, correcte. I entra Sol de Vila, que rep una ovació tancada de l'estadi. Que ganes té la gent de veure a Oriol Sol de Vila damunt del terreny de joc. Bueno, i nosaltres també. És un jugador diferent i va ser clau en la primera temporada en Primera Federació. En la segona no el van disfrutar perquè el dia del Villarreal B, que va fer dos gols, doblet, ese dia es va lesionar per a tota la temporada. Jugada de l'Antequera i treta de banda, perdó, del Jaén i treta de banda per a el conjunt andalús. Li han aplaudit per
2: Fran
0: Sol, sí, que ha eixit a defensar.
2: Un futbolista que va estar a punt d'anar-se en el mercat, sí, en últims dies de mercat.
0: Villarreal B, que va fer dos gols, doblet, i ese dia es va lesionar per a tota la temporada. Jugada de l'Antequera i treta de banda, perdó, del Jaén i treta de banda per a el conjunt andalús. Li han aplaudit per
2: Fran Sol,
0: Fran Sol, sí, que ha eixit

0: 35, 40 de la segona, punt a punt, 0-0, errada no forzada del Jaén.
1: Gràcies pel regal,
0: Bueno, ara a Javi Jiménez li han posat la mà davant quan ara va posar la teta de banda. En altre partit es groga i s'acció, però bé. Pilota per a Javi Jiménez. Està demanant ahí la opció per banda. O ben que s'ha vingut a la banda contrària a la centrada al punt de penal. Pot ser...
1: No.
0: No.
1: Ui.
0: Demana penal, el davanter de l'Hércules. Però el que di a Luis, que te xiulen dos, és complicat,
1: sí,
0: I ara li ha xiulat una falta a l'Hércules, que no és... I bueno, no va haver revisió ni res d'això. En un valor dividit en el que ha estat a prop ahir Fran Sol. Jo crec que no és res. I de fet no passa res. Continua el partit.
2: És que l'acció és molt semblant.
0: Sí.
2: La del... Dins l'àrea on demana l'Hércules penal. I esta, en la recuperació de pilota de l'Hércules, on assenyala falta a favor del Jaén.
0: Clar, correcte. Una sí i l'altra no.
2: Això és. El tema és este.
0: És el que ha enfadat al... al públic.
2: Però és ara... una és dins l'àrea i altra fora. Jo reclamaria esta,
0: Però no el van a reclamar per culpa del tema de no quedar-te sense reclamació, però té que ser molt clara, per a
2: el
0: reclamar.
2: Tema és que el davanter de l'Hércules ha xafat el baló.
0: Sí.
2: I després el jugador del Jaén és quan li pega la patada, però clar, ja estava sense opció de continuar amb la pilota.
0: És de veres que Fran Sol, al contrari que Rentero, no ha anat a la banqueta a dir demana, s'ha alçat i fins i tot li ha donat la mà al jugador del Jaén.
1: Què ha passat? Targeta Rojo?
0: Roja directa a un jugador de l'Hércules.
1: A Solde?
0: Mare meua, a Solde Vila, però de veres...
1: No, diu, Solde demana la...
0: És que sincerament, que l'àrbit s'ha precipitat,
2: sí, no? Sí, no pot ser.
0: Que ha interpretat l'àrbitre en aquesta acció. És un valor dividit que vota.
2: El jugador de l'Hércules fa la passada, Qui toca la pilota és el jugador de l'Hércules. Venia la pressió,
0: clar.
2: El del Jaén.
0: Però com roja directa. El jugador del Jaén, clar, es queda en terra com si... Bueno, igual està lesionat, que no dic que no. Però que mala sort que Solde siga expulsat.
2: Quan estava ahí jugant la pilota.
0: Sí, sí, i a part que portava dos mesos entrenant per a tornar al camp.
2: No, no.
0: La demanen, la demanen.
2: Sí, no, això és d'un tio que no ha jugat a futbol en la vida.
0: El problema és que ara té que rectificar la seva pròpia decisió.
2: Clar, no, el tema és que probablement el frame parat siga de roja.
0: Clar, perquè sí que toca, no?
2: Però és que és el jugador el que fa la passada. Tu no pots fer una passada i que el teu peu es quede quiet.
0: Clar.
2: Té que avançar en la direcció del baló.
0: Sí. Moja, el jugador del Jaén està recuperat,
2: No.
0: I l'àrbit va a veure l'acció. El que passa és que estem en el de sempre. Joaquim Béjar ara té que rectificar la seva decisió. I això només el fan si és claríssim que han errat. Però ja seria mala sort, Toni, per a Solde.
1: Sí,
0: ja no per el fet de quedar-te en 10, sinó
2: clar,
0: també per...
2: La imatge parada és roja, però és que... vaig a dir una barbaritat, però clar. Qui posa el peu... davall dels tacs del jugador de l'Hércules és el del Jaén.
1: Sol de tot el baló,
2: No, no, clar, ell fa la passada. I el seu peu continua. I qui mou el peu és el jugador del Jaén.
0: No, però l'àrbit, el que tu dius...
2: No, però si veus la imatge parada, roja.
0: Clar. L'àrbit ha interpretat que Sol de deixa la cama molt alta.
2: I no és desdiu, no?
0: No. Roja. A més, ràpid, L'ha vist,
2: sí,
0: el que tu dius. Li han posat la imatge parada.
2: Clar, la imatge parada,
0: veu
2: roja,
0: que el contacte és ahí i ja està, roja. Pues ara canvia tot. Es quedem en 10.
2: Pues res, a defensar el punt.
0: Clar, el afegit serà molt llarg i perdem a Solde, que no estarà davant el Sant Andreu, i ja veurem, Perquè este perfil de rojes directes pot ser dos partits, de sanció per a Solde. Es perderia Sant Andreu i Algeciras. Que mala sort per a Solde, de veres, sí. Després d'un any lesionat, el dia del Murcia ahí si es lesiona i hoy we is i l'expulsen. Falta del Jaén, perillosa la pilota a l'àrea. No arriba ningú a rematar, menys mal. Treta de porta.
1: Bueno, canvia l'objectiu, Jo crec que
0: ara
1: que pensar en amarrar el punt.
0: Per derrar un penal i de que t'expulsen un jugador, el millor ja és que no passen més coses negatives en el partit,
1: Sí.
0: A veure, perquè estem ja perdent del delegat i del quart àrbit. El delegat és Dani Barroso i el quart àrbit per a veure l'afegit que va ser Luis Llarch.
2: Sí, no, segur, entre el problema
3: no
2: de la...
3: No més llarg que el de les xiques de 14 minuts, no?
2: No, bueno, no serà tant,
0: però...
2: Espera.
0: Pues mira,
1: sis
0: per minuts, a mi sí. Le fa un favor a l'Hércules.
2: Curtet, sí.
0: Perquè han passat moltes coses,

0: per lesió per a este encontre. Tampoc està, bueno, tampoc està, no, sí que està Iago Parente, està mirant perquè esta setmana no ha entrenat, ha estat tota la setmana amb el primer equip, però està en l'eix de la defensa. El Lorca Deportiva acudeix així també amb la última victòria com a un flador d'ànims i de moral per al conjunt murcià, amb Ernest en la porteria, línia 4 en Alain García, Sergio Monterde, Marc García i Antonio Sola, al centre del camp per les bandes Quique Carrasco i Javi Pedrosa, en l'eix Dani García i Juanma Bravo, un jugador que té moltíssima qualitat i les últimes temporades les ha jugat a l'Alcorcón, i davant estan Jesús Ruiz i Naranjo. Anem a veure què surt, són 3 victòries consecutives que són paraules majors, és la primera volta en la història que el filial albinegre aconsegueix 3 victòries consecutives en esta categoria, 9 punts consecutius i davant un rival molt exigent amb una mitja d'edat molt alta. Així a Gaetà Huguet tenim aproximadament 19-20 graus de temperatura, el salt ras, i hi ha els dos equips escalfant perquè en apenes 45 minuts arrencarà el partit entre el Club Esportiu Castelló B i la Lorca, i el Lorca Deportiva, un partit que arbitrarà un col·legiat de Lleida, Albert Manrique Tomàs.
1: Este grup 3 de segona federació encapçalat pel equip de la Nucía amb 12 punts, 9 per al Castelló B, 9 per al Castellonense, 8 per al Intercity. Són els 4 equips que encapçalen el grup. I en tercera federació, el primer partit de la jornada es juga en el Arco. Allí s'enfronten el Soneja i l'Espanyol de Sant Vicent, dos equips de la part baixa de la taula de la classificació. Toni Galindo, Soneja, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, Urrutia, don Luis, ¿qué tal? Volvo a la vesprada. Bueno, así desde el Alpa Lancia, un estadio y el Arco que está literalmente clavado dins de la montaña. Estem entre Armelers, Garroferes y Oliveres. El paratge és fantàstic, és espectacular. I com dies, bueno, és un duel que enfrontarà dos equips de la part baixa de la taula classificatòria. El Soneja ocupa el lloc número 14 amb 4 punts. Busca una victòria per tratar de pegar una espenta cap amunt i no entrar en el lloc on cap equip vol estar. I és precisament on està l'Espanyol de Sant Vicent, que és en el lloc set, en zona de descens, està amb només 2 punts. L'equip alacantí, que no coneix la victòria en el que portem de temporada, no obstant, la Soneja pues, ha sumat una victòria i una derrota així en el seu estadi, en el estadi de l'Arco. Ja tenim 11 inicials, tenim el Soneja per part de l'equip local, de l'equip que entrena Carlos Ortiz, plantejat un 5-3-2 amb Dols en la porteria, d'esquerra a dreta defensa per a Alcolea, Torregrosa, Penedès, Xus i Fran, mig del camp per a Tàrrega, Iker, extrem esquerrà, Amaro, extrem dretà, Dylan, i davant, Freddy. Per part de l'Espanyol de Sant Vicent, Jaime Pérez ha plantejat un 4-4-2 amb Fluixà en la porteria. Defensa de dreta, esquerra, de 4 per a Caleb, Jorge, Dano, Forni, mig del camp per a Fraile a la dreta, Barre a l'escala, a l'esquerra, en mig del camp per a Ayala, Amet, mitja punta Borja, i davant estarà Pres. A les 4 de la vesprada arrencarà este duel de dos equips de la Comunitat Valenciana, així a l'estadi de l'Arco, entre el Soneja i l'Espanyol de Sant Vicent. Ho contarem tot així, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
3: I també anem a parlar d'hoquei hierba en la divisió d'honor A. Està en xoc esta tercera jornada de la Lliga per al Carpesa, que està jugant des de les 3 de la vesprada al camp de la Terrassa, i de moment bones notícies per al conjunt valencià, que mana per 1-2 i busca una nova victòria en eixa històrica primera temporada en la màxima categoria de l'hoquei herba nacional.
1: També acaba de començar a les 3:30 en waterpolo, el partit del waterpolo Túria, primera divisió femenina, en la piscina del Club Natació Barcelona. Recorden, en esta categoria ha guanyat el seu partit el Club Waterpolo Elx, 12-9, davant de l'equip del Dos Hermanas. Segona divisió, continua la victòria armera en La Mancha, Albacete 1, Eibar 2, definitiu d'ahir, el Dense 4, Oviedo 1, per a les 4:15 el partit entre l'Almeria i el Burgos, a les 6:30 dos partits, Sabadell, Andorra i Cádiz, Leganés. Ja per a demà no hi ha partit en la nit perquè no volen fer coincidir un partit de segona divisió en l'encontre de la selecció espanyola en el Carro Star Tire d'Oviedo. Ja per a demà, a les 2 de la vesprada, l'encontre entre la Real Societat B i el Granada, a les 4:15 en el Molinón, el partit entre l'Sporting i el Celta Fortuna, a les 6:30 de la vesprada també dos partits, el que serà el nostre gran partit de la jornada, el Castelló, que sembla que una volta més estarà obligat a guanyar per a continuar al liderat de la classificació, que rebrà el Ceuta, una ovació enorme de segur demà de Castalia per a el Ceuta i per a l'equip que tan malament ho està passant en este tram de la temporada. I també a les 6:30 el partit entre Las Palmas i Valladolid. A les 9 es jugarà el Girona-Mallorca i deixa la Lliga per a dilluns l'encontre entre el

0: Córdoba i el Tenerife.
1: I en la Fórmula 1 ha tornat a rugir a Sepang els motors 9 anys després. En el circuit de Malàisia acull este cap de setmana el Gran Premi de Bahrein, traslladat des de Sakhir, recuperant ara en esta setzena cita del Mundial. I avui Max Verstappen ha manat de principi a fin la classificació, ha marcat el millor temps en Q1, Q2 i Q3 i la primera pole de la temporada. Ha deixat a Lewis Hamilton a quasi 3 dècimes, mentre que Hadjar ha sigut tercer, encara que una sanció de 5 posicions el farà eixir 8è. Així que Antonelli puja al tercer lloc de la graella per davant de Leclerc, Norris i Piastri, i més arrere els espanyols Fernando Alonso eixirà en la posició 12a, Carlos Sainz 13, i demà la gran cita, 56 voltes a Sepang i una carrera a les 9 del matí, hora peninsular així en Espanya.
0: Així que els donarem a partir de les 12 en el punt a punt el resultat d'esta carrera, d'esta nova cita de la Fórmula 1. Estaven supercontents, els seguidors de Fernando Alonso, perquè havia acabat el 13.
1: Sí, és notícia, no?
0: Sí, sí, en la classificació. En fi,
1: pues no es retira mai, Alonso.
0: Sí, sí,
1: no.
0: és el que tenim. En fi, dàmenos per a les 4, per a que comence el futbol en viu. Alguna novetat en Gaeta Huguet, segona federació per al Castelló Mallorca, Juan Ferrocà?
2: Caminant, els protagonistes ja s'han retirat dels vestidors a rebre les últimes instruccions i, com te deia, en apenes 10 minutets arrencarà el partit d'ací entre el Castelló B i el Lorca.
0: 15 minuts més tard, mateixa categoria, l'Elx Il·licità, UCAN Múrcia, Javier Vicente Lozano.
3: Així estem, ja tenint els 11 confirmats per part de l'Elx Il·licità, jugarà de nou en baix espals, Nicolás Salvador, Eloy Moreno, Antonio Martínez, Nicolás González, Juan Piera, que torna al 11, Álvaro Miralles, Álvaro Tamargo, Alejandro Campos, Dani Nieto y Salva Juárez. Y por parte de UCAN Múrcia, Alex Lázaro, Mirapeix, Juanan Charraf, Carrillo, Alberto Soro, Karim, Alex Fernández, Julio Iglesias, Paco Torres y Aitor Puñal. Són les 15 hores i 52 minuts, aixina que un poquet més de 20 minuts i començarà, sí, com diem, en el Déu Quiles, l'Elx Il·licità UCAN Múrcia.
0: Tercera federació en el Camp de l'Arco, a 9 minuts per a que comence el Soneja Espanyol de Sant Vicent, Toni Galindo.
2: Ja s'han retirat els dos equips als vestidors, així que en uns minuts ja estaran així per a començar el partit. S'ha posat en marxa un aspersor que posa en perill la meva integritat i la de l'equip de retransmissió de Punt Ràdio, així que cuidado, anem a veure què passa. Així que res, en 9 minuts, 8 pràcticament, arrencarà este duel així a l'Arco entre el Soneja i l'Espanyol de Sant Vicent.
4: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
6: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
4: A Punt Radio. A l'Alt Maestrat, 101.3.
7: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: I anem a parlar d'aigües obertes en la Copa d'Europa, perquè l'oratge ha sigut protagonista a Barcelona, on s'ha hagut de cancel·lar l'última etapa de la Copa d'Europa d'aigües obertes. Les proves masculina i femenina de 10 quilòmetres havien començat al migdia, però una forta tempesta elèctrica ha obligat a l'organització a parar-les poc després de les 12:25 i a traure tots els nedadors de l'aigua, i entre les participants estava la valenciana Àngela Martínez, que havia pres l'eixida a les 12:15, i la cancel·lació d'eixa Copa d'Europa, amb dos de les quatre etapes suspeses per causes meteorològiques, la de Xipre i esta de Barcelona.
0: Bé, ja és mala sort, que trien el dia una miqueta millor per a el que resta de temporada. Estem ja en l'últim minut en segona divisió, en el Carlos Belmonte. Al descans guanyava l'Albacete, però és l'Eibar que ha pegat la volta al marcador i està guanyant 1-2 l'Albacete. Cuer d'esta segona divisió, ho està tractant per tots els mitjans, però no hi ha manera de superar una defensa i sobretot un porter de l'Eibar que està fent un partit realment extraordinari. Ja dic, últim minut de partit, continua el marcador de Albacete 1, Eibar 2. Ahir, victòria en segona divisió de l'Eldense, que va superar per 4-1 l'Oviedo en el Pepico Amat. Excel·lent la victòria de València Bàsquet en l'Eurolliga, que va superar el Villarban per 13 punts, 92-105, i que demà tindrà que jugar de nou, farà a Saragossa en la segona jornada de la Lliga ACB. En futsal, el nostre representant en primera divisió, el Servigrup Peníscola, quan fa el tercer l'Eibar, per a tancar el partit en la última jugada, Pejiño acaba de fer l'Albacete 1, Eibar 3, i els seus ni ho ha celebrat, i els seus companys ràpidament se'n van cap a ell per a dir-li que se'n vagi a celebrar-ho amb els seguidors, que d'Eibar i Albacete hi ha una tiraeta, eh? Així que han anat a celebrar-ho amb ells. Dia que ahir el Servigrup Peníscola va caure 4-3 davant del Illes Balears en futbol sala, i en tenis taula l'Alacant va perdre 2-4 davant d'Olot en la jornada de la superdivisió masculina de tenis taula. En la matinal d'avui, en futbol de primera federació, l'Hèrcules ha empatat 0-0 davant del Jaén. El waterpolo Elche en primera divisió femenina ha guanyat 12-9 l'equip de dos hermanes. En este moment està jugant el Carpesa en la divisió d'honor d'hoquei herba davant del Terrassa. A les 3:30 ha començat en waterpolo el partit del waterpolo Túria en la piscina del Club Natació Barcelona. I també ara a les 4 de la vesprada va començar en rugby l'encontre de la divisió d'honor Elite, que va afrontar el Sant Cugat davant del València Rugby Club. També a les 4 en voleibol Superliga Masculina 2, el Family Cash Xàtiva, que juga en Lleida. Així que tot l'interès queda en els partits de futbol.
8: No recordo mal, el último partido ahí de 8.
0: Castelló, 4 de la vesprada, Castelló, Mallorca. Ya están los jugadores en el terreny de joc, Juan Farroca.
9: Encara no tardaran molt. El que passa és que ara estan regant, i això és un perill públic número 1, perquè damunt bufa el sol de la platja cap a la muntanya i tots els que estan a la tribuna ja estan tots mullats, i ara toca ficar-se en marxa les persones que estan davant els mitjans de comunicació, i també hem tingut que tapar tots els aparells. Però a mi encara no han sortit els protagonistes, que ara pues, no res, un parell de minuts o tres per a que surtiguen, i dos o tres més per a que arranque l'encontre.
0: Quan conclou el partit en segona divisió, Albacete 1, Eibar 3 és marcador definitiu. L'Eibar que es col·loca en la classificació amb 21 punts, supera en 2 al Castelló, ja dic, obliga a l'equip albinegre a guanyar demà el Ceuta, mentre que l'Albacete va a continuar com a quart de la competició.
1: I volia fer un apunt de xarxes socials en quant a l'Eldense i l'efecte Messi, perquè estava pues, espigolant un poquetet, no?, en les xarxes, i la veritat que després d'aquesta imatge que va compartir ahir Leo Messi seguint el partit des de la distància, la repercussió ha sigut enorme. El seu compte d'Instagram, el de l'Eldense, tenia al voltant de 140.000 seguidors, i poc després de la publicació, i només podríem dir que 12 hores després, perquè encara no ha fet ni les 24 hores, ja van per 210.000 seguidors, és a dir, ja s'han doblat quasi els followers. Veurem en estos primers dies, en la primera aparició de Messi, com va, no? Però des de luego que és un boom per a la ciutat del...
0: 70.000 seguidors en 12 hores és el boom Messi, boom mundial, no? El que hi ha al voltant de l'Eldense i la seva nova propietat.
1: Que tens ganes de veure-lo un dia.
0: Sí, vindrà, segur que vindrà. Tercera federació, tot apunta en el arco, Toni Galindo.
2: Ara tenim el trio arbitral amb els dos capitats, estan triant en quin camp juga cadascú. Bueno, estava escoltant a Juanfran Roca, quantes coses té en comú el món del futbol. Unes persones molt de perill, i posant en això, mai millor dit, el perill als periodistes, als aficionats i als aparells, l'aigua que no ve de sobra ara en les vesprades de dissabte. Bueno, pues ja tenim així, a l'esquerra jugarà el Soneja, l'equip local, tot de taronja, a la dreta jugarà l'Espanyol de Sant Vicent, tot de blanc, així que falten ja escassos minuts perquè arrenca el partit així a l'estadi de l'Arco, i també tenim per així personatges del futbol clàssics. Estava per així Edu Ariza, que és tot un clàssic del Gandia dels anys 80. Ha vingut a saludar al Punta Punta Punt Ràdio. També li manem la salutació.
0: Per cert, Toni, que parlant del Gandia, avui, no sé si és avui o demà, hi ha un superclàssic en Lliga Comunitat, Alzira-Gandia.
2: Alzira-Gandia, avui.
0: El partit que juga este cap de setmana, ja dic que és un superclàssic del futbol valencià i que, per desgràcia, el tenim en Lliga Comunitat.
2: Luis, tu et recordes, no?, l'època en què aquests dos equips jugaven en segona divisió B,
0: I en segona A, l'Alzira, també.
2: En segona, sí, mare meva, o sea, m'estàs fent una sessió de remember, de pronte. Bueno, dos clàssics, que està a punt d'arrencar, arrenca, sí, el partit. A l'estadi de l'Arco de Soneja, no, ha dit què? Què ha passat així? Ha dit, mira, que havia travessat un jugador del Soneja abans d'hora a territori comanche, a territori contrari. I així, ara sí, arranca el partit a l'estadi de l'Arco. Arranca així els primers 45 minuts. La té la possessió de l'equip de la Soneja, que la juga aquí Torregrosa. La Torregrosa que la tira cap al Colea. Està jugant així ja el partit, este partit corresponent a la quinta jornada de la tercera federació. Recordem, el Soneja, que és el 14 en la categoria, en la classificació, amb 4 punts. El 10, l'Espanyol de Sant Vicent, que ocupa posició de descens, així que ja roda la pilota, 30 segons de partit, a 0 en l'estadi de l'Arco de Soneja.
0: Empat a 0 al marcador, tenia pressa l'àrbitre abans d'hora, abans de les 4, abans dels giulis de les 4 de la vesprada, ha començat el partit. Comença també en segona federació el partit en el Gaeta UB, Juanfra?
9: Encara no, estan en el passamans famosos, ara s'ha de fer el sorteig de capitans, encara quedarà un parell de minuts perquè s'ha endarrerit una mica el començament d'aquest encontre.
0: Així que encara per començar el partit ens quedem en els primers compassos del duel valencià de tercera entre Soneja i Espanyol de Sant Vicent.
2: Ahí lo juega Iker, que la tira cap a la dreta, cap a Fran. Fran que mira cap a la zona de defensa. La pilota és per a Xus, que l'envia cap a Torregrosa. Torregrosa que avança metres. Està a punt de travessar la divisòria. Mira cap a l'esquerra, però mira, la combina amb Tàrrega. Tàrrega García. La dona per a Amaro. Amaro que la tira cap a darrere. La pressió és brutal. De pres, vaig millor dir, la pressió de pres. Ahí tenim el jugador que la persegueix la pilota, però tranquil·lament. El Soneja que la tira cap a darrere, cap al seu porter. Dols, que ja la posa en marxa. L'envia per a Xus. Per a Torregrosa, Torregrosa per a Xus. Xus, que tranquil·litza l'acció, alça el cap, i tenim a dos companys desmarcant-se, efectivament, la tira cap arrere. Ara és la pilota per a Dylan, que fa el retall, se'n va de 1, se'n va de 2. Ahí la controla, la juga, que continua Dylan des de la frontal, vol retallar, dins l'àrea, retalla, gol! Gol! Golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs! Dylan! Dylan, que agafa la pilota, se'n va de 3 quarts, se'n va de 1, se'n va de 2, se'n va de 3, continua amb la pilota, entra dins l'àrea, llança i la clava a l'esquerra de Fluixa. Marca el Soneja, marca Dylan, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 0.
0: Gol matiner per a l'equip local, marca el Soneja el gol de Dylan, minut 3 de partit, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 0. Segona federació, con passos inicials del partit del filial del Castelló, Jofra.
9: No tardarà molt perquè ja s'ha fet el sorteig. Traurà el Club Esportiu Castelló des del centre del camp, l'àrbitre que ha ficat el baló ja al mig del terreny de joc, i no res, quan els jugadors del Castelló acaben de fer ese coro per a fer-se i animar-se, pues es començarà el partit.
0: En un no res començarà l'encontre, ja són quasi 3, així que amb prou de retard va començar l'encontre. Tornem a tercera federació, a aquesta victòria provisional del Soneja.
2: Ahí la juga l'Espanyol de Sant Vicent, la continua Admet. Admet que la tira cap arrere, cap a Dano. Dano que retalla, se retira, l'envia cap a la seua dreta per a Jorge. Jorge que alça el cap. Ahí l'envia en llarg, per aquí, per a no ningú. No sé exactament què ha volgut fer Jorge. Buscava la demarcació de Fraile, però Fraile s'ha quedat penjat ahí en la banda dreta i la pilota que se n'ha directament fora. Ahí tenim ja el Soneja que va traure des de la banda. La pilota en llarg, ahí la toca de cap. Amet.
9: Ara sí, arrenca el partit del Gaeta UB.
2: Atenció que entra Amet en l'àrea. Dols, el porter del Soneja que agafa la pilota sense complicacions. Recordem que estem a camilla del 4 de la primera part. Ha marcat el Soneja, està guanyant l'equip local per un gol a 0. Golàs de Dylan, que s'ha anat absolutament de mig equip contrari, ingressava dins l'àrea i la travessava a l'esquerra del porter de l'Espanyol de Sant Vicent. Ahí la juga el Soneja per a Iker. Iker que la tira cap a darrere, cap a Torregrosa. Torregrosa cansa el cap, a veure que pot canviar la de banda, d'esquerra a dreta, la controla de primer és Fran que la combina amb Dylan. Ahí la talla ratllen, li refurten la pilota. Ahir la lluita entre els dos equips la tocava Forni. Forni que continua amb la pilota, es clava per davant de Dylan. La tira fora. Dylan està omnipresent en este partit. Ataca, defensa, marca, ho fa tot este jugador, el dorsal número 10 del Soreja. Es banda a favor de l'Espanyol de Sant Vicent, la trau Forni per a Amet. Amet que treu la posició de la pilota, cau a terra, però l'àrbitre diu que no ha passat absolutament res. Ahir la té Iker, Iker que la tira cap arrere, la tira cap a Panadés. Panadés que la frena en el balcó de l'àrea, alça el cap i tranquil·litza la pilota, tranquil·litza el joc, la dona en horitzontal, la tira per aquí, la tira per a Torregrossa, Torregrossa cap arrere, ara no té pressa l'equip local, no té pressa el Soneja, la pressió molt avant de l'Espanyol de Sant Vicent i això va tindre perill, perill perquè una acció a contraatac del Soneja podria ser pràcticament ja pues clavar el segon en el marcador, però bueno, això és una suposició, és una hipòtesi que de moment no està passant, ahir la controla, atenció que pot furtar l'Espanyol de Sant Vicent, ahir la controla molt bé, està rega per al Soneja, carrega que la donava per a Panadés, este tira en llarg, busca la posició d'Amaro, Amaro que la toca, no ha arribat a Iker, serà banda per a Soneja, sembla que l'havia tocat en última instància un jugador de l'equip.
10: 1-0 al marcador, està guanyant el Soneja en estos compassos inicials de partit, com és l'inici en segona federació en Castelló, Juan Ferroca.
9: De porter a porter, de moment els són els que han tocat el baló. Portem ja dos minuts d'esta primera part amb el 0-0 en el marcador. El Club Esportiu Castelló, recorden que busca la que seria quarta victòria consecutiva d'este campionat. Són 9 punts consecutius per a l'equip de Juan Casajús. Va guanyar així l'Alcoyano, després el Mestalla i la setmana passada Festival al Camp de l'Oriola, guanyant per 1-4. La que té el baló és el porter del Club Esportiu Castelló, Ivan Viargue, que busca algun company desmarcat del Lorca, que vestís amb samarreta rosa fúcsia, pantalons negres, mitges negres, i el Club Esportiu Castelló ve amb la seva indumentària tradicional, camiseta blanca i negra, pantalons i mitges també blanques, baló en profunditat, buscant ahir a Jacobo de Oro, a Denis per canviar de banda, a Denis Nájera, que ha aconseguit forçar una treta de banda molt prop de l'àrea del conjunt murcià. Va ser el mateix Denis Nájera el que ficarà el baló en marxa. Recordem que el Club Esportiu Castelló, així a casa de moment, té una victòria per l'Alcoyano i una derrota per l'Intercity per 1-2. Ara l'àrbitre ha xiulat que Òscar Albiol ha tocat el baló amb la mà, per tant serà baló per al conjunt de l'Orca, per al conjunt murcià. Com dèiem, ja estem en el tercer minut d'esta primera part, així a Gaetà Huguet, aproximadament hi haurà unes 350-400 persones mirant este encontre, que no està res malament, perquè s'havia fet un cridament per a vindre a apoyar al filial, el que passa que després es va vindre esta Dana, que va assustar a tots, però afortunadament no ha causat danys a tindre en compte. A més, en el món del futbol s'està disputant tot amb normalitat així a la província de Castelló i la comunitat valenciana. Primer llançament fora de Jesús Ruiz, a fora dels tres pals de la porteria d'Ivan Viargue. Estem camí del minut 4 de la primera part de Gaetà Huguet, taules al marcador, Castelló 0, Lorca Deportiva 0.
10: Diuen que és el millor torneig de pretemporada que es juga en tota Espanya. Voleibol en Nou Moles, quin torneig que du el nom del Trofeu Ciutat de València, on van estar els dos equips de la màxima categoria del vòlei valencià, més un superconjunt com el Guaguas, que ve des de Canàries per a jugar-lo, i l'equip madrileny del Cisneros.
9: La qual... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Castelló. Bé, quin golaç acaba de marcar Òscar Albiol amb 17 anys a la seva... a la seva samarreta i en el seu cos, 17 anys, l'ha agantat de la frontal de l'àrea i ajustat al pal esquerre de la porteria d'Ernest. Es marca el primer gol, s'avança el Club Esportiu Castelló B, marca Òscar Albiol, que demà si no passa res l'anirà convocat en el primer equip. Castelló B 1, Òscar Albiol, Lorca Deportiva 0.
10: 1-0 al marcador, està guanyant el Castelló B en segona federació, 1-0 està guanyant el Soneja en tercera federació. Deia que diuen que és el millor torneig de pretemporada del vòlei espanyol. Es junten en Nou Moles, en la ciutat de València, el Leleman Conqueridor, el Servigrup Eridorm, junta els Canaris del Guaguas i els madrilenys del Cisneros, la qual cosa aprofita l'equip valencià per a presentar el seu equip davant de la seua afició. Allí, en el pavelló Nou Moles, Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal?
11: Efectivament, a partir de la presentació del Leleman Conqueridor en esta seua quinta temporada des de la seua refundació, regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Rocío Gil, juntament, per suposat, amb l'Alma Mater, patrocinador i president d'aquest equip el nostre amic Manolo Clemente. La presentació que serà d'allò més sentida i més emocionant, però no més que els dos partits de semifinal d'aquest trofeu Ciutat de València, als que, Lluís, feies menció. El primer, a les 6 de la vesprada, el Lelemán, que jugarà davant del Cisneros, i a partir de les 8, el Servigroup de Benidorm davant del Guaguas.
0: Així que anirem a poc a poc vivint també el fet de la presentació dels jugadors d'este Lelemán conqueridor valencià. Recordem que enguany la fase final de la Copa del Rei de voleibol, com el curs passat, també jugarà en la ciutat de València. 6 minuts per a que comencen segona federació, l'Elx Il·licità, UCAM, Múrcia. Alguna novetat en Elx, Javier Vicente Lozano?
3: Res, que ara mateix s'acaben d'anar els jugadors que estaven fent exercicis de calfament, que ja hem repetit l'11, que falten 5 minuts i començarà el partit en un trident, com diguem, d'àrbitres, que és del col·legi del comitè Balear, encapçalat per Juan José Pacheco les bandes, per a Mario José Mora i Thierry Torres. Com diem, en 5 minuts començarà este partit, així, en el Diego Quiles, el Xilicità, UCAM Murcia.
0: A estes hores de la vesprada, 4 de la vesprada i 10 minuts, el Castelló ha perdut el liderat en segona divisió. El té l'Eibar de forma i manera provisional, però el Castelló B es col·loca com a líder de segona federació, Juan Ferroca.
9: Així és, provisionalment, tot i que encara li té que jugar la Nucía, però almenys el Club Esportiu Castelló B ja estaria encaminant la que seria quarta victòria consecutiva, però hi ha molt de treball encara per davant, perquè el conjunt de l'Orca és un equip amb moltíssima experiència, amb jugadors desequilibrants, però de moment se veuen ja de darrere en el marcador. Juga Escola Albiol al centre del camp, l'autor de l'1-0 al marcador ha tocat en les cames d'un jugador de l'Orca davant la banqueta de Juan Casagús, per tant serà treta de banda per al Castelló B en este minut 7 de la primera part. Així a Gaetà Huguet, com a festejat el gol aficionat blanc i negre, que de moment estan orgullosos amb el que està fent este Castelló B, que tots creiem que jugaria en tercera divisió, però a meitat d'agost se va confirmar que jugaria en segona federació al comprar la plaça del conjunt de Tarazona, que Tarazona ha desaparegut, inclús no excavaixat, sí, sí. Ha desaparegut, ha tingut que, pels problemes, dissolver-se, i han creat allí en Tarazona una fundació per a que el futbol base almenys puga competir. El Castelló ve que està llançat, ahí està Iago Parente, el futbolista vallisoletà amb arrels gallegues d'Ourense, ficarà el baló en marxa buscant algun company, a Jaime Pérez, que fa falta empentejada ahí a un jugador al central del conjunt de l'Orca, per tant es falta a favor del l'Orca Deportiva, que de moment està perdent el marcador amb el gol que ha marcat Òscar Albiol en el minut 4. Es fica el baló en marxa, juga al conjunt murcià intentant equilibrar el marcador, però el Castelló està fent una pressió molt alta, com va fer la setmana passada al camp de l'Oriola, i això li faria recuperar una altra volta. La té Òscar Albiol, l'autor del primer gol, i la dona per a Denis. Denis a punt de rebre una falta, dona l'avantatge a l'àrbitre. La té Òscar Albiol. Oh, quin retambi es va fer d'Òscar Albiol, la cabotada de Jaime, fora, córner. Crec que serà treta de racó, per a mi era treta de racó per la botada, la cabotada de Jaime, quasi se cola per l'escaire dreta de la porteria d'Ernestas, el porter del Lorca. Molt bé ha sortit el Castelló, bé que ha encarrilat el partit i està mostrant-li les seves armes a un conjunt veterà que té una mitjana d'edat de al voltant de 28 anys, quan el Castelló Bene té 21. 7 anys de diferència són un muntó, però en fi, coses del futbol i coses de la categoria. El Castelló, que està a gust de moment al terreny de joc, imposant el seu estil futbolístic, és a dir, joc vertical, ofensiu, com fa el primer equip, ocasió darrere, ocasió una porteria contrària, i això li ha donat sort. Com diem, el Castelló ve, guanya, domina en el marcador, anem ja a complir el minut 10 de la primera part, d'ací a Gaetà Huguet. Els minuts ja passen corrent, però són 10 minuts d'esta primera part. Castelló ve 1, L'Orca Deportiva 0.
1: I ja està en marxa també la Superliga Masculina 2 de vòlei, la segona categoria del vòlei nacional, que arranca este cap de setmana amb 36 equips repartits en 3 grups. Anem a posar especial atenció als nostres. A les 4 ha començat el Rodi Balafia Lleida davant del Family Cas Xàtiva Voleibol. A les 5 serà el torn de l'Ubelilla, que rep a la Naya Mallorca Volei Palma, i el Mediterrani de Castelló, que visita el Club Natació Sabadell. A les 5:30 serà el torn de l'Almoradí Paterna Liceo, amb el conjunt de Paterna debutant en la categoria, i després, a partir de les 7, tindrem més representació valenciana en esta Superliga Masculina 2. Serà el torn a partir de les 7 del Vinaròs Mintonete Almeria i l'Elx Cratevo. Així que primera jornada ja en marxa d'esta Superliga Masculina 2, amb molta presència valenciana, i com sempre seguint tot el volei sí, el punt a punt.
10: Efectivament, ahir estarem seguint també el món del volei en segona divisió, a punt de començar el tercer partit de la jornada. Recorden el Lense 4, Oviedo 1, Albacete 1, Eibar 3, l'Almeria Burgos, a punt de començar en els Jocs del Mediterrani. En tercera federació està guanyant el Soneja, Toni Galindo.
2: I està jugant i manant en el joc i el marcador. Ha tingut fa uns instants la primera oportunitat. L'Espanyol de Sant Vicent amb un llançament a porteria de Hurin, que ha parat sense cap complicació el porter del Soneja Dols. Ara la pilota que se'n va cap a banda. És una bona oportunitat tenir una ocasió el Soneja per tractar d'acostar-se un poquet més a la porteria de l'Espanyol de Sant Vicent. Ahí se'n va el Colea cap a la pilota. Serà qui l'encarregat de treure el mar l'esfèrica? No, és Amaro. És Amaro que trau la pilota, anem a veure perquè té diverses opcions. Ahí se'n va la pilota que se'n va cap a fora de nou, la pilota que se'n va a banda. És Alcolea que agafa la pilota, efectua aquest llançament, està en la paral·lela amb l'àrea de l'Espanyol de Sant Vicent. Anem a veure que faci la clava dins, ahí se'n va la pilota cap al seu company, ahí acaba caient dins l'àrea, un jugador de l'Espanyol de Sant Vicent, crec que és Jorge, i li costa la targeta groga al jugador del Soneja. Estem en el 15 de la primera part, està manant en el joc i en el marcador l'equip local, mana en el marcador el Soneja, amb el gol que aconseguia Dylan, un autèntic golaç aconseguit en el minut 2 de partit d'esta primera part, així que Soneja un, Espanyol de Sant Vicent 0.
10: Comença el partit en Elche, Javier Vicente.
3: Encara no, estem en el sonés de camps, els capis, per una banda Alberto Soto, per l'altra el capi de l'il·licità Nico Salvador, el més important és la tornada de Juan Piera, el jugador de l'Elche il·licità, i davant n'hi ha que tirar un ull a Carrillo, el davanter de Luca Murcia, que porta 4 gols en la present temporada. A punt de començar així en el Diego Quiles, el il·licità Luca Murcia.
10: I tot a punt per a que a les 5 de la vesprada comence en la ciutat esportiva Pamesa l'encontre entre el Roda i el Torrevieja. El Roda parta tranquil·la de la classificació com el Torrevieja. Tots dos equips igualats, 6 punts per al Torrevieja, 5 per al Roda. Allí en Castelló està Carlos Gallardo. Hola, Carlos, molt bona vesprada.
12: Molt bona vesprada en una ciutat esportiva Pamesa on fa un temps, un horatge espectacular, uns 24 graus, fa un poquet d'aire, així que meravellós per a jugar i disfrutar d'un gran partit de futbol els que esperem que protagonitzen tant el Club Esportiu Roda com el Sporting Costa Blanca Torrevieja, un Club Esportiu Roda que va guanyar a casa la primera jornada davant de l'Ontinyent 1961 i que ara buscarà la segona victòria de la temporada, i un Sporting Costa Blanca Torrevieja que busca la tercera després de 2 victòries i 2 derrotes en la seva estrena històrica al futbol nacional, la tercera, este club jove que va néixer allà per el any 2019. A punt estan, m'han dit, de donar-nos les alineacions, així que d'ací res coneixerem els protagonistes que a partir de les 5 de la vesprada, com bé dies, disputaran este encontre la quinta jornada, la tercera, este Club Esportiu Roda davant l'Sporting Costa Blanca Torrevieja.
10: En segona divisió comença el partit entre Almeria i Burgos. Busquem l'esport en viu, segona federació, guanya el filial del Castelló, Juanfra.
9: Guanya i domina en el joc perquè està sent molt descarat de l'equip de Juan Casajús, que està buscant el segon gol, el que passa que i s'alinea de 4 més els 3 pivots que té el conjunt de l'Orca, pues la veritat és que l'està impedint arribar amb més fluïdesa a la porteria contrària, que recorden que des del minut 4 guanyen el marcador per 1-0 amb el gol d'Òscar Albiol, el jugador nascut a Benicarló de 17 anys que ja va debutar amb Setxe la temporada passada amb el filial del Club Esportiu Castelló. Jacobo de Oro envia el baló fora evitant la contra del conjunt visitant, serà fora a favor de l'Orca. Estem en el minut 14, a punt d'arribar al 15 d'esta primera part. S'ha tret a llarga buscant ahir Bravo, no pogut ser, José Nadal, el jove també, un dels juvenils del Club Esportiu Castelló B, lateral, avui jugant quasi que de central perquè hi ha moltes baixes. Ara l'àrbit xiu la falta de Guillem Trilla, que ha saltat amb els alerons, com se sol dir, i ha colpejat a un jugador del l'Orca Deportiva, a Naranjo, el dorsal número 9, i per tant serà falta a favor de l'Orca en la línia que divideix els dos terrenys de joc. No sé si se complicarà o què, Luis, però ja es comencen a aparèixer núvols, però sí que corren a una velocitat vertiginosa. Afortunadament, de moment el salt està més ras que núvolós, però per la part de dalt, per la part de la muntanya, al Bartolo, a les agulles de Santa Àgueda, allí ja es comencen a veure uns núvols molt negres. Ho hem dit, espera que no passi absolutament res. Juga el Lorca, que ha tret a falta per al seu porter, a Ernestas, que té que tindre problemes a l'hora de construir, perquè el Castelló està pegat ahí com una paparra, està pressionant i asfixiant així el valor del conjunt de l'Orca, i afortunadament per als seus interessos el Castelló està més tranquil perquè té el partit encarrilat, gens o res de sentenciat, però almenys encarrilat amb aquest matiner gol que ha marcat Òscar Albiol. I l'Orca, de moment, llançament entre els tres pals, cap ni un, quan ja estem en minut 16 d'esta primera part, apurant ahir molt el porter de l'Orca, Julián, el jove futbolista del Castelló, al mig del camp ha recuperat un valor, la pelota per a Nacho, Nacho per a Jaime, Jaime la torna per a Nacho Vizcaíno, l'ex del Jaén i del Cádiz B, ha ficat una taconada que no ha tingut ni ton ni son, i este és Pedrosa, que envia un balón hier, té que sortir a la frontal de l'àrea el porter del Club Esportiu Castelló per a expulsar-se el balón. Ojo, ahí que Nico pot recuperar ese balón amb la confiança de la defensa, i llàstima que el balón silenci per banda, però dos centrals i el porter creien que el balón anava en total comunitat per al porter, però ha irrumpit per ahí el xaval de Segorb, Nico Font, recuperant el balón. S'ha fet una autopassada molt llarga i s'ha tret per línia de banda.
10: 1-0, està dominant el Club Esportiu Castelló. Ve el partit en esta segona federació con passos inicials en ells. La pilota ara que serà parada en terra per al conjunt de l'UCAM Múrcia. De moment l'Encicità està intentant tocar la pilota, molta, molta pilota treta des de la porteria de Owen, però molta pilotada llarga buscant a Juárez i Joan Piera, i al final està intentant esa pressió alta el conjunt de l'UCAM Múrcia, jugant precisament el conjunt foraster, el conjunt de fora, la pilota per a Mirapéi, Mirapéi rebassa la divisió dels terrenys de xoc, obria a l'esquerra, la pilota llarga, intentava aplegar a Ale Fernández, davant de tenia Neto, intentava buscar-la el centre, al final la pilota que se la va endur l'Elx Licità, serà treta de porteria de nou. Crec que, bueno, crec no, porten 4 minuts i crec que és la cinquena vegada que trauen de porteria el conjunt de Carlos Cuellar. Va a traure en curt, ahí està Torres, perdó, ahí està Alejandro Campos, en curt, com diem, per a Owen, torna per al central de l'Elx, a punt està de Pedre, la pilota continua per al central, orienta a la dreta, i estava Danis Neto, pilota de llarga, intenta buscar a Piera, continua a Piera, cau Nico González i falta, falta favorable a l'Elx Licità. La pilota de nou per al conjunt Franchivert, encara en terreny propi, va a traure un tercer entràs, com dient, Paco Torres el que va a ficar el baló en moviment. Estem en el 5 de moment, 0-0 en el Diego Quiles entre el Cincita i el UCAM Múrcia. Tercera federació, està guanyant el Soneja.
2: Ahí busca l'Espanyol de Sant Vicent la seva oportunitat, el llançament de banda per a l'equip a la cantilla, i la juga Caleb, Caleb que la tira cap arrere, Jorge, Jorge en horitzontal per a Dano, la tira en curtet, ahí tenim el defensa central que la dona per a Forni, canviant a la banda esquerra, Forni que la torna per a Dano, Dano que controla la pilota, la dona per a Jorge, Jorge, anem a veure si travessa la divisària l'Espanyol de Sant Vicent, pot fer la passada en llarg, continua en la posició de la pilota, la dona per a Pres, Pres que la controla, espera Ayala, Ayala que continua en la furta de Soneja, atenció que pot ser jugada de contra, ahí va l'equip local, ahí va el Soneja, Soneja que avanza, Soneja que continúa, Tàrrega, Tàrrega, la pilota que se va dins l'àrea, feia la passada per a Amaro, però s'ha llançat fluixà, la pilota és per al porter de l'Espanyol de Sant Vicent, estem en el 22 de la primera part, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 0, així continua la victòria de l'equip local al camp, l'arco de Soneja.
10: En vòlei comença la presentació de l'Element Conqueridor València, Carlos.
11: Encara no estava prevista, Luis, per a les 4 i quart, per a fa 7 minutets, però estan aguantant un moment els jugadors calfant algun d'ells, que es plene un poquet més i que també puguen vindre les autoritats. Però en un no res, i vos avisarem, ja començarà este espectacular acte de presentació del L'Element Conqueridor 26-27, que començarà la seva andadura en Lliga el pròxim 17 d'octubre, a Melilla.
10: Futbol de segona divisió, minut 7 de la primera meitat en els Jocs del Mediterrani, empatant a 0 Almeria i Burgos. Segona federació, el líder provisional és el Castelló, bé, Juanfra.
9: Així és, que dominen el marcador des del minut 4. Atenció, la jugada de Nicol la dona per a Denis al carril esquerre de l'atac del Club Esportiu Castellovent. A veure si el futbolista valencià pot entrar, a rebutjar la defensa. S'endurà l'esferi Jesús Ruiz per al conjunt de l'Orca, que recorden des del minut 4 perden el mar. Ha recuperat l'altra volta Nico. Anem a veure l'acció de Nico Font. Ahir no ha pogut anar-se'n de tres jugadors que el tancaven i, per tant, ha recuperat l'Orca, tot i que el valor dura molt poquet en els seus peus. L'àrbitre xula falta. Ahir ha pujat com una exhalació José Nadal per a tallar i sa intentona de creació de ocasió per part dels, de l'Orca, però diu l'àrbitre que en la planxa per davant, per tant, joc perillós a favor del conjunt de l'Orca. Ja està el baló en marxa, juga per ahir el futbolista Antonio Sola, este per al central, Sergio Monterde, el seu porter Ernesta, que pega un puntapeu i llarga la divisió del dos terreny de joc per a que controlen Naranjo, un dels màxims golejadors, jo més perillós dels de l'Orca, però ha recuperat en el Castelló, la té Nico Font al cercle central i la dona a Jacobo de Oro, Jacobo de Oro per a Òscar Albiol, busca intentar el canvi a l'altra banda, a la dreta on està Julián, el jugador Julián Rodríguez, que s'ha esforçat per arribar al baló, però el control li ha sigut una mica llarg i l'ha recuperat de l'Orca. Com diem, així passen els minuts i el Castelló ve seguint a missa liderat provisional des del minut 4, ara estem ja al 21 de la primera part, d'ací a l'Orca, un altre, a l'Orca no a Castelló, un altre baló, volia dir que perde l'Orca, ja van un cabàs, de moment 21 minuts de la primera part, Castelló ve 0, de Castelló ve 1, l'Orca Deportiva 0.
1: I en handbol tenim esta vesprada la quarta jornada de la Lliga Asobal i doble cita per als nostres representants, els dos junys de casa, el Orneo Eón Alacant i el Fertiberia Port de Sagunt, arriben a esta jornada amb dos punts cadascun després dels tres primers partits i el primer a jugar serà el Orneo Eón Alacant a les 5 i mitja al Palau Blaugrana davant el Barça. És un repte maiúscul per als alacantins davant d'un Barça que torna a la competició nacional després de disputar el Mundial de Clubs, on va perdre la final, i a les 8 serà el torn per al Fertiberia Port de Sagunt, que visita el Dicorpeval, Logroño, La Rioja, ahí on és del Port de Sagunt, són ara mateix a novens amb dos punts, mentre que el conjunt de Logroño és setè amb quatre. Així que dos partits per a seguir esta desprada en Asobal, a les 5 i mitja Barça, Orneo, Alacant, i a les 8 Logroño, Fertiberia Port de Sagunt.
0: Encara que anar al camp del Barça no sé si és la millor de les notícies, com ho farà en la vespre d'avui l'Orneo Alacant. El Punta Punta Punt Ràdio busca l'inici d'encontre entre el Xilicità i el Camp Murcià.
3: Estem en el minut 9 de nou jugant el Camp Murcià en defensa, la pitota per a Juanan, Juanan en curt, tornant a jugar els centrals del combinat visitant, baló per a l'esquerra, per a Punyal, encara en terreny propi, en curt, jugant per al pivot, per a Xaraf, Xaraf que per, i falta en la pressió de Juárez, el jugador de l'Elx en el mig del camp, Justet obrint a l'esquerra, de nou Punyal, pilotada llarga buscant el canvi d'orientació, buscant la banda dreta per a Karim, torna a saltar ahí el jugador Álvaro Miralles i de moment la pilota és fora. Estem en el minut 10 ja de la primera meitat, de moment no se mou el marcador en un partit que està molt de temps parat, en faltes, en treta de porteria, en treta de banda, de moment com diem, Sinclair dominant dominador de l'encontre, el Xilicità 0, Camp Murcià 0.
0: Tercera Federació Soneja.
2: Bueno, i atenció, perquè l'Espanyol de Sant Vicenç s'està carregant de targetes. Fa uns instants ha vist targeta groga Jubrin amb el dorsal 21. Ja té 3 l'equip alacantí, una en té l'equip local, l'equip del Soneja. Freddy és el jugador que ha vist la groga per part de l'equip local. Bueno, tinc així al costat a un paisà, Alberto, que m'estava explicant una curiositat, que per què aquest estadi es diu El Arco. I no és per altra cosa que la muntanya que tenim enfront d'ací es diu la muntanya de El Arco perquè recorda la seva silueta a un arc. Així que, bueno, pues ja sabeu una cosa més que us contem així al Punt a Punt de Punt Ràdio. Mentrestant, què passa al terreny de joc? Pues que l'Espanyol de Sant Vicent continua buscant la seua, no té massa oportunitats, el Soneja tampoc està tenint excessives ocasions, està mantenint el seu marcador, està molt ben ordenat, així que de moment molt de joc pel mig del camp, poques ocasions al voltant de les àrees.
0: Tenim ja alineacions confirmades per al partit de les 5 en la ciutat esportiva Pamesa, Carlos.
12: Ahí sí, ja tenim alineacions del Roda i del Torrevieja, el conjunt de local, el Roda que va a ser en Mori en porteria, Edu i Brian en el mig de la defensa, per els laterals Ramos i Jordi, més avançats Iñaki Marzà, per les bandes les Ales, Borja Pérez i Víctor Albalat, dalt Pau Vidal i Ivan Agudo per part de l'Sporting Costa Blanca Torrevieja, Diego Piquero, que Isam i Héctor Pizana en porteria, en Ángel Morales, Pablo Manresa, J. Ramírez en zona defensiva, en el mig del camp Amabadía, Alejandro Mas, Rodri Cabeza i Gálvez, dalt Adri i Portilla i Rivero són els protagonistes que de tant del Roda com del Torrevieja que començaran a jugar a partir de les 5 de vesprada a la ciutat esportiva Pamesa de Vila-real.
0: I obrim la comunicació amb el duel de filials que es juga en Alacant entre l'Hèrcules i l'Eldense B, que busca el liderat del grup en cas d'aconseguir-ho. És un recent ascendit a tercera, però vaja com ha començat el filial del Pepico Amat. Hèrcules B, Eldense B, Gonzalo Blanes, bona vesprada.
13: ¿Qué tal? Salutacions, Luis, punt a punt. El Eldense B, que era un equip que estava en Lliga Comunicat en descens, va arribar Claudio Barragán, el va salvar en un final de temporada immaculat en 8 victòries consecutives. Després, l'any següent, ja en Claudio en el primer equip, va lograr l'ascens a tercera i ara està en tercera sent un dels equips revelacions. Víctor Besadres, el seu tècnic, i és un dels equips que està demostrant que se pot adaptar ràpidament a la tercera divisió. L'Hércules B, que té en Hamza la seva referència, que és el golejador del grup 6 de tercera divisió i que ja ha dit en més d'una opció Beto Company que li està seguint de curt perquè jo crec que esta mateixa temporada el veurem en el primer equip, al que per cert li falta un davanter com el propi Hamza. Per part del Eldense B ja tenim Luis l'alineació, jugarà en Bernabéu en la porta, Antonio, Hugo, Jorge, Pastor, David, Nico, Cristian, David García, Fadil, Pablo i Givón. Ese és l'11 d'un conjunt filial que depèn dels tres resultats, però en cas de guanyar avui, efectivament, lluitaria fins i tot per el primer joc de la classificació, i és un equip que acaba d'arribar de la Lliga Comunitat. I per part del Hércules B, el tècnic Roberto Campillo, que manté un poc el 11 base, és a dir, Adri Lidón en la porta, en Endica Peña, jugador que va arribar de la Pedrera del Llevant i està fent una molt bona temporada, Sofí, Javi Valverde, Saúl, Àlex Blanco, Darío, Terol, este últim, un juvenil que està fent una gran temporada, i els dos davanters són els dos que entrenen en el primer equip, Pepe Traoré
2: penal,
13: i Hamza.
2: Penal a l'arco. Penal a l'arco, Luis, penal a l'arco. Tenim una jugada de l'Espanyol de Sant Vicent que ingressa dins l'àrea, crec que és Jofri, és... Caleb ingressava dins l'àrea, acaben tirant-lo a terra, per tant és penal a favor de l'Espanyol de Sant Vicent, penal a favor de l'equip alacantí. No ha dubtat l'àrbitre i serà aquí, a veure qui agafa la pilota, crec que és Borja. Borja és qui ha dit, aquesta pilota es veu, el penal el llance jo. Ahí tenim el xoc psicològic, ahí tenim Dols, el porter del Soneja, que està escassament un metre del jugador de l'Espanyol de Sant Vicent. Estan parlant amb els seus companys, l'àrbitre que ja està situat, ahir s'acosta per a dir-li no sé què fraile, està fent-li alguna indicació, bueno, no sé què estan parlant, ja planta la pilota Borja. Ahir va el jugador de l'Espanyol de Sant Vicent, l'àrbitre que s'acosta per a veure que la pilota està ben col·locada sobre el punt de penal. Ahir ja va, arriba el moment decisiu, arriba el moment de la veritat, agafa un passet cap arrere, no va agafar excessiva carrereta, a tenir Borja, el xiulí de l'àrbitre, Borja que llança, gol, gol de l'Espanyol de Sant Vicent, Borja, gol! Marca Borja, marca l'Espanyol de Sant Vicent, empata el partit, Soneja un, Espanyol de Sant Vicent del Raspeig un.
10: És el gol de l'empat, 4:31, ronda informativa. La ronda del futbol valencià, recorden, ja és definitiu, Hércules 0, Jaén 0. En waterpolo és definitiu, waterpolo Elx 12, dos hermanes, dos. Busquem el futbol, Juanfra Roca.
9: 28 minuts que complissin de la primera part de Siaga Eta Duet, Castelló B, 1, Lorca Deportiva 0.
3: En el Diego Quiles, en el minut 15, camí del 16, Elx Ilícita 0, UCA Murcia 0.
2: 32 de la primera, al camp de l'arco de Soneja. Soneja, un Espanyol de Sant Vicent, un.
10: A les 5 de la vesprada comencen el Roda Torrevieja, la 0 Torrellano, l'Hércules B, Granollers B, i a les 5 i mitja en vòlei el partit entre l'Elx i el Granollers. Alguna novetat en vòlei els equips de la Superliga masculina que juguen en No Molest, Carlos?
3: Cada volta entrant més aficionats, més espectadors. També estan les autoritats, així que ja pràcticament tot a punt per a que comence l'acte de presentació de l'Element Conqueridor 26-27, que recordem serà el preludi de les semifinals del torneu Ciutat de València, que enfrontaran avui les dues semifinals a les 6 l'Element davant del Cisneros, la Laguna de Tenerife, i a les 8 el Servigroup Platges de Benidorm davant del Guaguas de Las Palmas.
10: El nostre partit de la jornada, no menys quart, el viurem Espanya, República Txeca, en la Lliga de Nacions. Se jugarà en l'estadi Carlos Tartiere. 4 de la vesprada i 33 minuts, això és el Punta Punta, això és a Punt Ràdio, vivint la jornada del futbol valencià, començant per el que fins ara és el resultat més cridaner, la victòria del Castelló B, Juan Ferroca.
9: Així és, ja hem creuat ja la mitja hora de partit així.
2: Roja directa de l'arc.
10: Per aquí?
2: per a Iker. No, no, és per a Chus, Chus, Chus. És el jugador del Soneja, Chus. Se n'anava el futbolista de l'Espanyol de Sant Vicent. Se n'anava, anem a veure que tinc així, Fraile, el dorsal número 8. Se n'anava, li ha pegat una, crec que ha sigut una manotada. L'àrbitre, no dubtat, és Rocha directa, Rocha directa. El Soneja que jugarà, estem en el 34 exactament ara, de la primera part. Soneja que es queda amb 10 per expulsió, amb Rocha directa de Chus.
10: Així que les coses pitjor impossible per a l'equip local, que en menys de 5 minuts veu com li xiulen un penal a favor de l'Espanyol de Sant Vicent i com li expulsen a un jugador del Soneja. Encara en la primera part el Soneja tindrà que jugar amb un futbolista menys. Tornem a Gaeta Huguet.
9: Ha estat a punt de tindre un esglai a la porteria de Lorca perquè se n'anava com una exhalació Jaime Pérez per la banda dreta. Ha llançat, crec que una mica abans d'hora, podia haver avançat uns quants metres, però el llançament s'ha estampat per la part posterior de la xarxa de la porteria d'Ernestàs. Estem al minut 31, segon avís o tercera, perquè este mateix jugador abans ha tingut una penetració a l'àrea del conjunt de Lorca i ha estat a punt, ha volgut fer el passe de la mort a un company i el que ha fet és donar-li la un defensa. És el tercer avís del Club Esportiu Castelló, el primer ha acabat en gol i els dos següents de Jaime Pérez han estat a punt també d'acabar en gol, però per centímetres la cosa no ha anat a més. El Lorca de moment, bona senyal per al Castellove, és que de moment no està creant ocasions clares de gol, no s'ha apropat a la porteria d'Ivan Viargue d'un llançament així sense ton i son als primers minuts, però que ha sortit molt desviat dels tres pals, però és un equip que no hi ha que llevar-li la vista damunt perquè té molts jugadors que han estat militant inclús en primera federació, són bons jugadors i en qualsevol moment te poden fer un rellotge. En un partit, per a l'afició del Castellove, que ha estat assimilant aquesta temporada dels encontres, molt paregut al dia de l'Intercity, i el Castellove li va pegar un repassó a l'Intercity en la primera part, 1-0, però en una desconnexió de 5 minuts en la segona, l'Intercity li va remuntar el marcador, així que el Castellove ja sap com se les gasten en aquesta categoria i aquesta avantatge és mínima, té que ampliar-la si és que vol arribar a més, podríem dir, amb més tranquil·litat a la recta final. El porter Ivan Viergue trau llarg, i ara sí que s'ha avançat del Lorca, que juga una mica més avançar la pelota, espera Julián, Julián la dona a l'autor del gol, Òscar Albiol, creu a la divisòria, este per a Denis, més a l'esquerra, Denis busca a un company, però el joc se diluix ahir al centre del camp. Estem ja a camí del 33 de la primera part, ojo que hi ha una entrada molt lletja, i roja directa per a un jugador de l'Orca. Roja directa, crec que per a... anem a veure si li ve el dorsal, però li ha pegat un colp, quan s'ha girat, ha colpejat a Nico Font, crec que és, i va ser una falta molt perillosa a uns 2 metres de la frontal de l'àrea, i hi ha roja vermella, crec que és per al dorsal número 14, per a Marc García, seria el que ha vist la targeta vermella, anem a confirmar-ho, però ojo al dato, com diria aquell, perquè s'ha quedat estès i molt dolorgut el futbolista de Segorb, Nico Font, i el Lorca es queda amb un futbolista més, definitivament és el dorsal número 16, Quique Carrasco, a l'extrem esquerre, que se'n va ara lamentant-se, i el seu entrenador ja les bronca des de lluny, perquè deixa el seu equip en un jugador menys. Lluís, estem al minut 34 ja d'esta primera part, falta molt perillosa per al Castelló B, estan atenent a Nico Font, per tant, encara estarà el joc interromput uns minuts, uns segons.
10: Així que és la segona expulsió en la primera part, no és gens habitual veure una roja en la primera meitat, i menys dos, una per a el Soneja en tercera federació, altre per al Lorca en segona. S'ajorna el partit en segona divisió entre el Sabadell i l'Andorra. L'alerta roja en Catalunya fa que la Lliga ja van deprenent, almenys ho fan 2 hores abans que comence, no com en el partit del Llevant, que ho feren 3 minuts abans de que sigui l'hora, però queda suspès el partit entre el Sabadell i l'Andorra, previst per a les 6:30 de la vesprada.
1: I ja té una nova data, es disputarà el 14 d'octubre a les 8, així que veurem si hi ha algun home que també s'ajorna o què és el que passa, ara hi ha que estar pendent.
10: Però hi ha alerta roja en Catalunya. ¿Quién merece el gol? ¿El Chilicita o Lucas Murcia, Javier Vicente?
3: Per gràcia, Lucas Murcia, el Chilicita està molt tancat en el seu camp, està deixant pràcticament tot el terreny contrari. El Chilicita i comença a pressionar en el seu camp, però és que el Lucas Murcia ja hi té un equipàs i està jugant molt bé. De fet, va ser treta de cantó per al conjunt visitant a l'esquerra d'Owen, en camp esquerra, va a patejar el jugador de Lucas Murcia del combinat que dirigeix Checa. El árbitro está donando indicaciones a un jugador del Elche y a Carrillo, el delanter y más engolechador de Lucán Murcia, en ese córner que va a Traure con Diem, el conjunto blau en el día de Wii, con ese Lucán Murcia, que han comenzado de Chens B, dos victorias y dos derrotes para el conjunto de Murcia. La pilota a la frontal del área, el disparo directamente fuera, per damunt de la portería de Owen, y se la treta de portería de nuevo para el conjunto ilícita. Anem a veure perquè, de fet, està pressionant pràcticament tots els estas tretas de portería el conjunt visitante, y no deja Traure, no deja tocar en defensa el conjunto local. Ahí está Owen, que trae en curva, la pilota ahora a la izquierda, tornaba directamente fuera. Será treta a la dreta, pero el conjunt de Lucán Murcia, tocante de conjunt de blau, y está Xaraf, Xaraf a caparrene para Torres, Torres en cur, de no chugan para Puñal, Puñal obrín mesa a la izquierda, ahí aparece, era el jugador Alex Fernández, intentaba hacer un cambio de orientación, Lirish ve la pilota para Karim, y directamente fuera, será treta de no para el conjunt de Murcia, prácticamente está volcate el conjunt visitante en la portería de Owen, encara que no n'hi ha ocasions clares de gol. De moment, en el minut 23, camí del 24, el Xilicita 0, Lucán Murcia 0.
10: Tercera Federació, a cavalles de la primera meitat en la victòria de... Perdó, entre l'empat entre el Soneja i l'Espanyol de Sant Vicent.
2: 40 de la primera part, empat a 1, el marcador ataca el Soneja, i atenció perquè s'hi estan mirant grogues, ja t'he dit que fins i tot les banquetes, sempre que acaba de treure el groga al segon entrenador del Soneja. Ja n'hi ha 5 grogues, 6, comptant la del segon entrenador, una roja, i estem en la primera part. L'àrbitre Adrián Goñi, molt rigorós en el sentit que té personalitat, que els jugadors han deixat la corbella preparada, i bueno, no li han trebolat les cames en treure targetes, a veure què passa en la segona part. Ataca la Soneja i tenim la pilota plantada perquè es falta escorada així a la banda esquerra. Estarga, que va efectuar el llançament, la penjarà a l'àrea i tenim els seus companys ahir situats en la línia de l'àrea gran. Tàrrega que agafa la carrereta, està l'àrbitre mirant que tot siga correcte en les immediacions de l'àrea, llança Tàrrega, la penxa, la cabotada fora, l'ocasió perduda per al Soneja i serà treta de porteria per a l'Espanyol de Sant Vicent. Estem en el 40, a punt d'arribar al 41 de la primera part. Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
1: I tenim les conseqüències de l'episodi meteorològic a Catalunya, perquè s'ha ajornat també el Sant Cugat València Rugby, el partit corresponent a la segona jornada de la Divisió d'Honor Elite, que havia de disputar-se esta vesprada a partir de les 4 a la Guinardera. La decisió s'ha pres després de l'avís roig activat per la EMT per pluges torrencials en les zones de Barcelona i Girona, i per seguretat el València Rugby ha anunciat l'ajornament i l'expedició valenciana ja està de tornada cap a València, així que de moment no hi ha data per al partit, però serà comunicada pròximament.
10: També a les 4 estava previst el partit del Family Cash Xàtiva de Volei en Lleida. Així que anem a veure si este partit es juga o també queda suspès, com el partit del València Rugby Club en Sant Cugat o el Sabadell Andorra de la segona divisió. Últims compassos de la primera meitat en el partit del líder provisional de segona federació, el Castelló B, Juan Ferroca.
9: Queden 7 minuts, 6 i mig per a ser exactes, així a Gaetà Huguet, la falta s'ha tret sense conseqüències, ha pegat a la tanca i ha sortit de fora de banda, ara juga altra volta el Castelló B, és Julián la dona per a Nacho Vizcaíno per a Albiol, l'autor del gol. Recorden que des del minut 4 guanya el Castelló B per 1-0 i estem ja ara al 39, la pilota a la frontal de l'ala, la té Òscar la dona per a Jaime, la para Mepi, remata, fora! El remat de Jaime Pérez a la mitja volta de Cullereta ha sortit per l'esquerra de la porteria d'Ernestas. Ho està passant malament el Lorca, però de moment està aguantant a mitja 1-0, que crec que és una diferència massa curta per lo que hem vist en esta primera part.
10: Continua, per tant, el marcador, l'1-0 per a l'equip local. En tercera federació, també prop del descans, l'empat entre Soneja i Espanyol.
2: Ojo que tenim una falta molt bona per a l'Espanyol de Sant Vicent. Està escorat en la banda esquerra de l'àrea de la porteria del Soneja. Anem a veure què passa. Estem en el 43 pràcticament de la primera part. Empat a 1 al marcador. Ahí va efectuar-se el llançament per a l'Espanyol de Sant Vicent. La pilota! Ui, que es passeja a falta! Ha caigut, crec que ha sigut al Colea del Soneja, i serà falta a favor de l'equip local. Ja planta la pilota Dols. Estem ja en el 43, camí del 44. Escassament minut i mig per arribar al descans. 7 targetes grogues en este partit, 3, 4, 5, 6 targetes grogues, una roja, una d'aixes 6 grogues a la vista, el segon entrenador del Sondejo. Ui, mare meva, que la pilota anava filtrada cap a Freddy. Ahí té la possessió de la pilota de l'Espiral de Sant Vicent. Ahí tenim el porter Fluixà, que va llançar la pilota cap a Caleb. Ahí tenim Caleb, que ha sigut l'objecte del penal que ha afavorit l'empat per a l'equip alacantí. Juga la pilota l'equip de Jaime Pérez. Ha tingut una ocasió magnífica en el minut 36 per a fer el segon, perquè el llançament a les mans ha fet una parada espectacular el porter del Soneja al llançament que feia Barra des de la frontal de l'àrea. Ahí tenim l'atac de l'Espanyol de Sant Vicent, ahí retalla la pilota, se va cap a Caleb. La pressió ara de la Soneja, que ha vist minguades els seus efectius a missa expulsió que se produïa fa uns minuts en esta primera part. Atenció ara, perquè tenim el baló penjat a l'àrea, es passeja per la porteria del Soneja, se'n va fora. Estem ja en el 44 i mig de la primera part, empat a un el marcador, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
10: Ells està jugant en Lucan Murcia en defensa, jugant com sempre dos centrals, Marepix per a Torres i orientant a la dreta per a Xraf. Ahí està, més a la dreta apareix el jugador de nou del conjunt visitant, torna per a l'últim de la fila per a Mirapeix. Mirapeix controla en el mig del camp, orient a l'esquerra, apareix Punyal. Punyal rebassa ja dissuada dels terrenys de xoc, apareix de nou la pilota, torna a jugar ara per a Mirapeix. Mirapeix en curt, jugant per a Xraf, ahí estava Xraf, també en curt entre línies per Alberto Soto, el capi, orienta la dreta, apareix per ahí Karim, a veure què fa este, intenta anar-se de miralls, el jugador de nou del conjunt visitant, torna per a l'últim de la fila, per a Mirapeix. Mirapeix controla en el mig del camp, orina a l'esquerra, apareix Punyal. Punyal rebassa ja dissuada dels terrenys de xoc, apareix de nou la pilota, torna a jugar ara per a Mirapeix. Mirapeix en curt, jugant per a Xaraf, allà estava Xaraf,

0: Al costat d'ella, a la dreta, té a Alejandro Campos, a l'esquerra, Luis Moreno. A veure qui va la pilota. Vegem que està fent exercici de calfament un jugador de l'Elxi Citant. No sé si és que Piera estava tocat, perquè sí que s'ha endut un colp en el turmell dret, i directament fora. No està traguent la porteria, no està traguent de porteria bé l'Elxi Citant. De moment estem en el 29 camí del 30, l'Elxi Citant 0, UCAM Múrcia 0.
1: 15 minuts per arribar a les 5 de la vesprada. Punta, punta, punt ràdio a buscar la ronda informativa. Ja és definitiu en Primera Federació, Hèrcules 0, Jaén 0. També definitiu, Waterpolo, Elx 12, Dos Hermanes 9, futbol en Gaetà Huguet, Juan Ferroca.
2: 43 minuts que complissin de la primera part de Siaga. Gaetà Huguet està a punt de plegar el segon del Castelló, però de moment, quan falta minut i mig per al descans, Castelló ve 1, Lorca Deportiva 0.
0: En el Diego Quiles estem en el minut 30, treta de cantó per a UCAM Múrcia, Elx Ciutat 0, UCAM Múrcia 0.
3: 46 de la primera, s'afegiran 4 a esta primera part, Soreja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
1: En segona divisió, minut 30 de la primera meitat, en el Mediterrani, Almeria 0, Burgos 0.
4: I també estem pendents de tot el que passa en el poliesportiu, i també volíem comentar que ara mateix acaba d'acabar el partit que estava en xoc entre el Terrassa Hockey i el Carpesa, amb la derrota del Carpesa 3-2 a casa del Terrassa.
1: 3-2, el marcador final, derrota per al Terrassa. 14 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, punta, punta, punt ràdio. El primer descans plegarà en Soneja, Toni Galindo.
3: Hi haurà una nova targeta groga per a l'equip de l'Espanyol de Sant Vicent. Atenció, perquè ja són 8 grogues en el que portem de primera part. Una barbaritat i una roja. Està assegut per a Caleb, el jugador de l'Espanyol de Sant Vicent. Bueno, una barbaritat, eh? Anem a veure, jo te vaig dir una cosa. Els jugadors no s'han queixat de cap de les targetes. Això és un indicatiu. Alguna haguera pogut ser perfectament no ser targeta, però cap jugador s'ha queixat. Així que, bueno, sembla que l'àrbitre ha encertat. Bueno, pues ahí tenim el Soneja, que ja posa la pilota en marxa. Ahí tenim a Amaro. Amaro, que retalla la pressió del jugador Borja. Cau a terra Amaro. Ahí ja trau ràpidament la falta. Estem en el 40, camí del 48 de la primera part. S'afegiran 4 a este primer acte, així, a l'estadi de l'Arco. Ahí està jugant tranquil·lament el Soneja. Està deixant passar. Corren els minuts per arribar al descans, als el cap. Sembla que és Paradés, Paradés, que la tira així cap a l'Alcolea, cap a l'esquerra, la juga, la combina, ahí se'n va Dylan, i nova targeta, nova targeta, crec que és per a Jorge. Ja fan 9 targetes grogues en la primera part. Se n'anava Dylan, se n'anava amb una velocitat tremenda. Dylan és el jugador que marca diferències en el Soneja. És un espectacle bon, este futbolista. Se n'anava, com diem, amb molta habilitat, i ha sigut caçat literalment per Jorge. Nova targeta groga, 9 en el que portem de la primera part. Tenim una falta perfecta. Escorada a l'esquerra, en el piqué de l'àrea. Ahí llançarà el Soneja, la penjarà, i és possiblement l'última ocasió per a posar-se per davant en el marcador abans d'anar-se al descans. Ahí tenim ja la pilota plantada per part del Soneja. La mira, l'àrbitre, que se'n va cap a la seva posició. Tenim els seus companys ahí situats sobre la, marcats per la defensa de l'Espanyol de Sant Vicent. Alça el braç, crec que és Torregrosa. Anem a veure qui llança la pilota, anem a veure qui ja se'n va, la pilota penjada, se queda molt curteta, la rebuig en defensa, l'Espanyol de Sant Vicent, descans. Arribem al descans, així, a l'estadi de l'Arco de Soneja. Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
1: El partit aplega al descans. Per cert que Brasil està jugant un partit amistós en la Índia, amb gols d'Estebao i de Guillerme. Està guanyant 0-2 en el descans, Índia 0, Brasil 2. Segon partit en aplegar el descans serà en Gaetà Huguet, Juanfra.
2: Així és, que 10 minuts, se n'afegixen 2 en la primera part, ja en portem un, estem en el 46, i 6 segons, ja falta a favor de l'Orca, està molt lluny l'àrbitre de Soneja. N'hi ha que dir que és germà d'un futbolista, que està en actiu, està en el Llevant B, de Hugo Goñi, el davanter que va estar en la Pedrera del Castelló, l'any passat va estar en el Deportivo Aragón, i ara està en el Llevant B.
3: Ja, però això no està bé, Juan Fran.
2: Pues mira, un apunt, li dono recuerdos de part meua, que el conega a l'àrbitre, que va debutar en un Villarreal B l'any passat, Villarreal BC, al Camp Nou
3: abans del partit,
2: Pues és de família esportiva, perquè el seu germà és jugador de futbol. Atenció a la falta que va tenir de Javi Pedrosa, la envia al segon pal, i atenció al remat del central Dani García, se l'endú el Castelló, queden 3.

0: 12 segons per acabar este primer temps, amb avantatge del Club Esportiu Castellove per 1-0. L'àrbitre diu que ja està tot, Didi Beneit se traurà de banda i s'acabarà el partit, perquè ja estem en el minut 40 dels dos de propina que havia donat l'àrbitre lleidatà. Ahí està Iago Parente que trau, l'àrbitre que se mira el rellotge i decreta la conclusió de la primera part, de la que pleguem a màxima avantatge del Castellove al minut 4. Ja s'ha girat una ventolera espectacular, mínima victòria del Castellove des del minut 4 amb el gol d'Òscar Albiol. Castellove 1, just resultat, Lorca Deportiva 0.
1: I en la Lliga F femenina també tenim un partit que arriba al temps de descans, Deportivo de la Coruña 0, Atlètic de Madrid 1.
2: Així que tenim ja descans en segona federació en el Castellove 1, Llorca 0. Tenim descans en tercera federació en el Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1. Recordem minut i marcador en el Javier Vicente.
3: En el 35 de la primera meitat, de moment, el Xilicita 0, UCAM Múrcia 0.
2: Alguna novetat? En 10 minuts comença el partit en Castelló, en Villarreal, entre el Roda i el Torrevieja, Carlos.
4: Res, ara mateix els jugadors estan entrant dins dels vestidors per a ja eixir i donar inici a este encontre a partir de les 5. Este es Club Esportiu Roda, Sporting Costa Blanca, Torrevieja.
2: I en el duel de filials entre Hércules i el Dense, Gonzalo Blanés.
5: Así sí tenemos una novedad, y es que el porter titular del Eldense B, Bernabéu, ha tenido algún problema en el calfamiento y va a jugar de titular Víctor Real. Así que cambio de porter, que no afecta obviamente al partido. Víctor Real será el titular y Bernabéu es quedará a la banqueta. Y Luis, estoy casi 20 minutos sentat y ya han vingut 8 aficionados a mostrarme el vídeo del penal de matí del partido. No te puedes imaginar, todo el mundo está viendo esa parada del porter defensivo del Jaén, y es la jugada que me se está comentando así en la previa del derbi del final entre Hércules B y el Eldense B.
2: Absolutamente escandalos. Escandalos. Y algo debo de tindre el fútbol. Primero, la errada del árbitre, del árbitre asistente, del cuarto árbitre. Son errades.
3: Gol de Lucán Murcia, Ficat Carrillo, el home gol del Conchum Murcia, la pasada, la errada primer de la Xilicitana, que perde la pilota en el mig del camp, la guanya con Diemel en Murcia, la pilota en banda dreta, la centrada y Carrillo que aplega y remacha davant de la portería de Uen, prácticamente a soles. En el minut 36 avanza en el marcador el UCAM Murcia, el Xilicita 0, UCAM Murcia 1, Carrillo.
2: Estaba dominante el partido y obté el premio. Estaba hablando de la jugada conflictiva del partido de Luna en el Rico Pérez entre el Hércules y el Jaén, en el descompte, el conjunt alacantí que buscava una rematada. Un jugador del Jaén s'ha tirat exactament com un nedador, amb els dos braços per davant del cap estirats, i ha evitat el gol fent-hi parada. Ni l'àrbitre ho ha vist, ni l'àrbitre assistent, ni el quart àrbitre. La errada arbitral és monumental. I després ho hem sentit en la roda de premsa de Beto Company, de l'entrenador de l'Hércules, com deia que, en fi, jo crec que un poc no ha cantat el meua culpa, no?, per quedar-se sense targetes braves, sense opcions de protestar en el temps de descompte, però és que és molt clar, Gonzalo, és que és tan evident que sorprèn que 8 ulls arbitrals que hi ha en un camp, cap d'ells puga veure com un tio se tira com un porteri per a la pilota.
5: No, és que és molt evident. Igual, sí, evidentment, si no haguera mostrat les dues targetes que havia perdut, recordem, en un possible penal a Rentero i en l'expulsió de Solde és raonable mostrar aquesta targeta, pues segurament seria penal perquè es revisa. Però jo crec que Beto té raó. No és una jugada de bar, és una jugada de camp. Tot l'estadi ha vist la mà. Tot l'estadi ha sigut una parada. L'àrbit estava en una posició dins de l'àrea. L'auxiliar estava en la banda dreta veient perfectament l'acció. No sé què han vist, sincerament. És una acció d'àrbit que té que xular, no l'ha xulat, i ja t'he dit que és la imatge viral del dia, no? Perquè tot el món no acaba d'entendre per què aquesta parada de porter d'un defensa no s'ha xulat penal. Recordem que era en el minut 94, 0-0, l'Hércules era un jugador menys, i l'Hércules també en les xarxes socials està distribuint, no?, aquesta imatge un poc que ara ja explorar, perquè no ha servit de res, però sí que hi havia molt de disgust. Jo he tingut també l'oportunitat després del partit de parlar en directius i en el propi màxim accionista, Enrique Ortiz, i estava dient, però si s'ha vist claríssim. Però clar, el problema és que l'àrbit no l'ha vist, ja no havia revisió, i ens quedem sense ixe penal i en el 0-0 final.
2: És el problema del VAR. El VAR inutilitza els àrbitres, saps? Ells, bueno, sí, pues si és tan clar, pues ja me diran, però clar, quan està esta limitació, quan hi ha gol en segona divisió, acaba de marcar el Burgos en el minut 39 de la primera meitat, Almeria 0, Burgos 1. Deia que quan això passa, Gonzalo, és que te plena d'indignació, clar, perquè era un partit ja amb un home menys, descompte, un penal... Havia cerrat de un, però en fi, se sap que els penals habitualment es transformen, no?
5: No, està clar, estava Fran Sol damunt del terreny de joc, sí, que és el que marca sempre. Un jugador, em comentava després Luis, diu, m'han donat ganes, després l'he pensat, d'agafar la pilota a la mà i marcar gol, perquè si és gol sí que se revisa, que és el curiós del reglament.
3: Gol, segon de Luca Murcia, segon de Carrillo, de nou una centrada per la banda dreta, la rematada Sol és de Carrillo, en primera instància Owen, que rebutja, però le cau de nou a Carrillo, que en cama dreta torna a marcar el segon gol. Marca Carrillos, dos gols de Luca Murcia en el 39, el Chilicita 0, Luca Murcia 2, els dos de Carrillo.
2: Així que hi ha indignació en l'herculanisme, no?, després de...
5: Sí, hi ha indignació, sí. Ja t'he dit que en el club, per supost, però també entre els aficionats, no?, perquè és molt evident, no?, algú no l'ha vist clara en l'estadi, però és que després la imatge és molt clara, i clar, aquesta imatge deixa molt mal a l'àrbit, però ja no té solució, Luis. La realitat és que també ha tingut Hércules un penalt abans, que és el que no ha transformat en Di Escudero, ha tingut les opcions, i després en sala de premsa Manolo Herrero, que és raonable, ha passat de puntilles, ha dit que bé, que el partit ha tingut moltes accions polèmiques i tampoc ha volgut entrar massa, i Beto, que evidentment estava molt disgustat perquè ell insistint que era una acció d'àrbit i no de VAR, i que tenia que veure clarament l'acció. En qualsevol cas, ens quedarem en aquest vídeo possiblement tot el cap de setmana donant-li voltes, però la realitat és que avui l'àrbit no ha estat encertat i que no ha vist l'acció i que ha xurat el final un minut després i ha acabat el partit 0-0 al Rico Pérez.
2: I espere que això, Gonzalo, també servisca com a reflexió per als futbolistes. Vull dir, probablement no tinguera més opcions de protesta a l'entrenador de l'Hèrcules, perquè en la primera part el central del Hèrcules s'ha queixat moltíssim d'una acció on no tenia raó. I ha provocat que una de les targetes les utilitza, perquè clar, a l'entrenador li va el capità a dir-li demana-ho, i al final ho demana. Els futbolistes deuen de tindre també una miqueta de trellat,
5: Sí, té que ser molt clar, perquè és que té que l'àrbit... té una decisió, no és penal, per a que després xiule penal té que ser com la de la mà, claríssima. Ahí sí que si va al monitor no pot fer una altra cosa, són mans i és penal. La de Rentero és evident que no era aixina, i després el tècnic ha dit també que hi ha 10.000 aficionats que estan dient protesta, i clar, és un moment ahí, el capità, com bé has comentat, li estava dient que sí, però evidentment aquesta reclamació és la que després ha perjudicat, no la de Solde, que la de Solde és raonable, és una expulsió a un jugador important i tot és que reclamar, bueno, finalment la vida i ha decidit mantindre la roja. Eixa crec que és raonable. La de Rentero ha perjudicat en la mala sort de que després ha passat, Luis, el que ha passat en el minut 94.
2: Pues efectivament. Bueno, en un instant tornem cap allà. En la Lliga de les Nacions, en la Lliga C, grup 1, conclou el partit Finlàndia 2, Albània 1, és marcador definitiu. En segona divisió continua la victòria visitant en Almeria a 2 per al descans. Almeria 0, Burgos 1.
1: I en handbol, en la màxima categoria de l'handbol femení nacional, la quarta jornada de la Lliga Guerrera Ciberdrola té el protagonisme també per a tres dels nostres representants, l'Elche, l'Elda Prestigio i el Morvedre. El primer a entrar en escena serà l'Elche a partir de les 5:30 a casa davant del Granollers, ja on les il·licitanes són quartes amb 4 punts i busquen la tercera victòria del curs davant un Granollers que arriba 11-2 a les 6 de la vesprada, i hi haurà partides per a l'Elda Prestigio, que visita el Vera Vera, un duel directe en la zona alta. Segones les basques i terceres les eldenses, totes dos amb 6 punts i ple de victòries després de les 3 primeres jornades, i a les 7:30 serà el torn per al Morvedre, que repassa un l'Oviedo, i on les valencianes són 12enes amb 2 punts i buscaran aquesta segona victòria de la temporada davant un rival que suma 2 i que podran seguir en directe així en la sintonia del punt a punt. Per tal, triple cita valenciana està desplada en la màxima categoria de l'handbol, en la Lliga Guerrera Ciberdrola, Elche Granollers a les 5:30, Vera Vera Elda Prestigio a les 6 i Morvedre Oviedo a les 7:30.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
2: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2.
3: Punt a punt.
4: Cinc en punt de la vesprada, la ronda informativa del Punt a Punt de Punt Ràdio. Recorden definitiu, Hèrcules 0, Jaén 0. La ronda comença en Gaetà Huguet, Juan Prarroca.
5: Temps de descans a Gaetà Huguet, continua i se, per tant, Castelló B 1, Lorca Deportiva 0.
6: Minut 45 de la primera meitat, de moment el Xilicità 0, UCA Múrcia 2.
7: En temps de descans a l'Arco comencen a sumar-se reserves dels dos equips. Soneja 1, Sant Vicent 1.
8: Primer minut de xoc en la ciutat esportiva Pamesa de Vila-real, Roda 0, Torrevieja 0.
9: I així també a la ciutat esportiva, tercera divisió, arranca el derbi de filials entre l'Hèrcules B i el Eldense B. El primer minut, 0-0.
4: En segona divisió estem en el descompte de la primera meitat, Almeria 0, Burgos 1. El punt a punt de Punt Ràdio, amb més coses, Clara.
10: Sí, perquè en tercera federació, el grup sexta, afegim a la nostra ronda de partits el 0 Torrellano, que ha començat fa 4 minuts i el resultat és de 0-0.
4: Busquem el descans en ells.
6: Estem en el minut 46, jo crec que no va afegir molt l'àrbitre, torna a apurar ahí Luca Murcia, pilota a segon pal, la rematada de Carrillo, segona estància, res, al final i torna la pilota Carrillo, que té ahí un imant dins de l'àrea, buscava la centrada al segon pal, a l'esmar de Owen, ara sí, estem en el minut 46 i mig, trau ràpidament el conjunt il·licità, la veritat és que quan millor estava el combinat de Carlos Cuellar ha sigut quan han marcat els dos gols Luca Murcia. En els 5 minuts pràcticament ha ficat ahí terra de permís en el luminós el conjunt de Múrcia. Torna a jugar, com diem, el Eraneto i ara sí, final de la primera meitat. Así en el Diego Quiles, el Xilicità 0, UCA Múrcia 2.
4: Espanya jugarà a les 9 menys quart de la vesprada i acaba de produir-se la baixa de Fabián Ruiz. No jugarà l'encontre d'avui pel naixement del seu primer fill. Així que no just disputarà el partit d'esta nit, abandonat ja la concentració de la selecció espanyola. Qui domina en estos compassos inicials de partit, el filial del Hèrcules o el del Eldense, Gonzalo?
9: La pilota la té el filial de l'Hèrcules, que així té en esa intenció de ser el dominador del partit. Ben organitzat ahí en defensa de 4 el conjunt d'Elda. Esta és la primera acció ofensiva del conjunt de Roberto Campillo. És una pilota llarga, però no va arribar Darío. Hi ha que recordar als oients que tant el banda dreta, que és Traoré, com el davanter centre Hamza, habitualment han estat en pretemporada en el primer equip, en dinàmica dels professionals, i també Peña, que va vindre de la Pedrera del Llevan, i Valverde. A més de Terol, són els 5 jugadors del filial que podem dir estan entrenant, alternant filial i primer equip, i en ganes, òbviament, de tindre l'oportunitat de debutar en l'Hèrcules, així en front, on està el Rico Pérez. Estem en els primers minuts de joc, que és l'Hèrcules B, el que està dominant, el Eldense B, que està defensant-se en Odre. De moment, 3 de la primera, 0-0.
4: Qui comença millor el partit en la ciutat esportiva Pamesa, Carlos?
8: Pues ha tingut la primera ocasió de gol el Torrevieja en un centre lateral que ha llançat Gálvez i que ha tingut que fer una bona intervenció Moli, el porter del Roda, per evitar el primer gol del partit quan estem en el minut 4. Primera aproximació perillosa per al conjunt de Diego Piquero, per a l'Sporting Costa Blanca, Torrevieja, Roda 0, Torrevieja 0.
4: Comença la segona meitat amb canvis o no en Soneja, Toni?
7: De moment no tenim canvis controlats, així que tot igual, a excepció d'aquest jugador que ha vist la roja directa, que és el futbolista Chus del Soneja, així que ja roda la pilota així a l'estadi de l'Arco. No, encara no portem ni un minut, ataca el Soneja, atenció perquè tenim la pilota en la frontal, atenció que tenim Dylan dins l'àrea, ahí li furten la cartera en defensa, serà banda a favor del Soneja, no, l'àrbitre marca fora, banda a favor de l'Espanyol de Sant Vicent. Estem en el primer minut de la segona part, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
10: I acaben de treure fa exactament 40 segons un comunicat oficial a la Federació de Voleibol, diguen que se suspenen totes les competicions federades de voleibol des de les 8 de avui dissabte 3 d'octubre fins a demà a les 2 del migdia i pendents un poc també de les actualitzacions.
4: Però se suspenen en Catalunya, no?
10: Sí, sí, sí, sí, sí. Hem de mirar ara, anem a repassar si tenim algun partit que ens afecte. Sí, però concretament l'han concretat aquesta alerta de 8 de la vesprada d'avui a el diumenge a les 2 del migdia.
4: Bueno, pues veurem si el partit està afectat, el del Rodi Balafia a Lleida davant del Family Caixa Xàtiva Voleibol. Punta, punta, punt ràdio. Estem en els compassos inicials de la segona meitat en Gaetauet o encara no, Juanfra?
5: Encara no, estan a poc a poc sortint els protagonistes, suposo que hi haurà canvis en l'Orca, el Castelló ja fa acte de presència al terreny de joc, però l'Orca ho farà d'ací un moment.
4: Així que sense començar encara esta segona meitat, pendents com estem de la jornada poliesportiva en tercera divisió, comença també l'Acero Torrellano, el marxa el Roda Torrevieja, ens quedem en la ciutat esportiva Alicante entre Hércules i Eldense.
9: Ara la pilota la té el filial d'Elda, el Eldense B, l'equip revelació, el que ve de Lliga Comunitat i ja està en la zona de playoff. Està jugant en banda dreta per part de Jorge Pastor, de Isan per a Quibón. La pilota de nou en banda per al davanter, la centrada, buscava el córner, finalment no, perquè ha estat molt habilidós Saúl, que ha treballat per aquí, sa pilota siga per a l'Hércules B, que busca ja la velocitat a la contra, és Hamza, la referència, el home gol de l'equip, porta 5 gols, i sa pilota finalment arribarà directament als dominis de Víctor Real. Recordem que ha hagut canvi de porter en el filial de l'Eldense. Estava previst que Bernabéu fora el titular. Finalment Bernabéu ha sigut, després del calfament, ha tingut algun problema i ha sigut substituït per Víctor Real, que és el que té ara la pilota en els peus, tocant en curt per a Quibón. L'Eldense ve que en cas de victòria va lluitar fins i tot per el primer joc de la classificació. I l'Hércules ve que només ha perdut un partit en esta competició. Va ser la primera jornada precisament així a l'Antonio Valls davant el Torrevieja. La pilota és per al filial d'Elda, que a poc a poc s'està fent en el control. És Hugo tocant per a Cristian, és la parella de centrals, abrint per al lateral dret per a Quibón, pressiona l'Hércules, l'equip de Campillo, que fa una pressió asfixiant de la que ha sigut perfectament el conjunt d'Elda. Jorge Pastor per banda dreta, guanya metre, se'n va de un, se'n va de dos, atenció perquè pot ser bona acció, la passada de Jorge i miraculós ha estat ahí Peña Aranda, ficant el peu i evitant l'assistència final, estava ja David per al remat, però ha estat molt bé el central de l'Hércules tallant l'acció. El baló dividit, que se pot perdre per línia de cal, no, perquè la controla perfectament Jorge Pastor. I ara és l'Hércules el que recupera el partit a ritme. Estem en dos filials, són xics molt joves i de moment cap dels dos equips està jugant darrere. Estem en el minut 6 de joc d'esta primera part, de moment empat a 0 entre l'Hércules B i l'Eldense B.
4: Qui ha sigut el millor jugador de la primera meitat del Castelló B? Un Llorca 0, Juan Ferroca.
5: Òscar Albiol, perquè inclús un company de la premsa de l'Orca que està així m'ha dit, número 30, qui és? I per este xaval és un jugador molt descarat que té 17 anys i que de moment, atenció, que pel 20 del segon gol se'n va cara a la porteria. Denis, Denis, la para el porter! I l'ha de venir el porter, s'ha quedat amb els Denis, és Jaime Pérez davant del porter a soles i amb les James el porter de l'Orca envia el baló fora. Estem en el minut 1 i mig de la segona part, a punt de plegar el segon gol. Òscar Albiol ha estat el millor de la primera part.
4: I el millor en el Xilicitau Can Múrcia, Jesús Vicente Lozano?
6: Per una banda, de Luca Murcia, evidentment Carrillo, que ha ficat els dos gols, i si me quedara algú de l'Elxicitat, diria que Dani Neto, el carriler del dret, que ha plegat a meta contrària i que ha tingut un parell d'ocasions. La veritat és que tal vegada ha sigut el millor de l'Elxicitat.
4: I en Soneja, aquí destaquem Toni Galindo.
7: Dylan, sens dubte, és un jugador que marca diferències, a més ha marcat el primer gol i únic de moment per al seu equip. Dylan és un futbolista. Dicho, atenció ara! L'ocasió que ha tingut el Soneja, el Colea, que la tirava cap a l'àrea sense angle, la parada del porter de Fluixà, atenció a la pilota que se'n va per dalt, ahir l'ocasió que tenia l'Espanyol de Sant Vicent, atenció que encara la pilota de l'ocasió no està morta, sembla que ha tocat en la mà un jugador del Soneja, però no s'assenyala la falta, ahir està la pilota en disputa, la lluita, la controla el Colea, la pilota espera el Soneja, ara la recupera l'Espanyol de Sant Vicent, ahir la pilota filtrada, ui, atenció, ahir s'han pogut fer mal, ahir s'han fet mal, ha hagut un xoc entre dos jugadors, un de cada equip. Veig per part del Soneja és Panadés i per part de l'Espanyol de Sant Vicent no el tinc controlat, crec que és Jorge. No, és el dorsal 7, és Barra.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Castelló. Ve a Gaeta Huguet, marca Jaime Pérez a la tercera. Ana la vençuda, tercer remat consecutiu a la porteria, el rebot a favorit del jugador madrileny i marca el Castelló el 2-0. Minut 3 de la represa, marca Jaime Pérez per tercera setmana consecutiva. Castelló 2, Lorca 0.
4: Encara en seca pel liderat provisional d'este grup de segona federació. 5 i 10 de la vesprada, pausa en la informació esportiva per a buscar l'informació general en este dissabte. Jordi Cabezas, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Lluís. Bona vesprada a tots. La manifestació per l'habitatge de València ha acabat amb 5 persones detingudes i 9 agents de la policia ferits. Este que ara escoltaran és el so de les càrregues policials als voltants del Palau de les Arts este migdia. Els manifestants han arribat al recinte on se celebra un congrés immobiliari promogut per l'ex de Ciutadans, Albert Rivera. Desenes de manifestants han trencat el cordó policial per a poder entrar dins. Una manifestació que ha congregat 6.000 persones convocades pel Sindicat de Llogateres i de l'Habitatge de València. S'ha fet una crida a la vaga general.
12: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
13: S'expropie ja les cases buides, s'expropie ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix i també estem demanant que s'acabe d'una vegada per totes amb la compra per a l'especulació. I també estem, que és molt important, exigint la il·legalització de les empreses de desocupació, que ens estan assetjant diàriament en les nostres cases.
11: I és notícia d'última hora perquè unes 200 d'aquestes persones després han anat cap a la plaça de l'Ajuntament de València, on estan estudiant fer una acampada i passar allí esta nit. Mentrestant, a Castelló de la Plana, la manifestació ha sigut a les 12 del migdia.
14: Lo que són els sindicats i alternatius sí que estem ja treballant en lo que seria la convocatòria de vaga general, que esperem que sigui part d'aquest cicle de mobilització.
11: A Alacant la manifestació és esta vesprada, d'ací uns minuts, a les 6, a tot Espanya hi ha unes 50 marxes convocades per la vivenda. A Madrid, la Puerta del Sol continua congregant persones que protesten per l'accés a la vivenda. A més, 70.000 persones s'han manifestat avui allí.
15: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general.
16: A una huelga general. No puede ser que la gente trabajemos para engordar las arcas de los rentistas.
17: Acumular fuerzas.
11: Per cert, que Compromís denuncia les càrregues policials amb la manifestació per l'habitatge que s'ha fet este matí a València i exigeixen responsabilitats. Alberto Ibáñez és diputat de Compromís Sumar al Congrés.
18: La policia, en compte de protegir els ciutadans i ciutadanes, ha preferit llançar bales de goma i gas pimenta contra la ciutadania. Per això hem exigit de manera immediata responsabilitats a la delegada del govern i que pare aquesta brutalitat policial contra la ciutadania i al ministre Marlaska, i al mateix temps exigim mesures valentes en defensa de l'habitatge.
11: I tot mentre el president Pedro Sánchez està reflexionant este cap de setmana per a decidir si avança o no les eleccions generals. La data que sona és el 29 de novembre. Busquem l'última hora a la Moncloa. Guillem Lizarde.
19: Sí, bona vesprada. De moment sabem que Pedro Sánchez continua meditant aquest dilema d'avançar o no
17: la convocatòria electoral després de la derrota parlamentària d'ahir. Sánchez ha obert un període de reflexió, ha buidat la seva agenda, sabent que també han carregat diverses enquestes i que està molt pendent d'aquestes protestes al carrer. I és que alguns directius socialistes, també ministres, l'insten a aprofitar les mobilitzacions ciutadanes. Creuen que s'obre una finestra d'oportunitat i que el fet que aquests dos decrets d'habitatge no hagin tirat endavant podria passar factura a l'oposició, però també hi ha veus del govern que demanen cautela i creuen que encara hi ha marge per a continuar governant. Mentrestant, el Partit Popular i Vox reclamen eleccions, creuen que el govern no té el suport ni del carrer ni del Congrés, però la decisió està ara en mans de Pedro Sánchez, que podria dissoldre les Corts el dilluns per a convocar eleccions el primer cap de setmana disponible, que seria el 29 de novembre.
11: Gràcies, Guillem. Des de Galícia, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistix, ha de convocar eleccions ja.
19: Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo. España tiene el derecho a decidir. Ya.
11: A casa nostra, el PSPB ha demanat un ple extraordinari i urgent sobre vivenda. Aseguren que el PP de Pérez Llorca s'ha posat al costat dels fons voltor en votar en contra dels decrets. José Muñoz és el síndic socialista.
20: Que se aplique la ley estatal de vivienda, que se limite el precio del alquiler. Exigiremos también que se eviten, que se prohíban los desahucios de personas vulnerables y exigiremos también que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana.
11: De la resta de l'actualitat, a les carreteres, un home ha mort en un accident entre un turisme i un camió en un encreuament entre la N232 i la Nacional 340 a Vinaròs. La víctima és el conductor del turisme que han excarcerat els bombers. El camió és de transport d'hidrocarburs, però anava buit. I acaba l'episodi de pluges intenses que ens ha afectat des de dijous, Lluís Obiols.
21: Bona vesprada. Encara tenim algunes pluges al Baix Maestrat, però a poc s'aniran retirant. Es concentraran durant les pròximes hores i sobretot demà a Catalunya. Per tant, nosaltres tindrem ja una vesprada prou més tranquil·la, això sí, amb núvols que creixeran a l'interior i risc de ruixats i alguna tronada, especialment zones interiors de la província de València. Esta pròxima nit i matinada el que tindrem és de nou molts núvols al litoral, ruixats que es formaran justament davant de la costa, que puntualment podrien tocar zones del Golf de València. És una probabilitat baixa, però existeix. I demà ens alçarem amb sol, amb moltes boires, amb molta humitat. Demà de vesprada, de nou ruixats i tronades en zones interiors, bàsicament interior de València, interior de Castelló. Les temperatures, tot i les precipitacions, continuen elevades. De fet, demà tenen tendència a pujar un poquet més. En zones del sud ens aproximarem als 30 graus. I de cara a la pròxima setmana, encara certa inestabilitat, sobretot dilluns i dimarts, amb tempestes que afectarien bàsicament l'interior.
11: De moment és tot. Tenen més notícies en apuntmedia.es. Ara continua el Punt a Punt amb Lluís Urrutia. Lluís, endavant.
4: Gràcies, Jordi. Esta és l'última hora de l'actualitat. Tornarem més avant per a conèixer més dades al voltant de les coses que estan ocorrent en este dissabte. 5:17 de la vesprada, reprenem el pols esportiu en la nostra ronda informativa. I la ronda comença en futbol a Castelló, Juan Ferroca.
5: Estem en el minut 10 de la segona part. Castelló B2, Òscar Albiol i Jaime Pérez, Lorca Deportiva 0.
6: Temps de descans en el Diego Quiles, el Xilicita 0, UCA Múrcia 2.
10: I també...
7: 58 de partit, 13 de la segona part, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
8: En la Ciutat Esportiva Pamesa, 17 minuts de xoc, ocasions de gol molt clares per als dos equips, però continuen en contra sense gols, Roda 0, Torrevieja 0.
9: I en la Ciutat Esportiva d'Alacant, minut 17 de joc de la primera part, Hèrcules B 0, Eldense B 0.
10: I en voleibol, partit en marxa per al Famalicão Xàtiva, la Superliga masculina 2, la segona categoria del voleibol nacional. Els de la Costera juguen en la pista del Rodi Balàfia Volei i els catalans han emportat el primer parcial per 25-18. Ha reaccionat el Xàtiva en el segon, està molt ajustat i a hores d'ara 1-1.
4: Empat a 1 el que tenim en el marcador en este partit de voleibol. En voleibol continuem perquè comença la presentació de l'Eleman Conqueridor.
5: Gol de l'Orca Deportiva en Gaetà Huguet, a la treta d'un racó el rebuig li ha plegat al central Sergio Monterde i entre un barull de cames ha enviat el balón a les xarxes. Per tant, només comença esta segona part. A part del 2-0, retalla diferències l'Orca amb el gol de Sergio Monterde, Castelló B 2, Lorca Deportiva 1, en el minut 57.
4: Estàvem en el vòlei, presentació de l'Eleman, con querido el València, Carlos.
1: Des del No Moles ja està l'speaker anunciant un a un tots els membres del planter del l'Eleman, en el que, recordem, n'hi ha hagut 6 fitxatges aquest estiu, els dos més destacats. La tornada a casa després de jugar la campanya passada al CSK de Sofia, a Bulgària, del valencià Vicent Montfort, una llegenda del vòlei valencià internacional, així com el brasiler Gustavo Romaní, el millor segador de la temporada passada i campió de la Copa del Rei amb el Manacor. Un altre, Lluís, de les grans novetats, està a la banqueta perquè s'estrena com a entrenador i com a entrenador de l'Eleman, el brasiler Paulo Renan, que ha deixat de jugar per a passar a ser el director tècnic del club que presidís Manolo Clemente, que afronta la seva quinta temporada des de la seva refundació. Aplaudiments per a tots els jugadors del l'Eleman que estan eixint un a un des d'un dels cantons d'este Nou Moles, d'este poliesportiu en el barri de l'Olivereta. Recordem que quan acabe esta presentació, d'ací a 40 minuts aproximadament, es jugarà la primera semifinal del torneig Ciutat de València, que enfrontarà precisament al l'Eleman davant del Cisneros, i a partir de les 8 la segona entre el Servi Group, Benidorm i el Guaguas.
4: A les 17:45 afegirem al punt a punt la pilota valenciana des del trinquet de Pelayo. Tenim escala i corda, i a les 6:30 bàsquet. Comença la Lliga Femenina, el partit entre el Azul Marino Mallorca i el València Bàsquet. Busquem el futbol que ha passat en Gaetà Huguet, en eixe gol del Lorca, Juanfra.
5: Bueno, pues que ha sortit de Lorca, pues en totes, a per totes, a per intentar que el Castelló no marcara el tercer gol, ha pegat un pas endavant, i en una treta de racó, pues ahí un despiste, no han tancat bé, i un central que ha pujat a rematar, lo normal és que creï molt de gol. Damunt és el capità de Lorca, ha marcat el 2-1, quan millor estava jugant el Castelló B, perquè estava amb moltíssima alegria, amb moltíssima ofensivitat, com és este Castelló B, que sempre busca la porteria contrària, però de moment ara s'ha apretat tot una mica en el marcador. Portem ja un quart de partit de la segona part, 15 minuts de la segona part. Així, a Gaetà Huguet ha fet ara un canvi, doble canvi, el conjunt de Lorca, canvis ofensius, però de moment, en el Castelló també en tenim un, perquè com ja hem dit que se té que pactar els canvis, perquè demà hi ha xavals que van en el primer equip. Òscar Albiol, l'autor de l'1-0 al marcador, s'ha retirat al descans, ha entrat Miguelón Ferrer en la segona part, que teòricament també va demà convocat en el primer equip, al igual que Axel Pérez. Per tant, ja també ha fet un canvi el Castelló B per a intentar millorar. Li havia donat fruit perquè la primera arribada ha fet el dorsal al marcador, però ara s'ha complicat tot. Minut ja 15:30 de la segona part de Gaetà Huguet, Castelló B 2, Lorca Deportiva 1.
4: Te dona sensació de partit decidit en Elx, Javier Vicente?
6: De moment te diria que no, ha fet dos canvis. Cuellar ha entrat Carlos Martín i ha entrat Jorge de Vicente. Jorge Vicente un revulsiu, i Carlos Martín un jugador que estava jugant de titular normalment. La veritat és que jo crec que si se fica un gol sí que se ficarà en el partit el conjunt il·licita, que des de que jo crec que ja dic que sí que pot fer-ho, ha canviat i des de que ha començat la segona meitat està assediant la porteria d'Àlex Lázaro. De moment estem en el minut 3, Elx Nita 0, UCA Múrcia 2.
4: Aguanta amb un jugador menys en tercera federació el conjunt del Soneja, Toni Galindo.
7: Sí, sí, i està tenint alguna oportunitat també. El que passa és que aquesta expulsió ha igualat les forces. Atenció, que tenim una contra a favor del Soneja. Ahí tenim la jugada d'Iker. Iker que se pot anar. Ahí tenim davant d'ell està Caleb. Atenció, la passada d'Amaro, que no, obstaculitza la defensa. Estem en el 64 de partit. Estem en el 19 de la segona part. Camí del 20. Bueno, això és un festival targeter, eh? És un festival. Tenim 5 jugadors en actiu sobre el terreny de xoc de l'Espanyol de Sant Vicent amb targeta groga. També el següent entrenador, Jaime Pérez, per part del Soneja. Ja tenim dos jugadors així sobre el terreny de xoc en groga. Un jugador expulsat en roja directa, com és just. Bueno, és una barbaritat les targetes que s'han mostrat en este partit, i encara falta molt per disputar. Ahí està jugant l'Espanyol de Sant Vicent. Ahí tenim un equip, Alacantí, que està buscant, posant-se per davant en el marcador. També té les seves oportunitats el Soneja, l'equip local. Recordem, estem ja a punt d'arribar al 20 de la segona part. Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
4: Qui ha començat millor el partit, l'Hèrcules B o el Dense B, Gonzalo?
9: molt igualat. Sincerament, ha tingut una opció Darío en un llançament per a l'Hércules B, que així fora. També ha tingut una arribada a l'Eldense B, però sense remat, i hi ha una lluita espectacular.
6: I gol de l'Elx il·licita. Minut 4 de la segona meitat. La jugada per banda esquerra d'Álvaro Miralle, la centrada al segon pal, estava soles Jorge Vicente, ha controlat dins de l'àrea i de tot tira i creuat, ha batut en la meta d'Ale Lázaro. Retalla diferències en el marcador el filial il·licità, de moment en el Diego Quiles. Minut 5 de la segona meitat, el il·licità 1, UCA Múrcia 2.
4: Gonzalo.
9: Sí, estàvem comentant, Luis, que el partit està molt igualat, una opció per a cadascú, però no molt clara, molta lluita en el mig del camp, té ritme, el partit és ràpid, però de moment cap dels dos equips s'està imposant damunt del terreny de joc, recordem, d'herba artificial d'ací, de la ciutat esportiva Antonio Valls. Estem en el 24 de la primera part, 0-0, en tres filials de l'Hércules i de l'Eldense.
4: I en Villarreal, que ha començat millor, el Roda o el Torrevieja, Carlos?
8: Després d'uns bons primers minuts del Torrevieja, que ha tingut ocasions molt clares, per exemple, de Mati, que ha tret molt bé Moli, el porter del Roda, en els últims minuts està protagonitzant les principals accions de gol. El conjunt local de Miguel Ángel Muñoz l'ha tingut una molt clara, Pau Vidal, en un remat de cap en l'àrea xicoteta, ara també ho ha buscat en un xut Marzà des de la banda dreta, i sí que en els últims minuts el Roda, que dona un pas endavant i busca, intenta de buscar el primer gol, que no arriba. Si de moment la ciutat esportiva Pamesa porta 25 minuts de xoc, continua el 0-0 entre el Roda i el Torrevieja.
4: I continua la presentació del Lelemán Conqueridor València, Carlos.
1: Ara mateix, amb les paraules de la regidora d'Esports, Rocío Gil, primer ha parlat amb Manolo Clemente, responsable de Lelemán i president i refundador del club. Estan dirigint-se tant als aficionats que han vingut així al pavelló Nou Moles de la ciutat de València com a la plantilla, i una de les grans novetats, com deien, ha de ser el nou tècnic, el brasiler Paulo Renan, que ho és després de deixar 26 anys de carrera com a voleibolista la temporada passada. La veritat és que és un acte, com ja preveiem, senzill però molt ben fet, emotiu, i que continuarà d'ací mitja hora amb la primera semifinal del Trofeu Ciutat de València, que jugarà entre avui i demà, avui les dues semis, la primera que jugarà l'Eleman davant del Cisneros La Laguna a partir de les 6 de la vesprada.
4: En segona divisió, ahir l'Eldense li va guanyar per 4-1 a l'Oviedo. En primera federació, avui han empatat a 0 Hércules i Jaén. En bàsquet, en la Euroliga, València Bàsquet va superar ahir el Villarban per 92-105. En futbol sala, derrota per el Servigroup Peníscola ahir 4-3 davant de l'Illes Balears Palma Futsal. En tenis taula, derrota per a la que va caure 2-4 davant de l'Olot. En waterpolo, victòria en primera divisió femenina per al club waterpolo Elx, que ha guanyat 12-9 davant del Dos Hermanes. En hoquei herba, divisió d'honor, derrota del Carpesa, que ha caigut 3-2 davant del Terrassa. Les 5 de la vesprada i 27 minuts. En una hora afegim el bàsquet amb l'inici de la Lliga Femenina Endesa. Estem en el futbol com a protagonista. Estem en el Gaeta Huguet, Juan Ferroca.
5: 20 minuts que complixen de la segona part. Han menjat la banqueta els dos equips. Hi ha ara targeta groga per a un futbolista del Castelló. Bé, falta perillós a la frontal de l'àrea. I per tant, ara ho direm, perquè hi ha un aldarull entre els jugadors de l'Orca i el Castelló. El Castelló ha menjat fitxa, en el descans s'ha retirat Òscar Albiol i ha entrat Miguel Ferrer, i també hi ha hagut doble canvi perquè s'ha retirat lesionat José Nadal, el lateral esquerre del Castelló. Ha entrat l'ex del Mestalla, Caro, també s'ha retirat l'autor del segon gol, Jaime Pérez, ha entrat Fer Martínez. Els dos canvis en l'Orca s'han anat Juanma Bravo i Javi Pedrosa, han entrat Willy i Àlex Martínez. És la primera targeta groga del partit, perquè n'han tingut una de roja en el minut 33 per a Quique Carrasco. Ara és groga per a un jugador del Castelló. És una falta que podria ser perillosa, no sabem si hi ha algun especialista en el Lorca Deportivo, però està una mica decantat el baló al pal esquerre de la porteria de Javi Viergue. És una falta, per lo que veiem, bueno, que pot tindre perill, perquè està a metre i mig de la frontal de l'àrea, i això requereix molta concentració als homes de la tanca i també al porter, que fins a aquesta segona part apenas havia tingut activitat, intervencions en el gol i una aturada que ha fet. Anem a veure si falta que s'està gestant. L'àrbitre ja ha marcat amb l'esprai blanc on s'ha de ficar la tanca, les dues tanques, perquè hi ha doble tanca, una de jugadors del Castelló, altra de jugadors de l'Orca, i també la marca de l'àrbitre. I ahí està per al fer el llançament el jugador Dani García. L'àrbitre dona l'autorització, és lliure directe, no indirecte. Ahí està el jugador, que no té molta pressa, va llançar amb la cama esquerra. Tot això passa al minut 22 de la segona part, el baló que pega en la tanca. Afortunadament, als interessos del Castelló, pareix que el perill s'esfuma, l'agarra el porter. Per tant, camí del 23 de la segona part, d'ací a Gaeta Huguet, ara és mínim avantatge del Castelló B, Castelló B 2, Lorca Deportiva 1.
4: Cinc i mitja de la vesprada, punta a punta, punt ràdio, ronda informativa que comença en Castelló.
5: En Castelló duem 22 minuts i mig de la segona part. Castelló B2, Lorca Deportiva 1.
6: En el Diego Quiles ha despertat l'Els Il·licità. Estem en el minut 10 de la segona meitat. L'Els Il·licità 1, UCAM Múrcia 2.
7: 71 de partit, 26 de la segona part. Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 1.
8: En la ciutat esportiva Pamesa, dos equips busquen el gol, però de moment no el troben. Minut 29, Roda 0, Torrevieja 0.
9: I en Alacant, minut 29 de joc d'esta primera part, no n'hi ha gols en tres filials, Hércules B0, Eldense B0.
10: I en tercera federació, el grup 6, minut 32, a 0-0, Torrellano 0. I en la Lliga Hypermotion, en el partit que està en xoc al minut 57, Almeria 0, Burgos 1.
4: Afegim un marcador més definitiu. En waterpolo, primera divisió femenina, derrota contundent per al waterpolo Túria, que ha caigut en la piscina del Club Natació Barcelona per 22-11.
10: I afegim dos nous partits en la nostra vesprada poliesportiva al punt a punt. En la Lliga Sobal arranca el partit entre el Barça i l'Orneo Alacant, i en la divisió d'honor femenina, en la Lliga Guerreras, també s'inicia el partit entre l'Elx i el Granollers.
4: Afegim la pilota valenciana des de la catedral, des del Trinquet Perayo, Copa, Escala i Corda Pro 1, amb un canvi d'última hora, Diego Per de la Vega, tot preparat per a que comence esta gran partida de pilota. Matías Oliver, què tal? Bona vesprada.
0: Molt bona vesprada, Lluís, des del Trinquet de Pelayo, des de la catedral de la pilota, sí, a la ciutat de València. Partida Copa Caixa Popular d'Escala i Corda, una partida important per a la zona baixa de la classificació. Puchol segon, Héctor i Rubén contra, com bé has dit, Diego, Salva i Carlos. La principal novetat, l'absència de la Vega, que estarà aproximadament 3 setmanes de baixa per un trencament al quadriceps dret. El rest del Musafes ja s'havia perdut una partida per motius personals i, per tant, ha participat en 3 dels 4 enfrontaments disputats pel seu equip i pilota, però l'organisme que organitza la pilota professional ha confirmat que Diego ocuparà el seu lloc en la partida d'avui i també la de la jornada d'8 d'octubre a Massalfassar. De moment, aquestes són les dues substitucions anunciades oficialment. Hi ha més quarts de final previstos per als dies 16, 17 i 18. La continuïtat de la Vega en esta Copa queda molt complicada. L'equip del Musafes arriba en la setena posició amb 3 punts, una victòria i 3 derrotes, mentre que l'equip de Puchol segon arriba en la última plaça, la novena, amb 2 punts, una victòria i 2 derrotes. Però aquesta victòria va arribar en la jornada passada contra Xiner i Tomàs segon, una de les parelles favorites, 60-50, que a més de sumar els seus primers punts van superar a un dels equips que està previst que arriben el mes juny en esta competició, i així demostrant poder competir per abandonar l'última posició. Diego, per la seva banda, no va debutar en esta edició, ja que va jugar al Trinquet d'Ondara com a substitut de Salva Palau, que havia estat malalt per un virus que el va deixar fora unes quantes partides. Aquella partida va acabar en derrota 60-25 davant dels líders, davant Francesc, Javi i Guillem, i avui haurà d'adaptar-se a un equip diferent i compartir el Trinquet amb Salva i Carlos. La diferència entre els dos equips és de només 2 punts. Si guanya Puchol, arribaràs 4 punts, igualaria Alejandro Hilari, i si la victòria espera a Diego, és del Musafes, sumaran 5 i obriran distància respecte a aquestes últimes posicions. Són 9 equips, només l'últim quedarà fora dels quarts de final. Els 8 primers jugaran les eliminatòries, els 4 guanyadors avançaran a semifinals. Queden 4 jornades, però cada punt és sort, i més en una partida com la d'avui. Així que l'equip de Puchol busca confirmar la reacció iniciada a Murla, i l'equip de ara, Diego, busca superar eixa baixa de la Vega i consolidar-se fora de l'última plaça, com sempre, en punt a punt. Cantarem el va de bo, i que la pilota li digui als millors un va de bo, com va cantar Néstor Portes, el jugador de Pego, que va retirar aquesta mateixa setmana al Trinquet d'Oliva en una partida on se va poder acomiadar de tots els aficionats i de tots els seus companys, i on punt a punt va estar present per a despedir al que va ser campió de la Lliga 2020 i una de les figures en aquesta posició de punter als últims 10 anys en la pilota professional de raspall. Punta a punta ha vingut fins a Olivà perquè era una partida molt especial i tenim amb nosaltres a Néstor Portes. 15 anys de professional, 18 des de que començaves a jugar en el trinquet. Han passat moltes coses al llarg de tot este camí i jo voldria saber en lo que te quedes, Néstor.
2: Pues sobretot me quedé en la gent, en lo que crec que s'ha vist. Me'n vaig muy good, me'n vaig en que la gent me vol, perquè al final jo he donat sempre tot el que puc. Puc tindre millors dies o pitjors, però me'n vaig en Xina.
5: Expulsió a Villarreal.
0: Suposa que Villarreal, ha sigut una decisió molt pensada, li has pegat moltes voltes al cap. Per què te'n vas ja?
2: No és fàcil, anar-te'n del que t'agrada, i més quan físicament me trobo bé, no tinc molestis de res, però pense també que me'n volia anar així, no me'n volia anar arrastrant-me, me'n volia anar quan jo me trobava que al final jo no me sentia valorat, però jo me sentia en unes qualitats per a poder jugar, i crec que avui s'ha demostrat. He jugat una partida de bastant bon nivell, amb companys de molt de nivell, i me vaig en això.
0: Què és el que canviaria Néstor d'esta carrera, o què és el que li canviaria a la pilota, i com la veus, com deixes a la pilota de cara al futur?
2: Pues pense que al final així hi ha algo molt diferent, i és que al final el protagonista té que ser el jugador. I si tu no fas sentir els jugadors com així, pense que s'ha vist, ja sóc el segon, Ricardet, ara jo, jugadors que tenim lligues, que tenim copes, que tenim mestres, que tenim de tot, i que al final deixen, tinguem 32, 33 anys, crec que algo bé no s'està fent.
0: Ja, parlaves de Ricardet, i jo crec que tant Ricardet com tu demostreu i representeu la figura del punter, que moltes vegades no està tan valorada i que al final s'ha vist en molts campionats. Tu has sigut finalista de molts campionats, recentment eixa Copa de l'any passat, campió de la Lliga com a punter, i també vull que aprofites per a deixar el teu missatge, per a donar-li valor a aquesta posició.
2: És que al final jo penso que he estat molts anys com a entrenador, i jo sempre ho dic, és la posició més difícil que hi ha. És una posició molt gelada, en la qual has d'estar ahí donant el màxim, estar amb molta atenció, i ho hem demostrat, perquè jo me'n vaig siguent en l'any 2025, arribant a final de Copa, final de Lliga, final de Mestres, me'n vaig a un nivell bo. Me'n vaig content, me'n vaig amb la cara ben alta i me'n vaig a disfrutar del que més m'agrada.
0: I ja per últim, quin missatge li dices als oients de Punt a Punt perquè sàpiguen qui és Néstor Puig?
2: Pues que al final s'ha de viure la vida com si cada minut fos l'últim i disputar tot, siga la partida, siga la vida, com si no hi hagués un demà, perquè al final mon pare em va dir que antes d'anar-se en que vida sols hi ha una, que fos feliç i que lluitara per lo que de veritat realment més era feliç.
0: Néstor, enhorabona per aquesta trajectòria que has tingut. I anem a trobar a faltar molt aquest tancament de 15, quan te gires, aquest va, aquest puny apretat, aquest caràcter que sempre es demostra sobre la canxa. Enhorabona i moltes gràcies per tot el que ens has donat.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
4: 5 de la vesprada, 37 minuts, mentre parlàvem de pilota. Què ha passat en Castelló?
5: Bueno, que el Castelló B se queda també en 10 jugadors. Atenció, llançament de Nico Font a les cames del porter i treta de racó. Una galopada d'un jugador de l'Orca Deportiva, se n'anava, li ha fet una entrada molt dura a Denis Alminyan, el futbolista alacantí, que també ha vist la roja directa. Per tant, s'igualen les forces al terreny de joc 10-10. El Castelló B, que ha fet ja el quart canvi, li queda un, el 5 els ha esgotat ja l'Orca Deportiva. Ha tingut l'oportunitat ara el Castelló B de fer el tercer gol, però el porter ho ha evitat. Aquesta treta de racó que se trau ja molt llarga al segon pal, la rematada de el central Iago Parente, però l'àrbit xiula falta en atac, per tant servei de porteria per al conjunt de l'Orca. Estem ja al 76, el 31 de la segona part, a Gaetà Huguet, a mínim avantatge del que de moment és líder, Castelló B 2, l'Orca Deportiva 1.
4: I què ha passat a Villarreal, Carlos?
8: Ha tingut a la seva disposició un penal el Torrevieja, però no l'ha aprofitat. Una acció ofensiva de Johan, l'extrem dretà per banda dreta, que ha entrat en l'àrea, ha sigut tombat i ha tingut l'oportunitat Mati de fer gol, però ha llançat al centre i l'ha aturat ese baló Moli, que està destacant moltíssim el porter del Roda. Partit absolutament obert, ara ha desaprofitat aquesta ocasió del Torrevieja per avançar-se en el marcador. Portem 38 minuts de xoc, així 0-0, Roda 0, Torrevieja 0.
4: I en el arco, Toni?
7: Una bogeria, Luis, una autèntica bogeria. En el minut 31, penal a favor del sondatge. Atenció que tenim atac de l'Espanyol de Sant Vicent, acaba en córner. Bueno, com deia, 31, penal a favor del Soneja. Una jugada de Dylan, acaba caent a terra. Bueno, penal, la xuta i la para el porter Fluixa. O sea, una autèntica bogeria, així que oportunitat perfecta per a el Soneja, que ha desaprofitat, així que continua l'empat en el marcador. Estem en el 80, en el 35 d'esta segona part, continua l'empat entre el Soneja i l'Espanyol de Sant Vicent.
4: Bueno, pues no és el dia dels penals, eh? Ha errat el penal este matí l'Hèrcules, esta vesprada erra també un penal el Soneja, erra un penal en la Ciutat Esportiva Pamesa el Torrevieja. Què està passant, eh? No, Gonzalo, què està passant en els penals en el dia d'avui?
9: De veres, que normalment abans el penal era mig gol, no? Però ara ja costa més. Així molt més tranquil, la Ciutat Esportiva Antonio Valls.
7: Gol de l'Espanyol de Sant Vicent! Gol! Dano! I se'n va tot l'equip, fins i tot la banqueta, a celebrar-ho amb el golejador de l'Espanyol de Sant Vicent. L'home que ha posat per davant de l'equip a la Cantí, llançament de córner, i ahí estava Dano en l'àrea gran per a rematar de cap i fer el segon per a l'Espanyol de Sant Vicent. Marca l'Espanyol, marca Dano, Soneja un, Espanyol de Sant Vicent 2.
4: Ai, sí que qui tenia superioritat numèrica ho aprofita i es col·loca 1-2 l'Espanyol de Sant Vicent en el camp del Soneja. Estava ben a la can, Gonzalo.
9: Sí, així el partit molt més igualat, eh? És de veres que té ritme, que són gent jove, que tenen velocitat. Hem vist una progressió de Hamza que ha acabat en la defensa de l'Eldense, que està molt bé, i també una bona acció de l'equip visitant en Jorge Pastor, que és l'extrem dret, que és el jugador més destacat de la primera part del conjunt de Víctor Besadre. Però la realitat és que en l'àrea poc, pràcticament no hi ha hagut cap opció, tampoc ha hagut cap jugada polèmica, per tant, molt de treball en el mig del camp, velocitat, joventut, però de moment sense pegada estem en el 39, camí del 40 de la primera part, tercera divisió, empat a 0 en el partit de filials entre l'Hèrcules B i l'Eldense B.
4: Quan li resta de suportar esta mínima victòria al Castelló B, Juan Farroca?
5: Pues de moment estem ja en el 34, 11 més la prolongació, eixa mínima avantatge 2-1 per al filial blanc i negre.
4: Estem en opcions d'igualar el partit l'Elche Licità, Javier Vicente.
6: I tant que té ocasions, de fet, ha canviat tot en esta segona meitat, està pressionant molt l'Elche Licità, encara que té ara una oportunitat de Lucas Murcia en una treta de porteria del conjunt filial de l'Elche. De moment estem en el minut 22, però apreta el conjunt de Carlos Cuellar, Elche Licità 1, Lucas Murcia 2.
4: Veu sentenciat el partit en Soneja, Toni?
7: Pues no ve sentenciat perquè el Soneja amb 10 ho ha intentat de totes les maneres, ha tingut oportunitats molt bones. Mira, atenció, que inicia, tàrrega la carabalcada, tàrrega, que se'n va sols, continua, esclava davant l'àrea, atenció, ui, cau a terra, l'àrbitre diu que no ha passat absolutament res, inicia el contraatac, l'Espanyol de Sant Vicent, ahí tenim a Caleb, que fa la centrada, pot rematar, pres a les mans de dos, la bogeria en el arco, quin partit, tenim penals, tenim gols, tenim expulsions i tenim absolutament de tot. Estem en el 83 de partit, en el 38 de la segona part. Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent.
4: Busquem les acaballes de la primera meitat en Villarreal. Roda 0, Torrevieja 0, Carlos.
8: Ho intenta ara el Roda per banda dreta, és el balat qui se dice, ahir més escorat en la banda, a Ivan Agudo, al dorsal 10, que li torna al balat, ahir pràcticament en el córrer que va a centrar i se baló, s'entra buscant a Pau Vidal, aquí troba un rematador, Iñaki Bilbao, intenta el xut, finalment li la passa Marzà, que xuta, però pega en Jota, en el defensa del Torrevieja, que bloqueja i se llança Mendy, i ara és Esferi que recupera el Roda en zona defensiva. Ja que destacar, estava parlant en Javi Roskin, un dels jugadors del Torrevieja, en dia que el Torrevieja i cita les 11 del matí des d'allí, des de la seva població, per a jugar este partit. Han parat en Alacant en un hotel per a dinar i per a fer activació en una sala, però és un dels, jo crec que és l'equip per la seva situació geogràfica que més quilòmetres de la tercera fa per a disputar els seus encontres. Ara ho torna a intentar el Roda des de la banda dreta, finalment canvia de sentit per a Alberto Ramos, per al capità, que retrasa per a la zona defensiva, toca el baló, ara el partit s'ha calmat un poc en estos últims minuts, després d'aquest penal el minut 33 i després dels 12 que se comptaran en grans ocasions de gol durant la primera part. Estem en el minut 43 en este Roda 0, Torrevieja 0.
4: També prop del descans l'Hèrcules Eldense, Gonzalo.
5: Expulsió en Gaeta Huguet.
4: Altra?
5: Una altra, la tercera, se retira el dorsal número 16, Quique Carrasco, que ha vist la segona groga perquè
4: de quin equip?
5: És una acció molt pareguda al penal que li van xiular al Castelló en contra l'altre dia en Butarque a Jeremy, que anava el jugador a llevar el valor, li han ficat pràcticament la bota al cap i l'àrbitre li ha ensenyat la segona groga i al carrer. Per tant, en el minut 81, camí del 82, l'Orca se queda en 9 jugadors, 10 neté el Castelló B.
4: Tan dur està siguent el partit?
5: No, perquè n'hi ha una groga per a Trilla, una groga per a Carrasco, que en tenia una, dos, i les dos roges directes. De grogues, així no és com a Soneja, només
4: sí, sí.
5: Més roges que roges en aquest moment. Més roges que grogues.
4: Bueno, pues tres roges ja, les que hem vist en el partit. Estàvem vivint els minuts finals de la primera meitat en Alacant.
9: Ha tingut Pepe Traoré una bona opció. Primera rematat en la cama esquerra, l'ha de posar la defensa, després en la dreta i ha llançat per damunt del travesser. I ara de nou l'Hércules, que està percutint per banda dreta a veure l'opció de Terol, que vol tocar en curt. La pilota per Endica. Estem Luis així en el 43 de la primera part, és a dir, que resten dos més en l'afegir. La centrada, el remat de Hamza i la bona intervenció de Víctor Real. Ha sigut el primer remat entre pals del partit. Remate de Hamza de cap, moltes aproximacions, però ha sigut la primera intervenció d'un porter de Víctor Real després del remat de Hamza. Bona intervenció del porter del Torrevella, de l'Eldense B, que en principi va ser suplent a part, és a dir, que resten dos més en l'afegir. La centrada, el remat de Hamza i la bona intervenció de Víctor Real ha sigut el primer remat entre pals del partit. Remate de Hamza de cap, moltes aproximacions, però ha sigut la primera intervenció d'un porter de Víctor Real després del remat de

0: d'Adrià Lidó. Per tant, hem passat d'una porta a una altra. S'anima el partit en esta recta final del primer temps, ja en el 43 i mig. Continua el empat a 0 entre l'Hèrcules B i l'Eldense B.
1: Un quart d'hora per arribar a les 6 de la vesprada. Això és el punt a punt en directe per a tota la comunitat valenciana. Ronda informativa. Juanfra.
2: Es comencem en Gaeta Huguet, 38 minuts i mig de la segona part. Castelló B, 2, Lorca Deportiva, 1.
1: En el Diego Quiles, minut 26 de la segona meitat, el Xilicita 1, UCA Múrcia 2.
3: 42 de la segona part, Soneja 1, Espanyol de San Vicente 2.
4: En la Ciutat Esportiva Pamesa li acaben d'anul·lar un gol al Roda per fora de xoc. Estem en el 45 i mig del temps afegit de la primera part, Roda 0, Torrevieja 0.
0: I en la Ciutat Esportiva Antonio Valls, 44 de la primera, empat a 0 entre l'Hèrcules B i l'Eldense B.
5: I en tercera federació, el grup sexta acaba d'arribar al temps de descans, el partit a 0-0, Torrellano 0. I en la Lliga Hypermotion al minut 73, Almeria 0, Burgos 1.
1: Però descansa Vila Real. Però l'Esport Valencià són definitius. En futbol, l'Hèrcules 0, Jaén 0. En waterpolo, el Elx 12, Dos Hermanas 9. I el Club Natació Barcelona 22, Waterpolo Túria 11. I en hoquei herba, el Terrassa 3, Carpesa 2. Tenim ja descans, per tant.
4: Carlos. Així és, descansa Villarreal després d'una primera part on ha començat millor el Torrevieja, que ha tingut ocasions dos molt clares. Recorde, per exemple, una ocasió de Mati que ha parat molt bé Moli, i després, a poc a poc, el Roda ha tingut les seues opcions, especialment un remat de Pau Vidal en l'àrea xicoteta que ha anat fora per poc. Així que partit amb oportunitats per a dos equips, una molt gran per al Torrevieja en el minut 33 i ser penal que ha llançat Mati, ha llançat fluix al centre, li ho deixa molt fàcil per a que el porter Moli parara i sa pilota. Així que ocasions per a gaudir la gent, però de moment no pot celebrar cap dels dos gols. Temps de descans en este 0-0 entre el Roda i el Sporting Costa Blanca Torrevieja.
0: Tenim... Descansen a Alacant.
1: També descansen a Alacant, Gonzalo.
0: I també en 0-0, ja tinc por, de que enllaçar 2-0-0 avui. Sí. Espere que no. La primera part ha estat molt moguda, però amb poques opcions. Les hem narrat en el punt a punt. La més clara del conjunt local de Pepe Traoré, la més clara del conjunt visitant de Jorge Pastor, però de moment pràcticament sense aproximacions clares a les àrees. Partit igualadíssim, jugadors camí de vestidors. Empat a 0 entre l'Hèrcules B i l'Eldense B.
1: I tot preparat per a que comencen, no moles, la primera semifinal del Ciutat de València, Carlos.
6: I ho fa en este moment la primera treta del conjunt valencià. I el primer punt per al l'Alemany, 1-0, primer punt del partit de la primera semifinal del trofeu Ciutat de València, l'Alemany Cisneros.
1: L'Alemany conquistador València davant del Cisneros de Madrid. La emoció a esta hora de la vesprada està en Castelló. El Castelló B guanya 2-1, vol ser líder del seu grup de segona federació.
3: Li queden 4 minuts, ha tingut ocasions per a sentenciar l'equip orellut, però de moment segueix 2-1, poca diferència, ho intenta ara fer Martínez, el jugador vigués, centra, li pega, però estava l'acció anul·lada, Dere Cuevas, l'Iniera havia aixecat la bandera, però aplica l'avantatge a l'àrbitre perquè l'Orca té pressa, l'àrbitre també té pressa i l'avantatge és de 2-1 per al Castelló B. S'han esgotat ja els canvis en tots dos equips. I per tant, així, emoció com tu vides. També està per així, al costat nostre, Pau Navarro, el central del Villarreal, que ha vingut ací a veure el partit. Hi ha molta gent de futbol veient l'encontre, a la qual li queden 3 minuts més la prolongació. I atenció també a la banqueta, ahí està Juan Sajús mirant el rellonge, parlant amb l'assistent, i és que l'avantatge, com te dic, és molt poqueta, i l'Orca, tot i que està en inferioritat, està creant molts problemes. Atenció, ja falta Llunyanya, que se va botar al disc de l'àrea del Club Esportiu Castelló. Bé, refugia la defensa, hi ha hagut una empenta, l'àrbit diu que no passa res, monta la contra el Castelló, és Jacobo de Oro, el jugador madrileny, que se'n va tot sol pel carril dret, ha tallat ahí el jugador de l'Orca, envia el baló fora, com diem, 2 minuts i mig per arribar al 90, i de moment l'avantatge és mínima per al Castelló B. Castelló B 2, Lorca Deportiva 1.
1: També distància mínima al marcador en l'arco.
3: Així està jugant l'Espanyol de Sant Vicent en un partit que han tingut 13 grogues, una roja, dos penals, 3 gols. Qui diu Urrutia que la tercera federació és avorrida en absolut? I t'ho estic contant així en el punt a punt ràdio. Estem ja en el minut 91 de partit, estem en el 46 de la segona part.
1: Hi ha penal en ells.
7: Penalt a favor del Camp Murcia en el minut 30, camí del 31. Un esmàs capitat que ha xulat l'àrbitre, el senyor Juan José Pacheco.

0: Seco del Colegi Balear i ha xiulat, com diem, la pena màxima favorable al conjunt visita. Visitante, ha agafat la pilota dels 8, Xaraf, que va ser el que vaig a llançar. Estem veient ara que va l'àrbitre a on està la banqueta visitant a dir-li alguna coseta, també està ahí l'assistent i pareix que amoneste efectivament a un membre de la banqueta i el penal favorable a l'OCAM Múrcia. Baix espals que està Owen Bosch, el que va llançar, com diem, és Xaraf. I anem a veure el que passa. Estem en el 31, camí del 32, ja en la recta final del partit, en esta segona meitat, en el Diego Quiles. S'avançava l'OCAM Múrcia en la primera meitat, per mediació de Carrillos, dos gols. Retallava Jorge de Vicente en el minut 5 de la primera, de la segona meitat ja. I la veritat és que Carlos Martín ha revolucionat el conjunt il·licità des de la seva entrada al rectangle de xoc en el descans. La pilota, veiem ara l'àrbitre que li diu a Owen Bosch que no pot.
1: Hi ha gol en segona divisió, empata l'Almeria, marca l'ex del Castelló, Cipenga, en el minut 77 de partit, Almeria 1, Burgos 1. Punta, punta, punt ràdio. Està decidit el partit, ni molt menys en Gaetà Oguel, Juan Ferroca.
2: Per a res està decidit de l'encontre, ara estava interromput el partit perquè l'atleta de un racó a favor de Lorca ha saltat del porter del Castelló.
0: Gol de Dani Aquino. Marca l'OCAM Múrcia des del punt de penalt. Al final ha sigut Dani Aquino el que ha llançat en cama esquerra. El xilicita 1, UCAM Múrcia 3.
1: 1-3 per a tancar el partit, per a sentenciar-ho per a el conjunt Múrcia. Tornem a l'emoció de la segona federació, Juan Ferroca.
2: Durarà molt això perquè ja veig per així que són 7 minuts els que se van a prolongar, encara no ho ha ensenyat el quart d'àrbitre, però ja veig jo, o el que ho va dir, no, el delegat de camp, Barberà Fuentes, exàrbitre de futbol, i he vist per així que li marcava 7 minuts i seran 7 minuts ara quan isca el foraista. Se alça el cartell, 7 minuts de propina, 7 minuts de patiment perquè l'Orca, tot i estar en 9 jugadors, està creant-li problemes al conjunt blanc i negre que no ha sabut tancar el marcador a missa avantatge per 3 voltes. Ara ataca el Castelló, hi ha una falta molt lletja, tindria que ser groga. Ahí està, li ha llevat la bota hasta el jugador del Castelló, a Miguelón, el dorsal número 20, que veu la cartolina groga, no és altre que el 20, a mi no m'hi és a la llista, però tindrà algun nom.
1: Que segur, d'això pots estar segur, algun nom tindrà.
2: Llista, el dorsal 20 no apareix en la llista, per tant, sí. Pues, veurem si és el més paregut, que seria el 10, Diego Talaverón, el que ha vist la targeta groga, perquè a millor s'han confundit i en vez del 20 és el 10.
1: Pues possible,
2: el
1: que possible. Marque. Sí, sí.
2: Bueno, pues la falta és a favor del Castelló, ja passa un minut, ne quedaran 6, va ser Jacobo de Oro el que traurà aquesta falta, li queda menys al Castelló per a vestir-se provisionalment de líder de segona federació, grup tercer.
1: Deixa'm un instant, Juanfra, quan descompte donen en el arcó.
3: Pues han donat, estem ja per el quint de 5 minuts, així que està a punt d'acabar ja el partit. Acaba de veure dos jugadors de l'Espanyol de Sant Vicent que han caigut a la vegada a plom, s'han queixat de rampes, és a dir, estan ja deixant córrer els segons, els escassos segons que falten perquè l'àrbitre assenyala el partit, així que en no res s'acelerarà el final del partit així a l'estadi de l'Arcos. Recordem, estem ja en temps de descompte, a punt d'acabar el partit. Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 2.
1: Ahí ens quedem, ahí ens quedem.
3: Pues ahí va a llançar la pilota el porter de l'Espanyol de Sant Vicent. Ahí tenim Fluixà. Ahí llança la pilota que travessa la divisòria. Final. Final de partit. Victòria de l'Espanyol de Sant Vicent contra el Soneja, que ha jugat pràcticament tot el partit amb 10 jugadors per l'expulsió del jugador Xus per roja directa. Atenció, 13 grogues. Una roja, dos penals, tres gols. Ha sigut espectacular, ha sigut brutal el partit que s'ha viscut a l'estadi de l'Arco. I jo vaig dir-te una cosa, amb totes aquestes estadístiques s'ha protestat molt l'actuació de l'àrbitre, però jo he vist un àrbitre amb molta personalitat, que alguna targeta no haurà sigut o haurà sigut rigorosa, però en línies generals, jo per a mi no ha sigut un mal àrbitre. Així que l'actuació d'Adrià Ngonyi, pues, la donem per satisfactòria. Bueno, partit brutal, impressionant, el Soneja, que es queda amb 4 punts en la taula classificatòria, 5 suma ja l'Espanyol de Sant Vicent, que el trau fora de la zona de descens, així que victòria importantíssima en les pretensions de l'equip alacantí.
1: És el primer partit que conclou en esta tercera divisió valenciana. Tornem a Castelló, Juan Ferroca.
2: Queden 4 minutets així a Gaetà Huguet perquè el Castelló ve s'embutxar que la que seria la quarta victòria consecutiva, però queda molt encara per davant. L'àrbitre diu que serà treta de porteria. Sí, treta de porteria, afortunadament per als interessos del Castelló B. Bueno, així l'àrbitre també ha tingut faena, eh? Igual que a los arcos de Soneja, així 4 grogues, 3 roges i de moment 5 grogues. S'ha guanyat el sou l'àrbitre lleidetà d'este encontre. De moment la pilota que és Albert Manrique Tomàs. La pilota que espera el Castelló B, l'àrbitre li diu que se dona pressa al Castelló B. Estem al 48 i 40 segons, ens tenim que anar al 52. És a dir, que queda un món encara així, perquè en futbol, tot i que els equips se queixen de que si ara tens que perdre un jugador un minut, és amb un top, pues, imaginen 4 minutets. La pilota espera el Castelló, és Nacho Vizcaíno que se'n pot anar, se'n va Nacho, li la dona per a Derek, Derek se queda sol. Ai, serà treta de racó. S'ha anticipat el central que ha enviat la pelota a treta de racó quan Derek Cuevas se n'anava cara a porteria. Pilota per al Castelló i això és bona senyal. Quan, bueno, així diuen que l'àrbit pita que volem anar a veure la selecció espanyola. Pues tranquil·litat, home, després n'hi ha que felicitar els jugadors si és que guanyen. La pilota serà treta de racó, no hi ha ningú que tinga pressa. Ve Jacobo de Oro per a traure des del cantó. Estem al 49, ne queden 2:45 per a arribar al final de l'encontre. Màxima atenció així per part dels aficionats que s'han acumulat darrere la porteria on estan els vestuaris, perquè és on està atacant el filial Barangirin, que serà un córner en curt. La pilota espera Miguelón, Miguelón aguanta el valor, li poden fer falta, se'n va Miguelón cara a porteria, se'n va Miguelón, li xiulen falta en atac i serà la segona groga. I per tant crec que se quedarà el Castelló B també en 10 jugadors. Roja, la quarta expulsió així a Gaetà Huguet, diu l'àrbitre que li ha pegat una colzada, per tant Miguelón se'n va al carrer en doble groga, eh? Atenció a l'àrbitre que també s'està lluint. Al minut 95, doble groga Miguelón. Lluís, així hi ha rècord de targetes. El jugador que li ha fet la foto...
1: Continuem, tenim més roges que grogues.
2: Sí, sí. Ara li diu l'àrbitre que s'ha de quedar un minut fora del terreny de joc, el que se queixava de la colzada. S'alça tan de pressa que l'àrbitre diu, no, has dit que te fia mal, que t'han pegat una colzada, però ara te quedes un minut fora. Pues tot això passa als 50 i 35 segons, queda un minut i mig per a la fi de l'encontre a Gaetà Huguet. Els dos equips estan en 9 jugadors al terreny de joc. Ara, curiosament, entra el massatgista des de l'altra punta del camp, entra el jugador per ser atès. Uf, no ho havia vist mai, l'àrbitre ha enviat fora a la línia de banda el jugador de l'Orca, ara ha entrat el fisio i li diu, tranquils, que això se prolongarà el que se tinga que prolongar. I demana calma a la banqueta. Per tant, Lluís, el jugador se fica una espècie de contombel, sí, a la boca, perquè si tenia algun problema, però se va traure ja el porter Ernestas. Quan entrem a l'últim minut, no sé si hi haurà un altre per tot este embroll que s'ha muntat.
1: Mentretant, remunta l'Almeria en segona divisió, en el minut 84 de partit, fa el segon i col·loca el Almeria 2, Burgos 1, remuntant el gol inicial de l'equip castellà. Així que l'Almeria que continua siguent un dels favorits. Facem un marcador més final, Clara.
4: Final en la Lliga F, conclòs el partit entre el Deportivo de la Coruña 1, Atlètic de Madrid femení 2.
1: 1-2 és marcador definitiu. Quin minut tenim en Elx?
0: Estem en el minut 39, camí del 40. De moment, el Xilicita 1, UCAM Múrcia 3. El minut, com diem, 39 de la segona meitat.
1: 39 de la segona, encara 6 per a què concloga. Estem pendents d'eixe final en Castelló.
2: Ah, sí, i pel meu rellotge ja estem al minut 52, és a dir, el temps ja reglamentari, però crec que per tot això l'àrbitre diu que me n'anem al 53. Quedarà, per tant, un minut més. Juga el Castelló al mig del camp. És Nacho Vizcaíno que pega un puntapeu i també pega un puntapeu llarguíssim. És el central de l'Orca que s'ha passat quatre pobles perquè ha enviat la porteria a les piscines municipals i això vol dir que serà treta de porteria per al Castelló B quan estem ja al 52 i 20 segons. Ne quedaran 40 segons si és que realment me n'anem al minut el 53, el 8 de prolongació. Demanen explicacions els jugadors de l'Orca que el Castelló no té pressa. Què espereu? Què passaria en l'Orca si anàrem 2-1 i l'Orca tinguera el valor i anar a guanyar? Pues passaria el que està passant en tots els camps. La pilota llarga per a Fer no ha pogut arribar, se l'endurà el conjunt murcià. Pilota llarga la que no pot arribar, trilla, però li arribarà a les mans del porter. Pel meu rellotge ja s'ha complit el minut 53 i per tant jo crec que quan traga el porter dirà l'àrbitre que fins així hem aplegat. Ahir l'àrbitre se ho mira i se ho mira diverses voltes. Anem a veure. Ahí està, trau i final. Final del partit en Gaetà Huguet, a mig marcador de 2-1 per al Castelló B, que se'n va a dormir com a líder de segona federació. Has patit de valent en la segona part, però ha valgut la pena per a l'equip de Juan Casajús. En la primera part molt superior, però sí, en totes les expulsions àlia del Credo. I al final, tot i això, ha guanyat el Castelló B. Castelló B 2, Lorca Deportiva 1. D'aquí uns instants intentarem buscar protagonistes, perquè els xavals del Castelló B estaran més que contents en el dia d'avui.
1: Perquè comparteixen el liderat d'aquest grup 3 de segona federació en la Nucía. El Castelló B, líder també d'aquest grup. 6 de la vesprada i un minut, punt a punt. Punt Ràdio.
5: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
7: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
5: A Punt Radio. A Torrevieja, 100.5.
8: Punt a punt.
1: 6 de la vesprada, a esta hora comienza en handbol femení el partido entre el Super Amara Vera Vera y l'Elda Prestigio. Esta es la ronda informativa de Apunt Radio que comienza en el...
9: Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el cuart de Luca Murcia en el minut 42. Aprofitem la ocasió, la contra de després de Traure de Cantó, el Elche licita la contra de 3. Contra 4, acabat en gol de Luca Murcia. Ha fet el quart del conjunt murcià en el 43 ja de la segona meitat. El Xilicita 1, Luca Murcia 4.
10: En la Ciutat Esportiva de Vila-real, de moment encara no es comença la segona part, els jugadors del Roda ja sobre el terreny de xoc i els del Torrevieja a punt d'eixir. Estem en temps de descans amb el Roda 0, Torrevieja 0.
11: Així està tot a punt per encetar la segona part. Tampoc hi ha gols en la Ciutat Esportiva d'Alacant entre l'Hércules B i l'Eldense B.
1: I també en el trofeu... Sí, Carlos.
12: En el trofeu Ciutat de València de voleibol des del Nou Moles de València, l'Eleman 16, Ara 17, Cisneros 10.
4: I en tercera federació al grup 6, al minut 46, a 0-0, Torrellano 0. I en la Lliga Hypermotion, al minut 90, punt de acabar Almeria 2, Burgos 1.
1: Esta és la situació dels marcadors. Esta hora 6 de la vesprada i 3 minuts. Recordem a les 6 i mitja, afegim el bàsquet amb el debut en la Lliga de València. Bàsquet a les 7 i mitja, el handbol amb el Morvedre Oviedo. I a les 20:45, el partit d'Espanya, Lliga de les Nacions, davant de la República Txeca. Així que el punt a punt se'n va fins Elx. Serà la propera conclusió, però així està tot decidit.
0: Sí, la veritat és que al final el Elche necessita que se va portar un back important en el dia d'avui. De fet, ja el partit està més que trencat en l'ocasió ara per al UCAM Múrcia. La veritat és que el partit se resumís molt ràpid. Dos gols de Carrillo a la primera meitat, que no ha estat gens bé. El Elche necessita que l'ha donat tot la pilota i tot el camp a l'UCAM Múrcia. I en la segona part ha tret, en este cas, Carlos Cuellar, a Carlos Martín i també a Jorge de Vicente, i ha canviat el partit. Ha pressionat tant, ha intentat retallar distàncies. De fet, en el minut 5, Jorge de Vicente, en una jugada d'Álvaro Miralles per banda esquerra, ha ficat l'1-2, i la veritat és que ha estat en el partit, dins del partit de la Generalitat, que s'ha acabat el partit, com dient, en ese penalt per mans en el minut 32 de la segona meitat, i Aquino, que ha ficat l'1-3, de nou posant terra de per mig en el marcador, i l'últim gol ja, pues, a la desesperada, atacant de la Generalitat i a la contra, el Lucas Murcia, de nou aquí no ha fet el quart gol. Estem en el minut 45, camí del 46 de la segona meitat, i de moment, com diem, està sentenciat el Xilicita 1, UCAM Múrcia 4.
1: Acaba de començar en la Lliga de les Nacions el partit entre Croàcia i Anglaterra. Estem en el 3 i mig de la primera meitat, empatant a 0 Croàcia i Anglaterra. Busquem l'inici de la segona meitat del duel entre filials entre Hércules i Eldense.
11: I ja ha començat aquesta segona part, ha entrat Córcoles en el conjunt de la cantilla, l'únic canvi en el conjunt local, en l'Eldense B no hi ha canvis, manté per tant Víctor Besadre, el mateix equip que ha competit en la primera part, una primera part on hem tingut dues opcions clares en la recta final, en aquest remat de Hamza, que ha parat el porter Víctor Real, i l'opció de l'Eldense B, que ha sigut un llançament de Jorge Pastor i una bona intervenció d'Adrián Lidó. La resta, molt de treball, molt de lluita en el mig del camp, tractant de tindre el control del partit, però sense massa aproximació a les àrees. Això que tenim en l'equip local, el màxim golejador de moment del grup, com és Hamza. Així que ja roda la pilota, tercera divisió, grup 6, és el derbi a la cantina de filials, minut 3 de la segona part, Hércules B 0, Eldense B 0.
1: Empat a 0 al marcador, també en Villarreal, Carlos Galindo.
10: Sí, és la té Edu per a David Marzà. Marzà que retrasa, però atenció que pot recuperar Mati. Eufal Torrevieja en el mig del camp. Encara no hi ha lluita entre un i l'altre equip, però a veure qui es fa en el baló en el primer minut i mig de la segona part. I ara va ser falta clara a favor del Torrevieja en el lateral, pràcticament en el mig del camp. I va tindre aquesta opció. Ara s'aproxima Jota, un dels referents d'este Torrevieja.
0: Gol de Lucas Murcia.
10: L'àrbitre...
1: Un més.
0: El quinte del conjunt murcià, de nou una pilotada llarga, i quin no, Aquino, el tercer hat-trick per a ell, i com diem, en el 47, el Xilicita 1, UCAM Múrcia 5.
1: Una 5, quina pallissa.
4: I en voleibol, partit en joc en la Superliga Masculina 2, la segona categoria del volei nacional, el Family Caixàtiva està visitant la pista del Rodi Balàfia Volei de Lleida, i de moment els catalans manen 2 sets a 1. El Balàfia s'ha emportat el primer set 25-18, el Xàtiva ha reaccionat igualant el partit amb un 23-25, però els locals han tornat a posar-se per davant després d'un ajustat 25-22 en el tercer, i per tant en este moment 2-1, i partit encara obert, on el conjunt Xativí està obligat a guanyar i ser quart set per a forçar el cinquè i definitiu.
1: Pretemporada de vòlei en el No Moles, Carlos.
12: I la veritat és que estem gaudint, Luis, d'un gran espectacle. Està tractant de retallar diferències el Cisneros, que té molta qualitat, però més variant, sobretot defensives, el Leleman, que guanya per 20 a 14 en este primer set, és a dir, està a 5 punts d'adjudicar-se esta primera mànega. I parlant d'espectacularitat, només cal veure el fitxatge estrella d'este estiu de Leleman, el brasiler Gustavo Romaní, de 2,05 metres, però és que a l'altre costat de la xarxa tampoc és que siguin mancos, perquè tenen a un argentí, Fabián Flores, que fa 2,03 metres, i la veritat és que quan s'alcem quasi des de 4 metres i mig rematem, la qual cosa posa encara més espectacularitat al joc. Molt bones, com te dic, les variants defensives i sobretot la lateralitat ofensiva, tractat de sorprendre des dels extrems en les rematades de l'Eleman, de la mà del seu nou tècnic, del brasiler Paulo Renan, ara mateix a 4 punts de guanyar el conjunt valencià. El primer set s'hi adjudiquen per 21 a 15 en este primer set, estan dominant davant dels Cisneros.
1: Pilota valenciana, trinquet de Pelayo Matías.
13: Doncs ja ha començat la partida de Copa Caixa Popular d'Escala i Corda. Partida important per a la zona baixa. Recordem Puchol, Héctor i Rubén contra Diego, Salva i Carlos. Queden 3 jornades per a que concloga la fase regular. L'equip de Puchol, últim de nou, 2 punts, és el que dia d'avui se quedaria fora. L'equip de Diego, substituït al lesionat de la Vega, que ha vingut per ací, ha parlat de nosaltres, i creguem que en 2 jornades podria tornar si tot va bé, perquè diu que realment la lesió no li fa molt de mal, o sigui que creuarem els dits perquè torne el bo de Luis el més pront possible. Sèptim amb 3 punts, mateixes victòries per als dos equips, uns busquen eixir del Pou, altres allunyar-se. Recordem, partida que comença 20 iguals, cada xoc són 5 punts, i el que arriba a 60 guanya 2 punts, i si l'altre equip arriba a 45 sumarà un punt. La reballada ha estat roja, és a dir, per a l'equip de Puchol, però no ha tingut sort en este cas el de Minalesa, perquè ha guanyat l'equip que estava al rest, així que ara mateix el marcador és de Puchol, Héctor i Rubén, 20, Diego, Salve i Carlos, 25, i ara sí que podem dir ben alt i ben fort que en punt a punt cantem el va de bo i que la pilota li diga el millor.
1: Acaba el partit en Elx, Javier Vicente.
0: Final en el Diego Quiles, derrota de l'Elx licita molta voltada en el dia de avui, l'habitat que no està bé el conjunt de Carlos Cuella i al final la victòria per al conjunt Murcia. 1-5, Elx licita 1, UCAM Murcia 5.
1: 1-5 és el marcador final de l'encontre amb un futbolista molt destacat per damunt de tots, l'autor del hat-trick, no?
0: Correcte, aquí no que ha sigut el millor en esta segona meitat, ha entrat precisament substituint a Carrillo, que ha sigut l'autor dels dos primers gols del partit, un Carrillo que ja tu crec que són 6 gols en la present temporada i que aquí no, la veritat és que ha fet uns grandíssims minuts dins del terreny de xoc. Ha ficat en el minut 32 de la segona meitat des del punt de penal el primer gol per a ell, el quart del seu equip, en acabant en una contra el quart de l'equip i el segon, i ha rematat ja pràcticament en el temps de descompte el hat-trick per a ell a nivell individual.
4: I arribem al final també en el partit que estava en joc en la Lliga Hypermotion, Almeria 2, Burgos 1, i a partir de les 6 i mitja afegirem el Cádiz Leganés.
1: També tenim marcador d'handbol en el descans.
4: En la Lliga Divisió d'Honor Femenina, en Ixes Guerreras Iberdrola, arribem al temps de descans amb Elx 11, Granollers 10.
1: Amb la victòria del Almeria, aguanta la tercera plaça, en este moment la classificació en segona, Eibar 21, Castellón, que juga demà, Deneu, Almeria 18. Així que fortíssims els equips de la part alta de la taula de la classificació. Tornem a la tercera. Qui mereix el gol en el estadi del Pamesa, Roda o Torrevieja, Carlos Gallardo?
10: Pues la única aproximació que hem tingut de moment en la segona part l'ha protagonitzat el Torrevieja, que era una bona opció amb protagonisme de Toni Gálvez, del dorsal número 20, d'un dels protagonistes de l'ascens la temporada passada en eixa Lliga Comunitat Sud. Destacar la presència dels jugadors així molt volguts en el Roda, com són Borja Gómez, ja retirat, i Charlie Meseguer, ara a la Vall d'Uixó, molt protagonista la jornada anterior, va fer dos gols i una assistència en l'equip líder de la tercera després de quatre jornades, i també la presència d'alguns aficionats del Torrevieja, que s'han recorregut pràcticament tota la comunitat valenciana per a veure en directe al seu equip. Ara juga en defensa el conjunt del Baix Segura, i està Jota, té més el balon este, inicia la segona part l'equip de Diego Piquero, que busca la tercera victòria de la temporada després de dos victòries i dos derrotes. Ara té l'esfèric en el mig del camp, és Pablo Manresa qui avança posicions, ara mateix es dona la volta sobre si mateix, la pressió de Pau Vidal, intenta buscar en banda esquerra un dels seus companys, però defensa Bel Roda, que intenta eixir en Jordi per banda dreta, ahí fica el peu Abadía per recuperar per al conjunt alacantí, finalment és l'esfèric per a Gálvez fica el valor a l'àrea per a Matías, no pot controlar i rebutja la defensa del Roda, ara ho torna a intentar per banda dreta amb Johan, el conjunt del Torrevieja, té davant el capità del Roda, Alberto Ramos, continua Johan avança, Johan intenta ficar el centre i ese valor finalment estreta de porteria, ahí sí que va a ser valor per al porter del Roda. Estem en el minut 55 del partit de la segona part, ja en els 10 minuts de la segona part, en este empat a 0 entre el Roda i el Torrevieja.
1: En la Lliga de les Nacions marca Anglaterra el desembre. Harry Kane, minut 8, Croàcia 0, Anglaterra 1. També conclou el primer set en el partit de pretemporada en Nou Molès.
12: I l'ha guanyat de 9 punts de diferència el conjunt de València per 25 a 16. Ara mateix comença el segon set d'este L'Eleman Cisneros, primera semifinal de la Copa del Trofeu Ciutat de València de Vòlei.
1: El Cisneros, que era de Madrid, però no, són els canaris.
12: Saps què passa? Que n'hi ha tants Cisneros, sí. El de rugby són de la Complutense de Madrid. Sí. Jo també me lien això. Així que estos són de Tenerife, de la Laguna.
1: Sí, són dos equips valencians i dos equips canaris els que estan jugant. Exacte. Este torneig de pretemporada així en la ciutat de València. Les 6 de la vesprada i 14 minuts, això és el punt a punt a punt ràdio. Tornem a situar tots els marcadors del dissabte. My dream is to fly over the rainbow so high. La ronda informativa comença en la ciutat esportiva Pamesa.
10: Estem en el minut 56 de partit, continuen en contra sense gols entre el Roda i Torrevieja, 0-0, Roda Torrevieja.
11: Tampoc hi ha gols en Alacant entre l'Hércules B i el Dense B. Estem en el 12 de la segona part, empat a 0 en el partit dels filials.
12: En voleibol, trofeu Ciutat de València des del Nou Molès de l'Olivereta, segon set, 2 per a L'Eleman, 0 per a Cisneros. Ha guanyat el primer set el Consum Valencià.
4: I en des de la Federació, el grup CEC sense gols al minut 57 a 0-0 Torrellano 0. I arriben al temps de descans el partit que està en xoc en la Lliga Asobal, Barça 26, Orneo Alacant 16.
12: Són definitius en futbol. Primera Federació, Hèrcules 0, Jaén 0. En waterpolo, Elche 12, Dos Hermanas 9 i Club Natació Barcelona 22, Waterpolo Túria 11. En hoquei herba, Terrassa 3, Carpesa 2. I han segut ajornats per el temporal per l'alerta roja en Catalunya en rugbi, el Sant Cugat València Rugby Club, i en voleibol el Rodi Balafia Lleida Family Cash Xàtiva de voleibol. El que sí que tenim en marxa és el partit de l'Illa Grau. En un instant actualitzarem el marcador. I en pilota valenciana, com va la cosa per el Trinquet Pelayo?
13: Doncs ja anem per el tercer xoc. No ha començat molt bé l'equip de Pujol perquè va perdent 20-30 davant l'equip de Diego, que s'ha acoplat molt bé amb Salva i Carlos, i ara mateix són dos xocs per a l'equip blau respecte a cap per a l'equip roig. 30-20,
12: així que tenim en el marcador. Què li falta per a que aplegue el gol en el partit del Roda, Carlos?
10: Pues ara ho intenta el Roda, intenta avançar Borja Pérez per banda esquerra, perseguit per dos jugadors, un d'ells el capità Ángel Morales del Torrevieja, que finalment es fan l'esfèric. La primera part els dos equips han tingut ocasions molt clares. La segona part, de moment, l'equip, el xoc està molt en el mig del camp, lluitant un i altre per fer-se en el baló. Només contem una ocasió clara, que és la que hem esmentat abans del Torrevieja, però de moment estem veient poc les porteries en aquest inici de 12-13 minuts de la segona part. Ara el protagonisme és l'aire, el vent, que està fa prou de vent en esta segona part, que pot ser decisiu en alguna acció. Ara té el valor rodant en el mig del camp, és Iñaki Bilbao, que retrasa per a Edu, el defensa caure a banda dreta, i està el Balat, que aconseguís que aquest valor no se li escape per la banda, però té que retrasar la seva posició per a Marzà per a Iñaki Bilbao, el mig centre que ha vingut este passat estiu des de Portugalete, ací a Vila-real, per a jugar en el Roda. Ara té el baló en el mig del camp, el conjunt de casa, el Miguel Ángel Muñoz. Ara el baló arriba, Iván Agudo, l'aproximació de l'àrea rival, intenta controlar, però és esfèric, però ha tocat un jugador del Torrevieja, i Sina, que va ser treta de cantó per a l'equip local, que busca obrir així el marcador, busca la seva segona victòria de la temporada, després d'una victòria, dos empats i una derrota per a estrenar-se en este curs. Estem en el minut 57 i allí va en calma el capità Alberto Ramos, que es toca en la mà del cap, i també destacar la presència de molts jugadors de la Pedrera. De fet, els jugadors del prebenjamí C i D del Roda, que han eixit tres jugadors del primer equip, i és que n'hi ha diversos jugadors del primer equip del Roda que entrenen a equips del Roda, en un equip molt centrat en la formació de futbolistes. Ahí va Alberto Ramos, que centra el segon pal, molt tancat, el remat pot arribar, el rebuig a la defensa del Roda, i finalment un llançament ha sigut de Jordi, que es marxa per damunt de la porteria de Héctor Pizana. Estem en el 58, ja quasi tocant el 59 de xoc, així en la Ciutat Esportiva Pavesa. Continua l'empat sense gols, este Roda 0, Torrevieja 0.
12: Afegim al punt a punt el bàsquet, perquè comença la Lliga Femenina després de que el València Bàsquet guanyara la Supercopa d'Espanya i 10 dies abans de que comence el seu camí per l'Eurolliga, el conjunt de taronja que comença, i a més ho fa a tota, perquè tenim 3 partits en esta primera setmana de la competició. Per a començar, l'equip en el nom més bonico de tota la competició, este equip de Mallorca, Azul Marino, és un equip preciós per a un equip de bàsquet, així que ens acompanyen, com sempre, en el món del bàsquet, Salva Gomis i Maria Pina. Salva, què tal? Molt bona vesprada.
14: Què tal, Lluís? Molt bona vesprada. Com tu bé dius, Azul Marino Mallorca Palma és l'equip, jo diria que cridat a ser revelació esta temporada per la inversió que ha fet en plantilla. Estaria bé que juguen de blau marí, seguint el Azul Marino, seria lo seu. Sí. Anem a veure quina és la impressió que donen esta primera jornada, perquè recordem, senseta en el dia d'avui esta Lliga Femenina Endesa, on València Bàsquet, bueno, pues voldrà tornar a estar ahí, voldrà tornar a lluitar per el títol de Lliga, i avui s'enfronta al que per a mi, encara que siga un dels recent ascendits a la primera categoria, és també és dels que està cridats a estar en la part alta de la taula.
12: Hola, Maria.
15: Buenas, ¿qué tal?
12: Muy bien. Pues yo creo que l'equip està fent-se, jugadores per arribar,
15: Pero todo ha comenzado muy bien en esta Supercopa, ¿no?
16: Sí, sí, sí. Vemos un equipo, bueno, cohesionado, que en los dos partidos de la Supercopa ha ido creciendo, ¿no? Jugadoras que han aparecido en algunos partidos y otras jugadoras que han aparecido en otros. Y, bueno, como dice Salva, pues es un partido trampa, ¿no? Y encima juegas fuera, la primera jornada, vienes de ganar la Supercopa, tiene un equipazo. O sea, tiene jugadoras con un montón de talento y que están contrastadas, ¿no? Acaban de empezar la temporada pasada. Son gente que lleva años y lleva años compitiendo en equipos competitivos e importantes. Y nada, espero un partidazo y por supuesto pues que gane Valencia.
11: Sí. ¡Gol! ¡Gol no! ¡Golás de Pepe Traoré per a l'Hércules B! Ha llançat des de fora de l'àrea i la pilota ha volat cap a l'escaire. La estirada de Víctor Real no ha pogut arribar. Han tardat, però és un gol espectacular de Pepe Traoré en el minut 62 de joc de la segona part. Estem en el 10, per tant, marca Traoré per a situar el 1-0 a favor de l'Hércules davant el filial de l'Eldense.
15: Te lleves el café.
11: Sí, sí, a més el gol mereix la pena, eh? Ha sigut un llançament des de molt lluny, des de fora de l'àrea, i el porter s'ha estirat perfecte perquè ha entrat per l'únic lloc que pot entrar un baló així, per l'esquerra. Un autèntic golàs, estava buscant-lo, eh? La segona part el propi Pepe Traoré, i a la fi ha trobat el camí del gol. Així que es trenca la dinàmica del 0-0, marca Traoré un autèntic golàs per a situar el 1-0, ara guanya l'equip de Roberto Campillo.
15: Hi ha alguna novetat, Salva Gomis, en el conjunt de València Bàsquet?
14: Sí, la novetat principal, a més de les absències que ja coneguem de les jugadores que estan a la WNBA, en el cas de Marta Suárez i Alicia Flores, ja han acabat la seva participació i encara tenen uns dies de vacances abans de tornar amb la dinàmica del grup. Raquel Carrera continua en aquests play-offs de la WNBA. La novetat principal, perquè aquestes tres absències ja les coneixem, és la de Leti Romero. Estava tocada, va jugar la Supercopa. Va a chorar la Supercampa.
15: Un instant, un contes enseguida. Abans ya, penal en Villarreal.
10: Ahí sí, es una acción ofensiva, una transición rápida. On Jordi ha buscat el xut, ha llançat i pareix ser que ha tocat en la mà d'un jugador del Torrevieja. L'àrbitre molt pròxim a l'acció. Gorka ha xiulat penal i ja es prepara el Roda per atendre la seva opció d'obrir el marcador. Recordem que la primera part, en el minut 33, ha tingut l'oportunitat el Roda a llançar des del punt de penal, però el xut de Matiri l'ha parat Moli i ara qui va llançar és el dorsal 20 del Roda, Borja Pérez. Un dels futbolistes més destacats. No, finalment Borja li ha cedit el valor a Ivan Agudo, a un dels davanters referents del Roda en les últimes temporades, el dorsal 10, que es prepara per a llançar en el minut 62 i 50 segons, ja pràcticament 63 d'encontre. Ahí va Ivan Agudo davant Héctor Pizana i Ivan llança i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca Ivan Agudo, marca el 10 del Roda per obrir el marcador en la Ciutat Esportiva Pavesa en el minut 63 des del punt de penal. No ha perdonat Ivan Agudo per a fer el primer del partit. Roda 1, Sporting Club Torrevieja 0.
15: Vides paral·leles entre el partit de l'Hércules B i el del Roda. Tots dos obrin el marcador en la part central de la segona meitat. Estàvem parlant de les novetats de València Bàsquet Femení quan estem a 7 minuts per a que comenci la Lliga. Salva.
14: Sí, te comentava que la principal novetat en quant al roster de avui és l'absència de la capitana, de Leti Romero, que ja va estar en la Supercopa en molèsties. M'ho confessava després fora de micro, que havia jugat lesionada ixa Supercopa d'Espanya, va ajudar a la resta de l'equip i va tirar del carro com a capitana, però en el dia d'avui és la principal absència, no està la capitana Leti Romero.
15: Pues esta és la principal novetat de l'equip de Mallorca. Maria, en què ens tenim que fixar? Què t'agrada de este azul marino?
16: Bueno, es un equipo que tiene jugadoras con mucho talento en varias posiciones, ¿no? Quizá, bueno, también ver la americana, la Lero Green, que bueno, viene con galones de estrella, es una exterior que tiene mucha habilidad con el balón, que tiene muchos puntos. Creo que el juego va a pasar por ella, con la ausencia de Sika Kone, que al juego interior le da mucha vida. Y bueno, teniendo en cuenta ahí también a Alexandre, que es una ex taroncha que bueno, también entiendo que jugará con un extra de motivación. Yo creo que estará en esas tres jugadoras.
17: Espai oferit per Teika, el bon bending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
15: Això és el punt a punt a punt de ràdio. Peguem una ullada que està ocorregant en el món futbol, perquè en segona divisió està a punt de començar el següent partit de la jornada.
4: I també anem a repassar en tercera federació el grup sext, minut 67-0-0, Torrellano 0. En la Lliga Asobal està en joc el Barça 28, Orneo Alacant 17, en la segona part del partit. I també en la divisió d'honor femenina, en la Lliga Guerreras, en la segona part, Elx 15, Granollers 12.
15: 15-12 és el que tenim en el marcador. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Anglaterra fa el segon en Croàcia, 0-2 en el marcador. Primer Harry Kane, després Jude Bellingham. Croàcia 0, Anglaterra 2 en la persecució d'Espanya, que jugarà 20-45 el seu encontre. Les 8 i 25 de la vesprada, veurem com reaccionen els equips que acaben d'encaixar gol. Per exemple, en el d'NCB, Gonzalo Blanes.
11: Pues ha reaccionat que no he cantat el gol perquè ha volat Adrià Lidón, el porter local. Ha sigut un llançament d'Hugo també espectacular, també buscant d'escaire, però esta vegada la mà miraculosa d'Adri Lidón, que ha salvat l'empat. I sí que podem dir que sí, que ha reaccionat ràpid en el d'NCB, que no pot perdre el, no vol perdre el seu primer partit de la temporada. L'encontre estava molt igualat i s'ha trencat per una acció molt bona, individual, de qualitat, de Traoré, i ara ha tingut Hugo l'opció de l'empat, però la mà del porter de l'Hércules B l'ha evitat. Així que està molt obert i encara resta temps. Estem en el 22 d'esta segona part, és a dir que resten 23 més l'afegit. Ara l'Hércules, que vol tindre un poc més la pilota, la possessió, i endarrerir un poc la velocitat del joc, i òbviament el filial de l'Eldense és el que pressiona i el que busca l'empat. L'ha tingut Hugo, l'ha salvat Adri, de moment així val el gol de Traoré i va guanyant l'Hércules B 1-0 al filial de l'Eldense.
15: I reacciona el Torrevieja al gol del Roda, Carlos.
10: Sí, l'ha tingut Fanorres, Gálvez, en un tir creuat, en un xut creuat a la frontal de l'àrea, en el costat de l'àrea, quasi marca gol en un Torrevieja, que ha fet canvis justament, ho feia abans de protagonitzar ese penal, on ha marcat el Roda, han entrat Illescas, Ismael El Harchi, el màxim davanter de la màxim golejador la temporada passada, la Lliga Comunitat Sud, molt protagonista en l'ascens del Torrevieja, i Pedro Mas per part del conjunt visitant, ha entrat per part del conjunt local al terreny de xoc José Fernández en la primera substitució de Miguel Ángel Muñoz. El Roda cara intenta triangular, avanza posicions Jota, el defensa que está prácticamente avanzando el mig del campo, va a avanzar, desfica el área, intenta entrar el área, donarse la vuelta y el res intentaba entre, no sé si el pase o el chute, tenía al costat a Ismael El Harchi, finalmente se való la aparición de diversos futbolistas del Roda, que ha parat, arriba Talismans del porter local, y ahora intención que el Roda rápidamente intenta avanzar por banda esquerra, ahí el balón para Pau Vidal le dice al seu compañero que va a chutar, y quina mà d'Héctor Pizana per a salvar el segon gol per al seu equip, el porter valencià, que ha tret una mà dreta espectacular per a evitar el segon gol del Roda, i ara va ser treta de banda per al conjunt local. Estem en el minut 67, ja pràcticament 68, el partit es trenca en este moment, en el minut 68, en este Roda 1, Torrevieja 0.
15: Pretemporada de vòlei, com està jugant el Leleman con Credor València, Carlos?
12: Molt bé, Luis, la veritat és que està jugant molt bé, guanya per 14-11 en este segon set. El Cisneros de la Laguna és molt bon equip, però ja t'he dit que les variants defensives, sobretot del Leleman, li està portant a manar també en este segon set, perquè el seu atac també ho tracten de fer sobretot en remats des de la lateral, molt escorats, amb la qual cosa fiquen en dificultats en defensa al conjunt canari, que no pot defensar els remats amb tres jugadors. 14-12, tot i que retalla diferències, molt bon equip el conjunt canari en este segon set per al Leleman. Ha guanyat el conjunt valencià el primer.
15: Pilota valenciana, com continua la partida en Pelayo?
13: Doncs així reacciona l'equip de Puigol a la reta i a distància, si no perquè ells volgueren, sinó més que res per les errades del conjunt rival, que ha pogut sumar el tercer xoc consecutiu, ha tingut Bali 15, però ha començat a acumular errades. Primer salva, després Carlos en la ferida. Això ha possibilitat que tinguera el primer bal roig en esta partida per a l'equip de Puigol, que l'ha tancat i ha retallat distàncies ara mateix 25-30. Estem en el quart xoc, estan els blaus al dau, és a dir, l'equip de Diego, i ara mateix tenen bal per a tornar a augmentar aquesta diferència a dos xocs, però no. Ara mateix, este 15 és per a l'equip roig, és per a l'equip de Puigol, el marcador és a dos i encara no sabrem qui s'endurà este xoc per a o igualar la partida o ampliar la diferència a dos. Ara mateix, l'equip de Diego 30, l'equip de Puigol 25.
15: Sis i mitja de la vesprada, punta a punta, punt ràdio, actualitzem marcadors, començant per Vila-real.
10: Estem en el minut 70. Fan Orres, que ha marcat el Roda. Així que guanya el conjunt local. Roda 1, Torrevieja 0.
11: I així en el minut 70 en Alacant val el gol de Pepe Traoré, que ha passat per davant el filial blanc i blau. De moment, Hèrcules B 1, el Dense B 0.
12: En voleibol, trofeu Ciutat de València. Des del pavelló Nou Moles, l'Eleman 15, Cisneros 14 en el segon set. El primer ho ha guanyat l'equip valencià.
14: Tot preparat en el poliesportiu de Son Mois per a la que comence la primera jornada de la Lliga Femenina. València Bàsquet, que eixen Alexis Peterson, en Kendra Sherry, Camila Borskowska, Elena Puello i Alicia Jenkins. D'ací no res, arranca el partit.
4: I també tenim jornada en marxa en tercera federació, el grup sext. Minut 73, acaba de fallar un penalti el A0, A0 0, Torrellano 1. I en la Lliga Asobal, al segon temps, minut 38, Barça 32, Orneo Alacant 18. I per últim, en la Lliga de Divisió d'Honor Femenina, en la Lliga Iberdrola Guerreras, Elx 19, Granollers 15, al segon temps, minut 40.
12: En futbol són definitius de la vesprada d'avui. En primera federació, Hèrcules 0, Jaén 0. En segona federació, Castelló B 2, Lorca 1 i Elx Il·licità 1, UCAM Murcia 5. I en tercera federació, Soneja 1, Espanyol de Sant Vicent 2. Han estat ajornats el partit de rugbi del València en Sant Cugat i el del Family Cash de vòlei en Lleida per l'horatge en Catalunya. Són definitius en waterpolo el Elx 12, Dos Hermanas 9 i el Club Natació Barcelona 22, waterpolo Turia 11. En hoquei herba, definitiu en Divisió d'Honor, Terrassa 3, Carpesa 2. 6 i 31, va començar la Lliga Femenina de Bàsquet.
14: Està tot preparat per a que comence en el poliesportiu de Son Moix. Este azul marino Mallorca, València Bàsquet. Ja preparades els jugadores de Javi Torralba.
12: Bueno, marino tampoc, però no. Blau sí.
14: Sí, almenys és blau, no? Sí. Que menys que sí. Siga blau. Però si és de veres que no és el color més obscur.
4: Pues ha decepcionat un poquet.
14: Sí, sí,
4: sí,
14: sí, sí.
12: Si li poses el de nom al teu equip azul marino...
4: Es un azul empolvado.
12: Ah, esa es mi vida.
14: Espai en lo que empolves.
12: Ese temita.
14: Pues está todo preparado, ¿eh? Y no sé qué te sembla el quintet que ha triat Javi Torralba, María, porque torna a tirar de Kendra Sherry y de Alicia Jenkins.
16: Jenkins, sí. Bueno, el mismo quinteto que salió la Supercopa. Uh-huh. Yo creo que con Sherry es una inversión, es... Esa jugadora, bueno, ha considerado que tiene que dar más, que necesita oportunidad, necesita minutos después del año pasado. Y bueno, necesita pues balón, un poco más de protagonismo, porque la vi pues bueno, flojita, ¿no? Pasa demasiado desapercibido.
14: Pues está preparada ahí la pelota para anar al aire y la guañará el bota azul marino Mallorca. Era que la primera posesión siga para el equipo local. Defensa Elena Puello. La acción ahora para Clara Holm. Una de les fitxatges, un dels noms en este mercat d'azul marino que farà la primera cistella i per lo tant puja el 2-0 al marcador.
12: Així que comença el partit amb la primera cistella per a l'equip mallorquí.
4: I comença també el partit en la divisió d'honor plata entre el Guadalajara i el Agustinos Alacant.
12: En handbol, en futbol, comença la segona, el partit en segona divisió, l'encontre entre el Cádiz i el Leganés. Per quin minut travessa el partit en Alacant, Gonzalo?
11: En el 30 de la segona part, ara està pressionant el filial de l'Eldense, un quart d'hora més l'afegit, està guanyant 1-0 l'Hèrcules B, el gol, recordem, de Pepe Traoré.
12: I l'Eldense B, que busca l'empat. Qui està merisquent el gol en el Roda Torrevieja, Carlos?
10: El Torrevieja ha tingut dues accions claríssimes per a fer gol, un llançament, un remat de Llescas des de banda esquerra que ha tornat a ser molt protagonista, molt, i el porter del Roda ficant el cos molt bé per evitar el gol, i fa no res també ho ha intentat Pucho, el migcentre veterà del conjunt del Torrevieja, en un llançament des de la frontal que s'ha anat per molt poc fora, però mirant ben de prop el pal de la porteria de Moli. Així que continua l'1-0, però el Torrevieja, que s'aproxima en perill sobre la porteria de Moli, en el minut 74, Roda 1, Torrevieja 0.
12: Pretemporada de vòlei, final del segon quart en Nou Moles, o encara no?
18: No, encara no, i molt ajustat perquè està apretant el Cisneros, que acaba d'empatar a 10 este segon set. Traurà el conjunt canari, Recordem que el primer, Luis, l'ha guanyat l'equip valencià de l'Eleman Conqueridor.
4: I estem també atents al patinatge perquè la comunitat valenciana tindrà una presència important als World Skate Games d'Asunción, al Paraguai, on la delegació espanyola comptarà amb patinadors, entrenadors i xutxes de la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana en diferents disciplines. Entre els esportistes valencians trobem representació en patinatge artístic, de velocitat, hockey línia, inline freestyle, skateboarding, roller freestyle i descens. Així que és una cita mundial, per tant, amb una nodrida representació valenciana dins del combinat espanyolos.
14: El baló així en Mallorca, en un 4-2 al marcador, encara que tinc que anar memoritzant les cistelles.
18: Anotant, perquè... anotant. Com, sí. Com jo, quan comencí a fer bàsquet,
14: era així.
18: Me ho tenia que anotar, així pues que així no passa jo, res. Eh?
14: Així vaig jo de moment, no estic acostumat.
18: Dos, tachó, quatre, tachó, sí.
14: Sí. M'ha passat el mateix per a tractar d'averiguar el quintet d'Azul Marino, conformat per Clara Holm, Alba Torrents, una mítica també ex-València Bàsquet, Alima Dembele, Morgan Green i Kayla Alexander, dos ex-València Bàsquet en el quintet d'Alberto Antuña. La pelota per a Clara Holm, la penetració guintà per a Adelina Puello, la defensa molt bona de València Bàsquet, que és el contracop ja en pista d'Azul Marino. La pelota per a Clara Porzosca. El balón per a Clara Holm, recupera València, ahí està la acció per al llançament de 3 i el triple. Penaliza de 3 Azul Marino.
16: Sí, ahí precipitada Elena Puello dándole el balón en carrera a Camila, ¿no? Igual hay que esperar en que ella llegue a una posición donde puede ser más ofensiva, más vertical.
14: Bueno, pero Kendra Sherry, el lanzamiento a mitja distancia, anota Kendra Sherry. Bien. Y ens, el dedica, María, a tú y a mí. Yeah, mira. Sí.
16: Sí, no, le están, bueno, le van a pasar todos los bloqueos por detrás, ¿no? Jugando exterior y teniendo el tiro que no es su fuerte.
14: Le van a oferir, sí, le van a notar un poco.
16: Pero bueno, bien, la ha metido, así que significa.
14: Alba Torrents, la acción ahora en la penetración y la falta clara de Camila Borkowska. Al sentir lliures la ex y ya llegenda del sí. Bàsquet femení, Alba Torrents.
16: Que a esta no le puedes pasar por detrás el bloqueo.
18: Pensé que en segona federació acaba de començar en el Pla de l'Art tot un clàssic del bàsquet, com és el Llíria Huesca. La màgia de Huesca, visitant el... Jo crec que aquest partit s'ha donat en primera FEB, segur. Així que l'encontre està en marxa. Busquem de nou el futbol. A cavalles dels partits guanyen per la mínima els locals en Alacant, Gonzalo.
11: En Alacant està apretant el conjunt d'Elda, que evidentment ara, després de veure el tant de Pepe Traoré, té molt clar que no li val el plan defensiu. Ha tingut l'opció que hem narrat, després ha tingut una altra en la que de nou ha aparegut Adri Lidó, que està sent el millor en este partit per part de l'Hèrcules B. I això sí, a la contra, el conjunt de Roberto també té opcions d'aprofitar que ara el Eldense, que ha fet canvis, està defensant, tancant moltes vegades en defensa de 3, està acumulant homes, està jugant ja en dos davanters centres i estem en aquest perfil de partit que l'Eldense B està un poc a la desesperada buscant l'empat i l'Hèrcules B defensant-se en ordre i esperant l'opció d'eixir a la contra. Pot passar qualsevol cosa, està el partit molt obert, estem en el 34, resten 11 més en l'afegit, de moment el 1-0 val per a l'Hèrcules B.
4: I el jugador del València, Guido Rodríguez, estarà en l'homenatge que la selecció argentina li va fer a Leo Messi al Monumental. És notícia que el club blanquinegre li ha donat permís i assegura que podrà jugar el partit contra el Racing de Santander. Volem?
18: Bueno, també està bé, no?, que Guido estiga sí. en el homenatge a Diego Armando, perdó, a Lionel Messi, el jugador argentí. En Villarreal, ¿qué está pasando, Carlos?
10: Intenta el Torrevieja, Pucho, que intentaba filtrar un balón buscando a Ismael El Harchi, pero ese Sferi finalmente va a perder para la línea de Fons y ya se prepara Molly para agafar ese balón y para dirigirse a la segua portería. El árbitro també, que no res, segur, va mostrar ahí el 5-4-3-2-1, ja el veig preparat per a que doni inici i s'ha jugat una altra volta el conjunt del Roda, després d'uns minuts.
18: Hi ha gol.
4: Sí, tenim gol en esta jornada 8 en la segona divisió, marca el Càdiz, marca Antonio Cordero el primer per al conjunt, minut 5 de la primera part, Càdiz 1, Leganés 0.
18: Bàsquet, Salva.
14: 11-7 al marcador i en tirs lliures per a Kendra Sherry. 6 minuts 16 segons se resten per acabar el primer quart i anota Kendra Sherry el 11-8. El marcador està molt endarrerit València Bàsquet sobretot en defensa, està concedint molts espais a Azul Marino.
16: Sí, pero bueno, está activa, ¿eh? Sherry me ha gustado, ha pedido el balón en el poste bajo alguna vez, ha sacado un par de faltas, ha cogido un rebote. Está activa, creo que es una jugadora que nos puede ayudar mucho.
14: Ataca el equip mallorquí, ahí està en Clara Holm, portant el comandament està sol, el llançament de 3 i entra, així és molt fàcil, i així per a Clara Holm, per a la sueca encara més.
16: Sí, hay un poquito más de comunicación, se ha quedado muy, muy sola.
14: El balón per a València Bàsquet, novament en Kicks, li fa el bloqueig ahí la pantalla a Elena Buenavida, trau per fora per a una de les xiquetes, per a Isa Hernández, que llança el triple, Isa Hernández, el triple.
16: ¡Vamos!
14: El triple a tauler dins.
16: ¡Vamos!
14: En este ya 14-11 al marcador, a 5 minuts 35 segons per acabar el primer quart.
4: I tenim gol en tercera federació al grup sexta en esta jornada 5, marca el a 0, el primer gol per empatar el partit, segon temps, minut 82-0, un Torrellano, un.
15: Un a un al marcador. El punt a punt en A Punt Ràdio en vòlei, com va la cosa en la pretemporada en este Ciutat de València, Carlos?
18: A dos punts el Lelemán, conqueridor Luis, d'adjudicar-se el segon set, 23-21, ara mateix. Temps mort a la pista, demanat per l'entrenador del Cisneros, que no sap com ficar-li mà al conjunt valencià.
15: El marcador en pilota valenciana, Matías Oliver.
13: Puchol li ha pegat la volta al marcador, són tres xocs consecutius per a l'equip roig, ara mateix l'equip de Puchol 35, l'equip de Diego 30.
15: 35-30, és el que té el marcador. Bàsquet, Salva.
14: 14-11 en la radar, el llançament de 3 per part de María Araujo, però allà va Clara Holm novament en la penetració, la safata, no n'hi ha falta, recupera la pilota València Bàsquet, ho fa Elena Buenavida, arranca la moto Elena Buenavida, ara sí, n'hi ha falta clara, la falta personal per part de Morgan Green.
15: Moltíssims punts, Maria. 14 rebuts en 5 minuts,
16: sí.
15: O millorem la defensa, mos guanyen.
16: Sí, el equipo ha entrado en cambios rápido, no estamos teniendo problemas de faltas, hay que subir un poquito más la intensidad. Ahora el quinteto que hay es defensivo, Elena Buenavida, está María Araujo que también puede cambiar y creo que ahí debemos de subir un puntito.
15: En la Lliga de les Nacions, Anglaterra fa el tercer. Marca Gordon, el jugador del Barça, Croàcia 0, Anglaterra 3, quina nòmina de golejadors, eh? Harry Kane, Jude Bellingham i Anthony Gordon.
4: I actualitzem també l'handbol femení perquè l'Elda Prestigi està ara mateixa al descans en la pista del Vera Vera. Les alicantines en manes vestidors 6 gols per davall, 19 a 13, davant un dels conjunts més potents de la categoria. Per tant, Vera Vera 19, l'Elda Prestigi 13 al descans.
14: Triples per part de Mallorca, per part de Blanca Millán, una de les incorporacions d'aquest estiu també per a l'equip mallorquí. Per l'Ondany ja són 17 a 13 al marcador, 4 minuts 20 segons encara per davant, per este primer quart cau a terra Elena Buenavida, no n'hi ha res, la pilota per a Clara Holm, molt fàcil, alliberada i anota novament a Azul Marino, 19-13.
15: És que ens van a fer 30 punts en este quart, eh?
16: Sí, sí, además son canastas muy rápidas, no nos da tiempo.
14: Molt senzilles.
16: Sí, la primera ayuda, las rotaciones y lo que digo, no podemos hacer faltas.
14: Bona, Cistella ara de Balogun. Per a ficar la resposta, Elizabeth Balogun, la nigeriana, de 9-15, 3 minuts 50 segons per acabar el primer quart.
15: Perquè València en atac, Maria, està fluid, no?
16: Sí, estamos bueno, encontrando espacios y situaciones claras, también en segundas opciones que en el rebote, que nos están dando bastantes situaciones, ¿no?, más claras. Pero no pueden ser 20 puntos en 7 minutos, no puede ser.
14: Torna a notar Morgan Green, que está fent el que vol. Está fent el que vol Morgan Green.
15: Cal fitxar-la.
14: És un dels grans fitxatges d'aquest estiu de Mallorca. Elena Buenavida per fora, no s'atreveix a llançar viraj, la pilota per a Pablo Hernández, filtrant-la per dins per Elena Buenavida, dins cap a fora per al llançament de 3, el triple és erroni per part de València Bàsquet i el rebot afavorix als interessos de Mallorca, allà va el contracol, la safata de no entra, llançament de Clara Holm, 21-15, això es competeix en un corre-carrers, ahí va la falta també ara per part de Blanca Millán, que té que frenar a Balogun, 21-15, 3 minuts i s'acaba el primer quart.
4: I acaba també el partit de Superliga Masculina 2 amb derrota del Family Cash Xàtiva Voleibol en la seva visita a Lleida. El conjunt valencià ha plantat cara al Rodi Balàfia Volei, però no ha acabat cedint en un partit molt igualat que se n'ha anat fins al 5 set. 3-2.
15: 2-3 el marcador, 3-2 el marcador final. Rodi Balàfia Lleida 3, Family Cash Xàtiva Voleibol 2 és el marcador final de l'encontre. Minut i marcador en Villarreal, Carlos.
19: Estem en el minut 84, continua l'1-0, intenta un centre al vol àrea, buscava el remat del Harchi, però no arriba el rematador del Torrevieja. Estem en el minut 84, continua el roda 1, Torrevieja 0.
15: I en Alacant, Gonzalo.
11: Estem en el 85, pressiona l'Eldense B, el remat de cap directament de Celi a les mans d'Adri, així per tant resten 4 minuts més. L'afegit està guanyant en Hèrcules B, 1-0 en el gol de Pepe Traoré.
15: Vole, Carlos.
18: Acaba de guanyar l'Eleman el segon set del partit per 25-23, la qual cosa fa que comande per 2-0 este primer partit de la semifinal del Trofeu Ciutat de València. Si guanya el seu set, es proclamarà finalista del trofeu.
14: 3 minuts és el que resten per a que acabi el primer quart en Mallorca. La pèrdua ara de Balogun provoca l'acció en falta per part de Peterson. Era Peterson la que ha fet la falta després d'aquesta pèrdua incomprensible per part de la base de València Bàsquet.
16: Ahí echamos de menos a Leti,
14: Sí.
16: Es una base más organizadora, le gusta más amasar el balón ahí. Y bueno, eso ha sido un...
14: Demanaba de Peterson falta.
15: Es posible, Es posible que le hagan fet falta a ella. Pero después, el que más me agrada es que se haya moderado en la protesta, porque si no era técnica clarísima.
14: Sí. Anota Carmen Grande, el primer llançament de tir lliure. Sí.
16: Sigue
14: bueno, yo creo que te esa parte de raonar el árbitro ya ve de una otra liga, de que el árbitro le pueda explicar lo que así es falta o no. Yo creo que es lo que está tratando de explicarle en este caso Dani Checa, el árbitro de este partido. Allá va Valencia Basket, Peterra, una jugadora de Azul Marino Mallorca, baló para María Araujo, brinca para Balogun, está absolutamente a soles, mitja distancia, el llançamiento no entra, el rebote no, el pot agafar Peterson, se le queda Mallorca, a la contra va el equipo mallorquí en Blanca Millán, trobant en el cantó alliberada per a portar dins la pilota de la pintura i anotar novament. Que és el que està tractant d'explicar-li en este cas Dani Checa, l'àrbit d'este partit. Allà va València Bàsquet, per terra, una jugadora de Azul Marino Mallorca, baló per a Maria Araujo, brinca per a Balogun, està absolutament a soles, mitja distància, el llançament no entra. El rebote no, el pot agafar Peterson, se li queda Mallorca, a la contra va l'equip mallorquí.

0: Però sí, ja fa dos anys, no? Ja, que va sí. estar en València Basket. Temps mort, en pista, 22-15 al marcador.
1: Busquem els finals de partit en tercera federació. Comencem per Alacant.
2: Estem en el 42, està pressionant molt, eh? L'Eldense B, l'Hèrcules ha fet canvis defensius, tot el contrari a l'equip de Elda, que està treballant bé i que estarà buscant l'opció de l'empat, ha tingut una altra oportunitat i de nou ha aparegut Adri Lidón, que està fent un gran partit i ara buscava la contra a l'Hèrcules B, que no ha pogut eixir de la cova i per tant la pilota serà de nou per al conjunt d'Elda. Està pressionant en el mig del camp, recupera la pilota, troba el camí per banda esquerra, en curt per a David, David obri a banda dreta per a que Cristian enceta la jugada. L'Eldense ve que ara vol un joc més directe, la centrada al punt de penal, el remat de cap i sa pilota que se n'anirà finalment per línia de fons. Estem en el 43, camí del 44, l'Eldense ve vol, però de moment no pot i continua guanyant 1-0 l'Hèrcules B.
1: Villarreal, Carlos.
3: Busca i busca i busca el gol el Torrevieja, però no arriba per a l'empat el conjunt visitant. Ara Diego Piquero demanava als seus jugadors calma perquè ha buscat ràpidament filtrar un baló més buscant a Ernesto, a un dels seus davanters, però ese baló s'ha precipitat en el passe i directament ha anat fora per a la línia de fons. Quan fa substitucions Miguel Ángel Muñoz per el Roda, entra en el terreny de xoc Héctor Dorado i Fernando Lavernia. Estem en el minut 87 i 40 segons, a punt d'arribar al 88. Continua guanyant el Roda, Roda 1 Torrevieja 0.
4: I no tenim molt bones notícies del partit en la Lliga Sobal en la jornada 4.
1: Tenia
4: partit
1: pinta, sí.
4: Entre el Barça i el Orneo Alacant. Victòria per ara contundent del conjunt català, 42-29 al minut 54 de segon temps.
1: Així que, bueno, tampoc espera tant, no? 42-29 tampoc podia...
4: Més vols?
1: Podia ser pitjor. Tira-li, Salva.
0: 24-15 el marcador, el reanuda el joc ja en la pista d'este pavelló poliesportiu de Sant Moix. En baló per Arena Bonavida. Encapçalant la jugada, passant per baix de l'anella i la errada ara de que la polonesa de Camila Borkowska, que en l'alçada que té Maria, això no pot fallar, eh?
5: Tendré que machacar, no? Allí.
0: Són més de dos metres,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, és poquita tensió, un poquito blanda. Ahí tiene que coger un apoyo fuerte, flexionarse y ir al 2-1.
0: L'òpera azul marino trobant en el cantó, ahí está l'acció per a Maria Espanya, d'esquenes... Perseguida per Balogun, el llançament de 3 i el triplàs, 27-15. Quin triplàs d'Azul Marino Mallorca.
1: He dit 30, m'he quedat curt.
0: El baló per a Camila Borkowska, que espera l'ajuda d'alguna companyera i troba Elena Puello, que marca la jugada, que fa de base. Allà va Elena Puello, el llançament de 3, triplàs també d'Elena Puello. La resposta immediata de València Bàsquet, Maria.
5: Sí, y Torralba desde el banquillo desesperándose un poco por la falta de defensa y la falta de intensidad de las jugadoras.
1: El marcador de la tele va un poco regular, ¿no?
0: Sí. No vaig a dir que no, quan és que sí. Allà va Mallorca, novament en l'acció ara per a Carmen Grande. Arriba el cantó per al llançament de 3 i anota Ivone Jim, que tenia per ací anotat perquè no estava en el roster. I
1: quina monyà.
0: La última incorporació de Azul Marino i que va ser oficial el dia d'ahir.
5: Uau, pues veremos.
1: Sí, són 29 ja, no?
0: Sí.
1: 29.
0: Ara sí.
1: També recupera la pilota, 29, la jugadora, 18. Que té més de 10 minuts de perruqueria damunt segur. 11 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. Quan li resta el partit de tercera divisió a la Can Gonzalo?
2: Pues ya tenemos el afellite, 4, estem en el 46, per tant resten 3 minuts de joc así en la ciutat esportiva. De moment va guanyant el Hèrcules B 1-0 i pressionant el filial de l'Eldense.
1: I en Villarreal, Carlos?
3: Acabem ara mateix, arribem al minut 90, de moment no s'ha mostrat així en ningú el temps no que s'ha afegit, no. Pendent, però ja estem sobre el temps afegit en el marcador, Roda 1, Torrevieja 0.
1: No és mostrat, és que preguntarà a la banqueta i ahí t'ho diran, o al l'àrbitre assistent si el tens a prop, perquè si no, no hi ha manera de saber-ho en ixe camp. Així que ens quedem fins la fi del partit en la victòria de l'Hèrcules B.
2: Està treballant el partit el conjunt de Roberto Campillo, però patint molt, perquè ara de veres el conjunt d'Elda està pràcticament en 4 davanters, buscant el joc directe. Ara busca la contra de l'Hèrcules B, se valo, és impossible per a Momova, que acabava d'entrar al terreny de joc. Ha retirat el tècnic Hamza, que s'ha portat una de les ovacions del dia. Per ser, Luis, molt bon ambient, així en l'Antonio Valls, en presència d'aficionats d'Elda, que s'han vingut, que estan prou il·lusionats en el primer equip, en Messi també. Han volgut estar així per a veure el filial. La pilota se'n va treta de banda. Estem en el 47, així resten dos per a tancar el partit.

0: Liga de las Naciones conclou la primera mitad en el Croacia 0, Anglaterra 4. Saca ha fet encara el quart gol per a Anglaterra.
1: Anava a dir que el local no té cap de pressa, el visitant tota la del món. Jugant ahí per banda dreta, la pilota al punt de penal. Ara ja és un joc molt directe de l'Eldense B. El Hércules tampoc està aprofitant. Quan té la pilota no pot tindre més de dos jugades i el valor se'n va directament a treta de banda. Està regalant-li molt de camp al rival. Minut 48, estem al últim minut. Així a la ciutat esportiva, Antonio Valls. Pot ser l'última per al conjunt visitant. Tot el món posat de peu a la banqueta. Molt de nervis. La pilota dins de l'àrea, errada dels centrals de l'Hércules. I se baló, se pot perdre per gira de fons, no? Perquè l'eviten. Però continua la possessió per al conjunt d'Elda, que pressiona, recupera l'Hércules. Aplaudís el públic, que òbviament vol que el seu equip guanyi el seu partit així. La pilota per a Momo, que ara el que vol és controlar el baló. Pegat a línia de cal, cau Momo i és falta. És el que buscava, falta i groga. I alguna picabaralla, així en la banqueta. Espentes i molt de nerviosisme.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Roda, la ciutat esportiva Pamesa sentència la victòria per al conjunt local el minut 92, quan serà feixi 5. Un baló de Luis Sancho per banda dreta en una acció ràpida, en una transició, en un contraatac, que ha buscat a un dels jugadors en zona més ofensiva. I ara veurem qui ha sigut, crec que ha sigut el dorsal 20 del Roda, o no sé si el 21, ara ho comprovarem, però el Roda que sentència la seva victòria en el minut 92 i en el temps afegit, Roda 2, Torrevieja 0.
0: És el gol de la sentència, conclou el partit mentre en el Port de Sagunt. El Acero.
3: Sí, acaba també el partit en la tercera federació del grup 6, jornada 5, entre l'Acero i el Torrellano, amb empat a 1.
0: Empat a 1 en el marcador. També conclou el partit en Alacant, Gonzalo.
1: Acaba el partit en Alacant, en terra, els jugadors de l'Eldense B, que han fet un gran esforç sense recompensa. Sabrà ser el mig del camp els jugadors de l'Hércules B, que han guanyat a un equip que estava invicte, que era un dels equips de la part de dalt de la classificació. Val el gol de Pepe Traoré, que li dona 3 punts al filial de l'Hércules. Final a l'Antonio Valls, Hércules B 1, Eldense B 0.
0: Així que conclouen els partits de les 5 de la vesprada en esta tercera federació. Victòria del Roda, 2-0 davant del Torrevieja. El Roda que es col·loca en 8 punts provisionalment en la tercera plaça, mentre que el seu rival, el Torrevieja, quedarà amb 6 punts en la taula. Empat entre Acero i Torrellano, l'Acero suma 6 punts, es col·loca igualat per la sexta posició, mentre que el Torrellano suma el primer punt d'esta temporada. I final, Hércules B 1, l'Hércules amb la victòria 8 punts, es col·loca tercer, i l'Eldense B amb la derrota de avui continua també en la part alta, 8 punts, l'iguala el filial de l'Hércules. Això és el punt a punt, a punt ràdio, a cavalles del primer quart en Palma de Mallorca.
4: Final en el primer quart en Palma de Mallorca, 29-20 al marcador, guanya per 9 este azul marino Mallorca.
0: Primer quart, roïn, Maria, per a València Bàsquet.
5: Sí, regular, no sólidas, ¿no? Y que con los básicos, el tema del balance que nos ha costado varias canastas, el tema de la defensa de uno contra uno, Araujo pues blandita, luego en ataque estamos como paradas, sin mover el balón. Ahora estaba repasando la estadística y tienen 39 de valoración y nosotros 21. Es que es la efectividad en el tiro, las posesiones, el tema de rebote, el tema de defensa. Y bueno, y ahora sale Mallorca con zona, ¿no? Parece.
4: Sí, arranca ya el segundo cuarto. Denis Hernández, picante la pelota en marcha, pero Valencia Basket. Jugante en Takaxkis a la mitja vuelta. El ganché no entra. El rebote espera Deyes. El rebote espera Clara Holm. Que ya encara ella, Isa Hernández. Que recordemos, es una chiqueta, ¿eh? Generación 2009. Sí. Está Isa Hernández, está junior, que está en el primer equipo y que sembla que es la que més confiança l'està donant Javi Torralba.
5: Sí, y energía, ha metido ese triple que le han pasado por detrás y ha metido una bandeja siendo vertical, está metiendo intensidad y está defendiendo a Holm, que es una jugadoraza, ¿eh?
4: Sí, sí. Allá va nuevamente azul marino, la pilota pera Blanca Millán, dins la pintura, no, el rebote espera que él torne a guanyar Mallorca. Y
5: 0-0.
4: Será, sí. Havia acabat la possessió, se havia esgotat la possessió per a Mallorca, però ten recupera la pilota València Bàsquet, ja ho faen en una bona vida, creuant la separada, ara ja està en pista de Mallorca, entregant cap a Isa Hernández, novament la pilota per a Elena Buenavida, en el bloqueig,
0: ajuda. Final a la vida real.
4: Viraj que torna a jugar en Isa Hernández per fora, tractant de percutir la safata. No, és molt forta aquesta definició i a la contra ve Mallorca. Ui. La pilota massa llarga per Alba Torrents, que ja no està per a aquestes carreres.
3: Sí, hay que darle...
0: El que no està per a aquestes carreres, som jo. Alba segur que sí.
4: Ni jo tampoc.
0: Aixina que continua la derrota en Taronja en esta primera jornada de la Lliga. El partit que conclou és el de tercera victòria per al Roda, Carlos Gallardo.
2: Així és, en un partit molt obert, els dos han tingut ocasions per a fer gols, però qui ha sigut més efectiu ha sigut el conjunt local, perquè la gran diferència és que un ha errat un penal, el Torrevieja en el minut 33, l'altre, el Roda, l'ha sabut aprofitar en el minut 63, Agudó, per fer-hi 1-0 i ja en el temps afegit la Vernia, finalment, el futbolista que sentenciava per a la victòria del Roda la segona en la temporada per al conjunt local de Belàngel Muñoz, que es marxa molt content d'este partit, en esta victòria 2-0 davant el Torrevieja.
0: Pretemporada de vòlei, Carlos.
6: Així estem en el tercer set, en la tercera mànega, un poquet més igualada, però la veritat és que mana tot el que pon el conjunt de l'Eleman, que ara guanya per 9-6 al conjunt del Cisneros. Recordem, 2-0, jugant de manera brillant, Luis, el conjunt valencià li guanya en esta primera semifinal del trofeu Ciutat de València que s'està vivint així al pavelló Nou Moles.
3: I a partir de les 7 i mitja també afegirem a la nostra jornada del punt a punt la primera FEB, amb el partit del Lucentum Alacant que visita el bàsquet Menorca en el seu primer desplaçament de la temporada. Recordem que els de Pedro Rivero busquen el segon triomf consecutiu després de debutar amb victòria 96-82 davant el Fuenlabrada, així que estarem pendents també així al punt a punt, a part del València Bàsquet, d'aquest primer desplaçament del Lucentum Alacant.
7: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: ¿Qué pasa?
9: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
8: ¡Qué tranquilidad!
9: Pues sí, damos un paseo.
10: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
11: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
7: Apunt Radio. A la Marina Alta, 93.5.
12: Punt a punt.
3: I atenció, perquè s'ha suspès també el partit que hi havia previst enfrontar-se esta vesprada al Cira, l'Alcira Futbol Sala i el Castro Futsal. Estava previst per a les 6 i mitja i el duel ha quedat ajornat per la situació meteorològica adversa i ara queda pendent de conèixer també la nova data. Les entrades adquirides seran vàlides quan es disputa el partit, conforme ho ha publicat en les seues xarxes socials. L'Alcira Club de Futbol i en la Lliga Asobal també ha acabat el partit entre el Barça i l'Orneo Alacant amb victòria dels catalans 46-31, que deixa el conjunt alacantí en la posició 12a amb 2 punts.
0: Així que marcador final, Barça 46, Eon Alacant 31. Punta, punta, punt ràdio, les 7 de la vesprada, pilota valenciana, Matías Oliver.
13: Doncs màxima igualtat així a la catedral de la pilota, perquè ara mateix el marcador és d'iguals a 40 i hem passat a una fase del partit on el que està en el dau, l'equip que està en el dau s'emporta el xoc, és una cosa habitual perquè és el que sol pegar primer. I això què significa? Doncs que com Puigol ha recuperat aquest xoc al res que ha perdut, ara mateix està en la zona del dau i si continua aquesta tendència seria el que ho tindria molt més favorable per emportar-se aquests 2 punts, però el que és més important ara, el que guanya este xoc s'assegura el primer punt de la partida, perquè com recordàvem a l'inici, quan s'arriben a 45 se suma un punt, quan s'arriben a 60 se sumen 2.
0: En la Lliga ACB ha quedat suspès el partit Joventut Andorra per l'alerta meteorològica en Catalunya. Recordem que futbol en segona divisió també ha quedat ajornat el partit entre el Sabadell i l'Andorra. En esta categoria tenim en marxa el partit entre el Cádiz i el Leganés. El Cádiz està guanyant 1-0. El tercer set en el trofeu Ciutat de València de vòlei, Carlos.
6: Sí. estan empatats a 11, el que te deia en l'anterior connexió, igualtat absoluta. I per cert, Lluís, dos detalls. Un, respecte als espectadors, el més il·lustre és Lluís Cervera, director general d'Esports, que tracta de no perdre's mai, quan la seva agenda es lo permet, el vòlei, perquè ell va ser jugador de vòlei. De fet, li han fet baixar des de la grada per a ficar-se en la foto. I després també les animacions i els parons musicals que tu has viscut moltes voltes en el Roig Arena, fan en futbol sala, així en vòlei, la veritat és que ho fan molt bé. Un dia podríem fer un reportatge d'això, perquè, a més, tu saps la mania que jo li tinc al reggaeton. Alerta, que avui, Lluís, han ficat com a una de les sintonies en un dels sorteos que feien en la mitja part, la marxa Radinsky, la que se fa, te'n recordes, el dia de I Know, des de la eixa que canta Clara, de la Filarmònica de Viena, així que damunt n'hi ha bon gust musical. Què més volem?
0: Això també sona en el Roig Arena, Salva.
4: Sí,
0: això,
4: sí, sí. Això sí que és un clàssic.
0: Sí,
4: clar, sí que és un clàssic.
0: Clar que sí. Clara.
3: Sí, volem anotar també un resultat final en la divisió d'honor femenina. En la jornada 4 acaba el partit entre l'Elx i el Granollers amb victòria per a les il·licitanes 27-23.
0: En handbol guanya l'Elx al Granollers 27-23. Millora València Bàsquet o no, Salva?
4: Poquet a poquet, molt espaiet, és un 36-28 ara mateix el marcador, encara resten 5 minuts 50 segons per a acabar el segon quart i anar al temps de descans. Anota novament el tir lliure per part de... Sí, sí, és que el del marcador porta una vesprà increïble per part de la realització televisiva. Però bé, encara estem ahí, en este ja 38-29.
0: La qui pilota... posi ara la tele i veig que van 38-0, que no passen cas.
4: Però fa un segon anaven 1-10.
0: Ja.
4: Que és que té igual, pots triar la teua pròpia aventura. El segon en el que arribes és el marcador que vulguis.
0: Disfruta d'este viatge.
4: Sí, sí. Allà va la pilota per a València Bàsquet des de la línia de fons. Per cert, estàveu comentant ixe ajornament de la penya davant el Morabanc Andorra. Sí. En el mateix comunicat informa també la penya que s'aplaça també el duel entre el Joventut de Padrona i el València Bàsquet B, corresponent a la Lliga Femenina Challenge, i que estava previst per a demà a les 12:30 i que es disputarà el dimecres 7 d'octubre a les 8:15 de la vesprada.
0: Però està bé que ho anuncien abans de que isca l'equip, no?
4: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí, sí, sí. Que hi ha margen de...
4: Sí. Que no tienes que tornar a mitad en camino.
0: Ay, sí.
4: Ataca Mallorca, Clara Holm, perseguida per Elena Buenavida, ahora la falta es clara per part de Paula Reinal, que no va tindre l'oportunitat en Supercopa i que, per lo tant, això suposa el seu debut en l'èlit. Paula Reinal d'Alacant, debutant en València Bàsquet Femení.
0: Això suposa que el panell aquell dels somnis, o no?
4: Sí, sí. El mur dels somnis.
0: Mur dels
4: ja,
0: somnis.
4: Ja ho van fer en el cas d'Amelia Alonso i Hernández. Avui s'afegeix Paula Reinal, que la van poder també entrevistar, ara acció de 2-1 per a Azul Marino Mallorca, la van poder entrevistar després del partit i ens demanava per favor que feren l'entrevista en valencià, perquè ella és d'Alacant i que tenia que ser en valencià, i a més li va fer rabiar a la seva amiga Amelia Alonso perquè no manejava el valencià i li deia que tenia que parlar en valencià. Ahí està l'acció ara de Clara Holm per a errar el primer llançament de tir lliure. En este 36-28 eren estes xiquetes que el sendemà de guanyar la Supercopa tenien classe, tenien institut, una llàstima no poder celebrar el títol com toca.
5: Bueno, pero qué día de clase más bonito, ¿no?
4: Sí, claro.
5: Y ahí...
0: A plegar allí en la medalla, ¿no?
4: Sí. Jo ara he anat directe de la festa a classe. En la medalla també, vull dir, és el mateix. La pilota per a València Bàsquet, per fora en Camila Borkowska.
0: Però tu no eres lo responsable que són aquestes
4: no,
0: xiquetes.
4: No, correcte. No, no, que va. No. No aguantaria ni una setmana de responsabilitat que tenen aquestes xiquetes.
0: En general.
4: En general. Borkowska, la pilota en pintura per a ixa acció en revers que erra València Bàsquet i torna a donar-li la possessió a Azul Marino Mallorca. En ja pista de València Bàsquet, marcant la jugada Morgan Green, ajudada ahí en la pantalla de Lima Dembélé. Novament la pilota per a Morgan Green, llançament de 3, el triple no entra, el rebot espera que el palmetge Maria Araujo i se'l quede Elena Puello. I ara la intel·ligència d'Elena Puello per a fer colpejar ixe baló en una jugadora de Mallorca, però... Este que...
0: València ja ha parat Maria l'hemorratge defensiva, ja ha contingut millor a Azul
5: Marino. Sí, esto por dos cosas. La primera, estamos cargando más el rebote ofensivo, y esto hace que Mallorca corra menos. Y segundo, el tema del balance defensivo. El balón está más presionado, estamos protegiendo más el aro y ya pues en segundas o terceras opciones nosotras ahí ya estamos bien colocadas, tenemos una rotación preparada y a nivel de dureza estamos bien posicionadas.
4: Malope, la Valencia Basket, ya el ficará en marcha Elena Puello. Despertis acció que demostra el IQ que té Elena Puello, la intel·ligència també, quan te veus ofegada, pues tirar la pilota
5: a los pies. Sí.
4: I Elena Puello, ara l'acció individual, la safata que no pot entrar finalment, però era una molt bona idea. 37-28, 4 minuts i anem al temps de descans.
0: Pilota valenciana, Copa Caixa Popular en el Trinquet Pelayo. Matías.
13: Doncs així resulta sorpresiu, perquè dèiem tendència d'aquell que estava en el dau per a sumar el xoc, doncs no. Arriba Diego, li ha pegat la volta, li ha trencat aquesta tendència, ha sumat des del res i ara sí, estan des del dau, ha tornat a sumar, són dos xocs seguits. Ara mateix l'equip de Diego guanya 50-40 al de Pujol segon, l'equip de Diego ja s'ha assegurat un puntet més, per tant seran 4 mínim una vegada finalitzi així la partida al Trinquet de Pelayo, i un equip de Diego que és el que està substituint a De La Vega, que per al que no ho sàpiga és la gran esperança de la província de Castelló, és l'únic res de la província en la primera línia de l'escala i corda, i que està molt ben abrigallantat per Salva i Carlos, que són els que els estan donant aquesta experiència i els estan donant aquesta confiança per a que solte pilotades contra un gran rival com és Pujol segon. Així han arribat estos dos xocs consecutius, recordem, l'equip de Diego, Salva i Carlos 50, Pujol segon, Héctor i Rubén 40.
0: No esperàvem més. Diego de la Vega era el titular, ha vingut a substituir-lo i s'està endut fins ara. Encara li resten dos jocs per a guanyar la partida a Diego, junta Salva i Carlos en el Trinquet de Pelayo. Mentre en vòlei continua agradant-te, Carlos, el Le Mans Conqueridor.
6: Moltíssima sos pretemporada. Recordem que el 17 d'octubre començarà la Lliga 26-27 per al Le Mans Conqueridor, que jugaran a fora de casa davant del Melilla. Però és que estan fent-lo bé. Estan, després de guanyar els dos primers sets, guanyen 10-14, just ara mateix temps mort en la pista de Cisneros, que, com deia abans, no sap com retallar i com ficar-li mà a un Lelemán que estrena entrenador, el brasiler Paulo Renan, que era jugador l'any passat, es va retirar per a que Manolo Clemente, el president, li oferira directament agafar la banqueta, i sembla, Luis, que ha sigut una bona decisió perquè n'hi ha variants defensives importants, els dos líberos jugant molt atent i ajudant molt sobretot la basculació, tractant de defensar els remats del conjunt rival amb tres homes, i sobretot aquests remats en diagonal des dels extrems de la xarxa, que estan incomodant moltíssim al Cisneros. A punt, per tant, de 9-14 d'imposar-se en el tercer set, per la qual cosa guanyarien el partit en la primera semifinal d'este trofeu Ciutat de València. A continuació es disputarà la segona entre el Servigroup Platges de Benidorm i el Guaguas de Las Palmas.
0: En 1:36 comença el partit d'Espanya en la Lliga de les Nacions i ja hi ha formació oficial per a la selecció espanyola, que va jugar amb David Raya en la porteria, ja canvia en la porteria. Gran sorpresa en el lateral dret, juga Iván Fresneda com a titular en lateral dret. En lateral esquerre, Fran García, qui criaren fa dos dies i ja és titular amb la selecció espanyola. Els centrants són els francesos, Lenormand i Laporte. En el mig del camp juga Rodri, al seu costat com a interiors Pedri i Dani Olmo. Banda dreta per a Lamine Yamal, per l'esquerra Baena. El davanter no és O Ferran, és Roberto, el davanter d'Espanya, el jugador de l'Espanyol Roberto Fernández, el davanter del combinat de Luis de la Fuente en l'encontre d'avui. Així que esta és la formació titular d'Espanya per a l'encontre que viurem esta nit amb els comentaris de Fernando Gómez Colomer i de Charlie Egea. En segona divisió, minut 36, continua la victòria del Cádiz, 1-0 davant del Leganés. I en bàsquet, joc parat. Per què, Salva?
4: Perquè n'hi ha temps mort en pista en este segon quart en el que estem en un 41 per a Mallorca, 28 per a València Bàsquet.
0: ¿Cómo veus, María?
5: Bueno, el parcial es 10-8. Hemos metido en este cuarto 8 puntos cuando habíamos metido en el primero 20. Bueno, quitado de dos acciones de Camila, que ha encontrado tiros más cercanos al aro, estamos un poquito precipitadas, sin encontrar espacios, y eso nos está pasando un poquito de factura.
4: Ataca València Bàsquet, fa en la bona vida. Però va entrar a l'aixut de Maria Araujo, que vol xafar el semicercle. I està l'acció per a Isa Hernández, la bombeta d'Isa Hernández, que balla per l'anella, la replega Camila, molt bé. Molt bé la polonesa per a replegar aquest rebot ofensiu i anotar novament un punt que ja fa arribar als 30. València Bàsquet, 41-30. Guanya per 11 encara a Mallorca. L'acció de Clara Hall.
5: No, Maravol, que són dos tiros.
4: I trau Petroli, la sueca. Trau Petroli i Clara Hall han pillat a la xiqueta, eh?
5: Sí, lleva dos o tres faltas, bueno, de poca preparación.
4: Inexperiencia,
5: y bueno,
4: ¿no?
5: Inexperiencia, por supuesto. Pero ahí en carrera tiene que separarse un poquito, esperar el choque más cerca
4: brazo,
5: del aro. Y son dos tiros, ya han tirado seis tiros libres ahora de con el bonus, ¿no? Ahí hay que estar un poco más
4: concentrados. Erra el primer, Clara Holm, menys mal. Ah, por el segundo, per part de la base, nascuda a Suècia. El segon dins, per part de Clara Holm, i serà valor per a València Bàsquet des de la línia de fons. N'hi ha canvis en Mallorca. 2 minuts 52 segons per arribar al temps de descans.
5: Otra vez muchos puntos, ¿eh?
4: Sí, està ja en 14 punts en este segon quart, Azul Marino Mallorca. 42-30, l'acció ara per a Elena Bonavida. Elena Bonavida marcant la jugada, trobant a Isa Hernández. Novament per a Elena Bonavida. Elena Bonavida vol percutir, li ajuda en ahí el bloqueig i el pick and pop, el llançament
5: de
4: Mirage. El rebot espera Maria Araujo perquè no encertava la jugadora d'Hongria. La jugadora de València Bàsquet, Maria Araujo, la penetració a la safata de Maria Araujo. La cistella molt bé ara per part de València Bàsquet. Ahí està
5: construyendo una ventaja a partir de otra ventaja. Ahí Elena Buenavida muy inteligente, ese pop que no ha llegado Alexander y que bien ha definido María Araujo.
4: Ahora valor para Mallorca. Joan perfora nuevamente Freeman, ahí está la acción. Era Green, el cantó para que llance de tres y el triple que torna a volar. Para Lima Dembélé, torna a anotar de tres, Azul Marino Mallorca.
5: Qué bien, qué buena movilidad y qué buena mano.
4: 46-32. Ataca novament València Bàsquet.
0: Deixem un instant perquè tenim pilota de partit en vole, Carlos.
6: 24-7. Trau Vicent Montfort per al Leleman, però logra el punt el Cisneros, la qual cosa fica el marcador en 24-18. Traurà el conjunt canari a punt, però encara no ha guanyat este partit el Leleman.
0: Així que continua el partit 24-18. Encara hi ha pilota de partit favorable al conjunt del Leleman conqueridor valencià. Mentre en pilota valenciana hi ha reacció o no, Matías?
13: No, ni molt més ni en reacció. Ara mateix l'equip de Diego està només un xoc de concloure esta partida, d'emportar-se aquests dos punts. Està ara mateix en la zona del Dau. Dèiem, és una zona favorable perquè pega primer, però és de veres que davant a un pilotari com és Puchol segon, Héctor, són pilotaris amb molta experiència, Rubén, que és campió de la última Lliga 2, i ara mateix el marcador és de 55 per a l'equip de Diego, 40 per a l'equip de Puchol, i este xoc ara mateix està igualat a 30, o sigui que no està tot per dir, veurem si n'hi ha reacció de Puchol o finalment si l'equip de Diego s'emporta esta victòria i estos dos punts.
0: Estan a dos de la victòria, Diego, Salva i Carlos Bàsquet. Salva.
4: 45-32 en este temps mort en pista. Camilla de les
0: Acaballes. Un instant només perquè ara sí conclou el partit de volei, Carlos.
6: Ara sí, Luis, pel marcador de 25-18 en el tercer set, 3-0, ha guanyat el Leleman conqueridor davant del Cisneros en el dia de la seva presentació, davant la seva afició, aprofitant per a celebrar el trofeu Ciutat de València. Per tant, ja tenim, Luis, primer finalista, el Leleman, que jugarà demà la final contra el guanyador del partit, que començarà a continuació entre el Servigroup Platges de Benidorm i el Guaguas de Las Palmas.
0: Partidàs, el que se'ns ve ara a les 8 així en la ciutat de València en este encontre de pretemporada. Torrem al bàsquet, Salva.
4: 45-32 i seran tir lliure. Espera Maria Araujo. Anota el tir lliure Maria Araujo. Però tant, 45-33. I ja ha desistit, l'home del marcador.
0: Sí, ja l'ha llevat directament, sí.
5: A la imaginació, ja.
3: Jo crec que no?
0: Podríem posar mans. no?
4: No, no.
0: Mans,
4: sí.
0: Posar els dits, no?
4: No, no, és que era tal qual, o sea, és una cosa... Jo estic al·lucinant en este assumpte.
0: Això és la informàtica, eh? Va acabar en el món.
4: Sí, jo no. Jo crec que igual han col·locat algú que no... Ha passat una bona vesprada, sí, que no està passant una bona vesprada. No està en un bon moment. Balogun a la banqueta, canvis en València Bàsquet.
5: Falta i dos tiros.
4: Pere Azul Marino. Ahí va.
0: Más atención.
5: Es que estamos en bonus. No, no ha salido la imagen, la falta, pero...
4: No, tampoco hice repeticiones. Lidia Rivers.
0: ¿Qué partido porté?
5: Cuatro o cinco faltas en un minuto y son regalos de tiro libre.
4: Anota los dos Rivers. La nord-americana i la pilota per a València Bàsquet pressionant ahí a Isa Hernández, entrega cap a Maria Araujo que vol traure la falta i ho fa en aquesta acció en la que a les males, no? I a les braves entrava en la zona Maria Araujo, pues falta clara que li xiulen a Carmen Grande.
0: Conclou el partit de la partida de pilota valenciana, no esperàvem a Diego i junta Salva i Carlos s'emporten la partida, Matías.
13: Així ha sigut 60-40 per a l'equip de Diego, dos punts molt importants, són 5 en total en la fase de classificació. Puigol es queda amb dos punts en aquesta última posició que en el que quedaria eliminat dels quarts de final, que en tres jornades, molt important, tres jornades, 6 punts en xoc i una diferència de 3 punts entre un equip i l'altre. No vol dir que ja estiga classificat aquest equip d'Almussafes, perquè recordem, no vull dir l'equip de Diego sempre, perquè recordem que seria l'equip de la Vega, que si classifica quarts de final probablement tornaria a jugar. Així les coses, 60-40 per a l'equip de Ui de Diego en una Copa Caixa Popular que continuarà demà en la modalitat raspall amb l'enfrontament d'Ivan Ibrisca contra Marraí Lorja i Bosio en una Copa de Raspall on ha hagut una notícia molt important esta setmana i és que els últims... L'equip de Ian Mursenegui i Alejandro ha decidit retirar-se de la competició. Ian estava lesionat, estava sent substituït per Bonillo i Alejandro tenia un conflicte amb partides de la Copa 2. Les dues partides que els quedaven queden 25 per cap per als conjunts rivals, la resta de resultats queden igual i en este cas seren 7 equips en raspall, així sí que classifiquen 4 per a les eliminatòries que serien semifinals, o sigui que sí que hi ha una miqueta més en xoc. I recordar que avui estava en Montserrat jugant-se la Champions de llarg, és un event internacional que reunís clubs valencians, clubs del País Basc i clubs europeus, belgues, italians i de Països Baixos, que avui s'estava jugant la fase de grups, 4 grups, els campions de cada grup es classifiquen per a les semifinals que seran demà a les 9 del matí a la localitat de Montserrat, a la Ribera Alta, i a partir de les 12:30 a la gran final d'esta Champions de llargues que estarem pendents des del punt a punt per a viure-la en directe i contar-vos tot el que passa en un event que junta pilota i el món internacional, que no és una cosa molt habitual i que, com no, punt a punt no podia fallar.
0: Demà estarem allà en Montserrat, en esta Champions de llargues que es disputa en esta localitat valenciana. 7 de la vesprada, 10 minuts, està per acabar la primera meitat de bàsquet.
4: 43 segons, quan hi ha falta per part d'Elizabeth Balogun, falta de València Bàsquet, i per tant anirà a la línia de tir lliure, novament Azul Marino Mallorca, 47-34 és el marcador, resten 43,1 segons per a acabar el segon quart.
5: És que esa falta és una tonteria.
4: No, no feia no, falta. Bueno, és Kendra Sherry, Li donava jo a Balogun, no, és falta de Kendra Sherry.
5: Mejor.
4: Alexander, el primer dins, Kaila. La ex-València Bàsquet, avui recordem en les files d'Azul Marino Mallorca, dos ex-València Bàsquet, com som Alba Torrents i també està Kyle Alexander, que anota també el segon, però tant se'n va allà cap als 49 punts.
0: En segona divisió conclou la primera meitat en el Cádiz 1, Leganés 0, en pilota valenciana 60-40 han guanyat Diego, Salva i Carlos.
14: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
4: 49-34, acaba de llançar un triple des de sa casa, Maria Araujo, era impossible, ara cau a terra una jugadora d'Azul Marino, s'ha fet mal. Jo crec que des d'ací és Carmen Grande, la que està en terra, i li ha caigut damunt, no sé si era Elena Buenavida, Kendra Sherry, una de les dues, estava en terra també protegint la pilota com si fora Gollum i l'anell Isa Hernández, però finalment és pilota per a Mallorca, Maria.
5: Sí, estaban luchando por ese rebote que ha tocado Elena Buenavida y que...
4: Pero bueno, debería ser balón al aire, ¿no?
5: Sí, claro, será lucha y la alternancia ahora marca que es para,
4: Pera Mallorca,
5: para ellas.
4: Pues,
5: por favor, sin falta.
4: Pera Mallorca.
15: Ja està bé de faltes, eh?
4: 18 segons, si s'acaba, 18 segons i anem al temps de descans. 49-34, la última la va tindre l'equip mallorquí. Allà va Clara Holm. Clara Holm, que espera l'ajuda de... És Morgan Green, la que vol aguaitar ahí a la zona de tres. I molt fort a València Bàsquet, un segon. Vinga, que s'acaba, que s'acaba, que s'acaba el llançament de Elena Buenavida. Anota, anota Elena Buenavida. Jo no sé si val o no.
15: Sí, val.
5: Sí, sí, sí,
4: però
5: sí,
4: si és així, si és un cistelló d'Elena Buenavida. És un ja 49-36 quan se n'anem al temps de descans en Mallorca.
15: En tot cas, Maria, estem perdent per 13.
5: Sí, sí, y los últimos puntos, 8 de ellos han sido tiro libre a tiempo parado y teniendo en el banquillo a gente importante. Jenkins no ha vuelto a salir, Peterson no ha vuelto a salir y, bueno, eso nos va a pasar factura al final.
16: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
0: 7 de la vesprada, 22 minuts, el punt a punt en Apunt Ràdio. Descans en el debut de València Bàsquet en la Lliga Femenina. És moment de fer una pausa en la informació esportiva i acudir fins l'informació general. Jordi Cabezas, bona vesprada.
17: Bona vesprada, Lluís, bona vesprada a tots. És un dissabte de manifestacions arreu d'Espanya. L'última, ara mateix a Alacant.
18: Els sindicats de vivenda de la zona nord i carolines han convocat esta manifestació que ha eixit de la plaça de les Palmeretes i conclouran la de la Muntanyeta, on la intenció és que acampen una trentena de persones en protesta per la crisi de la vivenda. Una manifestació que va més enllà dels decrets que no va aprovar el Congrés dels Diputats i que els convocants consideraven engrunes. Demanen mesures reals amb quatre propostes concretes. Parar tots els desnonaments que no compten amb una alternativa habitacional digna, que els lloguers no costen més que el 30% del salari mínim interprofessional, lloguers indefinits amb renovació automàtica i l'expropiació de tots els pisos en mans de fons voltor, immobiliàries i vivendes turístiques. Com a curiositat, la manifestació pel dret a la vivenda coincidirà en l'avinguda d'Alfons el Savi amb la manifestació contra el genocidi de Gaza quan fa 3 anys de l'inici dels bombardejos israelians.
17: Gràcies, Marc Gomar, per aquesta informació des d'Alacant. Mentrestant, unes 200 persones estan estudiant a acampar esta nit a la plaça de l'Ajuntament de València després de la manifestació d'este matí que ha acabat en Aldarulls, al voltant del Palau de les Arts. Hi ha 5 persones detingudes i 9 agents de la policia ferits. Els manifestants han arribat al recinte on se celebra un congrés immobiliari promogut per l'ex de Ciutadans, Albert Rivera. Desenes de manifestants han trencat el cordó policial per a entrar. Una manifestació que ha congregat 6.000 persones convocades pel Sindicat de Llogateres i de l'Habitatge de València. S'ha fet una crida a la vaga general.
19: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
20: S'expropien ja les cases buides, s'expropien ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix i també estem demanant que s'acabi d'una vegada per totes amb la compra per a l'especulació. I també estem, que és molt important, exigim la il·legalització de les empreses de desocupació, que ens estan assetjant diàriament en les nostres cases.
17: I els populars valencians condemnen els aldarulls d'este matí en la manifestació de València, asseguren que l'esquerra sembra la violència als carrers. Nieves Martínez és la portaveu adjunta.
21: Estamos hablando que hay agentes de la autoridad de heridos y un altercado en Valencia que no debería de haber ocurrido. El Botánico ofreció 0 soluciones a las viviendas en la Comunidad Valenciana. El gobierno de Sánchez tampoco ha dado ninguna solución a la vivienda en este país.
17: Compromís també denuncia les càrregues policials en la manifestació de València i exigix responsabilitats a la delegació del govern. Alberto Ibáñez és diputat de Compromís Sumar al Congrés.
22: La policia, en compte de protegir els ciutadans i ciutadanes, ha preferit llançar bales de goma i gas pimenta contra la ciutadania. Per això hem exigit de manera immediata responsabilitats a la delegada del govern i que pare aquesta brutalitat policial contra la ciutadania i al ministre Marlaska, i al mateix temps exigim mesures valentes en defensa de l'habitatge.
17: I d'altra banda, banda, el PSPB ha demanat un ple extraordinari i urgent a les Corts sobre vivenda. Asseguren que el PP s'ha posat al costat dels fons Voltor en votar en contra dels decrets Mari Carmen. José Muñoz és el síndic socialista.
1: Que se aplique la ley estatal de vivienda, que se limite el precio del alquiler. Exigiremos también que se eviten, que se prohíban los desahucios de personas vulnerables y exigiremos también que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana.
17: De la resta de l'actualitat acaba ja l'episodi de pluges que deixa nombrosos danys al camp, sobretot a la comarca de la Ribera Alta, on estan a punt de collir ja el caqui. En alguns bancals, el 100% de la collita s'ha perdut, entre 12.000 i 13.000 quilos, que s'han fet malbé per la pedra. Miguel Oliver és propietari d'un dels camps més afectats.
2: Les pluges, verdaderament, són molt beneficioses, però si venen acompanyades de pedra, pues ja no. Entonces, així, ha hagut uns 80 litres d'aigua ja, però jo crec que la meitat han sigut de pedra. La mostra la tens ahí, està tot pedregat, està tot molt tocat.
17: Ara, les asseguradores agràries hauran de respondre perquè també els cítrics s'han vist afectats. Alberto Pérez és el delegat d'Ava Assaja a Alberic.
8: En els puestos on no tenen escorregudes i coses d'aixes, què van a fer? Van a acumular-se moltes àvies inundant les parts baixes de la taronxa, per exemple, que està el 30 o el 40% de la taronxa en les faldes i és on més dany produeix.
17: Per tant, diem adeu a les pluges abundants, però atenció perquè encara es poden registrar alguns ruixats. Lluís Obiols, bona vesprada.
23: Bona vesprada. Encara durant les pròximes hores s'esperen alguns ruixats a l'interior, bàsicament Valls del Vinalopó, Vall de Cofrents, Aiora, Plana d'Utiel, Requena, però ja podem donar per acabat l'episodi que avui ha deixat quantitats de fins a 126 litres per metre quadrat a la Salzadella, 109 a Santa Magdalena de Polpís o al voltant de 100 a Peníscola. Veiem que el Baix Maestrat ha sigut la comarca més afectada per aquestes precipitacions. Esta pròxima nit i matinada no es descarta algun ruixat a la costa del litoral del Golf de València, però en general anem cap a la tranquil·litat. De fet, demà al matí farà sol, això sí, tindrem núvols baixos i boires que es formaran a l'interior, a les comarques centrals i al sud del Golf de València. I demà, a partir de migdia, sí que tindrem més núvols, de vesprada ruixats a l'interior, bàsicament interior de la província de València, interior de Castelló, que a última hora del dia podrien agafar força i ser més importants i avançar cap a l'àrea del Golf de València. Seria ja diumenge a última hora del dia. El que tindrem demà és un ambient càlid, la majoria dels valors màxims de 23 a 28 graus i el vent bufarà en general fluix.
17: Gràcies, Lluís. Més notícies en apuntmedia.es. Ara continua el Punt a Punt amb Lluís Urrutia. Lluís, endavant.
0: Gràcies, gràcies, Jordi Cabezas. En un instant reprenem l'actualitat esportiva. 7 de la vesprada i 28 minuts. Això és el Punt a Punt, això és a Punt Ràdio. Afegim més punts d'informació calenta perquè en handbol femení es disputa en la divisió d'honor el partit entre el Morvedre i l'Oviedo. El Morvedre buscant una victòria molt important, així que l'he demanat a Toni Galindo que de Soneja se n'anara fins Sagunt per este partit del Morvedre. Així que, lo primer de tot, què tal l'oratge? Com està la carretera entre Soneja i Sagunt, Toni?
24: Primer que tot, Urrutia, salutacions des de territori romà. Ave Urrutia, els que van anar rara amb vol, te saluden. Efectivament, estem així en Sagunt per a veure este partit, la carretera fantàstica. Sí que te vaig a dir que quan estàvem en Soneja hi havia uns núvols que amenaçaven. Jo dic, ai mare, que uns núvols negres que tenien per allà damunt. Finalment ens han respectat. Els paisans me diuen que estiguera tranquil perquè hi ha un microclima que m'anava a dir que no anava a ploure. I ara mateix estic així en Sagunt i estic mirant el cel i està per trossos ras, per trossos en núvols negres, però no indica que vaig a aplaure. Per què fa el partit d'handbol? Acaba d'arrencar, estem ja en un minut i 12 segons de la primera part, primer temps, i com dius, un partit importantíssim. Atenció al llançament de Lovas Oviedo. Bueno, com dius, partit importantíssim per a Morvedre, per a l'equip que entrena Cristina Cabeza. Per què? Pues perquè ocupa el lloc 12 amb dos punts, està en la frontera de la zona de descens, i bueno, el rival, el Lovas Oviedo, que va a llançar un penal en estos moments, atenció, perquè tenim a la jugadora Lisa Thiago Sier, llança gol. S'avança en el marcador el Lovas Oviedo, 0-1 per a l'equip visitant, un Oviedo que té també dos punts, però atenció, un partit menys. El Morvedre, que busca la seva primera victòria a casa, suma un global d'una victòria i dos derrotes en la taula classificatòria en el que portem de Lliga. Esta és la jornada 4, així que t'ho contarem tot així en el Punta Punta Punt Ràdio.
16: Espai oferit per Teika, el bon vending.
7: Ganamos todos.
16: Juguen elles, guanyem tots.
0: Punta a punta, això és a punt ràdio, les 7 de la vesprada i 31 minuts. Continuem, Salva Gómez, en el descans del partit de bàsquet.
4: Correcte, continuem en este temps de descans des del pavelló poliesportiu de Son Moix. De moment en el azul marino Mallorca Palma, 49, València Bàsquet 36.
0: 49 a 36 en el marcador. En segona divisió, recorden que són ja definitius l'Eldense 4, Oviedo 1, l'Albacete 1, Eibar 3 i l'Almeria 2, Burgos 1. Està ajornat per les inclementes meteorològiques el Sabadell Andorra, està en el descans el Cádiz Leganés. Avui no es jugaran més partits de la segona divisió perquè a les 20:45 es jugarà en el Tartiere el partit entre Espanya i la República Txeca.
3: I vols que repassem ràpidament els resultats que es deixa la jornada?
0: Vinga.
3: Vinga, pues en futbol, en primera federació, l'Hèrcules i el Jaén han empatat 0-0. En segona ref, el Castelló B ha guanyat 2-1 el Lorca. I en tercera federació, l'Espanyol de Sant Vicent ha guanyat 1-2 a la Soneja. Mentrestant, l'Elche Licitá ha caigut 1-5 davant del Lucan Murcia. El Roda ha superat 1-0 al Torrevieja i l'Hèrcules B ha guanyat 1-0 davant l'Eldense B. En hoquei herba, la derrota ajustada del Carpesa per 3-2 davant de la Terrassa en divisió d'honor. I després en voleibol, en la Superliga 2 masculina, el Family Caixativa ha perdut 3-2 davant el Rodi Balafia Lleida i l'Ubel Illagrau ha caigut 1-3 davant la Maya Volei Palma. En waterpolo, en primera divisió femenina, el Barcelona s'ha imposat al Túria per 22-11 i en handbol, en divisió d'honor elit femenina, l'Elx ha guanyat 31-15 al Grau Amaya, mentre que l'Orneo Eon Alacant ha perdut a Barcelona 46-31.
0: Pues este es el repàs.
16: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
10: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
16: Apunt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2.
24: Cinc minuts, 27 segons, el llançament de Morvedre. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Suaja Bayona, empata el partit. Verán las chicas de Cristina Cabeza, las chicas del Morvedre que empaten este partit quan estem en el 5:40 de la primera part. Un duel emocionant, un duel igualat entre el Morvedre i el Lovas Oviedo. Recorden, tots estan el Morvedre en la taula classificatòria amb dos punts, també amb dos punts però un partit menys està la seva rival sèptim, el Lovas Oviedo, que ataca en estos moments. Anem a veure com se resol la situació en esta primera part, però de moment està resultant un duel, un enfrontament tremendament igualat.
0: Aquesta hora comença també en bàsquet l'encontre del Lucentum Alacant juga a Menorca a les 8 en la Lliga Asobal, el partit del Fertiberia por de segon davant del Logroño La Rioja. i a les 8, Nou Mores, segona semifinal del Ciutat de València entre el Servigrup Benidorm i el Guauas, abans de que a les 20:45 es dispute el partit de la Lliga de les Nacions en el Tartiere entre Espanya i la República Txeca.
3: I anem a afegir un altre resultat en handbol en la divisió d'honor elit femenina en aquesta Lliga de Guerreras Iberdrola, amb la derrota de l'Elda Prestigio, que ha caigut 35-24 a la pista del Superamar a Veravera.
0: En segona divisió, a punt de començar la segona meitat en el partit entre el Cádiz i el Leganés, també tot a punt per a que s'iniciï la segona meitat en la derrota del València Bàsquet Femení fins ara en Mallorca. Maria Pina veu opcions de remuntada.
5: Viendo por dónde han venido los puntos, sí. Ahora, el último cuarto, Peterson con dos faltas en el banquillo, Jenkins con dos faltas en el banquillo, Balogun con dos faltas en el banquillo. Ahora tiene que empezar a rotar y que ellas vayan entrando y vayan tomando decisiones en ataque, sobre todo Peterson, ¿no?, que es una base muy anotadora y lo hemos visto durante toda la Supercopa. Y mantener esa cabeza fría en esos momentos de alguna falta tonta que hemos hecho y algún tiro regalado que estábamos repasando, eran como 19.
4: Sí,
5: habían tirado tiros libres, nosotras 9. Y ellas, bueno, o sea, ahí está un poquito también esa diferencia en esos fallos.
0: Pues a nuevo, Bruce Alba.
4: Pues tornen a la pista les jugadores de València Bàsquet. Ahí rebenten les últimes indicacions per part de Javi Torralba, que una altra cosa no, però que rotar no li preocupa. Jo va dir que els minuts lo que li importen és que siguin de qualitat, no al principi, no al final, no enmig del joc, que siguin de qualitat, que si jugues dos minuts, que siguin els teus dos millors minuts. També en pista ja Azul Marino. I ahí van, per part de València Bàsquet, veiem a Elena Puello, a Balogun, també a Peterson,
5: Jenkins,
4: sí, ens falta
5: Camila.
4: Una, que està allí, és Camila Borkowska. Bé, doncs tot preparat per a que arrenqui la segona meitat en el poliesportiu Sant Moix, en Mallorca. Recordem el marcador, 49-36, arranca ja el tercer quart en Mallorca. Baló per a València Bàsquet. Elena Puello entregant cap a Alexis Peterson. Li ajuda en el bloqueig. Ahí està Alexis Peterson. La pilota que serà per a que se la jugue d'ella. Es queda curt el llançament. El rebot el lluita Peterson, però se'l queda finalment Kyle Alexander.
5: Sí, però bueno, està bien, ¿no? Lo que asumiendo esos tiros Peterson, quizá un poquito más de distancia en ese bloqueo. Y muy bien Camila yendo al rebote. Es un buen tiro.
0: En el grup espanyol de la Lliga de les Nacions, Anglaterra està pegant-se un festival en Croàcia. 0-6. Ui. Està guanyant doblet per a Kane, doblet per a Saka, Bellingham i Gordon. No és normal, Croàcia 0, Anglaterra 6. És que és Croàcia, vull dir que
4: tampoc... Però és una altra Croàcia? Ja ha fet la transició?
0: No ho sé, però...
4: Li
0: dona valua a la victòria d'Espanya en Wembley,
4: Sí, totalment. Bueno, però és que Espanya és la millor selecció del món i ja ho ha demostrat. Clara Holm, pilota per a Azul Marino. El baló que ix per la part de fora, marca la jugada Clara Holm, perseguida per Balogun. Ahí està Clara Holm en la penetració i fa el que vol, Maria, fa el que vol.
5: Sí, yo creo, ahí se equivoca también. Creo que Peterson, por no querer hacer la tercera, le ha regalado dos bandejas. Trabaja previo, llévala lo más lejos que pueda y las ayudas de las compañeras, pero no puede ser dos bandejas sola debajo del aro.
4: 53-36. I ara esta què, Maria? Este llançament què?
5: Balón perdido. Sí, no sé, en un pase a la continuación de Camila, que solo lo ha visto...
4: No sé si era més un pase o un llançament.
5: No se han entendido.
4: Bueno, pues una nova errada per part de València Bàsquet. 53-36. Ataca l'equip en mallorquí per dins ahí en esa intenció d'Alba Torrens de trobar la passada, però la pilota que es perd per línia de fons se recuperarà. València Bàsquet, fes el mateix xest que Alba Torrens,
5: Ha sido ahora buena defensa, hemos perseguido, ha habido cambio, hemos empujado un poco, el balón ha ido fuera, es una buena defensa.
4: Elena Puello, marcant la jugada per fora, València Bàsquet, trobant ahí, molt bé la combinació, novament en Puello, no s'ha atrevit, i fiquen el barret ara a Elena Puello i la contra ahí Alba Torrens, que ahí penalitza sempre Alba Torrens.
0: Sí que està per a córrer,
4: Esta sí, esta no era tan llarga com la d'abans,
5: El pase le ha ido a la mano.
4: 55-36, torna a estirar el marca. Uy, vale. Una altra errada, una altra entrega.
0: Un empastre de partit, el que està jugant el València Bàsquet davant d'este equip de Mallorca. Ha començat el partit en Menorca, en el minut 4 de partit, Menorca 10, Lucentum Alacant 14 més 4 per al conjunt alacantí. En handbol, com van les coses per al Mormedre, Toni Galindo?
24: Fantàsticament, Urrutia, estem a punt d'arribar al 10 del primer temps. Està per davant les xiques de Cristina Cabeza, les del camp de Mormedre, les de Sagunt. Estan 3-2 en el marcador, més 1 per a l'equip local, que està posant una intensitat brutal al partit. Com diem, les coses roden molt bé. De moment, així, al René Marigil, Mormedre 3, Lobas Oviedo 2.
0: 3-2 en el marcador, està guanyant el conjunt Sagunti. Mentre en bàsquet, Espanya para de nou l'encontre.
4: Sí, ho té que parar Javi Torralba, que torna a anotar, en este cas Salva Torrents. És un 57-36 i València Bàsquet, si no me fallen els càlculs, porta 0 punts en este tercer quart.
5: Estava, sí, 8-0.
4: És una sequia absoluta en este moment de partit, en el que evidentment ho té que parar Javi Torralba, perquè en dos contracols t'han fet pols, en este cas Salva Torrents, que marca ja esta diferència de 8-0, com diu Maria Pina, sí. En este tercer quart és un 57-36 i no dona indicis de recuperar-se València Bàsquet.
5: Sí, han sido dos contraataques, dos bandejas sola de Holm, el contraataque de Alba sola i un rebote de Alba sola.
4: En qualsevol altra circumstància, Maria, esta derrota seria molt dolorosa si no haguem avisat de la gran plantilla que ha fet Azul Marino Mallorca. Estem parlant d'un equip que acaba de pujar a la primera divisió, però encara i així és massa.
5: Tenen coses.
4: Sí, però és massa, sí. Per a lo que volem veure de València Bàsquet esta temporada.
5: Sí,
4: en Lliga,
5: i sobretot la manera, no? Puedes tomar decisiones equivocadas, puedes estar precipitada,
4: sí.
5: Vale, el tema de las faltas con un poco de excesiva de ansiedad o de ganas.
4: Pero dona la sensación de descoordinación,
5: sí,
4: ¿no?
5: Sí, sí. No, las cinco jugadoras que están en pista no están enchufadas.
4: Ve ara el triple per part de Kendra Sherry.
5: A ver si nos da un puntito.
4: Sí, en eixa acció en la que ja porta València Bàsquet cap als 39 punts, 57-39, 7 minuts i s'acaba el tercer quart. Ataca novament Mallorca, sí. És que ho fan molt fàcil, sí. És que torna a anotar Kayla Alexander a assistència de Clara Holm.
5: Sí, ahí en el bloqueo, demasiada distancia, demasiada, el balón muy poquito presionado y bueno, ese pase fácil a la continuación.
4: Pollo,
5: de Alexander.
4: Mitja distància, erra València Bàsquet, el rebota favorece a Alicia Jenkins, que té que tirar de cames per a entregar i xapelota cap a Elena Buenavida. Encara ja Clara Holm l'ajuda en el bloqueig per part de Jenkins. Elena Buenavida se la inventa, cistelló d'Elena, sí. Buenavida. Vinga, que encara queda molt de camí per a retallar. Arriba ja els 41 punts. València Bàsquet 59-41. Trenca la barrera del més 20. Ataca Mallorca. Ho fa novament en les mans ara de Halima Dembélé. Perseguida per Alicia Jenkins, el baló que arriba novament Alba Torrents, la veterana d'aquest equip, Alba Torrents, que marca la jugada i torna a Dembélé, que llançava un triple. Vinga, allà, si entrava això ja també, vull dir, des de Mali ha llançat Dembélé i evidentment aigua. Ixe triple, sí, sí. No ha tocat ni en ella, però és que, no, vull dir, si arriba a entrar ja, és per a tancar la paraeta.
5: Sí, todavía quedaban 6 segundos de posesión, yo creo que no se ha dado cuenta y ha tirado desde muy lejos.
4: Malo, pero a València Bàsquet, desde la línea de fons, la cara seriosa.
5: Enfadado, ¿eh?
4: Sí, de Javi Torralba, que veu com no soluciona les coses ni en els canvis ni en la estratègia.
5: Uh-huh. Sí, jugadoras importantes y que en València deberían estar destacando, están pasando desapercibidas, ni siquiera pues ese síntoma de agresividad, de intentar...
4: Uy, la perduara de Sherry, li furta la pilota a Torrens, a la contra nota 9 en Mallorca. A la contra novament Alba Torrents i torna el més 20 Maria per a Mallorca. 61-41.
5: Sí, muy blandita. Muy blandita. Subir el balón con Alba cerca implica cambio de ritmo, jugar con intensidad, utilizar el cuerpo y, bueno, muy blandita y Alba roba a placer.
0: Falsegón el Cádiz. Anota el conjunto en local. Minut 8 de la segona meitat. Cádiz 2, Leganés 0. En 15 minuts comença el partit del Fertiberia Puerto Sagunt en Amol. En 15 minuts, la segona semifinal en vòlei del Ciutat de València. En marxa en Menorca 3-44 per a que conclogui el primer quart. Menorca 14, Lucentum Alacant 16. Amol, segon Toni.
24: Exclusió per a Lucía Julve, exclusió per 2 minuts, així que tenim un penal a favor del Lobas Oviedo, més 2 per a Mormedre. No, finalment no ha sigut penal. Ahí tenim el Lobas Oviedo, que està jugant con diem 14 del primer temps, més 2 per a l'equip de casa, més 2 per al Mormedre, Mormedre 5, Lobas Oviedo 3.
4: 61-43, s'anota l'Ena Buenavida, té que aparèixer, Maria. Té que aparèixer l'Ena Buenavida, però té que aparèixer també Balogun, té que aparèixer també Peterson, té que aparèixer també Borkovs, Capuello.
5: Sí, ahí l'Ena Buenavida estava un poquito desesperada, ¿no? Está buscando esas continuaciones de Jenkins, ese balón interior de Kiss y no está encontrando balón.
4: Oh, quina acció defensiva, molt bé, de Paula Reinal. Per a ficar-li el tap, per a dir-li a Clara Holm que, bueno, pots fer 40, però la 41 ja no me la fas.
5: Almenys no així.
4: No, clar, no en la meva cara, no? I també és l'orgull de les xiquetes, de les juniors, ara en una molt bona acció defensiva de Paula Reinal. Ficava un bon barret, a Clara Holm. Que serà la encarregada de ficar el balón en marxa. A soles Dembélé, la pilota de Dembélé, a la remanguille pràcticament, a punt d'entrar i ser llançament, però recupera la pilota València Bàsquet, ho fa Maria Araujo, la transició ràpida de l'equip de Javi Torralba, el triple entra de Kendra Sherry, triple de València Bàsquet, 61-46, 4 minuts 45 i arribem a la fi del tercer quart.
0: Encara perdem per 15,
5: Sí, pero ahora, bueno, estas transiciones las echábamos de menos, ¿no? Es el llegar jugando, llegar atacar un poquito rápido.
4: Y a punto de inventarse una nueva zafata Clara Holm, línea falta Clara. Ahora Ibáis, a Kayla Alexander. Ahora el festival en el marcador sabe dónde está, ¿no? En el de la posesión. Que si es fixeu, va ballant entre el 11, el 11 i pi, fa un signe estrany.
5: Sí, no, és el llegar jugando, llegar, atacar un poquito rápido.
4: I a punt d'inventar-se una nova safata, Clara Holm, línia falta, Clara. Ara hi baix, a Kayla Alexander. Ara el festival en el marcador sabeu on està, no? En el de la possessió, que si es fixeu, va ballant.

0: mal ahí, no sé, el tema del scouting o que le diga...
1: Hombre, pero Alba Torrens...
0: Claro, por eso, digo, alguien tiene que decirle que Alba tira, que en esos bloqueos indirectos no puede ser.
1: Tornator, uy, no, Senich, la pelota misma, de Clara Holm, rebote para María Araujo, quería igual a separadora Valencia Basket, tenía falta, acción, la que detienen el choca, en esa pelota en la que Dembélé ficaba en el camí de María Araujo.
0: Sí, falta, ¿no?
1: Sí, yo pensé que sí. Está falta de Dembélé. Uh-huh. Ahí viene repetido el triple de Alba Torrens.
2: Perdem per 18. València Bàsquet fa el 7è a Anglaterra. El gol de Rogers. Croàcia 0, Anglaterra 7. En handbol, Toni. Galindo.
3: Atenció, però, sí, estic així. Atenció, perquè ara teníem una falta perillosa per a favor del Morvedre. Estava reclamant penal la jugadora Sara Palanques, però ha dit l'àrbitre que no. Atenció, perquè està per ser bona. Estem en el 16, canvi del 10 del primer temps. Més dos per a Morvedre. Atenció, en línia de 6, al pal! Ai, quina ocasió perduda per a Morvedre, que continua a missa matalàs de més dos en el marcador. Estem a punt d'arribar al 10. Morvedre 6, Lomas Oviedo 4.
2: Bàsquet primera C, Menorca 15, Lucentum Alacant 18, falten 2:44 perquè concloga el primer quart.
1: 64-46 i en 3 minuts 57 segons encara per arribar a la fi del tercer quart. Ahí veiem donant indicacions a Alberto Antuña.
0: Si quiere más, quiere más, ¿eh? Está
1: sí,
0: muy activo
1: es
0: el entrenador.
1: Es normal, també és la estrena en la màxima categoria del bàsquet femení i estan guanyant-li a les vigentes campiones de Lliga, a València Bàsquet. No és una victòria qualsevol. 64-46 i tirs lliures per a Virag Takaskis, el primer dins. 64-47, allà va la pívot d'Hongria. Pareix Basket, que té un pívot d'Hongria i una pívot d'Hongria, Nate Rivers i Virag Takaskis, que anota també el segon tir lliure.
2: Más hongaresa ella que ell.
1: Sí, sí, és de veres que sí. Jo anava a la part burocràtica, no?
2: A la part del passaport.
1: Correcte, a la part del passaport. En la pilota rapera, novament Azul Marino en pintura. Kyle Alexander a la mitja volta anota. Quina facilitat de Kyle Alexander per anotar.
0: Està 66, jugando brutal, 48.
1: Sí, sí.
0: Està jugando espectacular, lleva 15 puntos.
1: Novament Isa Hernández, la xiqueta, traguem cap a fora per a Virag Takaskis, el llançament de 3, erra, i el rebot espera que entra Xeri, que és l'última en tocar i serà valor per a Mallorca.
2: La pregunta és, aplegaran el cent?
0: No, jo crec que no.
1: És que, però no es quedarà molt lluny, eh? Jo crec que no es quedarà molt lluny.
2: Com continuen en esta fluidesa ofensiva, de veres.
1: Sí, sí. Home, el descans eren 49. Uh-huh. És a dir, fent la multiplicació
0: quasi.
1: Estaria ahí, sí, sí. 66-48, 3 minuts i s'acaba el tercer quart, 9 segons de possessió per a l'equip de Mallorca. Clara Holm novament encarant-la i ahí està la falta d'Isa Hernández, que té esta dificultat a l'hora de defendre.
0: Yo creo que ella le...
1: Que es desplaza cuando es fica Mitch, ¿no? Del
0: sí, y todavía no sabe a quién no le va a robar el balón.
1: Claro.
0: A esta jugadora...
1: Ella lo intenta entonces.
0: Claro, no le vas a robar el balón. Lo importante es que estés delante, que estés tapando
1: que
0: esa línea de pase. Pero cada vez que vayas o te va a romper o va a ser falta. Pero bueno, lo aprenderá.
1: Hombre, es que es 2009, ¿eh?
0: Sí.
1: Que estaría fent Charlie Egea en 2009, imagina't. Pues ella estava en esguint, estava arribant al món. I ara està en el primer equip de València Bàsquet. 66-48. Ataca novament l'equip de Mallorca. Kyle Alexander aguantant el baló per a filtrar per dins. L'última a tocar sembla que és Elena Puello, però s'acabava la possessió i serà pilota per a València Bàsquet des de la línia de fons.
2: Mentre en el clàssic del bàsquet de segona federació, en el Pla de l'Arc, empaten a 37 al descans el Llíria i el Huesca. Mentre en handbol continua guanyant el Morvedre, Toni.
3: Sí, senyor, molt bones notícies perquè continua mantenint ixe matalàs de 2 gols a favor. Estem en el 20 del primer temps. 7 per a Morvedre, 5 per al Lomas Oviedo. Acaba de transformar un penal el Morvedre, que li permet mantenir ixe matalàs. Ataca el Lomas Oviedo. Anem a veure com resol la jugada el Morvedre, que està defensant amb un 5-1. Anem a veure com resol la jugada i tenim al Lomas Oviedo, el llançament de línia de 6. La parada de Daniela Pinto. Extraordinària la portera del Morvedre, que està marcant-se una antipartides. 20, camí del 21 del primer temps, molt ben adreçat, l'Ova.

0: Barça Oviedo 5.
1: Bàsquet primera FEB, minut 20 per a que conclogui el primer quart, guanya per 7 Lucentum Alacant, 15-22 el Menorca.
2: El rebot a la pena València Bàsquet en la pintura després del llançament de 3 d'Alba Torrents. 66-48, 2 minuts 32 segons per a arribar a la fi del tercer quart i n'hi ha una nova falta a favor de Mallorca.
3: Sí, però quedava un segundo, han conseguido tirar, tocar aro y han cogido rebote.
2: El rebot, sí, efectivamente.
3: Y han tenido opción ahora de volver a jugar.
2: Javi Torralba, que va a raonar ahí amb el árbitro, amb Jorge Baena, perquè no entén la última decisió que li dona la pilota a Azul Marino Mallorca i que és qui ficarà en marxa la possessió des de la línia de fons en pista de València Bàsquet. Clara Holm. Clara Holm ja en marxa en la combinació Blanca Millán, novament en Clara Holm, en darrerint el xocarà Mallorca per a que continuï jugant la sueca, la pilota per a Alba Torrents, des de sa casa Alba Torrents, a punt d'entrar el triple, el rebot espera... La falta, no me ho puc creure.
0: El atac, no?
2: Ah, pensava que era de, sí. Virag, més mal. Sí, sí, de Kyle Alexander. En eixa lluita entre Virag Takaskis i Kyle Alexander, la falta afavorix en este cas a València Bàsquet.
0: Bueno, no aplegaran els 100 punts dels jugadors de Mallorca. Maria Pina tenia raó.
2: S'ha fredat.
0: El tema és per quan mos van a guanyar, no? Perquè guanyar-los es guanyen.
3: Sí, y sobre todo el cambio, ¿no? El que se note ahora un poquito de cambio de mentalidad, de dos o tres cosas que tienen que ajustar en defensa, un poquitín más de intensidad. Todavía tenemos faltas por hacer en este cuarto. Y en ataque, no solo depender de jugadoras talentosas y de uno contra uno. El juego coral, de fuera para adentro, es que otro balón perdido.
2: Torna a Pedre, en este caso, Isa Hernández. La chiqueta que ja li varen veure en la Supercopa també, que moltes vegades es clava en la boca del llop i ahí té problemes, eh? Però bueno, ja, com deia Maria, ja ho, ho tindrà que aprendre, eh? En el temps, ara el triple novament, no entra, el rebot espera Paula, ja va, el contracol per a Virag, n'hi havia falta, sí, falta, tirs lliures per a Takaskis.
0: Així que tirs lliures per a València Bàsquet, 66-48. Si està bé el marcador, està perdent per 18 València Bàsquet en les acaballes del tercer quart. En voleibol hem vist jugar fenomenal a l'Eleman Conqueridor València. Veurem com ho fa el Servigroup Playas de Benidorm, Carlos.
4: I jo tinc moltes ganes, Luis, a més perquè, si te recordes, el cap de setmana passat va ser el gran partit, el partit èpic que jugaren Servigroup, Benidorm i l'Eleman Conqueridor. Poguera haver guanyat qualsevol, la victòria va caure al costat de l'Eleman, però les sensacions del Platges de Benidorm van ser molt bones, ara que tindre enfront al Guaguas de les Palmes són paraules majors. Estan acabant ara el warm-up, el calfament, tots dos equips. En uns minutets començarà esta segona semifinal del trofeu Ciutat de València.
5: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO Birdlife.
7: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: A Punt Ràdio. A la Vall de Cofrents, Sallora, 100.9.
8: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
2: 68 a 50, ataca novament València Bàsquet, ho fa en Alicia Jenkins, que para la pilota, que vol trobar a Elena Bonavida en solucions i encara en 24 segons per davant en el marcador. Pilota per a Jenkins, dins la pintura Jenkins, no anota i el rebot és per a Deyes. No eix res, Maria.
3: Sí, yo creo que defendiendo la Belén Arrojo debe de percutir un poquitín más, ¿no? Usar el cuerpo, acabar un poquito más cerca. Se ha girado medio cayéndose en un tiro a tablero que creo que no ha sido la mejor elección.
2: La última espera de Yes, el tap de Camila y se va a acabar. Se acaba el tercer cuarto en el lanzamiento de catapulta de Elena Buenavida. 68 a 50 al marcador. Guanya per 18 Mallorca. A la fi del tercer quart, se n'anem enseguida als últims 10 minuts de partit.
0: A veure si és capaç de fer una remuntada heroica a València Bàsquet en Mallorca. Punt a punt, 3 minuts d'arribar a les 8 de la vesprada. Recorden, 20:45 per el partit d'Espanya. A les 8 comença el partit de Sobal del Fertiberia Puerto Sagunto en La Rioja, davant del Logroño. Estem en les acaballes de la primera meitat, amb vol femení en Sagunto, Liga Lindo.
9: Mare de Déu, senyor, quin partidàs està marcant el Morvedre. Intensitat en atac, intensitat en defensa i un més 3 en el marcador. Ha arribat a estar en un més 4. Estem en el 27 del primer temps. Morvedre 11, Lovas Oviedo 8.
0: En el segon quart ja, en el Menorca 16, Lucentum Alacant 24, està guanyant per 8 el conjunt alacantí. En futbol de segona divisió, minut 67 de partit, el Cádiz continua guanyant el Leganés per 2-0. El punt a punt s'entra en l'últim quart d'este desastrós debut lliguer de València Bàsquet Femení.
2: Sí, perquè és un 68 a 50 i de moment no dona sensació València Bàsquet de reaccionar, Maria, en un tercer quart que ha acabat en un 10-14, és a dir, encara més favorable per a l'equip de Mallorca.
3: Sí, està sent un partit raro. No pienso y no he visto momentos de solidez, de tomas de decisiones buenas y acertadas. Ninguna jugadora tampoco a nivel regularidad en el partido ha entrado, ni siquiera pues bueno, los fichajes que supuestamente pues deben de estar pues bueno, siendo más referentes, teniendo más iniciativa y no sé, ¿no? Como no reconozco a Valencia ahora mismo, no reconozco. Están desubicadas, desconcentradas o bueno, que realmente también quizás Azul Marín está haciendo un partidazo y está haciendo un planteamiento de partido maravilloso, ¿no?
2: No anem a llevar-li mèrit a Azul Marino en este partit, però és de veres que guanyar per 18, o en este cas perdre per 18, no és el que estem acostumats en València Bàsquet. Arranca ja l'últim quart. En els primers segons, i ja com passos per a València Bàsquet, en Alicia Jenkins entregant la pilota cap a Puello, li torna la pilota a Jenkins a la mitja volta. Anota Alicia Jenkins per al 68-52.
3: Ahí es una buena acción, esas continuaciones de Jenkins con el córner libre, que no haya nadie y ella pueda jugar ahí de cara, que ese tirito a media distancia lo hace muy bien.
2: Allá va nuevamente la pilota para Kyle Alexander, es que la combinación Clara Holm. Kyle Alexander está haciendo molt de mal a València Bàsquet, que torna a anotar baix de l'anella. Allá va Elena Bonavida, pero el llançament de 3 de Alicia Jenkins no es el seu punt fort y erra evidentemente el triple València Bàsquet. Marca la jugada Clara Holm. 70-52. Clara Holm entregant novament el baló per a Blanca Millán. El llançament ara de Morgan Green, que no entra, i el rebot afavoreix els interessos de l'equip taronja en Alexis Peterson. A la mitja volta treu la falta.
0: Falta personal en defensa de Mallorca. 70-52 en el marcador. Últim minut de la primera meitat en segon, Toni Galindo.
9: Ja menys de 50 segons perquè acaba esta primera part. Continua l'avantatge de més 3 en el marcador. Acaba de transformar un penal Lucía Gálmez, està atacant el Lovas Oviedo. Atenció des de línia de nou. Ahí està la jugada, marca en defensa el Morvedre, línia de 6, la penja, gol! Gol del Lovas Oviedo, marca Marta da Silva, retalla distàncies, més 2 a favor del Morvedre. I què s'assenyala? S'assenyala temps mort, que demana l'equip del Lovas Oviedo. Estem a menys de 30 segons perquè finalitzi este primer acte. Morvedre 12, Lovas Oviedo 10.
1: quan fa el tercer el Cádiz en segona divisió, marca l'equip andalús Cádiz 3, Leganés 0, doblet per a Cordero. En handbol, a punt de començar el partit en Logroño, en este moment ho fa el Fertiberia Port de Sagunt, que busca la seva segona victòria en la temporada. En vòlei comença la segona semifinal del Ciutat de València, Carlos.
4: I el primer punt és per al Guaguas de Gran Canària, que la veritat té molt bona pinta també per esta campanya, 26-27. Ara empata amb bona acció defensiva el conjunt del Platges de Benidorm, la qual cosa vol dir que en este segon partit d'esta segona semifinal, de moment el marcador és Servigroup 1, Guaguas 1.
1: Empata 1 en el marcador, tornem a buscar el descans a segon.
9: Pues ahí está encara el Morvedre, que está eixint ja, deixa Rogle, rebent les instruccions de Cristina Cabeza, també estava per allí Sandy Barbosa, la, una de les millors jugadores del món, que ha abandonat ja la seva carrera esportiva i ha format part ja en estos moments del cos tècnic del Morvedre. Pues està a punt d'iniciar ja el replen ja després del temps mort, el final d'esta primera part. Ahí està atacant ja el Morvedre en estos instants. Ahí juga ja, inicia la jugada, ahí tenim a Radovich espera a Lucía Gámez, que la dona cap a la banda esquerra per a Julve. Julve, que la dona per a atenció. Julve, que agafa la pilota. Està en línia de set. Radovic, i que es marca falta a favor del Morvedre. Estem a 55, 5 segons per a finalitzar la primera part. El segon de línia de 6. I plorant, se'n va cap a fora. Final. Arribem al descans al René Marigil. Més dos per al Morvedre. No, encara no ha acabat. Pensava que havia acabat ja. Ha acabat el temps ja, però s'ha marcat, però serà l'última jugada, Serà l'última jugada en el temps vençut. I atenció, perquè és llançament directe des de línia de nou amb de Radovic, la dorsal número 17. I ahí tenim la formació defensiva, braços en alt, 6 jugadores. Pega sobre les jugadores, pega sobre la defensa. A veure què s'ha indicat. Ui, sembla que li ha pegat a la cara a una jugadora. 2 minuts per a Radovic. 2 minuts d'exclusió per a Radovic. Així que està passant. Pues estem ja en el temps vençut. Se va al descans, sí, se n'anem al descans. Bueno, pues a mi acció és una exclusió en últim moment de Radovic. Res, estem en descans, Rena Marikil. Una cosa molt estranya. Com diem, més dos en el marcador a favor de les xiques del Morvedre, les xiques de Cristina Cabeza. 12 per al Morvedre, 10 per al Lomas Oviedo.
10: Espai oferit per Teika, el bon vending.
11: Ganamos todos.
10: Juguen elles, guanyem tots.
1: Minut 2 i mig de la primera meitat. Logroño 2, Fertiberia Puerto Sagunto 2. En vòlei, minut i marcador en el No Moles, Carlos.
4: De moment, 1 per a Guaguas, Gran Canària, 5 per a Servigroup.
1: En primera FEB, bàsquet, Menorca 20, Lucento Malacan 26. I en bàsquet femení, continua el drama.
2: 76-54 en un nou triple per part de Clara Holm. I ho té que parar novament perquè se'n tornen a anar, Maria, se'n tornen a anar Azul Marino Mallorca.
3: Sí, poquitas opciones en ataque y en defensa. Estamos haciendo cambios muy raros, dejando a jugadoras solas. Nos han cogido un montón de rebotes en ataque, estando 3 y 4 jugadoras nuestras ahí cerca, como María, está Cherry, está Jenkins. No sé, nos está pasando el partido por encima absolutamente, absolutamente.
2: I sense donar sensació de que tens un pla, per a pegar-li la volta o almenys per apropar-te
3: en
2: el marcador.
3: Sí, ahora Peterson se ha ido otra vez al banquillo, ha hecho una falta en ataque en un bloqueo que no venía tampoco a cuento y bueno,
2: está fuera de partido.
3: Se ha borrado.
2: Está fuera de partido Alexis Peterson.
3: Sí, no está fina, estará frustrada por el marcador. Bueno, también es verdad que es un equipo que hay mucha gente, mucha jugadora nueva, que están en un cambio importante en el club y que eso pues va a ir costando, ¿no? Pero estás jugando aquí, estás ahora mismo en este marcador, en este momento de partido, y lo que menos necesita tu equipo es que, bueno, pues que te alejes,
2: sí,
3: ¿no?
2: Que te marches fuera de a nivel mental, ¿no? Del pla de partit. Bé, pues estem en este temps mort, de moment el 76-54, es va reanudar el xoc i ho fa en pilota per a València Bàsquet. Allà va novament Isa Hernández combinant en Elena Buenavida. Isa Hernández que marca la jugada, La vigila de prop a Clara Holm, li ajuda en el bloqueig, Virag, pilota penal, ahí está Virag en la pintura, trau la falta, y lo que no sé si valdrá o no, porque ya había replegado la pilota, pero...
3: Sí, yo creo que no vale.
2: Serán dos tirs lliures, pero tant per a Takaskis, pero ya había replegat el
3: sí,
2: bot,
3: sí,
2: ¿eh?
3: No, no, ese es, no, es, no, es no val... fondo.
2: Correcte, no, no, és, no és de tirs.
3: Bo, otra falta en ataque.
2: I ara, en el bloqueig, fa falta València Bàsquet i serà pilota novament per a Azul Marino Mallorca.
3: Yo creo que también están llegando a un punto de frustración, de ver que no...
2: De bloqueig mental absolut.
3: Sí, sí.
2: De colapsar.
3: Pones energía en cosas que te pasas y porque dos faltas seguidas en los bloqueos.
2: Ataca nuevamente el equipo mallorquí per fora en Clara Holm, entrega la pilota cap a Morgan Green. Esta es la que está defensada per Elena Bonavida. En el bloqueig ajuda Kyle Alexander de 3, Morgan Green, y el rebote la agafa la de sempre Kyle Alexander per anotar i per anar al 2-1. És la pel·lícula de sempre en este partit.
3: No, no lo comprendo, porque en el bloqueo directo ha pasado por detrás. O sea, la defensa de Alexander no ha ayudado, no se ha movido. O sea, solo tienes que continuar con ella, coge el rebote y encima en 2-1.
2: No entienen res tampoco los jugadores de València Bàsquet. Elena Buenavida, que mira a María Araujo, que mira a Virag. Y el llançament serán para la ex València Bàsquet, Kyra Alexander, que anota.
0: 25, ¿eh?
2: Anota Azul Marino, que ja se'n va hasta els 79 punts. Fins als 79 punts. Vamos. Azul Marino 54, té València Bàsquet, que torna a errar en el llançament. I el rebot és per a Clara Holm. He dit errar perquè no toca ni en ella, vull dir,
4: sí,
2: ja
4: sí.
2: Per ser...
4: Sí.
2: En fi, 5 minuts 50.
0: Benevolent, no? En l'equip. Repassem la situació de la resta de marcadors. En bàsquet, Equador del segon quart, en el Menorca 25, Lucentum Alacant 33. En la Lliga Sobal està guanyant el Fertiberia Puerto Sagunto en el minut 8 de la primera meitat, Logroño 5, Fertiberia 7. En handbol, com van les coses en el partit del Morvedre, Toni?
9: Pues estan els dos equips en els vestidors, falten menys de 10 minuts ja perquè s'inicie la segona part. Recordem que està guanyant l'equip local, l'equip del Morvedre, 12-10 en el marcador, més 2 per a les xiques de Cristina Cabeza.
0: Volei, Carlos.
4: 6-8 guanya Servigroup davant del Guaguas.
0: Tornem al drama en taronja que està vivint-se en Mallorca.
2: Sí, jo estava pensant en que això és com quan arriba els Nadals i trobes en la taula este torró que és del que no se pot ni mastegar, vull dir. I és este partit, és de veres. València Bàsquet no és València Bàsquet. Este no és el València Bàsquet que coneguem. Es pot passar? Sí, te pot passar, però avui irreconeixible. L'equip de Javi Torralba ara nota els dos tirs lliures Virag Takaskis per a... Sí. Transformar aquests llançaments i anar fins al 79-58. 56, perdó.
3: Sí, además en ningún momento del partido he tenido la sensación de que sabíamos dónde estábamos y sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Hemos ido perdida detrás, con poca tensión.
2: Mira, a Soles, Alba Torrents per a llançar i no entra, menys mal. El rebot el gafa Alicia Jenkins. Jenkins que tira de cam, espera, creuar la separadora, arranca la moto ya Alicia. Vamos. Jenkins per a transformar la safata. Sí, dins Jenkins. Dins Jenkins per als 58 punts, 79-58, encara queda molt i el que no queden són minuts, 5 per acabar el partit. Ataca novament a Azul Marino Mallorca, fa en Clara Holm, la sueca vol trobar solucions, troba Kyle Alexander perseguida i puntejada per Camila Borkowska. Arriba Alba Torrents en eixa acció en la que novament alliberada troba Kyle Alexander, el llançament no entra i el rebot és per Alicia Jenkins. Ataca València Bàsquet, la pèrdua de València Bàsquet en recuperació per part de Camila Alicia Jenkins. Quina milona i el rebot al tauler per a que Camila transforme, però jo no sé descriure esta acció perquè és una pilota que està bella en el tauler Alicia Jenkins, que aprofita aquest rebot Camila Borkowska i que al cap i a la fi és cistella per a València Bàsquet.
3: I canasta i falta, no?
2: Sí, sí, jo he intentat descriure l'acció el millor que he pogut, 79-60, però era difícil esta acció, en la que sí tindrà tir lliure la polonesa Camila Borkowska. en este temps mort en pista en el pavelló poliesportiu Son Moix en esta primera jornada de la Lliga Femenina, on València Bàsquet de moment està per baix al marcador 79-58.
0: En futbol de segona divisió continua la victòria clara del Cádiz 3-0 davant del Leganés. En bàsquet masculí, el Lucento Malacán, que està guanyant per 4 en Menorca, falten 2-20 per arribar al descans, 30-34 al marcador. En segon continua el descans, Toni.
9: Sí, sí, ja comença a sumar-se l'equip del Lobas Oviedo, encara no ho ha fet el Morvedre, resten ja menys de 7 minuts perquè inicie la segona part, així que encara no ho ha fet, 12-10 en el marcador, recordem, en uns minutets, segona part i t'ho contarem tot, així, en el punt a punt de Punt Ràdio.
0: En el handbol masculí, festival ofensiu per a Fertiberia Port de Sagunt, que en el minut 10 està guanyant 6-9 davant del Logroño, està quasi a gol per partit, ja hi té l'11 i la nota, 6-10 per a el Fertiberia Port de Sagunt, que està jugant espectacular en Logroño, demana temps mort l'equip local. En voleibol, com està jugant el equip de Benidorm, Carlos?
4: Bé, però Guaguas està retallant diferències ara mateix en el primer set, 10 per al Servigroup Platges de Benidorm, 9 per a Guaguas Gran Canària, més 1 per al conjunt alacantí, que està trobant dificultats quan apreten en atac els jugadors canaris, que són un equip de Champions.
0: Quan fa el quart, el Cádiz, minut 82 d'encontre, Cádiz 4, Leganés 0. Torrem al bàsquet, Salva.
2: Anota el tir lliure Camila Borkowska, 79-61. I és temps per a que ataque Azul Marino. Ahí va Kyle Alexander, en el revés troba alliberada en el cantó Alba Torrens, el triple dins. El triple dins.
3: Partidazo de Alba también, ¿eh?
2: Sí, yo no, aquí no me la hora de hablar de Alba.
3: De que no corría.
2: Sí, no le fa falta tampoco. Anota de 3, es un 82-61, Borkowska de 3, el triple no entra y el rebote espera Clara Holm. ¿Ni habrá falta? Sí, ni a falta de Valencia Basket sobre Clara Holm. Falta, piense que es Balogun, la que fa esa...
3: Dos tiros.
2: Acción de falta y está en bonus, pero tanto. Pilota per als tirs lliures de Mallorca en este ja 82-61 després del triplàs d'Alba Torrens, que ja portarà un fun de punts. Anem a repassar-ho perquè en este triple estem per ací 17 punts per Alba Torrens.
3: Es que estamos haciendo ayudas muy raras. Hay una penetración que más o menos está defendida teniendo el lado débil para hacer esa ayuda. Salta Bagolun desde el lado fuerte donde está.
2: Anota Holm.
3: Alba Torrens sola para tirar, claro.
2: Pucha el punta pera Azul Marino Mallorca y anota el segundo también Clara Holm, 84-61. Y en cara queden 4 yards minuts en este partido. Ataca Valencia Basket. 84-61 és el marcador, la té Borkowska, troba en el cantó, però la passada és molt forçada per a que Balogun li la torni a Camila, que ahí és on té que fer-se forta i anota. 84-63.
3: Sí, ahí Palma creo que está defendiendo ahora alguna zona matchup tipo cambiante, ya que Alba ahora se ha quedado con Camila. Solo tenemos que leer y jugar para esa jugadora que tiene ventaja.
2: Pilota de Jean, que vol trobar novament el cantó per al llançament de 3, no entra i el rebot espera que se'l quede Balogun. A la contra és València Bàsquet, ja en camp de Mallorca, apareix en mig del camí de Balogun Alba Torrens, que defensa bé però fa falta.
3: Bien.
2: I dia Alba Torrens que tenia dubtes de que fora falta, però finalment la xiula al col·legiat, així que es való per a València Bàsquet.
3: Sí, un poquito se le empuja.
2: Sí, però el xest d'Alba era de...
3: Sí. Más o menos.
2: Perquè vas guanant de molt, si no te protesta més. 84-63 és el marcador i ara canvis en València Bàsquet. Torna a pista Maria Araujo, se'n va Camila Borkowska.
3: Sí, buen partido de Camila, ¿eh? Pese a la oscuridad, está sí. encontrando tiros, ha cogido
2: Erra
3: rebotes.
2: Balogun, el primer.
3: Ha estado un poquito más activa, me ha gustado.
2: Continua el drama a nivell de tirs lliures, eh? Per part de València Bàsquet en el dia d'avui. Balogun, el segon dins. 84-64, való per a Mallorca, 3 minuts, 14 segons, perd per 20 València Bàsquet en Mallorca.
0: Comença la segona meitat en segon, Toni.
9: No, Granos, tenim ja els dos equips en el Rogle donant, rebent les últimes instruccions. Segons el crono, falten 2 minuts 35 segons perquè s'inicie el segon temps. Recordem, està a punt de començar la segona part del René Maregil. 12 per a Morvedre, 10 per al Lobas Oviedo, més 2 per a les locals.
0: Mentre retalla distàncies el Logroño, que es col·loca a 2, Logroño 8, Fertiberia, Puerto Sagunto, 10, el partit que travessa pel minut 12. En volei, Carlos.
4: Servigroup 14, Guaguas 13, continua el marcador molt apretat, però està traguent el coll fora de l'aigua el Servigroup per tal d'evitar l'empat de l'equip canari.
0: Està siguent de veres un gran torneig de vòlei que està veient-se en nou moles en la ciutat de València, en este trofeu ciutat de València, mentre anota una safata senzilla a València.
2: Jenkins per a tornar el més 20 de moment per a Azul Marino Mallorca, 86-66, 2 minuts 25, però en molts problemes defensius, Maria, este València Basket.
3: Sí, ahora está apretando un poquito más arriba y está jugando en cambios en todo. Eso hace que retrase un poquito más el ataque Palma de Mallorca, pero al final está encontrando ventajas igual.
2: Sobre la bocina, erra el llançament, Clara Holm, y pilota per a València Basket, Alexis Peterson. Allà va la base nord-americana de València Basket, trobant a Maria Araujo, que combina en Jenkins, i lo que trau és la falta Alicia Jenkins.
3: Bien.
2: Que en això és intel·ligent.
3: Sí, ahí tiene que percutir más, tiene una diferencia física enorme, ¿no?
2: Moltes més cames, ¿eh?
3: Sí, sí. Y es una tía grande, tiene los brazos largos, tiene que insistir sobre ese espacio, tiene que sacar más ventajas.
2: Volem, este es lliure, de Alicia Jenkins, per a baixar la diferència de 20. No,
9: segona part de segon.
2: Erra el primer, Alicia Jenkins. Tindrà una nova oportunitat. En mà dreta, allà va Jenkins, també erra el segon, i pilota per Alba Torrents, pilota per a Mallorca. 1 minut 50 segons i s'acaba Azul Marino Mallorca 86, València Bàsquet 66. En pilota per a Mallorca, en Egim, per fora, la ex de IDK Euskotren i la recent fitxatge de l'equip mallorquí, ahir va ser oficial. La jugadora del Canadà, allà va novament l'acció, que s'acaba la possessió, s'esgota i és pilota per a que la recupere València Bàsquet en este minut i mig final.
3: Sí, ahora ahí Azul Marino jugando ataques más largos, jugando con el tiempo, ¿no? Tienen esa ventaja tan grande de los puntos.
2: De tres, oh. Peterson.
3: Bien.
2: El triple de Alexis Peterson.
3: Un poco tarde.
2: Sí, ara ja no dona temps a molt. 86, li donen de dos. 86, almenys el marcador. 86-68. Ataca novament Mallorca, ho fa en les mans de Morgan Green, que també ha destacat en el dia d'avui. La pilota no val. No val esta cistella.
3: Sí.
2: De Alba?
11: Sí.
2: De Alba Torrents, en eixa acció en la que riu Alba Torrents, però és el que han xiulat. Sí.
11: Va, està jugant una minutada, Alba, eh?
2: Però... Sí, sí.
11: Està jugant una minutada. Dia, tenim descans en Menorca. Està guanyant Lucentum Alacant per 6, 32-38.
2: 86-68. 1 minut i s'acabarà l'encontre. Mira, estava repassant per ací. Porta 23 minuts, 38 segons. Alba Torrents,
3: Falta en el bloqueo.
2: Pues, falta en atac. Sí.
11: Això vol dir que ha estat els minuts importants, perquè ha jugat poc més de mig partit, així que
2: sí.
11: Tots els minuts importants els ha jugat Alba Torrents. Valero, no? Torrents, Valero.
2: Salom. Alba Torrents, Salom. En estos 14 punts en el dia d'avui, pràcticament 24 minuts, se'n va la banqueta Alba Torrents, en eixe somriure en la cara, la ex València Basket, 55 segons. I ataca novament l'equip mallorquí en una falta ara en el bloqueig que pateix Elena Buenavida, però tant és pilota per a València Basket. Les indicacions de Javi Torralba per a estos últims 51,9 segons, que dona temps com a molt a maquillar un poquet el marcador, però...
3: Sí, un par de ataques. Yo creo que será una jugada rápida para buscar ahí un balón interior ahora que Alexander está en el banquillo.
2: Pues veurem, la ficarà en marxa València Bàsquet en este menys d'últim minut ja que resta d'encontre, quan estem veient accions repetides en les últimes cistelles de València Bàsquet. Inici llançament exterior per part d'Alexis Peterson, ja en marxa la pilota per a Elena Buenavida, marca la jugada Elena Buenavida, li ajuda en el bloqueig Alicia Jenkins, troba ahí en el pick and roll Alicia Jenkins, que transforma molt bé.
3: Bien.
2: Per arribar als 70 punts València Bàsquet. perd per 16. València Bàsquet i ataca novament Mallorca. Ho fa en Carmen Grande, 28 segons. El baló dins de la pintura per a que es pegui la volta, ja no ten facilitat física a Lima Dembélé.
3: Sí, están cambiando todos los bloqueos, no lo sé por qué, y claro, ahí pues Elena Buenavida tiene poco que hacer, ¿no?
2: Sí, en Dembélé poqueta a hacer. 88-70, 9 segons i s'acaba. L'última serà de València Bàsquet. Maria Araujo en el revés dins la pintura, la passada per l'esquena per a Jenkins, n'hi ha falta i serà l'última acció del partit, no? En esta falta de tirs lliures per a Alicia Jenkins en la bona passada de Maria Araujo cap a ella. I a 3,1 segons es para el crono, 88-70, tirs lliures per a València Bàsquet. Veurem si anota algun Alicia Jenkins.
0: Mentretant, en handbol s'escapa Fertiberia Puerto Segundo, 9-15 al marcador, minut 17 de encontre. En handbol femení, minut i marcador en l'inici de la segona meitat en segon.
9: 4 minuts de la segona part, més 3 a favor del Morvedre, 15 per a Morvedre, 12 per a Lobas Oviedo.
2: Se acaba el partit en Mallorca, anota el primer Jenkins, erra el segon. La jugadora nord-americana, 88-71 és el marcador final. Perd València Bàsquet en la seva estrena en Lliga en este poliesportiu de Son Moix. És 81-71 per perder 7 València Bàsquet davant d'un projecte que està creat, sí, a ser important, però que no hauria de tindre tanta diferència en València Bàsquet.
0: Què li ha passat avui a l'equip, Maria?
3: Pues no hemos llegado. Lo positivo, quiero pensar que, bueno, es el primer partido de una temporada muy larga donde Valencia va a jugar muchísimos partidos y va a estar obviamente en todas las competiciones, y nos ha sobrepasado, ¿no? El partido no se ha preparado con esa conciencia de decir, ostras, es un equipo con muchísimo talento, nos falta rotación, el tema de las faltas nos ha penalizado muchísimo, tiros libres hemos fallado demasiados, y bueno, quiero pensar eso, que es el primero y que nos viene bien también ahora este resultado, ¿no? Para seguir avanzando y trabajar más, claro.
0: Bueno, pues no me cal millorar, ¿no? Venim de guanyar la Supercopa, cal l'arena, així que anem a tratar de millorar. Maria Pina, moltes gràcies, com
3: a
0: sempre,
3: vosotros.
0: Un pael sentir-te el teu magisteri en este punt a punt i en estos partits del València Bàsquet Femení.
12: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: este diumenge des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló-Ceuta. Hockey Herba des de Betero. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València-Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes i el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5.

0: Pels de punta.
1: Maravilla.
2: Impressionant. El himne de España en terres asturianes, com no podria ser d'altra manera, en ese so de les gaites asturianes. 8:45, anem en les alineacions.
0: Amb arbitratge de Vasilis Fotias, el grec Luis de la Fuente alinea per a l'encontre d'esta nit a David Raya en la porteria. Lateral dret Fresneda, per l'esquerra Fran García. El central són Lenormand i Laporte. Per davant Rodri. Interiors Pedri i Olmo. Extrems Lamal i Baena. El davanter d'Espanya és Roberto Fernández. Per part de la República Checa de Santi Denia, el porter és Kinski. En defensa Sáchez, Chalupek, l'ex del Girona Crazy i Slama. Al mig del camp, Ambros, que crec que no és el de la colònia, Masech i Kral. L'atac per a Radosta, Hlosec i Linger.
2: Són les alineacions d'este partidàs que anem a veure de seguida i anem a fer un repàs també en la resta de marcadors i resultats que estem pendents durant la vesprada, perquè temps de descans en handbol, en la Lliga Asobal, Logroño, La Rioja, Fertiberia por de segunda, 16-18, de moment victòria per als valencians. Anem també a handbol, però en este cas divisió d'honor élite femenina. Toni Galindo, com van les coses?
3: Bueno, acabem de passar per el màxim avantatge del Morvedre contra el Nova Oviedo. Més 6, ara mateix estem en un més 5. Falten ja aproximadament 8 minuts per finalitzar el partit. Ataca el Nova, parada de la portera del Morvedre. Està la cosa molt bé, no se va escapar la victòria. La primera per al Morvedre en el que portem de lliga. 22 per al Morvedre, 10 per al Nova Oviedo.
2: I en bàsquet, en la primera FEB, jornada 2, de moment Menorca 36, Lucentum Alacant 50, estem en el tercer quart. I en volei, Carlos Urrutia, nou molès, Servirup Benidorm, Guaguas.
4: Màxima igualtat, empat a 13 ara mateix en el segon set. Recordem que el primer ho ha guanyat Guaguas davant del Servigroup Platges de Benidorm.
2: Estem pendents d'estos marcadors, però ja ens enfoquem també de totes en el nostre partit. Estem en el tercer quart i en volei, Carlos Urrutia, nou molès, Servigroup Benidorm, Guaguas.
4: Màxima igualtat, empat a 13 ara mateix en el segon set. Recordem que el primer ho ha guanyat Guaguas davant del Servigroup Platges de Benidorm.
2: Estem pendents

0: 15 minuts ens resten per arribar a les 11 de la nit. En aquest moment començaran els últims 90 minuts del punt a punt. En este dissabte 3 d'octubre de 2026 acaba de finalitzar el partit de la selecció espanyola 3-1, la victòria del combinat nacional espanyol davant de la República Txeca. I el que anem a fer en estos minuts és repassar i escoltar també les principals xerrades converses d'última hora que hem tingut durant la vesprada. La primera que anem a escoltar és a Salva Vicente, el nostre amic Matías Oliver, parlant de pilota valenciana en el Mitxer, guanyador de la partida d'avui d'escala i corda en Pelayo. Salva Vicente, l'escoltem.
1: En punt a punt parlem amb Salva Mitxer, guanyador avui així al Trinquet de Pelayo. Salva, lo primero de todo, creo que muy importante esta victoria, ya no solo por la baixa de Luis, sino a nivel clasificatorio. Era aumentar la diferencia a 3 puntos, damunt contra el conjunt escolista, y es la única posición que es queda fuera de esas eliminatorias.
2: Sí, sí, estoy muy contento por eso, porque era doble victoria hoy, ¿no? Era guanyar, sumar puntos y damunt agarrar confianza y más jugant en el reserva, en Diego, que ha fet una molt bona partida, una gran partida.
1: Conta'm, com ha sigut el assabentar-se esta setmana de la lesió de Luis de la Vega, saber que anàveu a jugar en Diego, què heu parlat en el vestidor, tant tu com Carlos se les sabeu totes i jo crec que l'haveu abrigallantat una miqueta, no?, dins de la canxa, i això també suposa més confiança.
2: Sí, pues va ser un palo dur, no?, que Luis se quedara fora, perquè estàvem passant-s'ho bé, jugant en ell, divertint-se, havíem fet un punt, havíem guanyat l'altre no pogué vindre i l'altre vingui a reserva, però estàvem, la veritat, que coordinant-se molt bé. Però bueno, tenim que refer-se, i quan m'ho digueren que jugava Diego, pues a mort en ell. I tapar-lo, pues ara és jove, té molta pilota, és tapar-lo que no faci fallos, que agarre confiança, i és el que vam fer Carlos i jo. Que disfrutara.
1: S'havia complicat, havíeu guanyat els dos primers xocs, vos peguen la volta, i ahir en ese 1-1, diguem, li heu pegat vosaltres primer i l'heu deixat a cau.
2: Sí, comencem molt bé i se n'anem dos xocs i després entren en partida per... Fa Carlos quatre faltes, el xoc i se del resto, dos que li trenquen, una que tamborí, i és mala sort perquè el fica el deixen partida, perquè d'anar-se en tres xocs a uno i entren en partida i és quan fan un altre i bueno, ells s'han aguantat mentalment, no? Diguem que comencem de zero, tornem a començar la partida i se fem forts sobretot de Coco. Jo crec que ha sigut el Coco el que ens ha aguantat, no s'han descentrat i al final s'han apoderat per això.
1: I ara esperar a veure si es recupera Luis. De moment una jornada més estarà Diego, però estos punts també vos donen aquesta marxa per a respirar i també per a pensar en unes possibles quarts de final on estigui l'equip al complet.
2: Sí, intentar sumar tot el que puguem i seguir agarrant confiança, compenetrant-se, i això, quan més altes quedem en la classificació, pues millor per a nosaltres, perquè bueno, estarem més coordinats i sobre...
1: A més estarà Diego, però estos punts també vos donen aquesta marxa per a respirar i també per a pensar en unes possibles quarts de final on estigui l'equip al complet.
2: Sí, intentar sumar tot el que puguem i seguir agarrant confiança, compenetrant-se, i això, quan

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt dels últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia, des de les 12 del matí fins a les 12 i mitja de la nit, en directe en esta sintonia, en la de Punt Ràdio, en la de la ràdio de tots, en la vostra casa. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en este Punt a Punt, els últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, @90minuts, en Instagram, 90minuts ràdio, i en TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra. Per a àudios, al WhatsApp, al 619-42-1801, i ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana. Este és l'últim cap de setmana sense lliga, en esta parada per les seleccions, i també sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, en les nostres xarxes socials. Ahir vos deixem la pregunta, la qüestió, que podeu també deixar les vostres opinions i les vostres respostes. Qual és la pregunta en el dia d'avui, en este dissabte 3 d'octubre de 2026? Bé, doncs pues, al voltant del València i al voltant del seu entrenador, que és Javier Aguirre. I la pregunta és: quin jugador creus que recuperarà o que rendirà millor amb Javier Aguirre? Jo tinc la meva aposta, la meva travessa, sobre quin jugador pense que pot recuperar, entre cometes, o traure-li millor rendiment el Vasco Aguirre. I la meva aposta, després preguntarem en temps de tertúlia, és Harvey Elliott. Jo crec que aquest jugador, que hem vist a comptagotes, no?, i en detallets en els primers partits de Lliga, té una qualitat que pot ser diferencial, que associar-lo en Javi Guerra, que associar-lo en la zona d'ataque en el València, bueno, pues pot ser una situació que crec que Javier Aguirre pot millorar i que crec que en este cas pot donar algo més de fruits Harvey Elliott, un jugador que estarà esta temporada cedit, ja saben, des del Liverpool, i que li costa un dineral al València fer-se càrrec del 85% de la seva fitxa. Una notícia que en el seu dia contarem en esta sintonia, en el Punt a Punt, en 90 minuts, així en Punt Ràdio. Avui s'han jugat diversos partits de Lliga, no en la primera divisió, sí en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, jornada 8 de segona divisió, en el Albacete 1, Eibar 3, Almeria 2, Burgos 1, Cádiz 4, Leganés 0, és el resultat més sorprenent de la jornada, i ajornat ha estat el partit entre el Sabadell i l'Andorra per aquesta alerta roja que n'hi ha a la zona de Catalunya i a la zona de Barcelona. En primera federació, en el grup segon, el partit de la jornada 6 ha estat en els nostres interessos per a l'Hèrcules, que ha empatat a 0 davant del Reial Jaén, en un partit marcat per la polèmica arbitral, per un gol anul·lat, per un penal també que ha fallat l'Hèrcules, però també la polèmica sobretot per Ixamà, que evitava el gol de la victòria, o almenys que significava un penal per a l'Hèrcules. Així que 0-0 ha estat el partit, marcat, com diem, per la polèmica absoluta, per un arbitratge molt roïn, i després escoltarem també al nostre company Gonzalo Blanes contant-vos la crònica de l'encontre. Això en quant al futbol nacional, però també n'hi ha futbol internacional, i és que una nova jornada de la UEFA Nations League, on avui hem viscut la victòria de la selecció espanyola per 3-1 davant la República Txeca, la derrota de Croàcia i la victòria, per tant, d'Anglaterra 0-7. 0-7 ha guanyat Anglaterra a Croàcia. Macedònia del Nord 0, Escòcia 2, derrota per a Stole Dimitrievski en la porteria de Macedònia del Nord. Suïssa 2, Eslovènia 1, Finlàndia 2, Albània 1, Bielorússia 4, San Marino 0, Estònia 1, Luxemburgo 0, Islàndia 3, Bulgària 0. Tots aquests partits, a excepció del de Croàcia i d'Espanya, corresponents a la Lliga B d'esta UEFA Nations League. Espanya, ja sabeu, està en la Lliga A, en companyia de Croàcia i d'Anglaterra. El pròxim partit d'Espanya serà davant Croàcia. Les 11 i 6 minuts i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya rusa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
1: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A punt ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Comencem este primer cap de setmana del mes d'octubre amb molta música, amb molta il·lusió i sobretot amb ganes de compartir amb vosaltres tot allò que ens apassiona, la música i la nostra cultura. Octubre ja ha arribat i es nota l'ambient, ja fa oloreta a festa, cercaviles, a música al carrer i a celebració, perquè cada vegada tenim més a prop una de les dates més especials del nostre calendari, el dia 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Però avui, 3 d'octubre, tenim també una celebració molt especial, més enllà de les nostres fronteres que celebrar. Avui se celebra el Dia de la Unitat Alemanya, la Festa Nacional d'Alemanya, que commemora la reunificació del país l'any 1990. Després de dècades de divisió, la música, precisament, és una d'aixes coses que es permeten conèixer altres pobles, altres músiques, altres cultures, altres tradicions, però també recorda tot allò que compartim. I parlant de música, Imma, bon dia. Quin és el sumari que tenim avui preparat?
3: Molt bon dia a tots. Pues mira, aleshores, ja s'acosta el gran dia de la nostra terra, el 9 d'octubre, i nosaltres continuarem fent el que més ens agrada, parlar de bandes, músics, concerts, compositors, instruments, festes i de tot allò que fan tan especial el món de la música de la nostra terra. Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui des de la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem així Elisabet Carrascosa, que és pedagoga, professora de saxo, doctora en música i que encapçala la candidatura Més Participació, Més Futur per a la Junta Directiva de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per al període 2026-2030. Després, continuarem amb l'ampla agenda musical, que com està a prop el 9 d'octubre, la tenim molt carregada de concerts i celebracions. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb el rebost de la banda. I avui anem a parlar de l'agrupació musical d'Ontinyent, que celebra el seu 30 aniversari. I acabarem parlant d'educació musical amb la pedagoga i trompetista Anna Bèrnia, que es parlarà d'un grau en música per a persones adultes a partir de 55 anys.
2: Imma, tenim un programa supercomplet i superxulo.
3: Completíssim.
2: Ja ho crec que sí, així que ja ho sabeu. Pugeu el volum, que comencem Fem Banda.

Ara sí, anem amb el concert que hem preparat per avui. En esta ocasió tindrem l'oportunitat d'escoltar 6 obres, 6 propostes musicals molt diferents que es permetran gaudir una vegada més del talent i de la qualitat de les nostres bandes. Comencem el nostre concert d'avui amb un pasdoble molt especial. La primera peça que escoltarem és Agrupació Musical d'Ontinyent, un pasdoble del compositor Miguel Ángel Sarrió Nadal, una obra que porta el nom de la mateixa agrupació que avui ens acompanyarà després, en un rato, i que sens dubte és una magnífica manera de començar este concert. Un pasdoble que va ser sobretot un regal de l'autor a l'Agrupació Musical d'Ontinyent. De fet, va ser estrenada per la mateixa banda durant el primer concert de Santa Cecília, en què Miguel Ángel Sarrió Nadal exercia com a director titular. Però este pasdoble també va ser finalista l'any 1999 en el segon concurs nacional de composició Ciutat d'Albatera, una dada que posa en valor la qualitat i l'interès d'aquesta composició. Doncs anem a escoltar-lo ja, el pasdoble Agrupació Musical d'Ontinyent.

magnífica manera de començar el concert d'avui. Acabem d'escoltar el pas doble agrupació musical d'Ontinyent. I continuem amb el nostre concert d'avui. Ara anem a escoltar una obra molt especial, sobretot per la seva vinculació amb la ciutat d'Ontinyent i amb les seues festes de moros i cristians. Es tracta de La porta de l'Àngel, un poema sinfònic per a banda compost per Saúl Gómez Soler l'any 2012. L'obra va ser escrita amb motiu d'una efemèride molt important, la celebració dels 150 anys de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. En esta composició, Saúl Gómez es proposa un viatge per la història i per la memòria d'Ontinyent. La música ens porta fins als temps en què la vila es preparava per defensar-se davant de qualsevol perill, amb les seues torres, les seues armes i aquella antiga milícia local. L'obra està estructurada al voltant de diferents moments. Comença amb la torre de l'Atxa, continua amb la marxa de la vila i arriba finalment a la porta de l'Àngel, que dona nom a tota la composició. I és precisament ací on apareix un dels missatges més bonics de l'obra: la importància de recordar d'on venim per saber qui som. La porta de l'Àngel es converteix així en un símbol de la memòria, de les arrels i de l'estima per la ciutat d'Ontinyent. Una obra que combina, per tant, història, festa, tradició i música, i que es convida a imaginar aquell Ontinyent d'altres temps a través dels sons de la banda. I ara sí, es deixem portar per aquest viatge musical i escoltem La porta de l'Àngel de Saúl Gómez Soler, interpretada per l'agrupació musical d'Ontinyent sota la batuta del mestre Enrique Alborch.

Magnífica interpretació de l'obra de La Porta de l'Àngel del compositor Saúl Gómez i interpretada per l'agrupació musical Don Tinyent. I continuem amb el nostre concert d'avui i ho fem de nou amb la mateixa formació, l'agrupació musical Don Tinyent, que després d'haver viatjat per la història i les arrels Don Tinyent amb La Porta de l'Àngel, ara canviem completament d'ambient i ens traslladem fins al Japó de la mà del compositor Daisuke Shimizu. La tercera obra que escoltarem porta per títol Jasper. Però el títol de l'obra també té un significat molt especial. Jasper fa referència al jaspi, una pedra preciosa que, segons les tradicions i creences esotèriques, s'ha associat al coratge i a l'esperança, i també se li han atribuït propietats de protecció davant la malaltia. Així, el propi títol es suggereix una obra vinculada simbòlicament amb conceptes com la força, l'esperança i la protecció. Escoltem ja Jasper de Daisuke Shimizu, interpretada per l'agrupació musical Don Tinyent sota la batuta de David Payá Gear.

una vegada més hem escoltat una fantàstica interpretació de la banda sinfònica de l'agrupació musical d'Ontinyent, acabant d'interpretar l'obra Jasper. Ara arriba el moment de tornar a la nostra música de moros i cristians. La quarta obra que escoltarem és la marxa mora Peña Cadell, del compositor Francisco Esteve Pastor. Marxa composta l'any 1976 i va ser dedicada a la filà Moros Grocs de Xixona. El títol fa referència a la Peña Cadiella, també anomenada Penacatel, nom històric de la serra del Benicadell i el conjunt de les fortificacions que allí es trobaven. Segons el Cantar del Mio Cid, l'any 1092, Rodrigo Díaz de Vivar va conquerir i refortificar aquest enclavament estratègic per tal d'assegurar els camins cap a València i Xàtiva. També hi ha referències sobre una revolta dalt al Zarac allà pels anys 1248-1258 contra la dominació de Jaume I, indicant alguns fonts que els cristians van derrotar aquell cabdill en la batalla de la Peña Cadiella. Marxa mora, que es va molt bé per començar a celebrar la festivitat del 9 d'octubre. Doncs escoltem ja la marxa mora Peña Cadell, interpretada per l'agrupació musical d'Ontinyent sota la batuta del mestre Álvaro Gómez.

És que m'encanta esta marxa moro que acabem d'escoltar del mestre Francisco Esteve Pastor, Penya Cadell, un gran compositor. I acabem el concert d'avui amb una obra d'una clara vinculació amb la nostra història, Jaume I el Conqueridor, del compositor Juan Gonzalo Gómez de Val. El mateix títol ja ens situa davant d'una figura fonamental de la història del nostre territori, Jaume I, rei d'Aragó i protagonista de la conquesta de València al segle XIII. Jaume I, el Conqueridor, és un poema sinfònic on Juan Gonzalo Gómez de Val, i a través de la seva música, ens acosta a la figura del monarca i es permet imaginar diferents moments d'aquella època, amb una escriptura pensada per transmetre força, solemnitat i caràcter. I jo crec que va com en ella el dia, per anar fent actes per a celebrar aquest 9 d'octubre que serà el pròxim divendres. Doncs anem a escoltar ja esta peça, Jaume I el Conqueridor, interpretada per la Unió Musical de Llíria i dirigida pel mestre José Miguel Micó.

0: Gran poema sinfònic el que acabem d'escoltar. Jaume I el Conqueridor, del mestre Juan Gonzalo Gómez de Val. I fins ací el concert d'avui. Ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però no se'n va gent, que tornem de seguida, que comencen les entrevistes. Fins ara.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
2: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
1: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló-Ceuta. Hockey herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València-Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes i el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients de Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
0: I tornem a estar ací. Molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa en este primer cap de setmana del mes d'octubre. Octubre ja ha arribat i es nota en ambient. Ja fa oloreta a festa, a cercaviles, a música al carrer i a celebració, perquè cada vegada tenim més a prop una de les dates més especials del nostre calendari, el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Però avui estem a 3 d'octubre, i també celebrem una data especial, perquè avui celebra el Dia de la Unitat Alemanya, la Festa Nacional d'Alemanya, que commemora la reunificació del país l'any 1990, després de dècades de divisió. La música, precisament, és una d'eixes coses que es permeten conèixer altres pobles, altres cultures i altres tradicions, però també ens recorda tot allò que compartim. I parlant de música, perquè sempre estem parlant de música, clar, Fem Banda. Imma, explica als nostres oients, a partir d'ara, quines són les entrevistes que tindrem.
4: Molt bon dia a tots. Doncs, com he dit abans, ja s'acosta el gran dia de la nostra terra, el 9 d'octubre. I nosaltres continuarem fent el que menys ens agrada. Parlar de bandes, músics, concerts, compositors, instruments, festes i de tot allò que fa tan especial el món de la música de la nostra terra.
0: Clar que sí.
4: Hem començat escoltant el concert d'avui des de la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara continuarem a la secció Avui en qui parlem. I ja tenim ací a Elisabet Carrascosa, que és pedagoga, professora de saxo, doctora en música i que encapçala la candidatura Més participació, més futur per a la Junta Directiva de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per al període 2026-2030. Després continuarem amb una ampla agenda musical que, com està a prop el 9 d'octubre, la tenim molt carregada de concerts i celebracions. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb el rebost de la banda i avui anem a parlar de l'agrupació musical d'Ontinyent, que celebra el seu 30 aniversari. I acabarem parlant d'educació musical amb la pedagoga i trompetista Anna Bèrnia, que es parlarà d'un grau en música per a persones adultes a partir de 55 anys.
0: Superbé, és a dir, que les persones que els interessa seguir estudiant música n'hi ha possibilitats.
4: Aixina que ja sabeu, si esteu avorrits en casa o tingueu hores lliures, estudiar música.
0: Correcte, així que... Sofia, puja el volum, que seguim així en Fent Banda.
1: Ui, amb qui parlem?

0: Avui, amb qui parlem? Avui vull presentar-vos una persona que ha decidit fer un pas endavant i posar la seva experiència i els seus coneixements i la seva passió per la música al servei de les nostres societats musicals. Ella és Elizabeth Carrascosa, candidata a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per al període 2026-2030, amb el projecte Federació de Societats Musicals Comunitat Valenciana, més participació, més futur. Per a parlar d'esta nova candidatura, Elizabeth està acompanyada per dos membres que formen part de la seva candidatura, que són José Vicente Sánchez, vicepresident artístic, i María José Mira, que seria la vicepresidenta educativa. Bon dia, els tres. Bon dia, Elizabeth.
1: Bon dia, Imma.
0: Bon dia, María José.
2: Bon dia.
0: Bon dia, i bon dia també a José. José Sánchez, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb vosaltres i parlar d'aquest nou projecte que suposa que vos té super il·lusionats, perquè tot el que és nou, és a dir, aquest projecte, per exemple, sempre il·lusiona i la veritat que m'alegra de saber d'aquesta nova candidatura. Però jo abans, si em permeteu, per a que els nostres oients sàpiguen un poquet més de la candidata, d'Elizabeth, vull dir unes cosetes d'ella. Ella és, Elizabeth Carrascosa, és doctora en Educació Musical per la Universitat Estatal de Campinas, al Brasil, i compta amb més de 15 anys d'experiència en educació musical. Ha estat de coordinadora pedagògica del projecte Guri de São Paulo, un dels grans projectes socioculturals d'Amèrica Llatina, i ha treballat en formació del professorat a Espanya, Brasil i als Estats Units. Però, a més de docent i investigadora, Elizabeth és músic, amb experiència en música de cambra, formacions sinfòniques i una extensa discografia. Actualment és professora de música en l'acció educativa exterior al Centre Espanyol del Ministeri d'Educació a París. I jo em faig la pregunta, Elizabeth, quan tu decideixes encapçalar esta candidatura, quan tu decideixes fer este canvi, perquè això és un canvi en la teua vida, perquè tu actualment treballes a París.
1: Sí, sí.
0: Com a, és a dir, de música.
1: Com a mestra de música.
0: Com a mestra de música. I quan tu decideixes fer un canvi?
1: Bé, la meva trajectòria està marcada per diferents canvis. He sigut mestra de música, directora de centres públics. Fa 4 anys vaig començar a la Inspecció d'Educació i vaig començar després un període a l'estranger. I bueno, pense que fa 4 anys no era un moment estaguent ocupant un càrrec a l'Inspecció Educativa, de formar part de la Federació.
0: Sí.
1: I ara que pues, la Junta actual ha tingut ja un període de 8 anys per a desenvolupar el seu projecte, és un moment de... De nosaltres...
0: És el millor moment, diguem, en estos moments.
1: Exactament. I vist totes les necessitats que les societats musicals, els músics, els educadors i directors, compositors es manifesten, no?, de que tal vegada la federació ja no els representa, nosaltres tenim un projecte per a fer cohesió de tot el col·lectiu, i a part del projecte, del pla estratègic, tenim a la gent per a fer-lo possible. Els meus companys, que són 25.
0: Sí, que ara seguirem parlant d'això. Quan vas prendre la decisió? Doncs... Ja portaves temps ahir darrere?
1: Sí, la veritat que se m'havien plantejat, com te dic, fa molt de temps, no?, de formar part de la federació, col·laborar també ells amb diferents projectes del centre d'estudis, de formadora... Però també fa 8 anys estava de directora d'un centre públic de València dels més capdavanters, i aleshores aquest projecte per a mi era la prioritat.
0: Sí.
1: I com et dic, també pense que a les eleccions de 4 anys també pense que és just deixar a l'equip que estava en aquell moment poder desenvolupar un poc més. Clar. El seu projecte.
0: Ja ho crec que sí. Tu toques el saxo?
1: Exactament, soc saxofonista.
0: I... quan comences tu a estudiar música? Un poc la teua trajectòria. Quan comences? En quina societat musical o on?
1: Exactament. Doncs, bueno, vaig començar a estudiar música a 6 anys. Mm-hmm. A la Societat Musical Turisense de Turís, jo soc de Turís, uh-huh. I bé, seguint un poc els passos dels meus germans, tinc una germana un poc més major, que és flautista, i també uh-huh. és professora de música, i després tinc tios en Bunyol també, i en Alcàsser, que són músics. Aleshores, pues, per a mi era com anar a escola, no? Com una cosa que era quasi obligatòria.
0: Sí.
1: I després, als 12 anys, vaig entrar a la banda de Turís de la mà de Paco Zacarés, que va ser el meu mestre del llenguatge musical, i als 4 anys següents pues, vaig integrar a formar part sí. de la Societat Musical Artística de Bunyol, que és la meva societat musical actualment.
0: Actualment.
1: I des de 1992.
0: Sí, diguem que tu, la teva trajectòria, la vessant que més has fet és d'educació musical, uh-huh. I aleshores, què t'aporta? Què t'aporten els xiquets i les xiquetes?
1: Val, jo penso que bé, vaig començar com a músic, després com a professora, no? Com a educadora musical, i després sí que vull comentar un poc la part d'investigadora, perquè va tot junt, no? L'educació sí. i la investigació en acció. Per a mi l'alumnat és el motiu, no? Perquè per a mi la música i l'educació musical és una passió, no és sols un treball, o no és, per a mi és la meva manera de vida. I els xiquets són un exemple de que cadascú tenim el nostre ritme, però que tots tenim dret a tindre una educació musical de qualitat, perquè tothom està equipat, preequipat per aprendre música. De fet, n'hi ha un percentatge molt xicotet de persones, un 1% de la població mundial, que seria rítmic o a músic, però tota la resta tenim les possibilitats,
0: sí.
1: i això no s'ha d'obviar i s'ha de considerar com a necessari potenciar, no?
0: Aleshores, Elisabet, educació, música, gestió i projecció internacional són 4 àmbits que tenen molt de pes en el projecte que presenteu.
1: Uh-huh.
0: Com creus que tota aquesta experiència que tu has acumulat al llarg de la teva carrera pot ajudar a construir esta nova etapa de la federació?
1: Doncs jo penso que me dona una visió molt completa, no?, de les necessitats de les societats musicals, perquè com deia també som músic i continuo formant part i col·laborant amb l'Escola de Música, la Banda Sinfònica i la Big Band,
0: uh-huh.
1: no? I la meva experiència m'ajuda a tindre aquesta mirada de la realitat artística i el treball que hi ha darrere de les nostres agrupacions. I com a docent i investigadora em permet conèixer les necessitats educatives i també la manera de com poder afrontar-les i millorar-les. En quant a gestió, com comentaves, he sigut gestora d'un dels projectes més grans d'Amèrica Latina, amb 40.000 alumnes, 200 centres educatius, i ahí coordinava una xarxa de col·laboració entre tots els centres amb materials compartits, una cohesió als diferents contextos, que penso que aquesta mirada un poc és la que falta a la xarxa de les nostres escoles de música, però això deixaré que ho comenti la meva companya.
0: Seguirem. Estaves comentant que formes part de la Big Band, de l'artística.
1: Exactament.
0: Que llàstima, no tinc això. No, justament no sé si va ser la setmana passada o l'altra, perquè a mi se me passen les setmanes molt, molt ràpides. Estàvem parlant així de la programació de l'artística de Bunyol.
1: Exactament.
0: I aleshores tinc el pas doble més emblemàtic uh-huh. de l'artística de Bunyol, com és el Teatro Monte Carlo. Este que escoltarem.

0: L'hauràs tocat moltes vegades, no?
1: Moltíssimes, sí. M'emociona, la veritat, que de veres me costa no plorar.
0: Perquè,
1: bueno, Aurelio Pérez Perelló és un compositor molt volgut i el teatre és la insígnia de la societat
0: musical. I, de fet,
1: enguany
0: crec que li fan un homenatge i tot. Bé, seguim endavant. Ara sí, anem a la candidatura. El lema és més participació, més futur. Són quatre paraules, però darrere hi ha tot un programa. Què significa realment per a vosaltres este lema? Més participació, més futur.
1: Per a nosaltres més participació i més futur significa que les societats musicals han de tindre més veu i més capacitat de decisió dins de la federació. I això no és simplement fer més reunions o enviar més informació. Participar per a nosaltres significa poder proposar, debatre, decidir i sobretot veure que les decisions es tradueixen en uns resultats concrets. Aleshores, el nostre projecte es basaria en tres idees molt senzilles, que és escoltar, resoldre i projectar. Escoltar a les societats, que són les que coneixen millor la seva realitat, resoldre perquè la federació ha de donar resposta als problemes quotidians i projectar cap al futur perquè hem de preparar el moviment per als reptes educatius, culturals i socials per als pròxims anys. Estem al segle XXI, però la societat avança molt ràpida i la federació s'ha de posar al cap.
0: Cregueu que actualment les societats no formen tant de pes des de a l'hora de decisió?
1: El que ens traslladen, i nosaltres dins, que som també membres de societats musicals, és que de vegades totes les aportacions no resolen, no arriben, s'intenta no donar veu a les propostes. I bueno, jo tinc un lema que era el que gastava quan estava de directora en l'escola pública, en el Càcer, exactament, que és: no hi ha protesta sense proposta, no hi ha protesta sin proposta, que vol dir que si hi ha crítiques o propostes de millora, vale, també te donem la solució i és coherent. Pense que jo estic sent coherent de si veig coses que se poden millorar, implicar-me també i aportar tot el meu coneixement i el del meu equip per a posar-ho en marxa. No serveix soles fer propostes crítiques sense la proposta de millora i sense la implicació real.
0: Sí, perquè moltes vegades es posem a criticar,
1: exactament,
0: però realment no hi ha ninguna proposta, és a dir, tu deixeu de portar alguna proposta, no?
1: Exactament.
0: Aleshores parleu d'una finestreta única d'atenció, d'assessorament jurídic, fiscal i laboral, d'una plataforma digital i de, jo què sé, i observar les societats musicals. Què és això de la finestreta única?
1: És l'observatori. Val, mira, la federació actualment ja té ferramentes d'acompanyament, d'assessorament fiscal i de... però no es tracta d'un servei integral on les societats musicals de vegades no troben contestació als seus problemes o no tenim una visió, un pla estratègic general de quina és la situació, perquè són moltes societats musicals, molt diverses, en contextos molt, molt diversos, i no s'arriba a tot. Aleshores, aquest anàlisi estratègic de què necessita cadascú, què pot aportar i crear sinergies per a que el col·lectiu se cohesione i avance, no? Per primera vegada tenim a la candidatura membres de bandes grans, mitjanes i xicotetes, no?
0: I si és una problemàtica que... Bueno, no és una problemàtica perquè és el que tenim així en tota la xarxa de societats musicals. Hi ha societats musicals nombroses i n'hi ha que són més menudes. I la gran majoria d'elles són mitjanes i menudes.
1: Exactament.
0: Aleshores... suposa que heu pensat en tot això, en les diferències que n'hi ha d'una societat i una altra, perquè n'hi ha moltes societats menudes que tenen moltes mancances.
1: Exactament. Nosaltres, el lema de participació partix precisament de que les veus de les societats han d'estar representades ells i en els consells comarcals, és on se coneix l'estat de cada comarca, són els primers que poden comunicar les seues necessitats i traslladar-les, i des de les sinergies que se poden crear entre cada comarca a nivell intercomarcal, aconseguir donar equitat, que no és el mateix per a tothom, sinó aconseguir que cadascú se desenvolupi en la mesura de les seves possibilitats i el seu context el millor possible.
0: Sí, perquè cadascú està en un lloc...
1: Per al teixit social, cultural i artístic, que són un valor inestimable.
0: Com ja esteu parlant de les comarques, actualment, una, diguem, un pes important és cada zona, cada comarca, el pes que té la federació en la comarca. N'hi ha un president de comarca, una presidenta de comarca. Aleshores, què voleu canviar dins d'aquesta estructura que actualment està?
1: Sí.
0: O què voleu potenciar més que res? Dins d'aquesta estructura, no? De les comarques, de la federació, sí, en qüestió de comarca.
1: Sí, exactament. El Consell Intercomarcal ja és un òrgan que existeix a la federació. Està format per els 30 presidents i presidentes comarcals, els 25 membres de la junta directiva i els 3 presidents provincials, que en alguns casos, en esta junta actual, se solapen alguns càrrecs. I, de fet, és l'òrgan màxim de la federació entre les
0: comarques de la federació. Sí. En qüestió de comarca.
1: Sí, exactament. El Consell Intercomarcal ja és un òrgan que existeix a la federació. Està format per els 30 presidents i presidentes comarcals, els 25 membres de la junta directiva i els 3 presidents provincials, que en alguns casos, en esta junta actual,

0: electoral, després dels canvis estatutaris, s'ha utilitzat el Consell Intercomarcal per aprovar inicialment la proposta i després se va aportar a l'Assemblea General perquè la confirmi i la ratifique.
1: És a dir, que però ja existís un Consell
0: Intercomarcal? Nosaltres el que volem és donar precisament aquest espai que siga més de debat i de decisió.
1: Del que té actualment, per exemple?
0: Sí, que és més informatiu. I les propostes no acaben d'arribar segons moltes societats musicals.
1: Sí. Més transparència, és a dir, més informació.
0: Exactament, més transparència, més contínuament. Nosaltres sí. La nostra proposta és presentar els balanços contínuament, els indicadors d'impacte, d'avaluació, de totes les actuacions que se fan, que estan planificades, quin impacte van a tindre i en relació a al seu pressupost, perquè les paraules són la base, no?, les idees són la base, però després això se transforma en quin percentatge pressupostari estàs donant a aquestes actuacions, i això és el que ens indica quina importància real estàs donant a aquestes actuacions en el pressupost i en la comunicació, els mitjans de comunicació.
1: Si seguim parlant, hi ha un tema que és dels més importants, que són les escoles, és a dir, el tema educatiu. Maria José crec que és l'encarregada. Actualment, en educació n'hi ha un avanç en formació de professorat, també existeix Erasmus, atenció a la diversitat, inclusió, responsable d'intel·ligència artificial, quina escola és la que vosaltres proposeu? Una escola del segle XXI, que digueu, no? Però quina és l'escola, quin és el model que vosaltres aneu a proposar, perquè sabeu que n'hi ha societats musicals menudes que tenen un pressupost més xicotet, i n'hi ha, claro, n'hi ha grans societats que el pressupost que tenen i tot el que es envolta és més fàcil estudiar. Com aneu a gestionar tot això? Maria José.
2: Bé, doncs no m'agradaria dir o transmetre la idea de que les escoles de música actuals no estan en el segle XXI, perquè això no és així. Les escoles de música actuals ja estan en el segle XXI. Sí. I han fet totes un esforç extrahumà per poder adaptar-se a les noves als nous requeriments que exigeix la normativa educativa. Ja sabem que moltes, les nostres escoles de música també rebem diners públics i, per tant, estem sotmeses a la normativa que requereix la Conselleria d'Educació, en aquest cas, o bé per part de Cultura. I, per tant, les escoles de música actuals ja han fet aquest esforç d'adaptació, de donar una resposta variada a totes les necessitats i a les diferents tipus d'alumnes que tenim en les escoles de música, que sabem que una de les nostres fortaleses és ser intergeneracional.
1: Sí.
2: Fas una escola de música, és preciós trobar-te xiques de 3 anys amb persones de 50 que acaben de començar, gent que està consolidant aprenentatges. O sigui, és un punt no només educatiu, sinó que és un punt de trobament. Aleshores, el que sí que volem fer és un poc impulsar el que elles ja han començat. Eixa feina de ser capaces d'adaptar-se a contextos tan sumament canviants. A mi m'agrada molt aquests filòsofs que parlen de que vivim en una societat líquida.
1: Sí.
2: Vivim en una societat que se'ns va de les mans. Constantment necessitem donar una resposta distinta, diferent, adequada i adaptada. I això és el que sí que estan començant a fer les escoles de música. El que volem és nosaltres impulsar la innovació. Moltes vegades en els centres educatius acostumem, sigui a l'escola de música, sigui un altre tipus de centre educatiu, acostumem a fer classe començant a fer classe a nosaltres perquè és la referència que tenim més propera.
1: Sí.
2: I ja sabem que la gran variabilitat de gent i de situacions que atenem en les escoles de música requereix de propostes imaginatives. Propostes que
1: I diferents.
2: I
1: diferents
2: distintes.
1: perquè ja saps que no som igual. Una societat menuda, moltes vegades, i aquesta tecnologia igual es falta. igual.
2: Però per això molt,

0: Moltes vegades una de les propostes que tenim nosaltres damunt la taula és enriquir aquest servei d'assessorament i de suport i recolzament. Jo soc d'una societat musical molt menuda.
1: Sí.
0: Soc molt conscient de quines són les limitacions pressupostàries i de personal que té una societat menuda. I moltes vegades les diferents escoles de música han funcionat un poc com escoles diferenciades, com regnes de taifes. Cadascú torna a inventar la roda i busca una estratègia. Per això necessitem una federació unida i que oferisca eines d'administració, de gestió, d'assessorament, que puguin adaptar-se a les distintes característiques de cada escola.
1: Ho has explicat molt bé, perquè realment en les societats musicals el que fan moltes és reinventar-se de la manera que siga per a donar eixes classes, per a tindre eixos educandos que nombrem, per a que continue la societat musical. I el que fem és reinventar-se per a poder subsistir. I el que estàs dient tu és unir, és a dir, unir-se.
0: Exactament. Hem d'intentar generar eines d'administració, eines de gestió, materials didàctics que siguin compartits, que puguen servir per a diferents societats musicals atenent a les característiques pròpies. Hem de tindre en compte que el moviment associatiu valencià musical se sosté per les escoles de música.
1: Sí.
0: I també hem de posar en valor això, que ha estat sempre en valor, però...
1: Ha estat sempre en valor, però no està.
0: Exactament. És a dir, tot el món tenim clar que som terra de músics, tot el món sabem per què es manté la terra de músics, però com que en els últims anys s'està diluint eixa presència, eixa veu forta, indicant, escolteu, aquest sistema està gràcies a aquestes escoles de música, que no són únicament centres educatius, que fem servei públic, perquè fem educació, fem un servei públic, que no se l'oblida ningú, que no ens confonguen empreses privades, fem un servei públic, i fem un servei social, de vertebració del territori.
1: Així és.
0: Això ha d'estar damunt de les taules de negociació, i així ho hem d'intentar fer veure a les nostres administracions.
1: Aleshores, Maria José, com ja heu parlat, d'aquest relleu generacional, perquè el que voleu és donar més participació a la gent jove, que crec que s'ha donat, perquè com molt bé tu has comentat, este món ara va molt ràpid, va tan ràpid en tecnologies i en tot, que sempre n'hi ha canvis, sempre tinguem que estar constantment fent canvi. Aleshores, vosaltres heu pensat en els joves, en els òrgans que estiguin presents, per exemple, en la vostra candidatura, hi ha gent més jove? Perquè comencem a formar part de candidatures, no estic dient que siguem, personalment no el conec, però que ja estem passades d'edat, no, però diguem que ja són gent ja passades de 40, 45, José cap a 50.
2: José Espanya és 40.
1: Va, 40 ja és jove.
2: És
1: a dir, penseu en tot això, integrar a la gent jove, perquè jo crec que s'ha d'integrar, perquè un punt important actual és que el món de la banda no es viu ara igual que quan jo vaig començar. És a dir, aquesta cosa de pertenença, no?, a la societat musical és que ho farà que va anar perdent-se un poquetet. No sé, pregunto.
0: Però això ja, crec que ahir, Elisabet, en la introducció de les línies mestres de la candidatura, fem molta incidència en el més participació. Nosaltres dins de la candidatura sí que tenim pensades distintes estructures de participació per assegurar-nos no només que participen les distintes tipologies de les societats musicals i les distintes tipologies d'escoles de música, sinó també les distints estrats generacionals. És clar que la música ara no es viu com es diria quan jo era menuda, que era una nova música i no hi havia una altra alternativa en el poble. Ara la situació és molt més complexa i s'ha de poder integrar, i també hem de tindre en compte una qüestió que és la conciliació en la vida familiar. També ha d'estar damunt de la taula quan es fa una planificació horària en les escoles de música.
1: Sí.
2: Jo per dir una coseta, la nostra candidatura jo penso que se caracteritza per aquesta joventut, no? Sí. Les persones més jovenetes de l'equip que sí. formem, dels 25, tenen 22 anys, però m'agradaria que els convidares a parlar amb tu perquè et quedaries al·lucinada. Sí, sí. De